0: Avui ens acompanya, com no podia ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Bon dia, Ana Maria.
1: Bon dia i felicitats, bon inici de temporada, que comença el curs per tothom i també per a la nostra ràdio.
0: I tant, amb molta il·lusió, a més. Per començar, i abans d'entrar a cadascun dels temes, a quin Rubí trobaran els ciutadans i ciutadanes a aquesta temporada? Quines diria que són les principals prioritats del govern municipal per als propers mesos?
1: Trobaran la ciutat que hem volgut que trobin i que ens hem esforçat amb molta il·lusió perquè l'hagin trobat cadascun dels dies i això hi ha dies que ha estat més fàcil i dies que no ho ha estat tant, però la ciutat que s'aixeca de matí amb els seus carrers preparats, nets i polits per gaudir d'una ciutat viva culturalment, dinàmica, una ciutat que mira cap al futur amb una millor mobilitat, amb espais preparats per poder-los passejar, com és l'Avinguda Estatut, que està preparant-se, una ciutat amb un gran pulmó verd, que és el nostre Parc de Can Oriol, que també està millorant per poder per gaudir-lo ara, però per gaudir-lo encara millor, amb més espais i espais diferents, com és nosaltres l'estem començant a dir noms
0: interessant.
1: No diré cap perquè encara no sé si és dir així, però el primer espai, l'espai que tindrà un quiosc per poder-nos refrescar, un punt de trobada a l'inici, que això amb uns banys, amb un espai com més de per arrencar la passejada pel parc, que aviat estem esperant la connexió amb Endesa, que ens ha donat l'estiu i que ens estem queixant moltíssim per aquesta...
0: M'està fent l'avançament de totes les preguntes,
1: per aquesta situació tan complicada, però que aviat el tindrem. Una ciutat que vol ser una ciutat plena d'oportunitats per a tothom, on jo sempre dic que de tot, aquest concepte tan absolut no en tenim, però en tenim de tot per poder viure-hi bé.
0: Tenim molts temes importants a la nostra ciutat. Jo vull començar pel projecte de transformació de les Torres, que és probablement una de les grans apostes de ciutat dels propers anys. Vostès han presentat un programa de 42 actuacions i una inversió de més de 22 milions d'euros per transformar precisament aquest barri. En vàrem xerrar aquí a la ràdio, em van fer una entrevista molt àmplia en el que vàrem donar tots els detalls. En quin punt estem ara mateix i quin és per vostè el principal canvi que s'ha de fer en aquest barri?
1: Aviam, es va presentar, com ja sabeu, i vam parlar, la candidatura del Pla de Barris, una candidatura amb un projecte que vol ser una transformació del barri i de la ciutat, perquè el que volem, en aquest barri es concentren tots els reptes que tenim com a ciutat. Parlàvem de la transformació urbana, la transició ecològica, de tot el que és l'acció sociocomunitària al barri i, sobretot, quan aquest projecte finalitzi, que el farem, tinguem el recolzament de la Generalitat o no el tinguem, són projectes, alguns que els encetarem ja, com és el projecte de la plaça Pearson, que està inclòs, evidentment, dins del pla de barris de les Torres, perquè és la porta d'entrada a la ciutat, però també la porta d'entrada al barri, diguem.
0: Uh-huh. Quan començarem amb la plaça Pearson? Se sap la data?
1: Ja és ja. Trobarem un barri que forma part d'una ciutat que vol ser una ciutat amb més ombres, amb més espais per combatre el canvi climàtic i aquesta situació que aquest estiu també ha estat responsable, aquesta situació de canvi climàtic, de calor, de temperatures extremes, responsable de que qui ens ha d'abastir l'energia no hagi estat suficientment eficient i pel que exigim, que millori, però que el canvi climàtic existeix i ho hem viscut, malauradament, i cada cop ho viurem més, i necessitem doncs espais més preparats per a aquesta situació, amb més ombres, amb més saludables. Necessitem programes culturals, educatius, de joves, que facin que aquesta vida, aquesta acció sociocomunitària al barri es pugui veure. Necessitem places i carrers més preparats i també habitatges, edificis també més preparats. I per això hi haurà programes per poder fer més eficients els habitatges. En definitiva, equipaments educatius, esportius, que milloraran, que deixaran de ser... són una necessitat. Hi ha equipaments com el 100 Patins, l'entitat necessita, té aquest espai, però és un espai que per realitzar la seva activitat ha generat molèsties als veïns i per això el traslladarem, començarem també, s'està fent el projecte per traslladar aquesta entitat i en aquest espai hem d'acabar de definir amb els veïns i veïnes, treballarem perquè puguin participar en la definició de què ha de ser, perquè m'ho preguntareu i no t'ho sabré dir encara, perquè el que volem és definir entre totes i tots què ha de ser la pista Francesc Calvo. Uh-huh. I això, tot això, és, a mi és una imatge una mica estranya, si em permets, i com que tenim en la ment tantes obres que s'han d'acabar i actuacions que hem estat fent durant tot el mandat, aquesta tonteria de perquè arriben eleccions estem fent més actuacions, només cal veure, analitzar des de que vam començar el 23 aquest darrer mandat i fins que acabem tot el que s'ha fet, però com que tenim ment d'actuacions d'obra, com una pisonadora, saps que va lenta perquè l'administració és garantista i no és ràpida, malauradament també per algunes qüestions, però molt segura, i per tant veurem una transformació que agafa aquestes tres variables, la social, la medioambiental i la econòmica, diguem, tot ho agafa tot i ho transforma tot de cop. Uh-huh. No sé si m'he explicat, però...
0: Sí, i tant. Xerrant d'obres, precisament, xerrava vostè de que teníem obres en marxa, ja ens ha dit que la plaça Pearson començarà ja,
1: molt aviat.
0: Jo també volia preguntar-li per els pisos de l'avinguda de Castellbisbal o també l'avinguda de l'Estatut, que és una de les obres importants de ciutat, i també li volia preguntar per la plaça Allende, que ha duit algunes crítiques, ha suposat alguna polèmica. Si vol, comencem pels pisos de sí. Castellbisbal.
1: Aquesta nova promoció de 19 habitatges que estan, aquesta sí que està, ha començat ja, per continuar avançant en una de les preocupacions que comença a treure'ns la son. Perquè realment una preocupació, quan no treu la son, quan la pots solucionar, no ha de ser una preocupació, ha de ser una situació que la tens i l'has de solucionar. Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients. En tenim prop de 300, però no són suficients. Com treballarem? Estem intentant buscar solucions, fins i tot alguna imaginativa que aviat podrem presentar.
0: Ara anava a dir si me la podia avançar.
1: Per poder promocionar aquesta necessitat. Mm-hmm. Sí, te la puc avançar, tot i que no te l'explicaré, amb el regidor d'habitatge ho farem amb detalls, perquè la idea és acompanyar la transformació de locals en habitatges, dels que siguin possibles, acompanyar-la amb algun incentiu local, amb alguna subvenció, amb algun ajut econòmic al propietari perquè pugui adequar pisos i els requisits que tenim, suavitzar-los, diguem, atenent que aquest habitatge pugui ser un habitatge considerat com VPO, com protecció oficial. No, no part social, però sí en el part d'habitatge de protecció oficial. Ho explicarem amb detall, però en tot cas també posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria posaria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben perquè no n'hi ha. I per tant aquí
0: falta d'oferta, certa.
1: Sí, sí. Aquí també agilitzar algunes de les promocions d'algun dels desenvolupaments de sectors que per nosaltres són molt importants i que estan incorporats en el planejament, com és el Vapor Nou o com és Pica Aguilera. Tot això són habitatges que s'han de fer i que tenen una part molt important de HPO, d'habitatge protecció oficial, que d'alguna manera el que pretén és que siguin habitatges accessibles. I en aquest sentit és, com deia, una situació que hem d'intentar agilitzar, tot i que tenim l'espai que tenim urbanitzable i tampoc podem inventar-nos més. Jo això ho podríem comparar amb el tema aparcament. Cada raconet que trobem que podem habilitar-lo per aparcament, ho fem. Però aquí és veritat que Salvador Allende, i enllaço amb aquesta obra, és veritat que és una situació que ha entorpit molt l'aparcament en el centre, un aparcament privat cobert en el centre. També és veritat que el van voler compensar, no és en el centre, hi ha una mica més de distància. I jo ja sé que les distàncies a la nostra ciutat les analitzem o les visualitzem com si fossin grans distàncies, però és que estem vivim en una ciutat que comença a ser, és mitjana, comença a ser gran, i una ciutat moderna, i una ciutat que és molt difícil trobar l'aparcament a la porta de casa, i és que ha de ser així, i per tant és veritat que Salvador Allende hem començat, s'estan fent ja actuacions el que s'ha de fer a la plaça primer, per després treballar a l'interior de l'aparcament, però també vam posar a disposició aparcaments al darrere del castell, que d'alguna manera no cobrien tot, però pràcticament el nombre, em refereixo, i sabem que no està en el centre, però en tot cas en el mercat encara hi ha places, no és un aparcament que s'ompli. La plaça 11 de setembre de vegades sí que el trobem que està ple, però el mercat no. Per tant, al final som la ciutat de la comarca que més places lliures té d'aparcament en descobert, la que més té i la que més ha creat en els darrers 4 anys, però amb molta diferència a la resta de ciutats, i tot i així continua sent un tema amb queixes i d'alguna manera a mi m'agrada dir sempre el mateix. És impossible que si en un habitatge hi ha 4 cotxes tinguis a la porta d'aquest habitatge els 4 cotxes aparcats en espai lliure. És que és impossible. I qui trobi la solució que vingui i ens l'expliqui. Jo vindré a escoltar-ho, Jo ho vindré a escoltar.
0: Queda la proposta feta,
1: Sí, sí, sí. Qui digui, no esteu fent els aparcaments perquè hi ha opcions, que me les digui, aquestes opcions, però que siguin realistes i no invenciones d'estes... com es diu? Ocurrències no, això volia dir. Ocurrències no, qüestions que es puguin fer i que es puguin fer d'una manera raonable. I en aquest sentit, la plaça Salvador Allende és una preocupació, a més, afegida, que estem iniciant les obres també amb una situació d'emergència, perquè és veritat que l'estructura calia reforçar-la i en aquest sentit doncs també estan començant ja. Són totes... Què més m'has demanat?
0: L'Estatut, l'Avinguda, ja estan molt avançades.
1: Sí, l'Avinguda de l'Estatut és una obra, una actuació molt important i que estem veient, ja podem fer-nos una idea de com quedarà aquesta primera fase de la primera fase, que arriba fins al carrer Aribau i que a continuació començarà la segona fase de la primera fase, que arribarà fins al camí de Can Oriol.
0: Sí,
1: primera fase, plaça Agricultura fins carrer Galícia Bassas. I ara, aquesta és la primera fase de tota l'obra de l'Avinguda de l'Estatut, però d'aquesta primera fase, hi ha una primera part, que és aquesta que va fins al carrer Aribau i que la previsió era que acabés a l'octubre, ja hem vist que no, ja vam saber que necessitarien 3 mesos més, per tant, calculem gener o febrer perquè acabi, i a continuació es farà la segona fase que va del carrer Aribau fins al camí de Can Oriol, uh-huh. que aquí és la rambleta aquesta que ja estava feta, la que ja existeix, uh-huh. que el que farem serà la continuïtat de l'anterior. I a continuació, doncs, anirem fent els trams de l'Avinguda de l'Estatut. És important que sigui una fase que l'enllacem i que a mesura que acabem fases anem començant uh-huh. fins a arribar fins al final. Hem fet una petita actuació, diguem, a la tercera fase seria de l'avinguda, que és l'encreuament cap al supermercat Aldi que tenim allà. Uh-huh. I això era com extreure d'aquesta darrera fase una actuació, perquè per seguretat era important fer aquesta possibilitat, el creuament d'aquesta avinguda en aquesta part, que un cop actuem serà una via que no convidarà tant a augmentar la velocitat, però que ara, tal com és, era perillós, i hi havia molta ciutadania que viu a Can Roses que travessava per aquí i van voler, el que passa que encara Endesa no ha donat llum al semàfor i no hem pogut tancar, diguem, recepcionar aquesta obra. És que és tela,
0: sí, sí.
1: Perdó, però...
0: Ens queden pocs minuts, després xerrarem també, vull xerrar també d'això dels talls de llum, però ens queden molts poquets minuts, i no volia deixar de preguntar-li pel tema dels antics cinemes, la venda dels antics cinemes, que ha provocat bastant debat aquest estiu. L'Ajuntament els ha posat a subhasta. Per què s'ha decidit vendre a aquest espai?
1: Mireu, ha estat un espai durant molt de temps que hem intentat actuar i veure què es podia fer. I no ho podem deslligar, aquesta venda del pla de barri de les Torres, perquè avui la venda d'aquest espai, que és una subhasta pública, és una oportunitat. És un espai que no tenia un projecte definit, i ara quan volem fer aquesta transformació del barri, la seva venda esdevé, com deia, una oportunitat i és estratègica. L'espai pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri. I com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit per diferents raons. Seria molt llarg ara començar a explicar des de la primera fins a la darrera. I amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda, i així es va plantejar. Uh-huh. Veurem, perquè fins al dia 24, subhasta pública, i fins al dia 24 hem de veure si hi ha algun interessat, que esperem que sí, així era.
0: I, Esquerra Republicana ha qualificat la venda de malbaratament econòmic i patrimonial, i recorda l'Ajuntament que va pagar gairebé el doble pel local. Vostès què li responen?
1: Aviam... Quan governes, has de prendre decisions en relació a qüestions com és en aquest cas els cinemes, que efectivament es van comprar en un moment determinat perquè es va valorar que era una bona compra, i ara el que fem és, tal com diu la norma, vendre-ho pel preu que diu la norma. I en aquest sentit sí que és cert que es van comprar, ara no recordo, el 2004, el preu va ser un, i ara es poden vendre pel preu que diu la taxació, la valoració que es fa de l'espai. Patrimoni, aviam. Sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor. Té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona, i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals a nivell de ciutat, i hem explicat moltes vegades que aquesta peça forma part de la transformació del barri i que és una oportunitat, com deia, per poder obrir un espai que està tancat i que per poder-lo obrir públicament de diners públics necessitaria molts i donar una sortida a un lloc que en aquests moments pensem que de forma privada serà molt més estratègic i generarà aquesta oportunitat pel barri.
0: Uh-huh. Alcalde, ens hem quedat sense temps, ens han quedat molts temes pendents, així que l'esperam en una altra entrevista per acabar d'explicar tots aquests temes que ens han quedat pendents. Moltíssimes
1: Quan
0: gràcies.
1: Quan vulgueu, i que tingueu un molt bon inici de temporada.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut en aquest primer dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

Hola a tothom, què tal, com esteu? Ja tornem a ser aquí, un plaer compartir recomanacions musicals amb vosaltres una nova temporada. Què, com ha anat l'estiu? Desitjo que hagi sigut espectacular, que hagueu viscut grans moments i que la descoberta de moltes cançons i formacions musicals hagi protagonitzat aquesta època estival. Precisament això és el que em va passar a mi. Sí, sí, és el que em va passar aquest estiu. Un servidor va descobrir una banda que desconeixia i gràcies a la influència d'un tal Pau Fernández em va introduir en l'univers d'això que estem escoltant, els Good Kid. Aquesta formació nascuda al cor de Toronto, Canadà, és una barreja electritzant de J-rock, indie-rock i pop-punk. Els seus riffs potents, les seves melodies enganxifoses i les divertides i enginyoses lletres han captivat una audiència global, convertint-los en una de les bandes més emocionants i refrescants del moment. Els Good Kid tenen una forta presència, a més a les xarxes socials, que els ha fet doncs, que els seus fanàtics, que els seus fans creïn animacions, vídeos, covers de tot allò del seu univers, que reflecteixen la seva profunda connexió amb la música dels canadens Good Kid. També la interacció amb jocs addictius, jocs online com el Geometry Dash, els ha donat una dimensió molt i molt especial. Si no, que li diguin al meu fill, que li diguin al Pau Fernández. Pauete, gràcies per haver aconseguit connectar amb mi i deixar-me aquesta empremta, aquest rotllo tan particular dels Good Kid. Descobrir noves bandes sempre és fascinant. Aquesta banda, liderada pel vocalista Nick Frost, va publicar diversos EPs amb molta repercussió fins que finalment varen publicar el seu esperadíssim Can't Get Out Sometimes, del qual estem escoltant el tema Zicada, o Zicada, per ser més correctes. Però avui us deixaré amb un tema molt adient per reviure l'estiu 2026 d'aquests nois anomenats Good Kid. Com es podia anomenar? Doncs Summer.

0: Avui, que fa una setmana que han començat les classes a Rubí al dia, volem posar una mirada cap a l'educació per veure com ha anat aquesta setmana, per fer una radiografia de l'educació pública, que la veritat és que ha començat mogudeta, sobretot al Vallès Occidental, en la qual hi han hagut vagues, com a la resta de Catalunya, però a més vam tenir aquest alert que va fer que els nins no poguessin anar a classe el dia 9 de setembre. Per xerrar de tot plegat, de tot el que està passant avui en dia a l'educació pública catalana, tenim nosaltres el Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària, i a la Marina Ruiz, que és membre del secretariat, volia dir, nacional d'USTEC. Bon dia als dos i benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest no ha estat un inici de curs qualsevol. El dia 8 va, com dèiem, va haver-hi vaga, i el dia 9 es van suspendre les classes a la Vallès Occidental, entre altres comarques, per l'alerta de pluges. Des de la perspectiva dels docents, com s'han viscut aquests primers dies? Qui comença?
1: Si voleu, començo.
0: Sí.
1: Trenquem una miqueta
0: Marina.
1: El gel, Ramiro. Bueno, ha estat un inici de curs doncs, poc usual, i sobretot el que s'ha destacat és la manca de normalitat, com havia de ser. És a dir, no podíem iniciar un curs amb normalitat, amb les mancances que van quedar per resoldre el curs passat, i a més, clar, s'ha afegit doncs, aquesta alerta que ens va sorprendre a totes el mateix dimarts, quan estàvem acabant les assemblees després de la jornada de vaga. Doncs algunes comarques, algunes zones, sobretot el Vallès Occidental, ens va sorprendre justament aquesta alerta. Com està el professorat? Doncs ara mateix vivint moments d'incertesa, i sobretot doncs, van acabar el curs amb unes mobilitzacions que van donar un fruit parcial, i quan han tornat a iniciar el curs, doncs han vist que moltes d'aquelles promeses, compromisos, acords que el departament va comprometre a tirar endavant, doncs no s'estava fent realment. Llavors, doncs, estan ara mateix en aquest punt d'incertesa i de començar amb moltes ganes de seva tasca, però trobant-se amb les mateixes mancances amb les que van acabar el curs passat.
0: Uh-huh. Una part dels sindicats van arribar a un acord amb el departament, i ara, Marina, deies que hi havia coses que no s'havien complit de lo que havia promès el departament. Quines són específicament les que no s'han complert i que considereu més importants, tant Ramiro com Marina, més igual?
1: Nosaltres, com bé sabeu, no vam acabar signant aquell acord. Què trobem a faltar? Doncs les primeres visites i contactes que hem fet als centres, el que comenta la gent als centres és que no tenen la plantilla completa, és a dir, que no els hi ha arribat tot el personal que havia d'arribar, tot el tema del desplegament que es van comprometre per abordar les necessitats al voltant de l'educació inclusiva, doncs aquests professionals no han arribat, manquen balladores, han reduït molt les hores de balladores, quan és un dels suports que s'estava donant en aquesta educació inclusiva o aquesta canalla que té més necessitats. En general, no s'ha fet cap pla per millorar les condicions climatològiques dels centres. Els claustres han iniciat, i els equips directius ofegats amb burocràcia, omplint paperassa, sense temps per dedicar al que realment és important, i llavors doncs se senten decebuts.
0: Uh-huh. Ramiro, quina...
2: Sí,
0: digues.
2: Jo voldria destacar que en aquest inici de curs em sorprèn molt que no es parli d'un dels grans escàndols que hem viscut, que és el tema de les proves PISA d'aquí a Catalunya. D'alguna manera no puguem sortir amb els resultats que corresponen a les proves PISA i no puguem conèixer el diagnòstic de com està el sistema educatiu a Catalunya. Per nosaltres, i tot i que no convoquem, no hem convocat aquesta vaga, i sí que és veritat que ha sigut notícia, tot i que ha tingut un seguiment limitat, sí que destaquem que d'alguna manera el problema que tenim al nivell educatiu que hi ha a Catalunya, d'alguna manera hem d'afrontar aquesta realitat que estem veient com tot l'estat espanyol i tot el món occidental, després de les reformes educatives que s'han fet, doncs ha patit una davallada impressionant en el nivell educatiu, i a Catalunya ni tan sols coneixem els resultats, perquè hi ha hagut aquí una situació que no acaba de quedar massa clara. S'han donat unes explicacions, si em permeteu, poc convincents sobre el que ha passat amb PISA, i aquí nosaltres ja estem al darrere. Això és una de les coses perquè per nosaltres han marcat aquest inici de curs, no? També remarcar que des del punt de vista del professorat de secundària hem aconseguit alguns avenços, el que es va pactar en el curs passat, que no són engrunes, que són coses significatives, que si no s'haguessin signat doncs ho hauríem perdut, són qüestions significatives. No tothom està tan descontent, tot i que evidentment el sistema educatiu té moltíssims problemes. El que ha comentat la Marina de la climatització és un d'ells. Estem patint unes onades de calor espectaculars, i això també té a veure amb una cosa que de fa temps que diem, que és que el curs potser hauria de començar una mica més tard, no? Tenint en compte les condicions climatològiques que tenim, i que s'haurien d'adoptar mesures al marge de la qüestió de la climatització, que és veritat.
0: Ara el Ramiro ha perdut la cobertura. Marina, el Ramiro feia aquest apunt ara de la climatització. De fet, ahir el Salvador Illa deia que volia que entre el 2030 i el 2031 totes les aules de Catalunya tinguessin una climatització amb aerotèrmia. Com ho vegeu, això? Perquè, segons alguns estudis, això també afecta en allò que deia el Ramiro de les proves PISA.
1: Home, és innegable que la situació en la que estan vivint els nostres infants i joves a les aules els hi perjudica greument en les condicions que estan aprenent. És a dir, els hi perjudica greument el poder aprendre d'una manera amb qualitat. És a dir, quan tu estàs patint temperatures per sobre els 35 graus, quan no tens ventilació, quan el màxim que t'ha donat el departament és un ventilador que arriba només a les primeres files, no, de l'aula, quan les condicions són tan extremes, ni el professorat ni l'alumnat està en condició de poder doncs viure aquesta situació per poder desenvolupar un aprenentatge de qualitat. Això és una evidència. Clar que afecta a tots els nivells, però el que ara s'ha compromès el govern, el president Illa, una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, com deia ara el Ramiro, començar més tard, sobretot a primària, infantil, tenir present una jornada continuada durant els mesos de més calor, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem? Uh-huh. Esperar, perquè el temps no ha demostrat que cada any doncs les temperatures són més elevades i les condicions climatològiques són més extremes. Llavors, clar, nosaltres el que valorem és positivament que s'hagi entès d'una vegada que no podem tenir el nostre alumnat i els nostres professionals de l'educació en aquesta situació, que arriba tard i que volem mesures transitòries fins poder arribar a aquell punt. Uh-huh. I sobretot també agafant-me en el que deia el Ramiro, és a dir, els resultats PISA són un reflexe més de totes les coses que han anat fallant al llarg d'aquestes dècades en el sistema educatiu, que ha patit un infrafinançament brutal, tant a nivell d'infraestructures com a nivell d'aposta per una educació pública de qualitat.
0: Uh-huh. Marina, una setmana després de la vaga que vau fer el dia 8, considereu que va ser una decisió encertada fer-ho el primer dia de classe?
1: Sí, considerem que és controvertida i va ser una decisió molt a contracor de la majoria dels professionals que la van secundar, perquè sabem la importància del primer dia. I per això doncs, la idea de situar una vaga és per donar-li realment la importància que té. O sigui, ens anem a altres col·lectius, les vagues estan pensades perquè tinguin un impacte. I llavors el que nosaltres volíem és posar sobre la taula la importància que tenia poder aconseguir un inici de curs cobrint les necessitats que hi havia i que eren existents. I per això vam posar una vaga a l'inici de curs. L'objectiu era poder tenir el màxim ressò possible i ho hem aconseguit. Nosaltres ja sabíem que no seria una vaga amb un seguiment molt massiu, però sí que hem aconseguit posar el problema sobre la taula, no? I que la societat veiés la necessitat d'abordar la problemàtica que està patint el sistema educatiu en general i que no és una cosa només dels professionals, sinó que és una cosa de tota la societat, de tot el país.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquesta vaga, quins són els principals problemes que encara, tenint en compte que s'han arribat a alguns acords i alguns no, però quins són els principals, quins destacaríeu, quines serien les tres reivindicacions que destacaríeu? Perquè entenc que encara que el departament hagi concedit coses i que no tots els professors estiguin d'acord, encara hi ha algunes reivindicacions que són comunes a tots els professors. Quines serien, Ramiro, les tres reivindicacions que considereu més importants pel professorat en el cas de secundari?
2: Bé, en el cas de secundària, nosaltres el que creiem és que s'ha de poder tornar a ensenyar, que hi ha una crisi de la professió docent, molts professors es plantegen abandonar la professió, el que era abans fer classe ja no és el model que hi ha ara, s'han imposat una sèrie de modes pedagògiques i de legislació que han perjudicat l'ensenyament i s'està demostrant amb les proves PISA, i el que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries, d'història, de matemàtiques, de filosofia, que hi tornin a haver totes aquestes classes que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades, que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi bé, però no s'està ensenyant realment. I això, clar, també és una frustració grandíssima pel professorat i pel sistema educatiu i per la pròpia societat. Ens hem de replantejar com estem ensenyant. I el que nosaltres volem, com a professors, és ensenyar. Aquest és el principal problema. Després tenim altres qüestions. La crisi de, diguéssim, per nosaltres, la qüestió de la crisi de l'autoritat docent, no? Sembla que ja ningú es pren seriosament als docents, es qüestionen sistemàticament les notes i trobem agressions verbals i físiques per part d'alumnes, per part de pares, de vegades, en els centres educatius. De tant en tant veiem notícies tràgiques. Tant al nostre país, com a comunitats de l'entorn, com a altres països propers, de situacions violentes amb el professorat, i això, evidentment, té una repercussió, i això també preocupa moltíssim el professorat. Hi ha altres qüestions, també. El plantejament, per nosaltres, de la inclusiva és erroni. Està molt bé tenir més recursos, nosaltres, evidentment, que volem més recursos, però aquests recursos han d'estar destinats doncs, a l'educació, i actualment s'estan abocant molts recursos en un model d'inclusiva que està fracassant i que els professors ens estan dient que està fracassant i que s'ha de replantejar tot aquest plantejament de l'educació inclusiva. No perquè no vulguem ser inclusius, evidentment que volem atendre bé a tots els alumnes, però per fer-ho, doncs, posar tots els alumnes amb totes les seves dificultats extremes en una mateixa classe fa molt difícil poder funcionar, no? Llavors, a part de les reivindicacions purament laborals, com són doncs el tema del salari, que és evident que estem patint una baixada de poder adquisitiu molt gran, que en part amb aquest acord hem aconseguit compensar notablement, doncs hi ha tota una sèrie de reivindicacions professionals que apel·len a tota la societat i que ens demanen doncs, que replantegem el que estem fent. I nosaltres, els professors, estem dient que hi ha una crisi ara mateix en aquest aspecte i potser no compartim el diagnòstic amb tothom, però això és fonamental.
0: Uh-huh. En el cas d'vostè, quines serien les tres principals reivindicacions que manteniu?
1: Nosaltres estem d'acord en una revisió dels currículums i que aquests puguin estar consensuats amb els professionals de l'educació, que són realment els experts, ara que està de moda i es parla tant dels experts en educació, està claríssim que s'ha de fer aquesta revisió i que s'ha d'escoltar el que s'està dient des del que està realment a l'aula i està patint aquesta situació. Després creiem i que és el pal de paller, que és la inversió en l'educació pública. És a dir, nosaltres estem vivint una anomalia dins del sistema educatiu amb aquesta doble xarxa, i el que creiem imprescindible és el blindatge de l'escola pública. És a dir, ahir el president Illa va sortir fent uns anuncis. Nosaltres celebrem que d'una vegada tot l'esforç del col·lectiu, de tota la comunitat educativa que vam fer el curs passat, dedicant-hi temps i esforç econòmic amb les mobilitzacions i les vagues, hagi pogut obrir els ulls per veure la necessitat de fer aquesta inversió necessària i aquest pacte i aquest acord de país. Però el que sí que volem i creiem que és necessari per millorar és el blindatge de l'educació pública. El que hem d'exigir és que aquesta inversió es destini a l'educació pública, que no hi hagi tancament de línies d'escola pública. Això permetria baixar les ràtios, això permetria un desplegament de l'educació inclusiva amb recursos, però també fent aquesta revisió i atenent les necessitats específiques que hi ha, amb equips d'atenció psicosocial a tots els centres, i una educació en català. És a dir, hem de poder tenir una immersió lingüística real a totes les etapes educatives de Catalunya. I, per últim, perquè sí que és cert, com ha comentat el company, que l'any passat hi vam tenir uns guanys en aquest sentit, per tant, el professorat ara mateix no és una de les coses que prioritza, però sí que no podem obviar que nosaltres no tenim el sou vinculat a l'IPC. Llavors, el que vam guanyar el curs passat, en uns anys, doncs ara anirà una altra vegada quedant-se enrere si no vinculem aquest augment de sou amb l'augment de l'IPC.
0: Uh-huh. I una última pregunta molt concreta per als dos. Si haguéssiu de posar una nota de l'1 al 10 a aquest inici de curs, quina nota li posaríeu i per què? Ramiro.
2: Jo amb el tema de l'informe PISA, sincerament no sabem encara què ha passat. I voldríem, i hem demanat transparència al departament. De fet, estem demanant documentació que esperem que arribi per saber què és exactament el que ha passat. Però, evidentment, amb el que hi ha hagut de l'informe PISA, amb la situació que hi ha amb la calor, i tot i que hem arribat a alguns acords, no sé si podríem arribar a l'aprovat. Molt just. Per donar un vot de confiança, però estem molt malament. I això s'ha de millorar moltíssim.
0: Uh-huh. Marina?
1: Jo crec que el col·lapse de la conselleria s'ha fet evident. La cirereta al pastís ha sigut el tema dels resultats PISA, i llavors ha sigut necessari, no?, que hi hagués una escalada per part del govern a l'hora d'agafar una miqueta i solucionar la situació que estàvem vivint. Des del meu punt de vista, per tot el que ha dit el company, que m'hi afegeixo, la conselleria no hauria aprovat. És a dir, està claríssim. El curs ha aprovat i s'ha iniciat gràcies als professionals que tiren endavant cada dia la seva tasca i que estan allà amb tota la voluntat, la vocació i l'esforç perquè l'educació a Catalunya pugui continuar, tot i que la conselleria no és capaç de tenir un aprovat en la seva feina.
0: Uh-huh. Ramiro, Marina, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta radiografia de l'educació pública. Molts ànims en aquest curs i esperem que l'acabem millor del que ho vàrem acabar l'any passat. Adéu.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Ja hi tornem aquí, segona hora del Rebost, aquest contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la setmana de la programació de Ràdio Rubí. Doncs sí, en aquesta segona hora trobarem protagonistes com, per exemple, el Víctor Pérez, del programa de sèrie. El Víctor estrena una secció ara en exclusiva, abans anava conjuntament amb el Jacint Fornols i ara els han separat per concentrar-nos només a les sèries i concentrar-nos també amb el cinema. De moment, ara escoltarem aquesta secció del Víctor Pérez parlant de les sèries del moment, sèries que pots veure en diferents plataformes com Netflix, HBO, Apple i d'altres històries. Què més? Què més trobarem amb aquesta segona hora del Rebost? Doncs, per exemple, rescatarem l'entrevista, la primera entrevista del primer programa de la temporada de l'Inspira't, amb la Cuca Fernández i la Carmen Moreno, que, com sempre, porten doncs, la batuta d'aquest programa, on entrevisten a la Laura, que és l'emprenedora d'estètica del espai Azul Space, mai millor dit, espai Azul Space. Pura energia, diuen que és la Laura, una entrevista que ara rescatem i que podeu gaudir de seguida. I finalment, convidarem el Marc Toro a de nou ser protagonista de la programació de Ràdio Rubí gràcies a aquesta secció, diguéssim que regular, que tenen en el programa Rubí al dia on parlen de farmacèutica, en aquest cas del desabastament de medicaments pel tractament de la menopausa. Tot això en el Rebost. Sí, que vagi de gust.
1: Aquí tenim no el nostre home que només parla de sèries, sinó l'home que li podríem donar un Grammy, perquè, Víctor Pérez, quan portes ja fent aquesta secció?
2: Pues farà quasi 4 anys, i començant amb tu.
1: Exacte, si vam començar, sí. Exacte. Gràcies.
2: Home, de res, per donar-me aquest espai sempre. Sí, sí.
1: Perquè vas començar amb la secció, ara escoltàvem doncs, aquesta promo d'aquesta col·laboració que fas. Explica'ns una miqueta, primer, abans d'entrar als Premis Emmy, en què consisteix, quin dia te podrem escoltar, que una mica ho hem escoltat, però, i quines són, si hi ha novetats.
2: Sí, com sempre, fem una miqueta d'espam els dilluns del programa de sèrie que faig amb la meva companya Núria, el fem els dijous de 6 a 7, i parlem bàsicament, a vegades, del que parlem en aquesta secció, però d'una manera més ampliada. Per exemple, aquesta setmana doncs, parlem dels Emmy aquí, però al de sèrie parlem del que passarà, perquè al final serà aquesta matinada i ja tindrem l'espai, no?, doncs, per parlar de forma extensa. Habitualment parlem de més sèries, de més estrenes, analitzem les sèries més en profunditat, també una mica, amb una miqueta d'humor, que potser aquí no hi ha tant espai per riure's tant, però bueno, al final és una hora de programa. I bàsicament això, o sigui, de moment no tenim cap secció nova pensada, crec que jo tinc una por ahí en ment, també més tema humorístic, a mi m'agrada sempre posar temes d'això al programa, però bueno, veurem com va aquesta temporada, però ja serà la cinquena de la sèrie.
1: Encara que tinguem poc temps, el punt humorístic l'hem de tenir sempre, aquesta mirada. Que aquesta nit és la gala dels Premis Emmy.
2: Sí, aquesta nit, avui. És curiós perquè sempre ha sigut els diumenges, de diumenge a dilluns, i ara ho han canviat a dilluns a dimarts. Jo no sé si és perquè no té audiència a la gala o per què, però no m'agrada massa aquest canvi, és una mica estrany. Però igualment el tindrem a les 2 de la matinada aquí a Espanya, a la gala, a través de Movistar, com sempre. I bueno, jo sempre dic que els Emmys, bueno, són els Oscars de la televisió, perquè no ho sàpiga, no? Els premis que entreguen les millors sèries de l'any. Però sí que és veritat que sempre he considerat que els Emmys, almenys els últims anys, sempre estan més encertats que els Oscars. Si m'agrada les nominacions que fan, solen ser les millors sèries de veritat de l'any. Potser sempre es deixen alguna, perquè és impossible sempre acontentar tothom. Però crec que ho fan bastant bé sempre a nivell de premiació. I ara ja repassarem les candidates, però jo sempre estic molt content, almenys, amb les nominades. Després veurem qui s'emporta els premis.
1: Perquè què creus que és el que més tenen en compte per decidir quina és la millor sèrie entre dues, que poden ser dues candidates i qualsevol de les dues podrien ser, no?
2: Habitualment, home, és molt important el factor de quina és la de les sèries nominades, quina és la que té més tirón, més audiència, la més vista, la que més ha impactat, sobretot parlem dels Estats Units. A nivell global potser passava abans, hi havia sèries més globals, en el cas de Joc de Trons, que va guanyar molts anys seguits, doncs, clar, era una sèrie tan famosa a nivell mundial que tenia tant tirón que li donava aquests premis, no? A part de que era molt bona. Però en aquest cas, als Estats Units, jo crec que els últims anys ja triomfan més les sèries més populars allà que no pas una que sigui boníssima i hagi triomfat més a altres continents, no? Per exemple, The Pitt, que ara parlarem d'ella.
1: I això no fa que... No perd una mica de valor aquest premi si l'estem mirant des d'un punt... des d'una vessant més comercial, podríem dir-ho així.
2: Sí, pot ser que sí, però igualment penso que a vegades també els Emmys són els premis que més a vegades s'arrisquen a premiar coses menys vistes. Sí que és veritat que al nivell de millor sèrie sí que no solen fer aquestes sorpreses, però després a nivells interpretatius i premis més petits, clar, no tenen tanta importància, però bueno, s'arrisquen més i fan premis a sèries més desconegudes, cosa que en els grans premis, com els Oscars deia, no és tan habitual. Sí que és veritat que els Oscars s'han obert més a premiar pel·lícules en parlant anglesa, que això està molt bé, però sí que és veritat que els Emmys això no ho fan, també perquè els Emmys tenen uns Emmys normals, que són aquests normals entre cometes, i després els Emmys internacionals, on estan totes les sèries doncs, en espanyol, en alemany, en italià, que jo sempre he advocat perquè les sèries en espanyol o italià estiguin també aquí. Però bueno, de moment estan tancats a aquesta idea, però estaria bé, perquè hi ha fenòmens a vegades que no són sèries americanes i haurien d'estar també als Emmys, però bueno, de moment això no s'ho han pensat.
1: Clar, no sé si estan massa oberts tenint en compte el context actual dels Estats Units a incloure les sèries que siguin de fora, Espanya, Itàlia, etc., dintre del que serien els premis dels Estats Units, sobretot tenint en compte no, com són una mica les seves polítiques. Quin és el context general d'aquesta edició?
2: Doncs, bueno, evidentment, doncs el que dius, el context de política als Estats Units sempre és molt important per una gala d'aquest tipus, tant als Emmys com als Oscars, sempre passa això. M'imagino que hi haurà bastanta comèdia per part de la presentadora, que és el tercer cop, per cert, que bueno, la presentadora és Mariska Hargitay, que és una actriu famosa per la sèrie de Lay Orden, una sèrie molt famosa als Estats Units, i serà el tercer cop que una dona presenta la gala en solitària, en 78 anys, vull dir. Tampoc ha passat massa cops, no?
1: 78, clar, és la 78a edició dels Premis Emmy.
2: Sí, clar, número 78. Sí. Imagino que sí que hi haurà uns quants tasques a Donald Trump, això com sempre. Sempre passen aquestes gales, encara que jo, més enllà d'això, sempre m'agrada que construeixin, més enllà de la crítica política i social, que sempre està bé, que estigui lligada a les arts, sempre està bé, vale? Però jo vull una gala també que sigui dinàmica, que no sigui avorrida, que sigui divertida, que al final les gales eren això abans, i jo crec que amb el temps això s'ha anat com, no sé, agafant un to d'avorriment constant a les gales, que ho comentàvem precisament amb el Jacint altres anys, que sempre passava el mateix, eren 4 hores de premio, discurso, premio, discurso, tot estava el mateix, no hi ha res que diguis, buah, vull veure la gala, i no un resum de la gala.
1: Clar, i de vegades te posen la cançó al mig, allò per trencar una miqueta,
2: o... Sí, i ja està, sí.
1: I la, bueno, i la Mariska, clar, la Mariska que ho ha fet ja d'altres ocasions,
2: no.
1: Dona això? No ho ha fet?
2: No
1: ho ha fet mai?
2: D'altres premis més petits no ho sé, però així a gran escala, no. O sigui que haurem de veure com ho fa. Jo sempre em quedaré les ganes de que també faci una presentació o uns presentadors que siguin d'alguna sèrie nominada, que hi hagi dos o tres actors i ho facin. Jo crec que seria més divertit, però no sé, no se'ls acudeix. No crec que sigui una idea tan complicada. Bueno, però bueno.
1: A mi m'agrada, Víctor, que ets com un brainstorming, també,
2: sí,
1: no? Pels Premis Emmy.
2: No sé.
1: Podeu fer tal, podeu fer qual.
2: Sempre fan algun número, sempre, d'entrada, pues, parodiant alguna sèrie de les nominades. Això ho fan sempre. Però es queden allà i no van més enllà. És com, bueno, vinga, estaria bé.
1: Anem a les nominacions principals i també per què creus que són nominades aquestes sèries. Quins són els criteris?
2: Doncs anem a començar primer, que si no se nos va el tiempo.
1: Vinga.
2: A parlar de millor sèrie dramàtica i tinc un tràiler per aquí que va el meu amic Marc Pujada José. Let's clear up this board and show Day Shift how it's done. Robbie's name's on the schedule. He finally back. Doncs a millor sèrie dramàtica, escoltem de fons que és The Pitt. En aquest cas ja tenim el tràiler de la tercera temporada. És una sèrie que ja sabem que els últims anys doncs, ha triomfat moltíssim. És la guanyadora actual del Premi a millor drama l'any passat i tot fa indicar que aquest any doncs, repetirà com a millor sèrie dramàtica de l'any. És una sèrie mèdica que als Estats Units doncs, ho ha rebentat, a tot el món, però als Estats Units sobretot. Es feia molt en falta una sèrie de doctors ben feta, innovadora. Sempre dic jo que aquesta sèrie és un mix de les sèries antigues amb les noves. O sigui, té una estructura innovadora. Al final tenim una sèrie que cada episodi és una hora a temps real, amb la trama pues, més de tota la vida, no?, dels doctors i els metges a un hospital. No? És aquest mix de plataformes de streaming amb televisió pública antiga. I això jo crec que als Estats Units pues, ha enganxat bastant. Sí que és veritat, em sembla una gran sèrie, notable. Jo no li donaria The Pitt? Pues no li donaria, perquè a mi no m'ha agradat també sempre repetir els premis a la mateixa sèrie, i hi ha sèries molt bones aquest any. Tenim Pluribus d'Apple TV, que ja Apple TV s'ha fet la plataforma amb més nominacions aquest any, a les categories més grans, per dir-ho així, i demostrant que, ja ho he dit moltes cops, que Apple TV pues, està apostant molt fort per sèries de qualitat. I després també tenim l'univers de Joc de Trons nominada, el Caballero de los Siete Reinos, per exemple, d'HBO Max, que són sèries, tant el Caballero de los Siete Reinos com Pluribus, que per mi són les dues que m'agraden més. Però igualment, tenim la Diplomàtica de Netflix, la de Dorada, Slow Horses, o sigui, tenim sèries molt bones. O sigui, sempre són sèries de qualitat. Hi ha un mínim sempre d'exigència, però sí que és veritat que jo li donaria a Pluribus. Jo crec que si hagués de fer una... que és l'alternativa. O sigui, si no guanyes de pit, jo crec que seria per Pluribus, perquè és la primera temporada, i sí que és veritat que els Emmys són uns premis que li agrada molt la novetat. O sigui, sempre que hi hagi una primera temporada molt potent i molt bona, habitualment tiren per la primera temporada. Encara que, clar, si tenim una sèrie com The Pitt, que ho està patant tant als Estats Units, té una temàtica molt forta social, com de Pitt, és que molt forta. Llavors...
1: I, Víctor, si estàs dient que el que valoren és que, justament, doncs, tingui molta acceptació, sí, o comercial, que sí, ho vegi molta gent, doncs The Pitt, o el que tu dius Pluribus, ja ho veurem. De millor sèrie de comèdia?
2: Doncs la preferida per tothom és una sèrie nova, que s'ha estrenat aquest any i ha sorprès moltíssim, que és una sèrie de comèdia i terror, que és La Maldició de Widow's Bay.
1: Que és el que estem escoltant.
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
4: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Sí, una sèrie que ha sorprès a tothom. O sigui, aquesta sèrie era esperada per alguns més seriefils així, perquè sabem que el director, que és Hiro Murai, pues ha fet sèries molt bones, que la creadora també va fer una sèrie que és Parks and Recreation, de comèdia, que és molt bona, però això era más de nicho, no? No s'esperava que aquesta sèrie tingués més de quasi 20 nominacions als Premis Emmys, i als Premis Tècnics, que van ser la passada setmana, perquè hi ha uns premis com una gala paral·lela, on es donen els menys importants, podríem dir, va guanyar 8, és la que més. Llavors s'ha convertit a la favorita per guanyar millor comèdia, és la primera temporada, és, llavors hi ha com un mix aquí de coses que fan pensar que Widow's Bay, doncs, serà la guanyadora. És una sèrie que dic, és comèdia i terror.
1: Sí, un mix, t'ho anava a dir, perquè estàvem veient les imatges, justament.
2: Molt estrany el mix que fa, però que surt genial. O sigui, sobretot amb un repartiment que és brutal, amb Matthew Rhys com a protagonista, que segurament també s'emportarà l'Emmy a millor actor de comèdia. Sí que és veritat que té una rival potent, que és l'última temporada de Hacks, d'HBO, que ja ha guanyat l'Emmy al passat a millor comèdia, i també les últimes temporades, pues, solen tirar bastant. Una última temporada contra una primera és un duel bastant interessant, però jo, veient els Emmys tècnics i això que estic comentant de la novetat, crec que guanyarà la Maldició de Widow's Bay. Em semblaria una gran guanyadora. És una de les millors sèries de l'any.
1: Anem a millor minissèrie.
5: The autopsy is going to say heart attack.
6: Excuse me.
5: What can I do for you?
6: Special crimes. I'm uncertain.
2: Doncs la millor minissèrie, HBO sempre és la plataforma dominant, sempre ha tingut les millors minissèries, encara que Netflix també els últims anys, doncs la minissèrie ha tingut bastants èxits populars, l'any passat mateix amb Adolescència, que sí, ho va patar, sí. Però aquest any, doncs, sembla que s'imposarà aquesta sèrie que es diu DTF St. Louis, HBO, que és una bona sèrie, però m'ha sorprès perquè els Premis Tècnics, doncs, va arrasar també les seves categories i per com a favorita, encara que Bronca, de Netflix, que ja va guanyar per la primera temporada, i dieu, minissèrie té dues temporades, això perquè és, bueno, perquè és una antologia. Que les antologies, doncs, cada temporada ens explica una història diferent, amb personatges diferents, llavors és una minissèrie que s'allarga, podríem dir, no? Però sembla que guanyarà aquesta sèrie d'HBO, perquè ha guanyat els premis interpretatius de direcció, de guió, llavors, doncs, tot fa indicar que si guanya aquests premis, doncs el de millor minissèrie també serà per aquesta sèrie. Una sèrie bastant també estranya, com en aquesta de Widow's Bay, una sèrie que és drama, és comèdia, és moments bizarros, és unes actuacions superrares, però és una sèrie interessant, és diferent. Recorda els germans Coen, a mi, el cinema dels Coen, una mica d'aquest estil.
1: Doncs estava veient ara l'actor, el que feia de xerif de Stranger Things.
2: Sí, el David Harbour, que ha guanyat l'Emmy, el millor actor de repartiment a minissèrie, també el Jason Bateman, actors que coneixem d'altres sèries molt famoses, no? Ho fan genial.
1: Perquè els premis interpretatius, per qui creus?
2: Hi ha molts els Emmys, però sobretot els de drama, que són els més importants. Tenim a l'actriu que ho estava tant des de fa anys, que és Zendaya, sí, que ja ha guanyat 2 Emmys per Eufòria. Jo no sé si tiraran un altre cop per ella, perquè seria ja el tercer Emmy per la sèrie, i jo sempre dic, novetat, repartiu més els premis.
1: Però jo, que hi ha més gent vora.
2: Sí, hi ha més gent, però no sé, tinc dubte si guanyarà Zendaya o Rhea Seehorn, que és la protagonista de Pluribus, que ella és que ja guanya més premis, va guanyar Globus d'Or, llavors potser aquí hi ha competència entre elles dues, i actor de drama, això està clar. O sigui, Noah Wiley per The Pitt, això és que tothom l'estima, estan tots amb Noah Wiley, vamos, que li van donar tots els premis del món, i ja porta 2 anys guanyant-los tots, i dubto bastant que no, un altre cop no sigui l'Emmy per ell. Està genial, s'ho mereix.
1: Sí, s'ho mereix. Sí. Clar, encara que repeteixi.
2: Sí, hi ha coses a vegades que... Jo dic que no m'agrada que repeteixi ni que premi més sèries, però hi ha coses a vegades que no pots mirar cap a l'altre costat, perquè són tan bones...
1: També evident, no? És que crida...
2: Que s'ha de donar el premi.
1: Doncs, Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Molt bona estrena, també. doncs d'aquest espai teu, que tothom que vulgui escoltar més sèries, més cinema, doncs el Víctor Pérez.
2: Que es vulgui tornar boig apuntant sèries, és el nostre programa que ha d'escoltar.
1: Doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies.
2: A tu.
1: Nosaltres deixem aquí aquestes 3 hores, en aquesta estrena de Rubí al dia. Us donem les gràcies, us esperem demà amb José Malagón, amb la Pamela Martínez i amb un servidor. Doncs demà, a partir de les 9, més Rubí al dia.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi. És pura energia. Ella és emprenedora. La Laura ha creat el seu propi projecte, la Zuli Space, després d'anys perseguint aquest somni. No, Laura, benvinguda.
2: Doncs sí.
1: Ets la millor persona per explicar-ho, eh? Benvinguda aquí, l'Inspira't.
2: Sí.
1: Com va ser aquest moment en què vas dir, ara sí, ara tiro endavant i...
2: Bueno, perquè ja porto 25 anys en aquest sector com a agent comercial. Jo ajudo als centres d'estètica i perruqueries a portar endavant el seu negoci, a més de vendre-li els productes. I després de tants anys, doncs ja tenia clar que volia crear un espai de la manera que crec jo com ha de ser-hi. O sigui, l'experiència de visitar tants salons i tants centres d'estètica tenia claríssim el que volia i el que no volia. I també m'ha fet veure la bellesa des d'un altre punt.
1: Com va ser? O sigui, ara ens ubiquem. Tu tenies la teva vida, tens la teva feina i dius, és que vull fer això. Aquest punt d'inflexió, quan va ser?
2: Ui, és que és molt fort. Mira, se'm posa la pell de gallina.
3: Ens encanten. Aquí és on està la història.
2: Perquè jo vivia superbé, eh? O sigui, em guanyo superbé la vida, ja no tinc problemes de nens petits, la meva filla ja està independitzada, no tinc hipoteques, no tinc res, o sigui, tot el temps i el meu sou i el del meu home per gaudir de la vida, no? I, bueno, jo sempre... M'agrada ajudar els meus clients. Sempre és que sóc molt, no sé com dir-ho...
3: Amb vocació de servei,
2: sí,
1: apassionada,
2: sí, molt inquieta, apassionada. Sí. I llavors em va sortir un dia fa, doncs, ara gairebé 3 anys, que com jo sempre estic mirant coses a les redes i tal, jo volia fer com un màster de màrqueting, no? Que és... Perquè jo vaig començar als 18 anys en una agència de publicitat i això no l'he perdut mai. M'ha encantat sempre tot el tema de màrqueting i publicitat. I jo crec que li faltava una mica en aquesta empenta que jo els hi dono als salons, no? Per créixer. I clar, l'algoritme és superbo, no? I sempre et fica coses, no? A l'Instagram de lo que tu busques, no? I al final em va sortir... Bueno, estava a punt d'agafar un MBA i em va sortir un anunci d'una escola de formació empresarial per a autònoms i pimes, per a petites empreses, perquè és veritat que, bueno, aquí a Espanya, doncs, tot el tema de la preparació, diguéssim, més empresarials dels petits negocis, doncs no està molt...
1: Molt recolzada.
2: Molt recolzada, sí. I m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè vaig dir, ostres, pues, si jo estic ajudant a petits autònoms i a pimes, pues, a veure què té aquesta gent per explicar, no? Llavors vaig entrar ràpidament en un webinar d'aquests que fan en directe de 10 minuts, de captació, no? I la veritat és que, em van encantar, no? I havia de prendre una decisió en 10 minuts, d'anar a Madrid amb un event per 4.000 persones, de 3 dies de duració, de 9 del matí a 9 del vespre, sense parar. Em costava uns calés que tampoc eren massa, no? Perquè al final era un event de captació. I vaig trucar a la meva filla, que sempre m'acompanya en tot, o sigui, som com pinipom, en comptes de mare i filla semblem germanes, no? Sempre estem a tope les dues. I ella també és molt emprenedora, és autònoma des dels 21 anys. I li vaig dir, Laura, mira, ha sortit això, però tinc que prendre una decisió en 10 minuts. Diu, mama, però què és? Dic, no ho sé. Diu, bueno, doncs agafa'l, si tu vas, jo vaig. I llavors ens vam trobar a Madrid, no?, en un superevent, bueno, que ens va canviar una mica la vida i la visió, no?, del que era el petit empresari. I la veritat és que ja vam agafar moltes més formacions. Hem estat 2 anys i mig formant-nos per tota Espanya. Formacions de 3 dies a tope, a tope, a tope. Aquesta escola de formació, no sé si es pot dir el nom o no.
1: Sí, sí.
2: Es diu Level Up, i que segur que molta gent la coneix. I ens vam una mica formar en tots els aspectes de màrqueting, comunicació, de lideratge, de KPIs, o sigui, tot el
1: clar,
2: tema de números.
1: Clar, aquesta visió 360 que necessita tenir un negoci.
2: Sí, i en una de les formacions va haver-hi una visualització al finalitzar. I la veritat és que el Carlos Delgado, que és el cap d'aquesta empresa, és espectacular, per mi és el meu
1: mentor,
3: referent,
1: no?
2: Sí, el meu referent actualment. Bueno, va fer una visualització de 10 minuts que tots vam tancar els ulls, imagina't, no? El moment, quasi 2.000 persones, silenci, tothom amb els ulls tancats, i em vaig veure l'Azuli. O sigui, vaig començar a plorar, el que no el vaig veure a Sant Cugat, el vaig veure en un altre lloc.
1: I es pot dir, aquest lloc? O...
2: Sí, a Eivissa. Ah, sí, al port de la Marina, que el conec molt bé.
3: M'ha vingut al cap.
2: Sí, sí.
3: Mira, jo em poso així,
2: i a més veia les famoses com entraven, o sigui, una nedadora d'olla, o sigui, total, però el vaig veure claríssim, com eren els tocadors, com entrava la gent, l'experiència, no?, que no hi havia res igual. I bueno, quan va acabar la visualització, que no m'estenc més perquè va ser llarga, la meva filla, que estava en un altre grup de treball, quan torna, mama, què tal, no sé què, i jo plorant, diu, què passa? Dic, Laura, no t'ho pots creure. I he vist això, i diu, mama, és el moment. Va dir, mama, és el moment. I llavors, a partir d'aquí, van començar, em va dir, mama, no ho facis en Eivissa perquè és un projecte complicat, estàs molt lluny, o sigui, tu tens la teva feina, o sigui, millor que sigui més a prop.
1: Bueno, aquí tenim el sí, que tenim la idea, i ara és l'hora d'aterrar-la, no? Ah, i a l'hora, sí, d'aterrar-la has de tenir els peus a terra.
2: Eh? Sí. I llavors vam dir que jo visc a Cerdanyola, la meva filla viu a Sant Cugat, tota la vida nosaltres la fem a Sant Cugat, els amics, les botigues, o sigui, tot, i van dir, doncs, a Sant Cugat. I fins que vam trobar un local, doncs, va passar un any, més o menys, i al final vam aterrar a Torreblanca, que estem encantades d'estar allà.
1: I que ens expliqui una mica què és l'Azuli, no, Carmen?
3: Jo, que dic... M'ha encantat la història. Home, clar, estava aquí escoltant.
1: Nosaltres allò, ens agrada treure la part de darrere. Sí. Perquè sí, això és un programa on la gent trenca els guions, trenca barreres, ho trenquem tot, i mai és tard. O sigui, llavors aquesta història és molt interessant. Però volem saber què és l'Azuli.
2: Vale.
1: O sigui, quan vas aterrar la idea, vas convertir un projecte que jo l'he provat, és espectacular, i de fet està tenint molt d'èxit.
2: Bueno, tu ets de les nostres clientes preferides. O sigui, és que abans de fer-ho tu, penso que vas fer 6 regals. Abans de venir tu.
1: A mi m'agrada recolzar l'emprenedoria i m'agrada recolzar la passió. I llavors
2: sí,
1: això us
2: nota
1: de seguida.
2: Però sobre aquí després parlarem, perquè jo estic aquests dies donant-li voltes a moltes coses, perquè jo estic... Les meves nenes de l'Azuli, les meves companyes, diuen, Laura, és que tu no pares. És que quan entres per la porta diem, què habrà pensat ara, no?
3: O sigui, esperit emprenedor i diuen, bueno, i emprenyador, no?
2: I emprenyador, sí. Sí.
1: Aquesta és bona.
2: Sí, molt bona.
1: Però expliquem als oients, primer, sí, de tot, què és l'Azuli. Què poden trobar?
2: És un centre de bellesa i benestar. El nostre negoci principal és la gimnàsia facial. Això va començar a Londres, amb una empresa que es diu Face Gym, o Gym Face, alguna cosa així. I a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè és treballar els facials d'una altra manera. Avui les dones estem molt ocupades, o sigui, no tenim temps de res, però no volem deixar-nos tampoc, no? Volem seguir cuidant-nos, i per la gran majoria també l'aspecte físic és molt important, i sobretot després de la pandèmia, no?, que tothom havia de sortir en una càmera, no?, el tema de los zooms i tot això, perquè a partir d'aquí el negoci de la bellesa va créixer moltíssim a partir de les càmeres, del
1: Zoom.
2: Sembla
1: que ens miràvem més, no?
2: Sí, sí.
3: Ens vèiem,
2: sí,
3: nosaltres,
2: ens vèiem,
3: no? I sempre, sí, et veus malament, a,
2: sí,
3: més a més.
2: Sí.
3: Clar, estàs allà on
2: i després de les mascaretes ni t'ho dic, o sigui, perquè amb la mascareta... Vale, bé, tothom s'amagava, no?, darrere la mascareta, però després va ser un antes i un després. I llavors em cridava molt l'atenció, no?, perquè és un tipus de tractament facial que treballa tots els músculs de la cara, que no els fem servir mai, mai, ni somrient, ni parlant, ni res. I clar, amb el temps, la pell doncs es queda flàcida. O sigui, tots tenim molt en ment treballar el cos, els músculs del cos, no?, fent gimnàsia i treballant tot el fitness, tot això, però, clar, la cara no va en consonància, no?, perquè tu pots treballar molt el cos, estar molt forta, però la cara, si no fa res, al final la pell caurà, perquè si el múscul no està treballat, la pell no tindrà on apoyar-se.
1: I no hem de recórrer tampoc,
2: la flacidez.
1: I no hem de recórrer amb unes altres coses que a vegades també no volem, pues això, el botox, l'àcido hialurònic, no? Que sí. Hi ha molta gent que no vol recórrer això. Llavors són alternatives.
2: No, però també serveix per al manteniment de les que s'ho fan, eh? Uh-huh. Vull dir, nosaltres no estem en contra de la medicina estètica, no la practiquem, practiquem més una bellesa més natural, perquè des del nostre punt de vista la bellesa és una altra història, però sí que amb aquest servei, que era molt innovador, permet a la persona arribar vestida, seure en una butaca xulíssima, supercòmoda, que et reclinen cap enrere, i sense perdre temps en desvestir-te, entrar en una cabina i tot això, ja seus a la butaca i comença tota una experiència, no? Des d'un welcome, perquè a l'Azul hi treballem molt l'experiència. O sigui, per això li estic donant voltes a allò de regalar, perquè al final tenim moltíssims clients, però molts, en un any i mig, és una passada, estem molt contentes, que la gent ha arribat un moment que regala més que no consumeixen elles directament el servei.
1: És que tu quan regales, jo t'ho dic per pròpia iniciativa meva, quan regales penses en el que tu t'agradaria que et regalessin.
2: Llavors, penses en lo millor,
1: no? I penses en lo millor.
2: En lo millor, sí. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes clientes que han vingut amb un regal que els hi han fet han tornat després com a clientes. Vull dir, això sí que ens ha passat. No tothom, perquè a vegades ve gent de molt lluny, no?, que els hi regalen i són d'altres ciutats o poblacions i els hi costa venir, no?, per fer-se alguna cosa més...
3: com més constant.
2: Sí, més constant, temps, oi? Sí. Mm. Però sí, o sigui, fem moltíssimes targetes regal. És increïble.
1: I també ajuden al cuidador, a la cura del cabell, eh? O sigui, fan uns...
2: Clar, a part de la gimnàsia facial...
3: Això no... de l'espa capilar.
2: Sí. És que tenim tres àrees dintre de l'Azuli. L'àrea de la gimnàsia facial, que és el que té, hi ha tractaments facials superràpids en 40 minuts on treballem tota la musculatura i fas una supercara quan surts d'allà, tots els músculs a dalt, la cella a dalt, o sigui, els pòmuls, és increïble, a part d'un glow espectacular. La gent es relaxa moltíssim perquè nosaltres posem música canyera, perquè al final és un lloc de gimnàsia. O sigui, has d'estar... Però com la gent s'hi dorm, doncs al final tanquem, baixem llums, no sé què, no? Perquè al final la gent es relaxa moltíssim, es queden superdormits i ens encanta. Després, un altre espai dintre de l'Azuli està l'espa capilar, on jo sóc especialista, perquè porto 25 anys fent tractaments de cabell i diagnòstics, i és una experiència total. O sigui, no és només una cura de cabell, perquè ho fem personalitzat. Primer fem un diagnòstic amb una càmera dermatològica, perquè els equips que tenim a l'Azuli són molt bons, o sigui, no són aparells d'aquests joguets, sinó són dermatològics, i fem un diagnòstic de cuero cabellut i de cabell, per agafar els productes més adients per tu, ¿vale? I parlem amb tu, preguntem què vols, què esperes d'aquesta experiència, no? I llavors després passem a cabina, que són cabines unipersonals, perquè jo penso que si has de viure una experiència t'has de relaxar, has de ser tu sola, perquè t'has de despullar, t'acostes amb una camilla espectacular, que a més és, per l'hivern és calefactable, és hidràulica, i aquí fem un ritual espectacular, amb moltes eines.
1: I surts pentinada.
2: I surts pentinada, sí.
3: Jo ja, a l'octubre és el meu aniversari.
1: Ah, mira, ja. mira, ja ho tindré en compte.
3: Ja sé què demanar. Jo
1: que
3: massatge,
1: jo sóc un expert en regalar.
3: Un massatge. No.
2: I després, per l'altra banda, tenim un altre espai que es diu Body Space, on tenim uns rituals únics, que són experiències úniques, des de massatges d'una hora fins a hora i mitja, on treballem tota la nostra línia d'aromateràpia, que es diu Tranquility, que està basada en olis essencials que treballen tota la part de les emocions, records, i que treballa sobre el nivell de cortisol. O sigui, està...
1: Sí, és demostrat.
2: Sí, demostrat, sí, té estudis científics. I aquí ja, això és l'hòstia ja.
3: D'aquí ja surts nova. Surts nova. No, és que m'encanta perquè ho explica quan tu has dit passió, perquè ho està explicant i
1: és que jo tinc el plaer,
3: i vols anar.
1: Tinc el plaer d'haver compartit amb la Laura algun espai, que també ens hem trobat amb algun esdeveniment, i és que la veig que transpira l'Azuli per tot arreu, però també ha creat comunitat, dintre de l'espai, que això, bueno, també és molt maco,
2: és que això està dintre del meu
1: ADN, no?
2: Sí, d'empresa, sí. Vull dir, sobretot era comunitat. Tinc moltes ganes, clar, primer s'han de tenir clients, no? I en això
1: clients
2: estem.
1: Clients i clientes, que també ho has de dir, que també hi ha homes, eh?
2: Sí, tenim molts homes que es cuiden moltíssim. Evidentment, els passos han de ser els que són, no? Primer s'ha de fer una clientela, a partir d'aquí fer comunitat.
1: Exacte.
2: Vull dir, jo tinc moltíssimes idees i no estic tan lluny ja. No puc explicar més.
1: Pues jo una pregunta que
2: no
1: tenia preparada...
2: No puc explicar més perquè hi ha una cosa molt xula
1: jo que no es pot explicar. On veus l'Azuli d'aquí 5 anys? Però veig que la cosa va més ràpida,
3: sí.
1: No?
3: No, 5 sí. No. D'aquí uns mesos la tenim aquí una altra vegada.
2: Bueno, a mi m'ha donat un patatús aquesta tarda quan he rebut un missatge, un mail d'una empresa que hi ha entre Cerdanyola i Sant Cugat, que m'ha encarregat... Bueno, estem en ello... 400 regals per Nadal per tota la seva empresa.
1: Wow.
2: I volen que sigui de l'Azuli. Perquè no tan sols són les experiències, sinó en tenim molts productes, tenim tota una gamma d'ambients, no? Que és de Tranquility, precisament, amb diguéssim, és l'aroma de l'Azuli. Tothom quan entra diu, oh, què fa olor aquí? O sigui, sí, quina és aquesta olor?
1: Això vol dir que també estàs obrint, diversificant, una mica el que és la parlant de negoci, no?
2: Sí.
1: El negoci, o sigui que sí. Els mateixos clients, la demanda, que això és molt interessant,
2: sí.
1: Que això és que escolta, la persona que està darrere del projecte escolta el client, que això és molt interessant.
2: Tot va ser perquè aquesta empresa va comprar una targeta regal i la vaig portar jo a l'empresa, personalment, embolicada tan maca i amb els olis essencials, el paper de seda, el Tranquility, tot això, que elles quan la van veure van dir, ui, què és això tan maco, no? I els hi vaig explicar, i a què olora? I quina és aquesta olor? Els hi vaig explicar, diu, pues, hem de parlar perquè és hora de canviar els regals de Nadal, no les paneres típiques,
1: bé,
2: no? Que tothom ja, jo crec que
1: són experiències.
2: Són molts anys, no? I al final és molt bonic, no? Que les empreses puguin tenir cura dels seus empleats, no? Perquè al final són els que responen davant de la seva marca o de la seva empresa i també se'ls ha de cuidar, no? I a vegades és el que diem, compres coses pels altres i no et preocupes per tu mateixa, no? Pues què més bonic, no? Que una empresa tingui aquest detall de cuidar els seus empleats, no? I que pensi en algú per el seu benestar, no?
1: És meravellós. Jo crec que això és la millor manera, perquè jo volia fer-te una pregunta, però penso que millor acaba així, perquè... bueno, és que la pregunta era una mica més negativa, no? No negativa, però a vegades quan emprenem ens veiem sols, tenim una mica de sensació de solitud i si algú no t'havia explicat realment el que era emprendre, si t'has trobat alguna cosa que realment sí, durant el camí, però clar, prefereixo acabar l'entrevista amb algú maco, no?
2: Hombre, sempre es dur, però jo és que estic supermotivada, quan hi ha una cosa llavors, que va cap avall, jo el dia següent estic cap amunt.
1: Llavors contesta-la. No sé si t'has trobat amb alguna...
2: Moltes vegades.
3: Tant de com gusta no picar, no?
2: No, sí, a veure, és veritat, o sigui, trobes moltes pedres i molts dies que dius ¿por qué he tenido que hacer yo esto con lo bien que vivía? O sigui, ¿per què m'he tingut de ficar en això, no? I de preocupacions i males nits a vegades, no? Perquè això, qui sigui empresari o petit autònom, el que sigui, sabrà de lo que parlo. O sigui, és com una muntanya russa, no? Però jo crec en la feina, crec en el treball, crec en la il·lusió, crec en el propòsit, no? Que tu quan tens un propòsit i encara n'hi ha eines i ganes de treballar, has d'anar per totes, vull dir... I si has de buscar la manera de diferenciar-te, has de treballar i anar buscant i mirant i cursos i formacions. I estic ficada en tot arreu. O sigui, dic, si no tinc temps de dormir, però sí, perquè sóc un centre de benestar i sé que he de dormir 8 hores.
1: Jo, perquè, Laura, et dono...
3: Un exemple.
1: Jo et dono la benvinguda a aquest programa perquè és la primera vegada, m'has dit que era la primera vegada que venies a la ràdio.
2: Sí.
1: Però és que ja formes part de la nostra comunitat, ja ets una inspirada total, perquè és que tens el nostre ADN, però de dalt a baix.
3: Total, sí. Sí, total.
1: Sí, aquestes són les històries que realment ens donen aquest, com diríem, aquest tarannà, no?, de l'Inspira't.
3: I aquesta empenta, també.
1: Aquesta empenta per seguir.
3: És el que parlem avui, que és el primer programa. L'Inspira't ens fa, també, a vegades arribem aquí cansades del dia i fas així, t'asseus aquí, i surts com, amb més energia. Surts
2: si tot fos tan bo, jo crec que les empreses no creixerien. O sigui, has de passar per un batxe dolent per tornar a pensar i a pensar
3: i a crear,
2: en coses noves
3: i a crear
2: sí,
3: coses.
2: Sí.
3: I...
1: Em permeteu un minutet abans d'acomiadar-nos? És que tant. Us vull presentar la Martina.
3: Sí?
1: A la Martina Canals, que l'he agafat així ara una mica perquè dic, serà la nostra, és la nostra companya, la nostra nova companya, que aquesta temporada també formarà part de l'Inspira't, ja és una inspirada més. És una noia que també, Laura, té ganes d'aprendre. I aquí també ens agrada acompanyar a la gent que té ganes d'aprendre.
3: M'encanta.
1: Llavors, aquest any, què faràs, Martina? Ens acompanyaràs i què faràs?
4: Pues aquest any... però...
1: Aquesta temporada a la ràdio, què faràs amb nosaltres aquí a l'Inspira't? Ens acompanyaràs, faràs alguna secció... T'atreviràs?
4: Bueno, m'atreviré a veure amb les recomanacions, a veure si us puc recomanar alguna
1: cosa. O sigui que ja estàs agafant idees, no? Per
4: sí.
1: Si ens portaràs alguna coseta.
4: Sí.
1: T'ha agradat l'experiència d'estar aquí avui?
4: M'ha encantat.
1: Sí?
4: Sí.
1: Sí? O sigui que contem amb tu.
4: Efectivament.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
4: Sí.
3: Ara s'ha agafat per sorpresa.
1: Però sí. Jo sóc així i a la gent se li ha de donar, com deies ara, aquesta vidilla perquè comencin i arrenquin. O sigui que, Martina, t'esperem aquí. Ets una inspirada més.
4: Sí.
1: I formes part ja del nostre equip, eh? Vale?
3: I seguim amb presentacions i acabem, perquè a l'altra banda tenim el Josep, que ja ens està coneixent avui en el primer programa.
1: Perdona, Jake, que m'he enterat que és un DJ potent.
3: Ja,
1: o sigui
3: ja l'anirem descobrint.
1: Té entrevista també, el Jake.
3: El segon programa de la cinquena temporada ja ens portarem millor i l'avisarem de tot el que farem, sí? Prometido. I nosaltres ens acomiadem.
0: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Anem, comencem ja. 7 minuts que ens passen d'aquesta hora de les 11 del matí. Tenim aquí el Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Abans de començar amb aquest cicle que parlarem de l'Escola Montserrat, volia preguntar-te per dos temes que han sortit avui, així ràpidament. Hi ha una alerta per desabastiment de medicaments contra la menopausa. Les raons, doncs, que cada vegada s'està tractant més, també es parla de les restriccions que hi ha també per al tema de l'Estret d'Hormuz, per tot això, de la guerra aquella. Doncs et volia preguntar, això s'està notant a les farmàcies d'aquí, de Rubí?
1: Bon dia, Toni. Bueno, en primer lloc, gràcies, no? Una temporada més, gràcies per comptar amb mi, i gràcies per també permetre'm difondre salut. Potser avui des d'un punt de vista més formatiu, però que en el fons també repercuteix en la salut de la nostra població. I res, agrair-vos que compteu amb la farmàcia Can Oriol.
0: L'agraïment és nostre pel vostre temps que veniu aquí, doncs, pel fet de fer ràdio. O sigui que...
1: Molt bé. Bueno, és un mitjà que jo sempre he pensat que acompanya i acompanya de forma qualitativa a la gent, i si en aquest cas és de proximitat, com som nosaltres, una activitat sanitària de proximitat, doncs encara millor. En relació al desabastiment de les teràpies hormonals substitutives. Aviam, sí que és veritat que fruit de trencar un determinat tabú que s'ha anat produint al llarg del temps, la prescripció ha anat creixent. Vull dir que les dones que presentaven sintomatologia cada vegada no expressen amb més claredat aquesta sintomatologia als seus ginecòlegs o ginecòlogues i, per tant, la prescripció s'incrementa per millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Aquest és un factor. Val? Sí que és veritat que n'hi ha un altre que probablement se'n parla menys, però que té un impacte molt directe, i en el cas concret de les teràpies hormonals substitutives amb estradiol i progestàgens és més així, és que el preu a Espanya regulat és molt baix. Llavors, què passa? Que els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Estic entenent que hi ha d'altres països que estan demanant a Espanya i que, per tant, s'està exportant i que, per tant, hi ha falta d'estoc aquí.
1: No és això.
0: Com
1: és? Espanya té els preus dels medicaments reembolsats, regulat. Sí. Llavors s'arriba, no, a un preu especificat que el fabricant ha d'assumir. I aquell és el preu. Què passa? Que davant d'un increment de la demanda o d'una limitació de la producció, són els dos factors que afecten, incremento demanda o tinc un problema en producció, ja bé sigui perquè no tinc matèria prima o bé perquè algun lot m'ha sortit afectat. I clar, pensem que els lots són grans tirades que tenen impacte global. Doncs degut a un d'aquests dos factors, sí, doncs llavors he de decidir jo a quin mercat distribueixo. No vol dir que ens desabasteixin per complet per nosaltres, però que no hi ha unitats suficients per respondre a la nostra demanda. No? I l'impacte del preu és un d'ells.
0: També una notícia que Sanitat, que vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons fins a 6 mesos, per tant, intenten potenciar, no?, el que seria la lactància materna.
1: Però això ve de molt lluny. La nutrició, o sigui, la lactància artificial en llet de fórmula fins als 6 mesos està prohibida per complet qualsevol tipus de promoció. Ja bé sigui directament sobre el recomanador, no?, comadrones, infermeres, pediatres, o ja bé sigui en la persona que el dispensa, no?, que serien les farmàcies. Per què? Perquè ja en el seu moment es va detectar que podia ser una amenaça contra l'lactància materna, que ja és sabut per tothom que és la millor opció per poder nutrir els nostres pacients. Sí que és veritat que ara el que s'ha fet és potser una vuelta de tuerca más, val? Que és que determinades imatges, eliminar-les, que no hi hagin imatges infantilitzades, que no hi hagin imatges que associem a una mare i a un nadó, que hi hagi determinats gadgets, no? Bolígrafs, etc., que no puguin estar en consultes pediàtriques, que no puguin estar en farmàcies. Diguéssim que és una vuelta de tuerca más. Principalment, no? Diguéssim, en la llet de continuació, que és la que ve a partir del mes 6. No? La del 0 al 6 ja venia estant bastant diguéssim, controlada i regulada. No pots donar mostres, no pots fer cap mena de promoció de 50, segona unitat del 50%, etc. I, en canvi, amb les lleis de continuació, aquestes iniciatives més promocionals ara es veuran afectades.
0: Parlaves de publicitat i d'imatge, i de publicitat i d'imatge té molt bona, justament, qualitat. Aquest cicle de l'Escola Montserrat, que és el cicle de tècnica en farmàcia, explica'm una miqueta, perquè tu deies és que té un bon nivell d'oportunitats de treball amb estudiants que acaben el cicle, que ara els presentarem també, i el professor també.
1: Jo, si algun... una persona ens està escoltant, ja bé sigui algú interessat en fer una reorientació de la seva carrera professional, o algun nano jove que té pensat estudiar o formar-se en àmbit sanitari, o bé algun pare, avi, àvia, que estigui escoltant i estigui pensant en el seu fill, net, neta, doncs que sàpiga que en proximitat hi ha una opció formativa com a tècnic de farmàcia, que a més, no, et dona una possibilitat de tenir una empleabilitat amb un alt percentatge i amb unes condicions raonablement bones, i a més, de proximitat. Vull dir que són aspectes que penso que val la pena tenir en compte, a part que l'impacte social i en salut que les persones que s'acaben formant poden, al final, oferir als seus pacients.
0: Presenta'ns tu, a qui tenim aquí.
1: Tenim molt bona gent aquí.
0: Tots cinc, eh?
1: Tots cinc, tots cinc. I tu també, i tu també. Aquí tens, vinga. Abracem-nos. Val, mira, ara tinc, per una banda tinc la Karen. Karen ja forma part del nostre equip de la farmàcia des de fa uns quants anys. Ara ella també t'explicarà una miqueta la seva perspectiva i la seva opinió en relació també a, no, al que és la funció de tècnic en farmàcia i els serveis que pot oferir la farmàcia. Tenim a la Mar Rodríguez, també una companya de l'equip que forma ja, doncs que ja vam sumant anys tots, ja fa uns quants anys també. Són joves, però sumen experiència, eh? Sí. És fantàstic això. També està amb nosaltres el Lucas, val? Lucas Hidalgo, que és un altre exalumne. El que he portat són tres exalumnes de l'Escola Montserrat que formen part de l'equip de la farmàcia Can Oriol, que també t'explicarà, no? O poder també transmetre una opinió, no, personal respecte a persones que es puguin estar plantejant una formació, com et deia, en tècnic de farmàcia de proximitat i qualitat. I tenim l'Agustí, que l'Agustí és el coordinador, també és un excompany perquè ell és llicenciat farmacèutic i ortopeda, també és excompany de la farmàcia Can Oriol, sí. I actualment coordinador del cicle de grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat.
0: Agustí, quants anys fa que oferiu el grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, des del 2019. Des del 2019 va començar, que van coincidir també amb la pandèmia, que va ser la primera promoció on estava la Karen.
3: Sí.
2: Aquí tenim la primera promoció, segona i tercera promoció.
0: Oh, que gran, això, eh?
2: Sí, ja portem 8 promocions i, bueno, encantats. És una escola centenària, l'Escola de Montserrat, i el cicle, doncs, bueno, és el que està resistint ahí, no?, lluitant contra tot perquè mereix la pena. Com a farmacèutic, mereix la pena.
0: A l'hora anterior estàvem parlant de l'Escola Montserrat, ja amb una mirada de fa molts anys, sí. I amb aquesta bona imatge i bons ulls, eh? Quines habilitats adquireixen aquests alumnes durant els dos cursos de grau?
2: Home, el que s'intenta, amb totes les ganes que tenim el professorat, doncs que adquireixin les competències necessàries per estar davant d'una farmàcia, no? Des de gestionar els estocs, la dispensació correcta d'un medicament o d'un producte parafarmacèutic, que sempre s'ha de diferenciar una cosa de l'altra, també el promoure hàbits de salut saludables, també el saber fer uns protocols de seguretat, de neteja, al laboratori, que jo sé que hi ha alguns laboratoris aquí, no?
0: També ho has remarcat, al laboratori.
2: Claro, clar. I, bueno, tota una sèrie de funcions que després s'han de posar a la pràctica. Clar, és el pont, hem de fer el pont entre la part teòrica i la part pràctica a l'empresa.
0: Clar, perquè ara ve aquesta pròxima pregunta, que és quina és la importància que té al vostre centre la col·laboració amb les farmàcies, per exemple, la farmàcia de Can Oriol.
2: La farmàcia de Can Oriol, que és una de les pioneres que va contactar amb nosaltres i de les que més alumnes ens ha recollit, la veritat, i que s'ha quedat. Que ha conservat, que ha conservat. I, home, la importància és fonamental. A part del prestigi que adquireix l'escola i el pes que agafes per tenir totes aquestes oportunitats laborals, que és una per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, eh? Molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi queda és perquè no vol, bàsicament.
1: L'empleabilitat és pràcticament total. Ja depèn una miqueta després de com l'alumne es senti en el desenvolupament d'aquelles tasques professionals o no. Però si se sent a gust, té inserció total.
0: Qui era de la primera promoció?
3: Jo.
0: La Karen. Doncs Karen, què et va portar a estudiar aquest grau tècnic en farmàcia?
3: Hola, bon dia, Toni.
0: Bon dia.
3: Bueno, a mi sempre m'ha agradat tot l'àmbit de sanitat. És algo que des de molt petita m'havia agradat. Vaig mirar diferents tipus de graus i el que em va cridar molt l'atenció és que, bueno, com va dir l'Agustí, era la primera promoció, era el primer any que feien el grau de tècnic de farmàcia, no? De farmàcia i parafarmàcia, i vaig dir, anem a provar, és algo que aquí no s'ha fet mai a Rubí, i vaig veure, me'n va agradar molt tot el que tenien, no? El que podien oferir, que sobretot el que era que els profes eren farmacèutics, eren de
1: que provenien del sector, no? Que estaven dins
3: introduïts. Per exemple, jo quan vaig conèixer l'Agustí, que va ser el meu profe, ell estava treballant en una farmàcia. I clar, era com, bueno, li preguntaves i era, no, és que passa això, a la farmàcia es fa això...
0: És el coneixement tàcit.
3: Exacte.
0: De la persona que està allà i del que està treballant d'això. I això ajuda moltíssim.
1: Sí. No només teoritzat.
3: Sí, clar, perquè per teoria, bueno, tens els llibres i pots llegir i pots aprendre, no? Tu pots aprendre de memòria. Però que t'expliquin experiències, com en el nostre cas era això, no? Ell moltes vegades ens deia... les experiències que tenia en el moment d'estar mostrador. I era a mi almenys el que més em va agradar.
0: Karen, m'ha fet molta gràcia que ara pensava, tu vas ser de la primera promoció, has estat la primera en parlar, la primera en sortir al camp i has fet com els jugadors de futbol, perquè primer abans t'has santiguat. Ai, Déu meu, ho has fet... Saps? Perdoneu, vaig fer una expressió, o sigui, molt bé, per no dir de conya, molt bé, sí. Endavant, no? Sí. Segona promoció, qui era?
4: Jo.
0: La Mar. Doncs, Mar, quines habilitats creus que vas adquirir quan vas cursar el cicle?
4: Bueno, jo, sobretot, la més important crec que va ser aprendre que era l'escolta activa amb el pacient. Crec que és una habilitat que no tothom adquireix i crec que com a resposta al pacient és molt important que es senti escoltat, que senti que el podem ajudar, que l'estem intentant donant diferents opcions a la farmàcia per poder ajudar-lo, a lo millor no solucionar-li el problema, però sí poder donar-li diferents eines, diferents claus per poder intentar ajudar-lo de la manera que puguem. A lo millor no tenen... bueno, no tenen a lo millor algun recurs on poder accedir al metge directament, i moltes vegades sí que és veritat que venen primer a la farmàcia que no al metge, i depèn de com els guiem o els podem ajudar, després sí que a lo millor hi agafen i diuen, bueno, vaig a consultar també un expert més, diguem, mèdic.
0: Però important aquest primer pas, perquè també esteu ajudant molt al sistema sanitari, doncs, que no es col·lapsi també amb aquestes primeres atencions.
2: Que són les trinxeres, de les farmàcies són les trinxeres.
0: Això m'ha
2: agradat. I en la Covid es va demostrar,
0: sí.
2: Es va posar de manifest.
0: I els supermercats.
2: I els supermercats també, sí.
0: Farmàcies,
2: paper higiènic, paper higiènic va ser totalment necessari, no?
0: Anem a la tercera promoció. Lucas, com va ser aquesta experiència que vas fer, no? Es parlava ara mateix de les trinxeres, doncs de les pràctiques en l'oficina de farmàcia. Jo no sé si això t'ha ajudat a desenvolupar-te més com a professional.
5: Hola, Toni, bon dia, què tal? Sí, la veritat és que les pràctiques on jo la vaig fer, a la farmàcia, no va ser la farmàcia on estic ara, va ser en una altra, però bastant bé. Jo penso que és el principi de tot, no? És com quan et treus el carnet de conduir. No? Primer tens la teòrica i després tens la pràctica, que ho tens que posar en pràctica. Que el que hi ha a la pràctica és el que hi ha dia a dia, no? El que fas cada dia, ajudar al farmacèutic, a la dispensació, donar bons consells, els millors possibles, perquè l'important és que li vagi bé, i que si la persona et diu que va bé i ell se'n va contenta a més, pues has triomfat, no?
0: Karen, desenvolupant la teva funció com a professional en aquest àmbit sanitari, quins serveis oferiu per millorar la salut dels pacients?
3: Bueno, nosaltres oferim, bueno, no, la pressió, el colesterol, sobretot jo crec que nosaltres a la farmàcia el que més tenim en ment és el consell farmacèutic personalitzat. És algo que crec que tots els companys tenim molt adquirit, que no volem donar un consell de bueno global, que sigui, no, això t'anirà bé i ja està, sinó que sigui algú específic per ell, per poder ajudar a aquesta persona en el seu cas, vale? Que no sigui algú genèric, per dir-ho així. I bueno, després també tenim el servei de SPD, el servei de personificació de personal de dosificació, perdona, que bueno, és fer els blisters perquè les persones puguin prendre bé la seva medicació.
0: Sí, important, i això.
3: Puguin prendre bé la medicació, i les persones que són polimedicades, que no tinguin aquest problema de ostres, és que no sé si me l'he pres.
0: Sí,
3: que és això molt important. Molt
0: I sobretot
3: important.
0: A persones grans, que no recorden moltes vegades si l'han pres o no l'han pres. Que, bueno,
3: exacte, sí,
0: ja
3: sí,
0: passa
3: sí,
0: quan tenim 50 anys, no ho vegis.
3: Sí.
0: Que anem ràpids, perquè anem curt de temps. A Mar, què creus que es valora més en un pacient quan, o què valora més quan us va a veure a la farmàcia?
4: Jo crec que, sincerament, el sentir-se escoltat, el sentir que pot entrar a un àmbit on pugui explicar el, bueno, el que li està preocupant o el seu problema, o a lo millor, a vegades, moltes vegades...

0: Oye, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball. És complicat el grau, sí, mai ha regalat res, però amb els profes que hi ha, que són molt amens i tal, i tu passes molt bé.
1: Com l'Agustí.
0: Sí, exacte.
1: I a més a més, que després té una sortida que deia 90-95% que després tenia aquesta inserció. Real. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per venir aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, a cadascun de vosaltres.
0: Ah, res.
1: I que donen ganes d'apuntar-se.
2: Sí, sí, sí.
3: Encara esteu a temps. Per aquest curs encara esteu a temps.
4: I ens hem trobat amb persones també, que et dic, no de 18, 19, 20 anys, sinó persones amb una altra mica més avançada, reorientant la seva carrera perquè potser venien amb ganes de fer una cosa nova que tingués una vocació més social i més sanitària.
1: Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes
4: gràcies.
5: Gràcies, Toni. Gràcies.

0: Aquest setembre ha començat a funcionar a Rubí un nou SIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge a l'Escola del Bosc. Fins ara, les famílies rubinenques que necessitaven aquest recurs es desplaçaven fins a Bellaterra. Tres de les famílies, en el cas de Rubí, hi havia quatre famílies. Tres de les famílies han optat pel nou servei de Rubí, però n'hi ha una que ha decidit continuar a Bellaterra i assumir pel seu compte els desplaçaments. És el cas de la Laura Jurado i el Jesús Martínez, que avui ens acompanyen per explicar-nos per què han pres aquesta decisió i quines són les seves reivindicacions. Laura, Jesús, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per situar-nos, el vostre fill va al SIAL de Bellaterra. Quina ha estat la vostra experiència en aquest centre?
1: Bueno, pues muy buena, es una experiencia buenísima porque la Escuelita de Bellaterra lleva 25 años que es referente de inclusión para la comunidad sorda y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIs, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado que también tienen nociones de lengua de signos. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestro niño.
0: I què és el que vos fa, a banda d'això, què és el que vos està, els que vos fa estar més satisfets amb aquest SIAL i amb l'atenció que rep els nens? Ens has dit que és un SIAL que és referent perquè fa molts anys que funciona i té molta experiència, però fan alguna mena de treball diferent que no facin altres bandes?
1: Bueno, en cuanto a de esto de signos, o sea, de lenguaje de sordos, bueno, pues lo que tenemos allí, supongo que los otros sí al será igual, ¿no? O sea, tienen logopedas, tienen mesas de audición y anguacha y supongo que eso será igual en todos sitios, ¿no? Nosotros lo que nos ha gustado mucho es, pues eso, que todo el alumnado, pues tú vas por el colegio y todos los niños lo saludan con lengua de signos, aunque mi hijo escucha ahora, porque lleva implantes cocleares, pero lo saludan con lengua de signos. Los profesores también están muy concienciados en este tema y pues tienen pues todo un sistema montado para que el peque pues no solo sea auditivamente, sino que lo vea todo muy visual, ¿sabes? Con dibujitos, le preparan siempre pues unas libretitas para que él sepa lo que va a hacer después y entienda, o sea, digamos que le avanzan las tareas que van a ir haciendo para que él luego no se quede extrañado o no se pierda.
0: Aquest curs s'ha posat en marxa un SIAL a Rubí i les famílies de Rubí que anaven a Bellaterra tenen ara aquesta nova alternativa. Vosaltres, però, heu decidit continuar a Bellaterra. Per què heu pres aquesta decisió que vos suposa un esforç?
2: Bueno, nosaltres hem preferit quedar-nos a Bellaterra, com ja deia la Laura, perquè principalment perquè el nen ja s'ha fet a aquesta escola, ja té el seu grup d'amics, saps? Ja contacta directe amb les mestres i a més la resta de nens ja estan conscienciats en un entorn per nens sords, vale?
1: Bueno, després el que també, bueno, no ens genera confiança és el tema de que s'ha obert un SIAL aquí a Rubí, però aquest SIAL comença aquest any, saps? No té experiència en tot això, que sí, que tindrà una MAI i tindrà una logopeda que faran la mateixa feina, però no tothom sap d'això, saps?
2: Sí, i a més que és un tema també que han decidit muntar un SIAL a Rubí per treure'ns l'ajuda del transport escolar. O sigui, ha sigut com una campanya de hòstia, com hi ha ara mateix n'hi ha quatre nens de Rubí, els hi traiem el transport, vale? I muntem un SIAL a Rubí. Quan ens hem trobat casos en el mateix Bellaterra, quan hi ha hagut una logopeda de baixa que depenen del CREDA, saps? No han pogut cobrir la baixa d'aquesta logopeda i de sobte diuen, ah, doncs ara obrim un altre SIAL. Clar, llavors això ens fa dubtar a nosaltres de dir, hòstia, si no tenen ni per cobrir una plaça d'una baixa, no tenen per cobrir una baixa, com volen crear tot un entorn de la nit al dia, al mes de juny, creem un sí a la Rubí i al setembre ja estarà funcionant. Les coses no funcionen de la nit al dia.
0: Perquè els nostres oients... Perquè els nostres oients ho entenguin, nosaltres a la darrera temporada, fa uns mesos, vam fer també una entrevista sobre precisament aquesta problemàtica, que era que se retirava als alumnes del CIAL de Bellaterra, se'ls volia retirar el transport escolar fins allà, el departament com a, o la conselleria, com el Consell, com a resposta a aquestes necessitats que les famílies demanaven, que necessitaven aquest transport, com a resposta ha decidit obrir aquest CIAL a Rubí com a alternativa en això, que era el que ens explicaves tu ara, Jesús, que per treure's el transport ells han posat aquest CIAL. Heu tingut informació suficient sobre com havia de ser aquest CIAL, com havia de ser el projecte que farien quan l'havien d'obrir ara? Perquè, clar, això va passar a finals de curs, bàsicament, al juny, juliol va passar tot això. O considereu que s'ha pres una decisió massa precipitada, massa ràpid?
2: A nosaltres ens van citar ja en una primera reunió pel tema del transport escolar. Ja la primera reunió que vam tenir va ser al febrer, em sembla, vale? En la que ens van reunir a petició de l'escola, perquè no ens volien reunir, vale? Ens volien citar les famílies de forma individual, i l'escola de Bellaterra va dir, no, citeu a totes les famílies conjuntes, saps? Ens van citar per dir-se que ens retiraven el transport perquè les licitacions havien quedat desertes i en el concurs no es presentava cap empresa de transport. Vale? Llavors nosaltres vam fer una campanya i vam intentar fer força perquè... diguéssim, pugessin el preu de la licitació d'alguna manera i poguessin optar a aquest transport escolar i que els nostres fills seguissin anant, perquè nosaltres no hem demanat canviar res. Nosaltres anem a l'escola i tot igual. Nosaltres volíem que tot seguís igual. No estàvem demanant res més. Saps? Simplement ells ens van retirar al transport escolar. Mitjançant fent força, vale, pues ens van citar aquí a Rubí, al col·legi, el que era el Jacinto Verdaguer abans, vale? A unes oficines que pertanyen al Consell Comarcal, i ens van citar i ens van proposar, entre d'altres coses, o sigui, van fer com una pluja d'idees, i entre altres coses van comentar que si obrissin un sí a la Rubí, si a nosaltres ens semblaria bé. Vam dir, home, a nosaltres ens... Em sembla molt bé que haurien un CIAL a Rubí, vale? O sigui, nosaltres som tots els meus partidaris, tant de bo hi hagués un CIAL a cada poble, saps? I la gent no s'hagués de desplaçar, vale? Però ens ho van proposar com una opció, com també ens van proposar de donar-se uns diners, diguéssim, per cobrir els gastos de transport. I llavors ens van preguntar, si obríssim un CIAL a Rubí, vosaltres vindríeu? I els vam dir, en el cas de que obríssim un CIAL a Rubí, i els vam respondre el mateix que us hem explicat a vosaltres,
1: sí.
2: De que a nosaltres ens agrada l'escoleta, porta 25 anys d'experiència, té tot un entorn que creiem que no es fa de la nit al dia, i el nostre fill, que té ara 3 anys, ara ha començat i 4, està en un procés evolutiu que està començant a parlar ara mateix.
1: Sí, no? Necessitem gent amb experiència.
2: I les logopedes... que si pot ser que tinguin la mateixa logopeda I4 que I3, saps que més que res, perquè el nostre fill, a part de la sordera, també ha tingut unes altres coses i tots els seus primers anys de vida ha sigut un nen bombolla que no s'ha relacionat amb altres nens. Llavors, quan ha començat l'escola, saps, ha sigut, per què ara hem de canviar aquest entorn?
1: Sí, sobretot perquè nosaltres vam anar a l'escola de Bellaterra perquè ells ens ho van dir.
2: Clar.
1: Vale? No va ser una elecció nostra. Ells ens van dir, l'escola Bellaterra és un referent i anireu allà perquè estarà molt, molt ben atès. Clar, ara de sobte, perquè no tenen diners pel transport, hem de canviar de col·legi. Bueno, la cosa és que en aquesta reunió ens van donar l'opció de, bueno, que hi havia una possibilitat d'obrir un SIAL, ¿vale? I que es posarien en contacte amb nosaltres si això passava. Bueno, aquesta comunicació no va arribar mai. Al juliol, quan ja s'havia acabat el curs, nosaltres vam fer una instància a Serveis Territorials, al Departament d'Educació, per dir que com estava això, que nosaltres s'havíem matriculat a Bellaterra i que nosaltres no teníem idea de que haguessin obert algun SIAL aquí. Llavors, a l'agost, ens van fer resposta i ens van dir que sí, que hi havia un SIAL aquí, que començava el setembre i que si nosaltres volíem anar, doncs, podíem anar. I si no, doncs, hauríem d'assumir nosaltres els gastos de transport i de menjador.
2: Sí, que tot i que estiguéssim fora de plaç de matrícula, que ja ho arreglaven perquè nosaltres ens poguéssim incorporar a l'escola del Bosc.
1: Sí, nosaltres hem tornat a insistir i a dir pues, que això no ha sigut una decisió nostra, que el nostre nen està allà i té una comunitat maquíssima i que no volem marxar d'allà i que considerem que com no està obligat a canviar de col·legi perquè no hi ha ninguna llei que ens digui que perquè aquí hi ha un SIAL hem de canviar aquí, si nosaltres continuem anant allà a aquell SIAL, volem que continuïn assolint els gastos.
0: Aquesta és la vostra principal reivindicació, que és que el fet de que el nen continuï a l'escola a la que estava ja matriculat, això implica unes despeses per a la família que abans no tenia i que de sobte vos les han tret i demaneu que vos les tornin a proporcionar.
1: Clar, no solament és monetàriament, és el problema de que, clar, si tu tens un nen que entra a l'escola a les 9 del matí, tu has de deixar d'anar a treballar, o sigui, has de reduir la jornada perquè has d'anar fins allà i tornar al teu treball. Llavors, no és tan fàcil fer això, no és només un tema de diners.
0: És una decisió que vos suposa un esforç important, però preferiu assumir-ho. Què diu això del vostre punt de vista sobre la importància que té per a vosaltres continuar a Bellaterra? Perquè, clar, el departament vos diu, bueno, jo vos he donat una alternativa i no l'heu agafat. Hi ha marge de maniobra per aconseguir que vos puguin ajudar?
2: A veure, nosaltres ho hem demanat, ¿vale? O sigui, demanar-ho ho demanem, però a més també hi ha una altra família a Sant Cugat que compartia en línia, o sigui, hi havia, perquè et facis una idea, en les línies dels busos, hi havia una línia que feia Montcada, Cerdanyola, Ripollet, ¿vale? I hi havia una altra línia que feia Rubí, Sant Cugat. ¿Vale? Ja no només són les quatre famílies de Rubí les que s'han quedat sense transport i tres s'han anat a l'escola del Bosc, és que hi ha una altra família a Sant Cugat que també s'ha quedat sense transport.
1: I sense SIAL.
2: I sense SIAL. Clar, no té ni SIAL a Rubí, o sigui, no té SIAL a Sant Cugat, continua anant a Bellaterra, però també li han tret les ajudes del transport. Saps? Llavors, entre les dues famílies estem intentant fer una mica de força per veure si ens donen aquesta ajuda. Nosaltres no estem demanant més de lo que ja teníem.
0: No sé si heu pogut xerrar amb les altres famílies de Rubí, que fa molt poquet que l'han posat en marxa, en aquests dies que han estat allà. No sé si heu pogut xerrar amb elles per saber com estan funcionant.
1: No. Clar, hem deixat de veure-les. Les veiem a l'entrada del cole i ara ja... Pues...
0: Ara m'explicàveu que aquesta família de Rubí també s'ha quedat sense transport.
1: Sí, Sant Cugat.
0: És només una família de Sant Cugat, que també on hi ha més.
1: Sí, només hi ha una família, sí.
0: O sigui, sou la família de Rubí i la família de Sant Cugat. O també n'hi ha més famílies que tinguin el mateix
1: transport? Les famílies de Montcada, Cerdanyola i Ripollet han aconseguit el transport. Mm-hmm. O sigui, han tret una licitació per ells i han aconseguit un transport per ells. Però nosaltres no. Nosaltres, com hem fet el del SIAL aquí a Rubí, doncs ja no hi ha hagut opció.
0: Vosaltres explicau també que aquest SIAL s'ha posat en marxa de manera precipitada. Què és el que exactament considereu que no s'ha fet bé?
1: No és que no s'hagi fet bé, suposo que ho hauran fet bé, perquè no és més sí. que assignar recursos a un altre col·legi.
2: Sí, és treure recursos d'un col·le i portar-los als altres.
1: Sí, o sigui, no és això. O sigui, per nosaltres no és que ho hagin fet malament. Està molt bé que hagin fet un CIAL aquí, però aquest CIAL i aquest col·legi no té l'experiència que té l'Escoleta de Bellaterra, que és un referent en quant a inclusió amb la sordesa. Llavors, clar, nosaltres anar potser a uns altres nens, si són més grans, que ja tenen assolit el llenguatge, li fan més o menys li dona igual canviar de col·legi, saps? Però nosaltres tenim un nen que té 3 anys, no parla res encara. Encara està amb mama, papa, pipi, caca, saps?
2: Ja,
1: nosaltres necessitem una comunitat que els ajudi, que li ajudi a començar a parlar. I per això nosaltres ens fa més confiança a Bellaterra.
2: Sí, de fet, les famílies que han anat a l'Escola del Bosc són més grans tots.
1: Sí.
2: Saps? No hi ha cap de l'edat del nostre fill. Uh-huh. Saps? Tots són de cursos més elevats. Amb la qual cosa tots ja tenen adquirit el llenguatge, ja estan evolutivament, ja estan més desenvolupats i llavors pues, cada part pues, pren una decisió, no? Potser si m'hagués agafat que el meu fill ja parla bé, ja ho fa tot bé i ja té menys sessions de logopèdia, per dir-ho d'alguna manera i tot, doncs potser dius, pues mira, pues provem i anem a aquesta escola, no? Uh-huh. Saps? Però en aquest punt que està fent moltes sessions de logopèdia, que està pràcticament iniciant la parla, perquè s'està iniciant a la parla, hem considerat que és molt millor que vagi a Bellaterra, sí. Més que res perquè ja ho tenen tot, ja ho tenen tot assolit, tot el grup de mestres, tot el professorat està sobre d'ell, saben qui és, sap com funciona, sap i tots treballen la llengua de signes, saps? Uh-huh. Que això jo ho espero, que a l'Escola del Bosc, vale, acabarà passant, saps? Però no passa del juny al setembre. Del juny al setembre això no passa. O sigui, els nens seguiran sent els mateixos i quan vegin un nen sord amb implants diran, ui, aquest nen, saps? S'estranyaran, mentre que a Bellaterra no s'estranyen perquè els ensenyen des de ben petits, els ensenyen el que són uns implants cocleals, el que és un nen sord, saps?
1: Sí, i també és un neguit que teníem nosaltres amb el tema del bullying, saps? Nosaltres pensàvem, veuràs, ara quan anem al col·legi, que no el tractin malament perquè porta implants coclears, i això a Bellaterra no ha passat, ha sigut el contrari. O sigui, l'han abraçat i el porten de la mà pels passadissos, és una passada a Bellaterra. Llavors, clar, aquest col·legi, potser el Bosc, que em refereixo a Rubí, potser d'aquí a uns anys tindran aquesta conscienciació, no? Però ara mateix els nens pues, veuran nens sords. O sigui, no, per nosaltres no és el mateix.
2: Sí, veuran una etiqueta d'un nen sord.
1: Sí.
2: En canvi, l'Aran, el nostre fill, que es diu Aran, a l'escoleta no té una etiqueta, és un nen més. Saps? I en canvi, aquí a l'Escola del Bosc, els nens sords tindran unes etiquetes.
0: Laura i Jesús, moltíssimes gràcies per explicar-nos el vostre cas i a veure si aconseguiu això que deis, tornar a estar com estàveu abans. Ni més ni menys.
1: Nosaltres lluitarem fins al final.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Merci.
2: Gràcies.
3: El Rebost, minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta.
4: No ho puc evitar. Ja no...
5: Estrenem dimecres, estrenem seccions que tindrem mensual donant veus a les entitats de la nostra ciutat. I avui ho farem amb l'Esbart Dansaire i el Foment de la Sardana. I per això doncs, tenim aquí, per una banda, Josep Puigventós, el president del Foment de la Sardana. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: I Joan Manuel Camps, president de l'Esbart Dansaire. Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
5: Què tal? Una vegada passat l'estiu.
7: Exacte. Traspassar l'estiu ja és traspassar una gran cosa. Venim amb moltíssima energia, tant el Foment com nosaltres venim amb moltíssima energia i amb ganes de fer moltes coses.
5: Mm. Que el mes de setembre ve amb activitats, el mes d'octubre també, però el primer que potser podíem parlar, Joan Manel, és que vosaltres teniu una escola, comenceu curs. Com està resultant aquest començament de curs?
7: Està resultant difícil, vull dir, portem una demanda de lo que seria una mica l'environament de l'espai, a l'espai de l'Espona, al centre de la dansa tradicional, té unes mancances al cap dels anys. Vull dir, es va inaugurar el 2011, per tant, portem 15 anys amb aquest espai i hi ha unes millores que s'han de fer. Aleshores, hi ha unes, ja quan plou es mulla el parquet, tenim la os que no funcionen, tenim tota una sèrie de demandes que hem demanat a l'Ajuntament i l'Ajuntament, evidentment, s'ha posat a fer-ho, però no s'ha posat les piles. Mm. És a dir, sabem que quan parlem amb l'administració, l'administració té uns temps molt, molt lents i nosaltres el dia a dia ens devora. Per tant, hem començat l'escola amb una sala que no podem utilitzar i hi ha tota una sèrie de mancances que estem reclamant des del mes de març. Estem al mes de març, estem ara a finals de setembre, a mitjans de setembre, i hem començat el curs amb unes condicions bastant, bastant dolentes. Però també, igual que dic això, també dic que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament i la regidora de Cultura, està al cas, s'estan posant. Però insisteixo, els termes, els tempos, per dir d'alguna manera, de l'administració i els tempos de l'escola són diferents. O sigui, estem arrencant en condicions molt dolentes, però és veritat que hi ha una intenció per arreglar-ho.
5: Mm. Com ho solventeu, això?
7: Tenim dos espais, tenim dues sales, aleshores el que estem fent és duplicar la sala de baix i fer molts assajos a baix. Això vol dir canviar durant aquest cicle, aquests primers 15 dies del mes de setembre, estem intentant que les classes no es dupliquen a la mateixa hora, sinó que les repetim una classe darrere l'altra, el qual amb les famílies és una mica una situació una mica de pertorbació, perquè les famílies quan s'apunten saben que dilluns, per exemple, a les 8 tindran la classe. Si no la tenen dilluns a les 8 i han de passar a dimarts a les 6 de la tarda, doncs encara que sigui temporalment, això és una mica és un puzzle, no? És anar encaixant les peces familiarment quan t'havies fet la idea que aquella peça del puzzle encaixava el dilluns i no el dimarts. Per ara ho estem negociant amb una mena de, diguem-ne, de bona sintonia amb els pares. Però els pares i les mares comencen a estar una mica calents. Mm.
5: Clar, si ets conscient, a nivell també de ciutat, de tota la feina que hi ha al darrere dels balls que es veuen per festa, per exemple, per festa major, per l'esbar dansaire, de tota la feina que hi ha al darrere, que per tant és necessari aquests espais, aquesta disciplina, aquest treball...
7: Mira, la gent no és conscient, però sí que és veritat que nosaltres, en l'actuació que us ha passat de Festa Major, vam fer una cosa a nivell didàctic, per dir-ho d'alguna manera, per demostrar que darrere del que surt del de l'escenari hi ha molta gent. Aleshores, el que vam fer és que, abans de començar l'actuació, vam publicitar a les pantalles al lateral de l'escenari tota la gent que està al darrere de l'escenari, perquè tu veus els dansaires i les dansaires, però no veus la gent de majordomia, de producció, la gent de la junta, i aleshores era com els crèdits de la pel·lícula. Sabeu que quan fan els crèdits de la pel·lícula, al final sempre surt tota la gent que ha col·laborat. Doncs aquí vam fer-ho per avançat, és a dir, el que veureu del de l'escenari és gràcies a tots els dansaires, la directora artística, evidentment, però tota una sèrie de gent que no es veu. I això és una forma de mostrar tota la gent i tota la feina que hi ha al darrere d'una actuació, o en aquest cas d'una escola de dansa.
5: Una darrera pregunta respecte a aquesta qüestió. On estan els límits? Fins on podeu aguantar aquesta situació?
7: Sembla que no tinguem límits.
5: No límits,
7: exacte. El límit és l'infinit, perquè esteu aguantant moltes coses, i com fem les coses a nivell passional, perquè tant el Josep com jo, que som d'entitats, invertim el nostre temps lliure, vull dir, la gent veu que, o la gent no sap, no? Vull dir que darrere una entitat, darrere el que salta a l'escenari, darrere una ballada de sardanes, darrere una actuació de l'esbar, l'únic que hi ha és temps personal. No l'únic que hi ha, el que hi ha, en singular, és temps personal. El temps personal que posem nosaltres de la nostra vida, després de treballar o després de la família, aquest temps s'inverteix en fer cultura popular.
5: Per tant, és la vostra passió.
7: Exacte.
5: No? Josep, vosaltres, clar, amb l'escola per aprendre doncs, a ballar, sardanes, vosaltres no teniu aquest problema, no? Perquè esteu al casal de la gent gran.
6: Bé, des de fa gairebé 30 anys estic col·laborant amb el casal de la gent gran, fent cursets de sardanes. Inicialment eren per la gent gran del casal. Ara, com que el casal també és centre cívic, doncs hi ha molta gent apuntada, i de fer una hora setmanal hem hagut de passar a fer-ne dues hores setmanals amb un total de 60 alumnes des de fa tres temporades. També, com deia el Joan Manel, a darrere de tot això hi ha una persona, hi ha unes persones, hi ha una feina que a vegades sembla que no es vegi, no? Igual que a l'hora d'organitzar una ballada de sardanes, doncs no és el fet d'arribar, dius, mira, tal dia hi ha sardanes, posar les cadires, venen els músics, sinó que abans d'arribar aquí, doncs hi ha tot un procés, doncs has de contractar les cobles, ho has de fer en temps, has de fer un calendari de l'any per tenir totes les previsions que tinguis. Bé, hi ha tot un seguit de feina que, evidentment, això no es veu, no? I això ho fem les persones de les entitats i ho fem en els nostres temps lliure. No?
5: Perquè els vostres inscrits, estic entenent, per una banda Foment, que potser hi ha més, i no sé si a l'Esbart aquest any, doncs encara hi ha més, o com és, o no, o com, quina és la tendència?
7: Va creixent. A nosaltres el número de nens va creixent. Quan vam canviar de l'espai, perquè abans físicament estàvem aquí, a l'Escardívol, perdre aquesta centralitat i anar a l'Espona, que està al Passeig de les Torres, vam perdre tota una sèrie de nens i nenes, i sobretot pel tema de la pandèmia, però posterior de la pandèmia, que ens ha costat remuntar-ho, actualment el número de nens i de nenes inscrits va creixent.
6: Doncs nosaltres també, aquests són els cursos que estem fent com el calendari escolar de setembre a juny aproximadament, i també el que hem fet algun altre curset, hem col·laborat amb l'escola d'adults d'aquí, que estan aquí sí. en l'Escardívol, hem col·laborat amb el voluntariat per la llengua, bé, amb diferents coses, i ara, aprofitant que d'aquí un mes començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, doncs també voldrem fer també algun altre curset obert a més gent perquè també puguin participar i puguin aprendre a ballar sardanes.
5: Ho teniu quantificat? Una pregunta que jo sé que ara estic posant sobre la taula, que potser no teniu les dades, però aquest creixement el podem quantificar respecte al 3 anys, 4, 5 abans? Els darrers 5 anys, o...?
7: No sé, però diguem-ne que teníem unes inscripcions del primer curs que anaven entre 5 i 6 nens, i enguany són 10. Vull dir, o sigui, el 5-6 seria, diguem-ne, seria la normalitat. Pujar-ne 10, clar, aquest percentatge que sí és el doble, no? Però tampoc sé si és circumstancial, però és veritat que portem 2 anys pujant.
6: No, també nosaltres, en aquest cas, doncs, amb el Casal de la Gent Gran, aquesta col·laboració, com et deia, fa ja 30 anys que hi és, i bé, sé, hi ha hagut sempre molta demanda, i des de fa potser... Abans de la pandèmia, ja hi havia molta gent que s'apuntava i els havíem de dir que no, perquè no, l'espai és el que hi ha, el temps és el que hi ha, i al final la cosa, a base d'escolta, a veure, hi ha molta demanda, podem aconseguir alguna hora més, vaig aconseguir que em donguessin una hora més per poder ensenyar, i ara dic, ara tenim 2 grups, una hora cada grup, ja dic, i també estem pràcticament al límit, no? Perquè més de 60 persones doncs és impossible perquè per la cabuda de la sala, no? Però s'ha de dir a vegades, algú, mira, ho sento, però quan hi hagi alguna baixa t'avisarem perquè puguis venir. Això sí, en aquest cas, doncs, tots els participants són socis del Casal de la Gent Gran. Per això deia que, aprofitant el centenari, doncs també volem fer altres cursets obert a més gent.
5: Anem a veure què ballem aquest mes de setembre. Anem a veure què hi ha en aquestes agendes. Per exemple, Joan Manel.
7: Mira, al setembre, com comencem el curs, estem fent els assajos, però el 3 d'octubre ballem a la Sagrada Família. Tenim una actuació a l'Esbar Gaudí, que l'Esbar Gaudí pertany a el que seria l'Eixample i a prop del barri de la Sagrada Família, ens ha convidat a ballar. Aquesta actuació estava prevista per fer quan va venir el papa.
5: Ai, és la famosa.
7: És la famosa actuació que tenia que fer l'Esbar davant del papa, però al final, per una qüestió d'agenda i per una qüestió de tempos, i evidentment que vau veure que van sortir els drons i tota la història aquesta, va saltar. I com ens devien una, ens han passat aquí el 3 d'octubre, que és passada la Festa Major de Barcelona, passada la Mercè.
5: Aquesta és una. Anem a sardanes.
6: Sí, nosaltres la propera activitat és dins allà dels tocs de Sant Roc, que comencen aquest divendres. El divendres doncs, hi haurà doncs, en el celler l'acte, diguem-ne, inaugural doncs, de les festes dels tocs de Sant Roc. Hi haurà els diables, hi haurà l'Òmnium amb les seves corrandes. el dissabte a la tarda hi haurà un seguici des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça del doctor Guardiet. Aquest seguici aquest any el coordina l'entitat Aplec de Rubí, que fa aquest any ha fet 25 anys. El coordinen ells, s'acabarà amb els tocs de Sant Roc, després doncs, els versots i tot. Bueno, i nosaltres com a sardanes serà el diumenge a 6:45 de la tarda que tindrem una nova ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla Ciutat de Cornellà, a 6:45 de la tarda.
5: S'interpretaran i es faran sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peces.
6: Nou peces, actualment fem les sardanes de 7 tirades, 9 sardanes de 7 tirades. Habitualment dins del programa intentem posar doncs, alguna de les sardanes dedicades a Rubí, que n'hi ha moltes. En aquest cas n'hi ha dues, que és la Rubí de Vila Ciutat, del Carles Rovira, i l'Ermita de Sant Mós, de la Laura Segalà. A més, sardanes que hi han per tots els gustos, balladores, més bueno, sardanes perquè la gent pugui disfrutar. I en aquest cas ja seria el dia 26 de setembre, que a Plec de Rubí, amb la col·laboració amb l'Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment de la Sardana, organitzen el 28è Plec Sardanista de Rubí. Serà a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Guardiet, i en aquest cas hi haurà les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. I en aquesta programació, a part de que hi haurà doncs, també sardanes dedicades a Rubí, com els 100 anys del Foment o Rubinenques i Rubinencs, hi haurà l'estrena de dues sardanes dedicades, doncs, una al Foment de la Sardana de Rubí, amb motiu del centenari, que portarà per títol Arrels de Rubí, del Ferran Carballido, i una dedicada als 25 anys de l'Aplec de Rubí, que portarà per títol Aplec Festiu, i és d'en Jordi Paulí. I s'acabarà aquesta pleca amb la sardana Aires de Rubí de Jaume Bonaterra.
5: Per tant, cita molt important amb aquesta estrena d'aquestes dues sardanes pel centenari.
6: Una pel centenari i l'altra pel 25 aniversari de la pleca de Rubí.
7: I jo vull destacar que això que fa el Josep Puigventut, el 25è aplec, 26è aplec, amb tres cobles, és un fet extraordinari. És a dir, tenir una actuació amb tres cobles és extraordinari, és un esforç molt gran. Tot el que dèiem al principi, de la feina que no es veu, o la feina que la veus dalt de l'escenari o a la plaça i dius, ah, mira, està, mira que xulo, està bé això. Congregar tres cobles i fer aquesta trobada té una feina... Sí, extraordinària.
5: Sí, amb la Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat.
6: És el que dèiem, que per arribar aquí sí, hi ha tota una feina prèvia que per poder-ho portar a terme. Sí. I jo només per avançar una miqueta, suposo que ens veurem abans, però també ja avanço que el dissabte 24 d'octubre començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana. A les 6 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla Mediterrània a la plaça Catalunya, i a les 8 l'acte inaugural en el casino.
5: Per tant, que ens veurem abans, perquè nosaltres tornareu a venir justament d'aquí a un mes, i parlarem també amb la importància que té aquest centenari. De l'Esbart d'en Saire, què més tenim?
7: Tenim, mira, el dia 25 d'octubre, és a dir, el dia després de l'inici del centenari, nosaltres actuarem també al casino amb un programa que és la Maria

0: el que queda de trimestre fins a final de curs, fins a final d'any, tenim diverses actuacions amb la Maria Castell. És un espectacle molt intimista, molt maco, insisteixo, i exclusivament femení. Només són dones dalt de l'escenari mostrant els seus sentiments, com es senten, com evolucionen. Vull dir, és un espectacle molt bonic en aquest sentit. I aquesta seria l'actuació, per no desvetllar més coses, perquè com deia Històric, ens continuarem veient, seria el tema, l'altre tema col·lateral del dia 24, doncs el dia 25 també continuarem amb el casino.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos, per aquesta secció que ens posa aquí a la ràdio perquè a tothom li arribi doncs, quines són les actuacions i quina és la feina que hi ha al darrere, que això és molt important, no? Perquè forma part de la vostra vida i poseu allà la vostra passió i per tant això es veu també allà. Doncs Josep Puigventós, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Joan Manuel Camps, moltíssimes gràcies.
0: Bon dia, moltes gràcies.
1: Ens veiem d'aquí un mes.
0: Exacte.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
4: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rebost. Ah, sí, aquest contenidor del bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Darrera hora d'aquest rebost, del primer rebost de la temporada de Ràdio Rubí. Una setmana d'estrena on recuperem també clàssics de la programació pròpia, com per exemple el Rubí Sound. Sí, aquí em miro jo una mica malic, Sí. Contingut que vaig fer la passada setmana entrevistant el senyor Santi Úrsul, l'home de referència, el programador de l'espai sociocultural de l'Aurora, que va passar pel Rubí Sound per parlar del Rec and Blat Festival, de totes les actuacions i dels continguts. Una entrevista on també gaudirem de la música dels protagonistes que aquest cap de setmana estan omplint la plaça en Sant Claver de bona música i de bones vibracions. Rec and Blat Festival. I finalment, per tancar la darrera hora d'aquest primer rebost de la temporada, doncs donarem la benvinguda al Jacint Fornols, el nostre crític de referència de la ràdio, on en el Rubí al dia doncs té una secció aquesta vegada en exclusiva només per ahir, per parlar de les millors estrenes del millor cinema. Tot això en el rebost, la darrera hora de la temporada, una darrera hora que té un regust molt més clar i definit de, aquest rotllo pròpiament cultural, artístic, amb el Rubí Sound i amb el cinema, amb el Jacint Fornols i el Santi Úrsul des del rebost.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.

0: Oh, yeah. Tot està preparat pel Red and Black Festival. Sí, de fet, just ara mateix, quan passen pocs minuts de les 7 de la nit, o de la tarda, com li vulguis dir, a l'hora que nosaltres parlem d'aquesta nova edició, estan a punt de sortir a l'escenari els Sunday Ghost Blues, que ara mateix esteu veient en aquesta foto. I si faig així amb la màgia de la ràdio digitalitzada i visual, doncs esteu veient també en la seva actuació musical. Sí, sí, són aquests que ara mateix sonen des del 99.7 de l'FM i que veieu des del visual ràdio del directe dels divendres. No ens busqueu amb una repetició de matinada o el dissabte perquè no fem la retransmissió en visual. Només aquella gent fidel que estigui enganxada a la radiorubí.cat podrà veure el nostre visual. Doncs aquests que sonen són ni més ni menys que els Sunday Ghost Blues. I és que la màgia de la ràdio permet tot, eh? Que estiguem a pocs minuts de que actuïn, de que el protagonista d'avui doncs, pugui estar disponible, perquè aquest home està a tot arreu, sí. Aquesta màgia ens permet entrevistar el màxim responsable de l'espai sociocultural de l'Aurora, que és el senyor Santi Úrsul. Sí. Santi, com estàs?
1: Hola, molt bé, guapo. Estic perfecte. Un estiu meravellós, amb unes ganes de que s'acabi la calor tremendes, però molt bé. A part d'això, molt bé.
0: Què em dius? Un bon estiu?
1: Bon estiu, sempre.
0: Quina sort, eh? Sí. Jo no t'explicaré el meu, perquè ha sigut... Anem a dir... Ha sigut emocionant, massa emocionant, vale?
1: Emocionant no pinta malament.
0: Ja, però intento ser positiu. Vale?
1: Deixem-ho estar.
0: Ha sigut un estiu massa intens, a nivell familiar, però bé. Vale, okay. Afortunadament tot ha acabat bé, però clar, okay. Que ningú en parli més de l'estiu del 2026...
1: Sí, oblidem-lo.
0: Oblidem-lo.
1: Vinga, va.
0: Però afortunadament sí que us ha anat bé, t'ha anat bé a tu.
1: Sí, a mi m'ha anat bé.
0: Li ha anat bé a la gent de l'Aurora.
1: Sí.
0: L'espai va estar obert fins a finals de juliol? Com va anar la cosa?
1: No, aquest any extraordinàriament vam fer dues jams al juliol. Normalment al juliol i l'agost no fem cap activitat. Però aquest any ho vam parlar a la Junta i vam dir, per què no fem dos jams? Perquè la gent en té moltes ganes. De fet, hem començat ja, ara al setembre vam començar i la gent tenia un mono de les jams i de l'espai tremendo.
0: És a dir, que tothom està allà esperant el retorn.
1: Hem fet ja jams i hem fet,
0: ja fet coses, eh?
1: Un bolo, vam fer un bolo l'altre dia i estava a tope. No, és... Estamos consolidados, nene.
0: Estamos consolidados. Sí. Ha passat molt, ha plogut molt, i més últimament, I també ha fet molta calor. No?
1: Sí.
0: Parlant de l'estiu 2026. Sí. Un estiu que va començar, o que comença, una miqueta a Rubí, com a moltes localitats, amb la Festa Major. Jo crec que cau molt lluny, però no sé si vols fer balanç de com va anar la vostra Festa Major, si esteu contents o no,
1: sí,
0: va anar de conya, si canviaríeu alguna
1: cosa. No, molt contents. És que tampoc hi ha molta cosa a dir. La plaça es va omplir, els grups van agradar molt, molt contents.
0: Vale.
1: El balanç superpositiu, en tots els sentits.
0: Tocareu res per l'any vinent? Queda molt, no? Encara?
1: A veure, cada any s'han de negociar els dies que corresponen a cada associació, perquè hi ha altres també que demanen el que es decideixi, nosaltres ho acceptarem, però sense cap mena de problema.
0: Ara que ho dius, no sé quan cau la Festa Major del 2027.
1: Mira, hòstia, no tinc ni idea.
0: Ostres, ara estem improvisant sobre la marxa, estic mirant aquí. A veure, Festa Major, juny de 2027, el dia 29 és dimarts. Uf!
1: Hòstia!
0: Ostres, això vol dir que hem de començar com a mínim o el 28 o acabar el dia 29-30. I això vol dir que igual poden ser 5 dies, 6 dies tranquil·lament.
1: Perquè serà entre setmana.
0: Clar. Si el dia 29, que és el dia principal on han de caure la Festa Major, que és el dia de Sant Pere, doncs...
1: És divendres.
0: És un dimarts.
1: Ah, un dimarts.
0: És un dimarts, sí senyor.
1: Llavors faran des del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns,
0: divendres,
1: dimarts.
0: Molt probablement. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts.
1: A
0: però
1: veure...
0: Clar. És estrany que també s'acabi amb un dia de Sant Pere,
1: Sí, però això...
0: Igual s'acaba el dia següent o sí que acaben de fer els focs artificials el mateix dia, Ho dic perquè hi ha moltes activitats per Sant Pere i l'últim dia que s'acaba la Festa Major és un dia una mica de...
1: De tota manera, sempre...
0: Respirar i de recuperar, però no sé, tio. Estem especulant i estem...
1: Estem especulant, però per tradició el dia fort és el dissabte, sempre.
0: Ah, bueno, clar.
1: Perquè és el dia que més gent hi ha... Hi ha molta gent que no fa festa, gent que treballa fora de Rubí, que el dilluns se'n va currar, i el dimarts. El dissabte és el dia més fort.
0: Exacte.
1: Però és que és igual, el dia que ens pertanyi ho acceptarem. amb esperit esportiu total.
0: Esperit esportiu.
1: Absolutament, només faltaria, només faltaria.
0: Fas esport, tu, o què? A part de passejar el gos,
1: em moc. I a més a més ho aconsello a tots els meus companys de la meva quinta, la quinta al Biberón. T'has de moure.
0: Clar.
1: Esport.
0: T'has de cuidar.
1: T'has de cuidar mínimament. Bueno, si vols, òbviament, eh? Si vols tenir una mínima qualitat de vida, jo sóc dos que crec que t'has de moure.
0: I sobretot, arribar bé, en forma, quan claro. Ja tinguis una edat més avançada,
1: ah,
0: no?
1: Això mateix, com és mi caso.
0: Bueno, clar, tu el concepte de jubilar-te en...
1: El concepte de jubilar-me no existeix.
0: Jo crec que per tu no.
1: No, no
0: existeix. I a més, com a artista, tu pots estar tocant fins que puguis.
1: Sí, a part d'això, però tampoc existeix en el sentit real.
0: Clar, perquè tu ets...
1: Perquè no tinc els anys cotitzats. Però bueno, estamos hablando mucho de mí.
0: Escolta, tu ets de prota, tio.
1: També estàs en raó, sí.
0: Però bé, sí, no. Has vingut a parlar del Red and Black Festival. Red and Black Flex... Jo ho diré bé. Red and Black Festival.
1: Que el tenim aquí els morros.
0: Mande?
1: Que lo tenemos aquí delante.
0: Exacte, sí. I està sonant fantàsticament. Amb el primer, la primera de les bandes que amb una estoneta doncs, serà protagonista.
1: Sí.
0: A la plaça en Cerclavé, esperem, desitgem que el temps ens acompanyi. Ja ho saps, sí, no.
1: Sí, clar.
0: No hem d'enganyar ningú. Si,
1: no,
0: hem,
1: no, no.
0: Si hem tirat reels i hem fet promo de l'entrevista fa uns dies, vull dir que tothom sap que això ho gravem, però que ho passem en directe, la primera emissió, el divendres a les 7.
1: Sí, estàvem
0: parlant tu i jo, fora de micro. Plourà o no plourà? Ho haurem de fer fora, com està previst a la plaça, o ho haurem de fer a dins? Hi ha l'opció B, no?
1: L'opció B existeix, però, hòstia, si es pot evitar, millor, clar.
0: Home,
1: però,
0: clar,
1: home, si caigués la de Déu, doncs pues, cap dins, clar. L'aigua és molt puta.
0: Ja te digo. I més últimament com va la,
1: clar,
0: com va la cosa.
1: Clar, clar.
0: Vale. Doncs, no sé si vols parlar una mica de la programació que teniu pensada per la propera temporada. Si un cas, al final podem fer menció d'alguna cosa que ja tens preparada, perquè jo vaig al vostre web i allà lo encuentro todo, o casi todo.
1: Bueno, però la programació d'aquest any la tenim tota feta ja.
0: Sí?
1: Tota, sí,
0: per
1: tota
0: això?
1: Complerta, sí.
0: Bueno, que no cal que la desvelem tota ara, però potser sí que avançarem alguna coseta.
1: Alguna coseta d'octubre, si voleu.
0: I l'espai sociocultural de l'Aurora, l'espai mític de la CGT, que tothom el coneix així, que és un lloc on últimament feu més coses, no només música, també feu monòlegs,
1: monòlegs.
0: I presentacions de llibres i coses, vull dir que sempre esteu molt actius, no?
1: No, clar. Per això estem. Per això som una associació cultural.
0: Ahí estamos.
1: Per promoure la cultura.
0: Sense ànim de lucre, a més a més.
1: Òbviament. Cap lucre de cap tipus.
0: Ho hem de remarcar.
1: Allà no cobra ni el tato. No, clar,
0: és important remarcar-ho, eh?
1: És molt important remarcar. Jo ho he remarcat des del començament. L'agraïment a tota la gent que fa la feina, perquè a vegades em diuen, hòstia, però tu també. Bueno, jo sóc programador, però la gent que està allà donant el callo cada dia, bueno, cada vent, a la barra, netejant l'espai... Aquesta gent són els que jo li dono més valor.
0: Molt absoluta devoció per la música, per la difusió cultural.
1: Absolutament, clar. Fas una feina d'aquestes per pur amor a l'art, a la cultura, va. I mai millor dit, per pur amor a l'art.
0: Literalment. Molt bé.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, som-hi, que el Red and Black Festival comença avui mateix i tindrà dues jornades. Per cert, si algú... acaba d'aterrar a Ràdio Rubià sintonitzat i ha pensat, mira aquests dos paios que estan xerrant aquí parlant del Red and Black Festival. Que els dius, què és el Red and Black Festival?
1: Bueno, el Red and Black Festival és un festival que es fa, que l'organitza l'associació L'Aurora. Hòstia, ara si em preguntes els anys que fa que es fa, no t'ho sabré dir perquè sóc un zoquete.
0: Jo tinc constància però, des del 23. Però,
1: des del 23,
0: però
1: pot
0: no
1: ser.
0: Però no sé, potser podria va més
1: ser,
0: enrere.
1: Podria
0: eh?
1: Ser, doncs fa 3 o 4 anys ben bé que es fa.
0: Uh-huh.
1: Que és un festival...
0: És la quarta edició aquesta, potser.
1: No cal que us digui que Red and Black són els colors de del que representa el sindicat.
0: Ahí estamos.
1: Clar, és la CGT, o sigui, perquè l'espai està ubicat dins l'espai físic de la CGT de Rubí, és un sindicat anarquista, i els colors del sindicat són el red and black, o sigui, el vermell i el negre.
0: Molt interessant que ho diguis, perquè jo estava
1: sí,
0: pensant...
1: Sí, no, clar, perquè...
0: Li preguntes, gent... no li preguntes, és la típica pregunta
1: no,
0: de per què el nombre de...
1: No,
0: però ja ho has dit tu i em sembla fantàstic, vull dir que
1: sí,
0: hi ha una referència ben clara anarquista, però
1: sí,
0: són
1: sí,
0: els colors
1: sí,
0: clàssics,
1: i
0: el negre i el vermell, el Red and Black Festival, i bé, també és una mica una herència de tot allò que heu fet abans, en concursos de l'Aurora i en coses, no?
1: Una mica se seguiran fent, si Déu vol, sí, clar.
0: Uh-huh.
1: Sí, òbviament. El que passa és que aquest festival concretament porta el nom bueno, una mica el símbol de lo que és l'espai que ocupem, no?
2: El
1: sindicat. A mi m'agrada molt personalment el nom, Red and Black Festival.
2: Està xulo, sí, està molt bé.
1: Sí, sí. Doncs, segurament que hi havia molta gent que no tenia ni idea.
2: No, mira, per començar, jo mateix.
1: La gran majoria.
2: Jo mateix no tenia ni idea. Això que està sonant de fons tota l'estona són els Sunday Ghost Blues. I ja ho hem dit a l'inici, els que inauguren aquest festival. Sí. Ens pots explicar una miqueta així per sobre quatre dades importants per situar-nos i saber qui són aquests senyors?
1: Són un trio, són de Terrassa, venen de Terrassa. Fan una mica de fusió de blues, rock and roll, rhythm and blues, i estan formats per el Paul Weckley, que és a la veu, guitarra i harmònica, l'Utger, que toca el baix, i el Miguel Carrer, que toca la bateria. Bé, fan versions també del Clapton, del CC Top, dels Blues Brothers, i fan, bueno, algun tema propi, penso que també fan.
2: Xulo, no?
1: Sí.
2: Sonen
1: sí,
2: bé?
1: Sí, sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
2: I
1: molt
2: gent
1: bé.
2: Que sona a gent que té carretera.
1: Sí, sí, sí.
2: És obvi, no? Perquè
1: sí, també clar, si no,
2: una
1: no
2: certa
1: sona,
2: edat.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: A veure, també es pot començar quan s'és ja més gran i no tenir tanta carretera, però per
1: no,
2: edat
1: no, no,
2: i per so,
1: bé,
2: dius, ostres, aquesta
1: veuen,
2: gent...
1: Se'ls veuen tables, que vols dir.
2: Ah, exacte. Vale. És correcte.
1: Sí, sí.
2: Això serà a les 8.
1: Això
2: però,
1: a les 8.
2: Però una mica més tard, què és el que passa?
1: Bueno, a les 10 canviem absolutament d'onda i anem a la... Bueno, pues perquè la gent balli una mica, no? Tenim una banda, es diu Los Artistes Invitados. Jo penso que la majoria són de Sabadell, venen de Sabadell, és pues, una banda de versions de pop-rock. De tot, la majoria deuen ser temes en espanyol, pop-rock i espanyol.
2: Doncs què
1: et sembla? És una banda per ballar i per fer xirinoia, pues, per passar-ho bé. Per acabar la festa el divendres.
2: Esclar que sí. Doncs si et sembla bé, posem música de los artistes invitados,
1: venga,
2: no?
1: Va.
2: Ja que parlem d'ells, doncs
1: va.
2: Que es presentin ells mateixos amb la seva música i amb un videoclip que podeu veure des de radiorubí.cat. Si esteu el divendres en directe a partir de les 7, sintonitzeu radiorubí.cat i allà el nostre visual està reproduint això que ara mateix s'escolta. No puedo vivir sin ti, un clàssic, del Coquemaya.
1: Em sembla que la toca... Aquesta la toca tothom aquest estiu. Tot Déu.
2: Ja fa anys, que es fan moltíssimes versions i
1: sí,
2: que funciona
1: un,
2: meravella.
1: És un clàssic i funciona sempre, la gent li agrada i el toca tot Déu,
2: I tant.
1: Ja te lo digo yo.
2: Sona molt bé aquesta versió de Los Artistes Invitados. La deixem un minutet i ens expliques exactament de què van aquests nois també, que dius que arriben de Sabadell, no?
1: Sí.
2: Del Vallès, com el Vallès, no hi ha res.

0: Ai, l'amor, el desamor, que il·lustren moltíssimes cançons de rock i de qualsevol gènere, i que també no ens hem d'enganyar, encara que soni atòpic, impulsen les nostres vides.
1: Absolutament, sí.
0: És aquesta dicotomia d'estar enamorat i odiar-lo, que a vegades protagonitza la nostra vida i que alimenta, afortunadament, l'evolució de l'espècie humana, encara que amb aquesta promo que també ja estava intervenint la IA allà com a una veu externa, no sé si acabarem bé o no acabarem bé, amb aquestes notícies que diuen que tenen por els mateixos creadors de la mateixa eina que està agafant independència pròpia. Un calfred m'ha acabat d'entrar pel cos. Però bé, passem de qüestions tecnològiques i parlem d'aquests nois, parlem de los artistas invitados. El seu convidat, evidentment. Sí, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, doncs, és que bàsicament ho hem dit tot, eh? Una banda de versions de pop rock nacional, són 5 músics.
0: Uh-huh.
1: Jo em penso que són molts de Sabadell, em penso. I, bueno,
0: si ho tens aquí,
1: grans
0: clàssics, aquest, si aquest text que tens aquí a la pàgina ho explica molt bé, tio.
1: Sí,
0: si heu pensat vosaltres en el vostre Facebook.
1: Sí que sí.
0: Podem llegir-lo, clar que sí.
1: Però tampoc fa falta llegir-ho a dedillo, home.
0: A dedillo. Que
1: el seu repertori centra en grans clàssics i el millor de la història del pop i del rock en espanyol.
0: Reconeguda pel seu sofrès que combina potència de l'indie rock amb melodies enganxoses o enganxifoses i lletres iròniques, prometent una nit enèrgica repassant els seus grans temes i presentant exclusiva el seu material més recent. Mira, temes com aquest de Coquemaya, No puedo vivir sin ti, o temes com aquest que ara escoltarem ara mateix també. Vinga, va, que sonin los artistas invitados. Por favor, a veure, que em sembla que estan entrant. Mira, veus? Aquest és l'estudi de gravació o el book d'assaig on van gravar aquests videoclips que estem veient i escoltant, aquestes músiques de grans temes interpretats, reinterpretats per los artistas invitados. Sabeu quin és aquest tema? Potser sí que hi ha algú que ja l'agafa, però és una versió una miqueta més elèctrica, diferent d'un gran clàssic de L'último de la fila.
1: Ah.

0: Un clàssic, eh?
1: Un altre que el toca, tot Déu.
0: Tot Déu, bueno, és que... Clar, sí, sí, quan fas una banda de versions, són temes que, han de sonar.
1: Sí.
0: Tu l'has tocat alguna vegada? Però jo sé que tu estàs en 50 bandes.
1: Si et dic Tot Déu, vol dir que jo també els toco. Però jo sóc també, formo part de Tot Déu.
0: Gairebé, perquè si algun dia et passem una estoneta repassant totes les bandes totes, de les quals has militat, o milites, o estàs militant de vegades sí, de vegades no, ets un gran professional, eres... Un mercenari de la música, també, en el millor sentit de la paraula.
1: Com es deia, aquell fluy hombre, aquells que tenien... es transformaven en...
0: El què?
1: Aquells que... el fluy hombre, aquells que es transformaven en diverses coses, no me'n recordo. El que era, el Capitán América? No, qui era aquell que...
0: M'agafes fora de joc, eh? Entre que jo tampoc de vegades tinc molta
1: inspiració. Bueno, és igual, deixem-ho estar, és igual.
0: No, però que no hi ha problema, que l'important és que el Santi Úrsul ha estat en 40.000 formacions i bandes i encara continua militant en diferents bandes. De fet, no sé si aquesta hora una mica més tard també estaràs pel centre de Rubí fent alguna actuació amb alguna d'aquestes bandes. Una d'elles que té molt a veure amb l'espai que estem recomanant avui, sí, i el Red and Black. Si vols també podem fer promo.
1: Sí, bueno, el que passa és que és com una contraprogramació. No programada, per dir-ho d'alguna manera, clar.
0: Me contraprogramo jo mimamente conmigo.
1: Clar, a les 11 i quart, a les 23:15 estarem avui, divendres.
0: Més tard. Potser han acabat tots els concerts i tot.
1: Estarem, sí, gairebé s'haurà acabat el de l'Aurora ja, perquè el de l'Aurora comença a les 10.
0: Ja està.
1: Mira, podeu venir a fer l'última cervesa a la plaça de l'Església.
0: Ahí estamos.
1: Que a les festes de Sant Roc estarem tocant allà a l'Aurora Brothers Band, descarregant tones de rock and roll sense cap tipus de, vale, de pietat.
0: De pietat. Una gran formació. El Serginho encara està amb vosaltres?
1: Sí, el Serginho.
0: Serginho,
1: el Miquel Ferreres, el Javi Rodka del Sin City, bueno,
0: ah, no, molt bé, no?
1: I el Matthew, el Mateuet, el cantant dels...
0: Muchos quilates ahí.
1: No me'n recordo. Hòstia, em matarà. Si em sent, em mata el Mateu.
0: Bueno,
1: no me'n recordo.
0: Si l'heu de matar, que sigui dolçament.
1: Ah, això mateix, ho farà amb carinyo.
0: Kill me softly.
1: Sí.
0: Bueno. Aquest so de fons, l'identifiques?
1: Si et poso... Sí.
0: Amigo, mira, si et poso l'imatge encara és més fàcil.
1: Sí.
0: Perquè això és de la mateixa...
1: Estem parlant del dissabte, ja.
0: Clar, bueno, estem faltant, sí, estem...
1: Sí.
0: Bueno, encara no t'he donat peu, però estava posant la música, però, sí, però tu sí, lança-te, sí, clar que sí.
1: Ens anem el dissabte, ja, a les 8 de la tarda.
0: Ahí estamos.
1: I estem escoltant els Morning Sickness.
0: Sí.
1: Aquest és una... Que sapigueu que aquesta és la banda que va guanyar el concurs que vam fer a l'Aurora, a l'Espai l'Aurora.
0: És correcte.
1: Aquest any.
0: Sí. De fet, mira, tinc el document. Mira, ara veuràs.
2: El ganador del concurso l'Aurora Music 2016 és...
0: Ahí estamos. Ahí estamos, Morning Sickness. Grande, los morning, grande...
1: D'on has tret, això?
0: Això, per internet?
1: Hòstia, no, no.
0: Això és un reel que teniu, em sembla, al vostre Facebook, si no m'equivoco. Mira, la gent que està connectada a RadioRubí.cat ara mateix està veient les imatges del moment en el qual s'ha fet oficial, es va fer oficial, evidentment, els guanyadors, els Morning Sickness, que torna a sonar precisament amb aquesta actuació, eh?, que els hi va fer guanyar concurs.
1: Sí.
0: Perquè jo diria que és l'actuació de la gran final.
1: Sí.
0: Aquests Morning Sickness tienen carretera i mucho más también. Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, els Morning Sickness són un grup de hard rock i blues que es va crear el 2017. Així, amb arrels vinculades a Rubí i la Sona del Vallès, tots són de per aquí.
0: Sí.
1: I interpreten temes propis de rock dur.
0: Temes propis, atenció.
1: Sí, temes propis de rock dur.
0: Alguna versió
1: també
0: faran,
1: fan alguna versió.
0: Clar, normal.
1: I, bueno, porten temps tocant i han tocat a festes majors i concursos locals.
0: Home, el meu tocallo, el Roberto, és un gran guitarrista, a més,
1: rips molt contundents, ritmes molt frenètics i una actitud irreverent a l'escenari. Sí, el cantant és molt irreverent.
0: El cantant és irreverent, sí, en general, molt. Coneixent un parell d'integrants més, i jo sé que són bona gent, eh? Sí. Són gent centrada
1: allà. Són que no té res a veure.
0: Però que són, que tenen aquell caràcter de rebel des de tota la vida, com ha de ser, com clar, ha d'anar intrínsecament vinculat al món del rock, no?
1: Clar, l'actitud en un escenari d'un artista no té per què estar relacionada amb el que sigui fora de l'escenari.
0: L'actitud i el resultat, i fins i tot,
1: no,
0: si en aquest cas encaixen, doncs collonut, no?
1: Clar, saps allò de tota la vida que he sentit? És que quan salgo a l'escenari me transformo.
0: Sí, sí, se transformen, clar
1: pues
0: que sí.
1: Pues això.
0: Però ja tots són, que m'entenguin bé, de bon rotllo,
1: clar,
0: Robert,
1: clar.
0: Roberto en companyia, tots són una miqueta gamberrots, o sigui que ja us va el rock, i evidentment que sí, que ja teniu famílies i que sou gent centrada i tot això, eh?
1: Això
0: que,
1: mateix.
0: Que en sou conscient, eh? Però que aquest esperit no s'han d'inventar perquè ja porten una mica també, sí. També de sèrie. Com tu, una mica.
1: És que, a més, si no el tens... No vas bé.
0: Algo falta, no?
1: Si no...
0: Algo falta. Podemos inventarlo, però algo falta, no?
1: És això mateix.
0: És com tenir un grup de punk i no ser puncarra, no?
1: Sí.
0: Dius, ostres.
1: Malament, vas malament, vas malament.
0: Clar, clar, clar. I has de tenir aquesta actitud ja intrínseca que una miqueta impulsi això. Doncs està claríssim. Mm. Els Morning Signers, que seran els que actuaran el
1: dissabte a les 8.
0: Dissabte, dissabte, ja ho diré bé, 19 de setembre.
1: Ah, això mateix.
0: A les 8, a la mateixa plaça en el Claver.
1: El mateix.
0: Esperem que faci bon temps i que la gent s'ho passi molt bé. Hi ha una barra, no, noi? Allà per prendre copes i per menjar
1: sí,
0: alguna cosa, eh?
1: Home, home. Hi ha una barra i és necessari que...
0: És important per tothom, pels assistents i per nosaltres.
1: Clar, clar, clar. És molt important la barra perquè amb el que recaudem de la barra...
0: Sí, la recaptació és important per
1: ajuda
0: per
1: a pagar
0: mantenir...
1: les bandes, clar, òbviament. Clar.
0: No. Que no penseu que aquestes bandes venen aquí a tocar per la jeta. No?
1: A més, és una barra bona, bonita i barata.
0: Bueno.
1: Copes de birra, home, i tant, copes de birra fresquita, bona, uns bocates que fan allà la gent de l'espai.
0: Me los quita de las manos.
1: Que estan más buenos que el copón bendito, o sigui que el que no begui la barra...
0: Me los quiten de las manos.
1: Multa. Va, no anem a les 10, va.
0: Venga, vamos allá.
1: A les 10 ens ve volant el Pájaro Loco.
0: Madre mía,
1: què tenim?
0: Te
1: el Pájaro Loco, un tribut al Loco, mare Déu. Loco, pel que no ho sàpiguen, és el Loquillo, ¿vale?
0: Vale.
1: Llavors és, bueno, és una coneguda banda tribut al Loquillo. Jo, em sembla que no n'hi ha gaires, eh? No sé si són els únics. No n'hi ha gaires.
0: No abunden.
1: No.
0: O com a mínim jo no les tinc gaire localitzades. No.
1: Són antics, a més, perquè van néixer a Barcelona i són del 2006. I el Loco, el mateix Loco, els ha donat el vistiplau perquè...
0: Ah, això està molt bé, vull dir que podria, entre cometes, ser una banda cover oficial.
1: Sí.
0: No?
1: I repassen amb fidelitat els grans clàssics del rock nacional en directe, del Loco. Sí.
0: Del Loquillo i los Trogloditas. El Pájaro Loco, que no el Bootbaker de la Warner, eh? Que no. Encara que una mica agafen també el logo, eh?
1: Sí.
0: Si t'hi fixes, el logo té aquesta iconografia i juguen amb aquest doble sentit. Escoltem una miqueta, veiem també moments d'actuacions del Pájaro Loco que tancaran el Red and Black Festival, recordeu, el dissabte, demà dissabte, a partir de les 10.

0: Doncs aquí ho teniu. Aquest teaser, aquest muntatge d'imatges del Pájaro Loco. He estat temptat de fer allò de... Però és que no, és que em sortirà bé. No.
1: Et vols que digui una cunya personal, també?
0: Sí.
1: Parlant del Loco.
0: Saps fer el...
1: El primer disc que va gravar el Loco...
0: El Loquillo.
1: El Loquillo. Sí. Fora dels troglodites, jo vaig gravar el baix a tot el disc.
0: Què me cuentas?
1: Sí. Ostres, el disc que es diu La vida por delante.
0: Si és que comences a gratar, gratar...
1: Amb el Gabriel Sopeña.
0: Comences a gratar i acabes trobant un rubinenc allà fent algú.
1: Sí, sí que el conec una mica, el Loco. En fi, seguim.
0: De locura, no?
1: Sí, de locura.
0: Bueno, perfecte.
1: Ah, vinga, va.
0: Escolta'm, mira, ja recta final de l'entrevista, abans que parlem de, doncs, no d'un Pájaro Loco, sinó d'un paó. Un pavor real, perquè parlarem una miqueta dintre d'uns minuts del Peacock Ruby Art Festival que es farà la propera setmana a Ruby. Coneixes aquesta moguda?
1: No.
0: Doncs escolta el programa perquè t'agradarà. I bé, més el de la setmana següent perquè ho farem encara amb més definició. I també parlarem de les 12 hores de rock que es farà el 3 d'octubre al bosc de Can Oriol, si
1: sí,
0: no m'equivoco.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, al costat de l'Eres.
0: Doncs això, però abans de parlar de tot això, de la resta de les mogudes previstes per les properes setmanes a Rubí, sí, què et sembla si fas una pinzellada molt ràpida de mira, tal dia tenim què, sí, qual, com,
1: aneu-vos
0: preparant perquè us posarem al dia.
1: Mira, us faré una pinzellada a l'octubre, així per sobre.
0: Vinga.
1: Us diré les quatre coses que fem a l'octubre i
0: pim,
1: ja
0: pam.
1: Està. Però pim-pam, sí, sí. A l'octubre tenim el 2 d'octubre, que és divendres, em penso, els monòlegs. Els coneguts, li diuen els coneguts. Això ho munta el Checa, el gran David Checa, i, bueno,
0: David Ricard.
1: El David Checa.
0: David. És que em sembla que hi ha un Ricard Checa. Que
1: el Ricard? Que... És el Ricard, potser?
0: No, el David.
1: I em sembla que és el David.
0: Sí. I a més, havia col·laborat aquí a la ràdio.
1: Sí,
0: un paio simpàtiquíssim, maquíssim,
1: que
0: bona
1: també,
0: gent.
1: Ell també és monologuista, ell ho fa molt.
0: Ets
1: bé.
0: Ets molt crac, Checa. Sí. Una abraçada ben forta, sí, des del Ruby Sound.
1: Vinga, va.
0: I què?
1: Divendres 2 d'octubre. El dissabte 3 d'octubre tenim un duet, i el recomano molt, que es diu King Puck.
0: Vale.
1: Són guitarrista i bateria, ho fan, són uns cracs els dos.
0: Vale.
1: El 24 d'octubre tenim un tribut als Foo Fighters, que es diuen Best of Foo, i acabem a l'octubre, el diumenge 25 d'octubre, fem un vermutet a les 12:30 amb uns que es diuen Lapsons, que fan versions de jazz, de blues, rhythm and blues, és un trio.
0: Això per l'octubre, eh?
1: Això és l'octubre, bueno, aquestes quatre coses que dic. Allà en parlarem més endavant.
0: Clar que sí, anirem parlant amb tranquil·litat aquí en el Ruby Sound, ja ho sabeu, dins de l'agenda sempre sortireu, i quan tu vulguis pica la porta, que farem tot el possible per obrir-la. Fins i tot em sembla que tens una residència, per dir-ho d'alguna forma, tens una intervenció mensual o cada dues setmanes,
1: sí,
0: o tres en el Rubí al dia.
1: Sí.
0: De fet, aquest matí, sí, has tingut també intervenció. No?
1: No,
0: no?
1: Avui no. Aquest... Ah, sí, és veritat. Sí. Hòstia, és que tinc
0: aquest
1: la memòria...
0: matí de divendres virtual.
1: Sí, no sé ni on tinc el cervell. Sí, sí.
0: No, el tens allà, col·locat. El que passa és que el tenim cansat.
1: Perquè aquí no... Bueno, no, res. No.
0: Què? Què passa?
1: No, aquí també toqueu la Fira del Vi.
0: Aquí?
1: No.
0: Què vols dir? Que si fem entrevistes de la Fira del Vi?
1: No, la programació, perquè també torno a tocar la Fira del Vi.
0: Sí. Ah, sí? Mira, primícia, ja ho tenim.
1: El 24 d'octubre.
0: Amb qui? Amb l'Aurora?
1: Amb els Made in Black.
0: Amb el Made in Black.
1: És el tercer any que ens contracten. Em fa una mica de vergonya, però, noi?
0: Sí. Bueno, ja sou banda resident, com qui diu.
1: Ah, això mateix. Jo formo part de la Fira del Vi.
0: Però teniu una gran banda i toqueu un soul funk guapíssim.
1: Absolutament.
0: Pues ja està,
1: tio. Un bandón. No, supercontents.
0: I si us tornen a trucar és per alguna cosa, no?
1: Absolutament.
0: A més, encaixeu amb el rotllo, amb el feeling
1: perfecte.
0: De lo que hi ha per allà. Vull dir que,
1: doncs...
0: mira, una excusa més per passar-me, per atensar-me per la moguda de la Fira del Vi, de la qual també la ràdio col·labora i fa coses.
1: Sí,
0: el film musical que hi ha quan no hi ha una actuació musical, sí, el fem nosaltres també.
1: Molt bé. Collonut.
0: Per ser més concret, un servidor.
1: Cojonudo.
0: Que estoy ahí haciendo todo lo que me piden.
1: O sea, nos vamos a ir viendo.
0: Incluso alguna de les bandes que hi haurà també estarà recomanada per la gent de la ràdio. O sea, por mí. Però bueno, tranquil, que no et preocupis. Escolta, Santi, que ets un crac.
1: No, home, no.
0: Que ens alegrem moltíssim que estiguis en plena forma,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no pares de tocar en moltes bandes, i que continuïs a l'espai sociocultural de la CGT, de l'Aurora, perquè gràcies a tu i gràcies a tots els companys i companyes, doncs, feu una programació de música en viu i en directe de nassos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, salut.
1: Vinga, salut, guapo, merci.
0: Red and Black Festival, recordeu, serà... Sí. Aquesta nit i demà, doncs, a l'espai de la plaça en Cercle B. No us ho perdeu!

0: Vinga, que fem aquesta paradeta amb el món del cinema, amb aquest crític que tenim al programa, Jacint Fornols. Parlarem, com deien, del Festival de Venècia, repassant palmarès. També què podem trobar a les cartelleres estrenes. Jacint, oh, ja et veig. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Mira, comencem la temporada amb moltes coses, perquè ja saps que la temporada comença amb el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Primera setmana de setembre comença el Festival de Venècia,
0: sí,
1: fins al dia 12.
0: Sí.
1: Està d'això. I és un punt de partida molt interessant.
0: Per què creus que és aquest punt de partida interessant? Quina és la importància d'aquest festival? Jo no sé quina lectura pots fer d'aquesta edició.
1: A veure... és la 83a edició, eh? És el festival més antic que se celebra.
0: Wow.
1: A més, aquest any ha tingut un contingut polític i històric molt important. A destacar que la pel·lícula guanyadora, per exemple, parlem una mica del palmarès, ha estat Woman and Now, que és una pel·lícula danesa que explica la història de les dones que van mantenir relacions a Dinamarca durant l'ocupació nazi amb soldats de l'exèrcit. A partir d'aquí, quan va acabar la guerra, a la postguerra, varen ser víctimes de tota una sèrie de represàlies. Recordeu les famoses imatges de l'alliberament de París en què es veuen dones rapades i que les
0: sí.
1: fan caminar despullades pel carrer? Doncs a tot arreu va passar igual, les que havien mantingut relacions. I aquesta pel·lícula és molt potent perquè ens explica la història d'una dona que intenta refer la seva vida després dels estralls de la Segona Guerra Mundial i es troba que el seu passat la ve, se li ve a sobre. Molt interessant de la directora, Mai Eltoushi, que és una directora danesa, que ha guanyat el Lleó d'Or, la màxima distinció que dona el festival. I per què deien que era una qüestió política? Perquè la gran sorpresa d'aquest festival ha sigut la pel·lícula Naza. Naza és una pel·lícula dels directors israelians, a veure si ho direm bé, Yuval Abraham i Raquel Sor, que són uns directors que varen guanyar un Òscar per No Otherland, un documental sobre Cisjordània, sobre que explicava la història de com els assentaments jueus estan fent fora els palestins, precisament de les seves terres. I en aquest documental, Naza explica la història de que com l'exèrcit israelià sistemàticament ha preparat l'extermini. I això es fa a través dels testimonis del mateix exèrcit, als terrats de Tel Aviv, a la nit, i, curiosament, és esgarrifós.
0: Els terrats?
1: Que no importa... Els terrats, sí, per evitar, precisament, que fossin localitzats xerrant. I era una manera d'evitar, precisament, a la foscor, les cares distorsionades, evidentment, les veus distorsionades, perquè no són membres encara en actiu de l'exèrcit. I expliquen que Naza és la paraula que es fa servir per allò que s'anomenen danys col·laterals, però que és habitual. Per exemple, si es vol matar eliminar un militant de Hamas, se segueix a través del telèfon, envien un dron ràpidament, i no importa que hi hagi 100 persones, 200, 300, la família, nens, és igual, s'elimina. I això són els danys col·laterals.
0: Clar, això imagina't...
1: I aquesta pel·lícula...
0: El perill que digues, té, digues. Això, no? Imagina't que aquell telèfon mòbil però en algun moment el té un nen o l'ha agafat un nen o una nena i el que fa
1: exacte.
0: És que... Perquè això és enviar algo directament a un lloc que no saps que el que tu dius ni que hi ha i potser aquella persona no el té o potser se l'ha deixat. Quantes
1: exacte.
0: Vegades ens hem deixat el mòbil? No sé vosaltres, però de vegades ens ho deixem al cotxe, al tal. No sé. Clar, això és...
1: Pues bé, això és el que explica aquest documental, que és molt punyent perquè realment veus que és un genocidi. És un genocidi. Curiosament, els dos directors, el ministre de Cultura d'Israel, que és un senyor de l'ultradreta, ha dit que els hi vol treure la nacionalitat. Perquè ells són israelians, els que han fet aquest documental. Què vol dir això? Que no tothom a Israel pensa igual i que no tothom està d'acord amb la pel·lícula de Netanyahu. Bé, és una pel·lícula imprescindible per veure. Per cert, s'estrena el proper 30 de setembre. Per això he pensat que era molt important destacar-ho.
0: El No Otherland.
1: Aquesta pel·lícula.
0: No Otherland.
1: No, Naza.
0: Naza, perdó, Naza.
1: Naza, No Otherland era el documental anterior que van guanyar a l'Òscar.
0: Naza.
1: És una pel·lícula que és imprescindible per entendre realment que s'està fent una bestiesa molt grossa. Bé, és l'ultradreta, no hi ha res més que això. I els ultrareligiosos, que inclús la població de Galilea, que són ciutadans d'Israel, d'origen palestí, també els hi volen prendre les seves terres. És que és una cosa al·lucinant. I Galilea forma part d'Israel, no és de Cisjordània. És una cosa realment molt bèstia el que està succeint. Bé, dit això, també se'ns va estrenar del Martin McDonagh, recordem, el director, un anunci, tres anuncios a les afores, s'ha estrenat Wild Horse Nine, que és una pel·lícula que explica com dos agents de la CIA estan just abans del cop d'estat a Xile, de 1973, sí,
0: del Pinochet,
1: el cop d'estat allà, i explica, exacte, i explica les seves cuites i com se'n donen compte de lo que s'està fent allà o es farà allà. John Malkovich va guanyar el premi al millor actor, acompanyat del seu company de repartiment del Sam Rockwell, una pel·lícula també molt interessant. Com veieu, s'han presentat pel·lícules de diferents directors de diferents llocs a Venècia, però que donen una situació global o de la història més recent sobre la situació que ens podem trobar ara o que encara vivim.
0: Ah, està molt bé, perquè a més és un cinema justament doncs, que està tenint en compte doncs, aquest entorn social, polític que estem actualment vivint i que no està passant per alt, ni que no ho està deixant, o s'està tapant la mirada, no? Està posant el focus allà.
1: Efectivament. Efectivament, sort en tenim que els artistes, el cinema i també a través de la literatura i d'altres fonts encara ens permeten realment tenir consciència i prendre consciència de la situació que vivim.
0: Jacint, vols que... Mira, ens queden 10 minutets, 9-10 minutets. Vols que parlem de les pel·lícules en cartellera, de començar pel Ser Querido?
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
1: Em sembla perfecta.
2: La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Estem escoltant el Bardem, el Ser Querido, de Sorogoyen.
1: Sí, efectivament.
0: Digues.
1: A veure, és una pel·lícula molt interessant perquè ens explica les relacions paterno-filials sempre complicades a través d'un director que és una llegenda dintre el món del cinema però també un personatge que ha estat molt violent i molt polèmic i convida la seva filla a participar en un rodatge, la seva última pel·lícula, amb l'excusa de que vol que rellençar la seva carrera com a actriu que està com molt aturada. I realment és un intent d'apropar-se a la seva filla, però que hi ha coses que el que no has fet abans, perquè ha abandonat precisament a la seva filla durant molts anys, no ha tingut relació, es va divorciar, i ara vol recuperar el temps perdut. Però hi ha coses ferides que encara sobren més si les persones tenen que conviure, i més durant un rodatge de la pel·lícula. També és un homenatge al cinema, perquè veiem com es roda una pel·lícula diferent, i fa servir en Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen fa servir diferents formats, de tipus de formats d'exhibició a la pantalla, veus un set de rodatge, les tensions que es poden crear, la melomania que pot tenir un director, totes aquestes coses surten. Recordar que aquest argument és molt similar a Valor Sentimental del Joachim Trier, i és una cosa molt curiosa. Recordem que aquella pel·lícula de Noruega del director danès Joachim Trier va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. I, curiosament, en Sorogoyen ja va explicar, diu, mira, casualitats, els dos varen pensar que un director de cinema la seva carrera l'havia apartat de la família i al final volia tornar a retrobar les relacions paternofilials. Interessant.
0: Això passa.
1: Serà, està molt bé.
0: No només en el món del cinema, en el món de la música, actors, actrius, i hi ha casos que també s'aparten justament perquè se n'adonen del que han deixat de banda amb la seva família, amb els seus fills, filles, i llavors volen tornar i s'acaben doncs, intentant... Clar, és una forma, com expressa la pel·lícula, complicada, perquè hi ha moltes ferides, com bé d'elles. I el primer treball és això. Sí que hi ha aquesta possibilitat, no? Aquest apropament, però el que està ja coent i roent és el que s'ha de solucionar.
1: Cal dir que el to de la pel·lícula de Valor Sentimental i el Ser Querido no tenen res a veure, per tant, són pel·lícules diferents, encara que parlin de l'argument sigui el mateix, però són pel·lícules molt diferents. Destacar Javier Bardem, Victoria Luengo, magnífic, sí, la seva interpretació, i sobretot la primera seqüència, que estan dinant en un dinar, de veritat, que és una meravella de com està interpretat.
0: Per tant, molt aconsellable anar a veure-la, no? Si tinguéssim un rànquing, és de les que... què, no te pots perdre, o què? Del 0 al 10? De l'1 al 10? No, sí, sí, del 4 al 10.
1: Vinga. A veure, és una de les pel·lícules que està en cartell. I en aquests moments podem dir que és una de les pel·lícules interessants. Molt interessants. A més, és molt contundent la pel·lícula. És molt contundent. Jo crec que és de les opcions bones. I, a més, és cinema dins del cinema. O sigui que, molt recomanable.
0: Anem a Cronos, que si no, no ens donarà temps.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Coquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Aquí un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
7: ¿Qué cojones están pasando?
8: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
0: Doncs Cronos, que per cert, Jacint, tenim un actor de Rubí que participa en aquesta pel·lícula, un actor jove i que tindrem la setmana que ve, i li farem una entrevista. Digue'm sobre Cronos.
1: A veure, Cronos és una pel·lícula que funciona, és un thriller que funciona molt bé. Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve, o Mi querida señorita, el remake de Mi querida señorita, fa funcionar molt bé la pel·lícula. Jo tenia dubtes sobre aquesta pel·lícula, perquè pensava, a veure, si la part més televisiva s'imposarà sobre la part cinematogràfica. I funciona com una cronologia molt ben feta des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, des del punt de vista de les forces de seguretat que van intentar capturar o eliminar els terroristes que van fer l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles. Interessant. Jo diria que és una d'aquelles pel·lícules que mostra molt bé el treball o com es pot treballar en un cas com aquest. Tot sona veritat. Enric Auqué està magnífic. Jo crec que és un dels actors que sempre li dona autenticitat als seus treballs. I l'únic que ens sobra una mica són les trames paral·leles. Jo crec que això ens ho podíem estalviar directament, alguna trama paral·lela que penso que se surt de lloc. Però jo diria que ha superat perfectament la prova aquesta pel·lícula.
0: Doncs ja tenim aquest Cronos que s'ha d'anar a veure i que a més és història recent que han viscut tots i amb un dolor molt gran. Si vols, perquè ens doni temps, anem a les properes estrenes d'aquesta setmana, que per exemple la primera podria ser El Coyote versus Acme.
9: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Els que tenim una edat, veiem la sèrie del Correcaminos, que El Coyote te va a pillar. No sé si tu, Jacint, també veies, i no sé si la pel·lícula té a veure amb la sèrie. Bueno, sí, la sèrie, veure, la que veiem nosaltres.
1: És una pel·lícula que barreja l'imatge real amb l'animació. Recordem que Quien engañó a Roger Rabbit, sí, que va rodar RTMX l'any 1988, i aquesta per mi és una pel·lícula destacada dins aquesta barreja que fan de l'animació, i sobretot és entranyable pels Looney Tunes. A veure, imagina't el Coyote que vol denunciar Acme, a la marca Acme, a la fàbrica aquesta, perquè tots els invents que li donen s'espatllen i no van bé per atrapar el Correcaminos, el Correcamins, i què passa? Que decideix contractar un advocat humà. Paper que interpreta Will Forte, i també trobarem el malvat de la marca Acme, que és el John Cena. Bé, és una d'aquelles pel·lícules divertides, a veure. A més, enganxarà molta gent, com has dit tu, que estàvem, com érem petits, ens assentàvem a la butaca i vèiem el Correcaminos.
0: Correcaminos, bip, bip, que jo te va pillar.
1: Exacte, feien exactament això. És divertidíssim, i a més, és un projecte que tenia Warner Bros. Completament aparcat i al final s'ha pogut fer. Jo diria, des de les adaptacions aquestes que s'han fet barrejant imatge real i animació, de les que es poden veure tranquil·lament i us ho podeu passar bé.
0: Per tant, després de Quien engañó a Roger Rabbit, podem veure aquesta també. La darrera, que és la que ens hi cap per temps, Resident Evil.
10: Señor, tengo sí. Un besete. ¿Sabes?
1: Una pel·lícula interessant, eh? Disculpe,
0: sí, estem veient ara unes imatges.
10: Nadie. Parece bastante importante.
11: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
10: No, ya he acabado.
11: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
0: Deies, pel·lícula interessant.
1: Sí, a veure, i m'explicaré. És la segona reinici, la vuitena entrega, i tothom podria dir, mare de Déu, mare de Déu. Doncs no. Jack Seger, que és el director de Weapons i Barbarian, ha aconseguit fer una pel·lícula pel que els agradi el terror. Ull, repeteixo, pel que els agradi el terror és la vostra.
7: Sí.
1: No us la perdeu. Wow. Realment sensacional. Però, clar, et té que agradar el terror, evidentment. Estem jugant en un gènere. Jo diria que ha fet una sorpresa. A mi em va donar una gran sorpresa. Jo pensava, bé, ens tornaran a fotre un... estirar el xiclet, anem allargant la cosa perquè vagi funcionant. Doncs oblideu-vos-en de tot el que heu vist fins ara de Resident Evil, perquè aneu a veure una pel·lícula de cap a peus, realment interessant. Jo diria que divertida pel que els agradi el terror i sorprenent per la seva qualitat cinematogràfica.
7: Jo,
1: dit això, ja ho sabeu. És una d'aquelles apostes,
7: sí,
1: que podeu fer si voleu veure una cosa diferent i que heu sigut seguidors de la Resident Evil, que adaptava el famós videoclip de l'empresa Capcom, una empresa japonesa, i que a partir del 2002, protagonitzat per Mila Jovovich, va tenir molt d'èxit. I ara, oblidem-nos de tot això, arriba aquest senyor Zack Seger, que aconsegueix fer una pel·lícula realment sorprenent de terror. És de les... dels renovadors del gènere de terror, últimament hi ha unes quantes pel·lícules molt interessants. Mm.
0: El José Malagón ens estava punxant cadascun d'aquests trailers, perquè estem fent doncs, aquesta entrevista també en vídeo, que després ja, doncs, en tot cas, vosaltres ja podreu veure els trailers, però el que he vist m'ha encantat en el sentit del que... la cura que hi ha en cada plànol del que estan posant respecte a la colorometria, per exemple, els plànols que sortien al principi de l'accident de cotxe, blaus, amb, normalment lligats entre ells amb una sola llum en una foscor, i després els que sortien de la casa, que ja tenien una altra perspectiva, i a mi em recordava per la quantitat de plànols que s'anava fent, per exemple, quan el noi atropella la noia, una mica també em feia, m'ha sortit la referència Hitchcock, aquesta velocitat ràpida de plànols que te porta, que hi ha diferents i que crea aquest ambient dintre teu, doncs a veure què és el que ha passat, no? És fantàstic.
1: A més, té una cosa molt interessant, que el guió no té desperdici. I per acabar, dir que el senyor protagonista és Austin Abrams, un actor cobroda, realment magnífic en la seva interpretació, un paper que interpreta magníficament.
0: Doncs Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Festival de Venècia, de les pel·lícules en cartellera, El ser querido, Cronos, a les properes, a aquestes estrenes, El Coyote versus Acme i Resident Evil. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a José Malagón per posar els tràilers. Que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana també.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
12: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Dit i fet, ja ho tenim fet, eh? Ja marxem, eh? Fins aquí el primer rebost de la temporada a Ràdio Rubià, aquest contenidor del bo i millor de la programació radiofònica de la teva emissora, del 99.7 de la FM de radiorubí.cat. Allà ens pots trobar amb tots aquests continguts que sí, que els tindràs en format de podcast, i fins i tot alguns d'ells també els tindràs en format de podcast visual perquè tu puguis baixar, escoltar, visionar les vegades que faci falta. Seria, doncs, el gran rebost del web de Ràdio Rubí, on ho pots trobar absolutament tot, eh? Radiofònicament, ens retrobarem la propera setmana amb 4 horetes del bo i millor de la temporada, el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Porteu-vos molt i molt bé, gaudiu de ràdio, no toqueu el punt del dial, i si el toqueu, doncs ja sabeu que l'opció de tornar de nou al nostre web i gaudir de tota la programació d'aquest rebost radiofònic, d'aquestes càpsules musicals o fins i tot visuals, les tindreu des de radiorubí.cat. Fins la propera!

0: Home, ja era hora que em presentessis.
1: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
0: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
1: I tot allò que passa, Rubí.
0: Durant 3 hores.
1: De 9 a 12 del migdia.
0: Així que ja ho saps.
1: Tornem.
0: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
1: Per saber què passa, per entendre què passa.
3: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
4: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
2: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
4: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
2: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
4: ¿Estás seguro?
2: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
4: Jejejeje.

0: T'he de confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen, potser, dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme, i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és, en general, de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah,
2: i avui...
1: No l'he vist, gràcies, vist? Me l'apunto.
2: Doncs
1: sí, sí.
2: És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire de l'esclavisme.
1: No sé per què.
0: Segurament no, no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya pues sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Gel a 40 graus, presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Preparada a fer-te una mica la pilota.
0: Sisplau.
2: Perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada a molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran... Avui mateix, Carles Bancs, com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Que tu podries fer, no encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: Menys
2: 8.000. Tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Maxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: I espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: N'hi ha molts, no, si vols entrenar,
0: massa.
2: Si vols entrenar, en trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en una o en una altra.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonisme. El seu protagonista, perdó, en Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però bé, vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més la novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
4: Sí, sí. Bé, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, sí, relatar una Cuba, una Barcelona al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
4: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera i les dues anteriors, una va sobre el Paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció, sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també o amb un tema darrere fons que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no?, que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
4: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i diguem-ne que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negre. Un negre és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
0: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
4: Sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
0: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
4: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet, és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que, mica en mica, s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, no? un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
0: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí. que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
4: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, la família López Oru, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Oru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
0: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
4: Sí, sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, de la, del que seria un, fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el comte, és el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Mm-hmm. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, el Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. I jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades ja decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
0: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis, aquest protagonista, en un cliché.
4: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. És el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Bueno, una sèrie de circumstàncies, no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ell acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bueno, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
0: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Aquest anhel?
4: Sí, sí, clar, és el París, i França és el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar en un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, penso una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
0: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a 1958, és a dir, fa...
4: És molt recent.
0: Molt pocs anys encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no?, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no?, d'aprendre's aquests orígens o de conviure. I, per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
4: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és el Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època, o, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer congrés obrer d'Espanya que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets se'ls estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
0: El Sastre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg, mataroní, amb el que hem pogut compartir uns minuts. I, per cert, Pere, deixi'm aprofitar per dir que el 26, no recordo malament, de setembre, que és un dissabte, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària relacionada amb aquesta novel·la.
4: Sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com molt complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
0: Perfecte.
4: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
0: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
0: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
5: Doncs, dintre de molt poquet aquest any, em sembla que farem 10 anys com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs, a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat, i cap al 2019 ens van fer cooperativa, i hem anat sumant gent al vaixell, i fins ara, que som doncs, una bona plantilla i hem anat això agafant gent doncs, més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció i amplificant una miqueta doncs, el ventall d'intervencions que oferim.
0: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
5: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que aquesta connexió, no? Aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art, i en concret doncs de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que els senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan, tan xulo dins l'educació formal.
0: Com us ho feu?
5: I no formal, també.
0: Com us ho feu, Alba? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
5: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no? A través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no? Des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agraden, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
0: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
5: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no?, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental. Sí, sí, salut mental també.
0: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos dels grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
5: Sí, és un tema prou delicat i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no? Per tal de que ningú se senti assenyalat, moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que atreveixen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
0: És molt interessant perquè tenim una fotografia, no?, social del jovent segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
5: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de, bueno, i de treball i de tot és en català. excepció, moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
0: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Versembrant o us vol contactar perquè hi està interessat alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
5: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Versembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Versembrant, amb B baixa i després B alta. També al nostre correu versembrantpuntallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
0: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida amb Versembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
5: A vosaltres. Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no us hi fem prou cas. Tot plegat per posar veu als autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
6: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
0: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina. Posem-nos-hi. Aquesta temporada. Avui has portat tres llibres, sí, que d'una manera o altra t'han remogut, no?
6: Vaja, tots tenen una relació que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes. M'ha agradat molt, molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
0: I ara
6: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
0: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
6: Sí, exacte.
0: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
6: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima, i que a més qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que per exemple té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada, i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
0: Fer-se grans, tots en fem grans, no, Conxa? Sí, al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
6: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius, ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa, no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius, si és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb què la mare no hi és molt complicat. I crec que ho expresses molt bé.
0: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
6: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
0: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però veure, jo estic contenta.
6: La veritat és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
0: Quan va sortir sí que hi era bastant.
6: Sí, hi era bastant, sí. Me n'alegro molt.
0: Cap queixa, perfecte, tot perfecte.
6: Perfecte.
0: Què més portes?
6: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, això és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30, 40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però amb 1.500 deu ser molt difícil.
0: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de
6: clar,
0: fer casa teva,
6: clar,
0: cap
6: no.
0: espai o clar. cap entorn, també, perquè no. viure en un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
6: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
0: Un metre quadrat de la Lucía Ramis.
6: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
0: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
6: Sí.
0: Poder mirar...
6: Que fa pensar molt als grans i als joves, clar.
0: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me,
6: i
0: encara no m'hi he atrevit.
6: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs. I la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. Doncs és un llibre molt recomanat i que està, té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs, que per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, pues, a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
0: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no?, altres mons.
6: Exacte.
0: Demà.
6: Gabriel Sabín.
0: Un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
6: Fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
0: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després.
6: Sí?
0: Ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem demà, i també recomanem Un Metre Quadrat. I
6: recomanem El Gel a 40 graus. Super, no,
0: digue-ho tu, perquè quedarà fatal que ho digui jo.
6: No, però ja t'ho dic jo.
0: Doncs ja, per Ramon, un plaer retrobar-nos aquesta temporada i a més cara a cara. Ens veiem el mes que ve.
6: Home, així és més fluid.
0: I tant. Moltíssimes gràcies i a llegir.
6: A tu, això, a llegir, que mira el que diu l'informe PISA.
0: Exacte.
6: La gent llegeix poc i per això no se n'entera.
0: Gràcies, Concha.
7: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. De seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que, diuen, és especialment sensible. I nosaltres, avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut. Com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori, els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etc., no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem... de fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. A Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a haver-hi al país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la d'afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Mm-hmm. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. O sigui, jo crec que és més... reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que, amb insistència, la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple, si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem. Hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
0: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
1: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, el green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posem per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És filaprim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs, és delicte d'odi o és llibertat d'expressió? Que, malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, eh? Uh-huh. Orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles, o sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, eh? No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
0: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
1: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fonamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també? Perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la

0: dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un Consell Assessor de la Diversitat Religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, quan a la llibertat de gènere, no? Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, i és importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etc. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
1: Interessant, sí. També que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils, perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creences en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
1: Fins aquí aquest programa Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre...

0: Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara, també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana, que també està arribant rescalfada, a més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again, to feel, to smell my country.
0: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuit o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
0: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
0: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
12: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en Banca Ètica.
13: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
12: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
0: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
15: És un món paral·lel i és un món en el qual... és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
0: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
16: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
17: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
16: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
18: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
16: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
19: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
0: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
20: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
0: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
1: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i, sobretot, l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
21: Ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
0: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
22: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
23: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria Reina de la Travessia, una prova que enguany ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica dos anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet, l'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla, davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: Bon dia, des de Ràdio Rubí, el Next Matí, avui us expliquem que el nou equipament del Centre de Salut Mental per a Infants i Joves ha millorat les condicions de l'atenció, però les famílies asseguren que encara queden mancances importants per resoldre. Clàudia Wojcicki, portaveu de la Plataforma per la Defensa de Salut Mental, explica que el nou espai que s'ha inaugurat al carrer Apel·les Mestres és més ampli i adequat, però que això no garanteix per si sol una millora de l'atenció. I és que explica que les places que estaven vacants s'han cobert, però denuncia que dues professionals estan actualment de baixa o de permís de paternitat i, segons la Plataforma, encara no han estat substituïdes.
1: Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible.
0: El nou equipament va entrar en funcionament a l'agost i té prop de 730 metres quadrats. En el seu primer mes de funcionament, els professionals del Centre de Salut Mental per a Infants i Joves han fet gairebé 700 visites. I en política local destaquem que Esquerra ha presentat la Montse t'escolta, un nou cicle que portarà la candidata de la formació a l'alcaldia, Montse Soler, a diferents barris i urbanitzacions de la ciutat. El projecte té com a objectiu conèixer de primera mà les prioritats i les necessitats de la ciutadania de cara a elaborar el projecte i el programa amb els quals els actuals caps de l'oposició es presentaran a les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. Soler ha enfatitzat la voluntat d'aquestes trobades per crear vincles als carrers més enllà de l'entorn digital.
2: En aquests temps que vivim, que sembla que tot passi a les xarxes socials i que tot passi a través del telèfon, volem sortir més al carrer, més del que hi som normalment, perquè creiem que és molt important la proximitat, és molt important saber què passa a cada barri de Rubí.
0: La campanya La Montse t'escolta d'Esquerra va iniciar-se divendres amb una primera trobada a la plaça del Mercat Municipal.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb dos accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc que el conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
4: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
4: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time.
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
7: I know it's not the same.
8: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
7: The people. That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
7: To touch again, to feel, to smell my country.
4: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
4: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que ha explicat ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
12: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic, que també són globals, i, en tercer lloc, que el repte de l'habitatge, des del punt de vista de les organitzacions internacionals, tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
13: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
14: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
13: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
15: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
13: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
4: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
16: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
4: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, Què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
17: Val, doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds, els tròpics, subtròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i al desembre doncs, no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
4: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes SLR que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava o on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
17: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
4: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
17: Gràcies a vosaltres, igualment.
4: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
18: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo. durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
4: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
19: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
4: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
20: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
4: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure.

0: explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: Molt bon dia des de Rubín. Aquest dilluns 21 de setembre parlem de política i del ple municipal que tindrà lloc aquest dijous. En Comú Podem, Rubí, presentarà una moció per donar suport a aquelles persones que porten cotitzats més de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada amb l'aplicació de coeficients reductors permanents. Parlem de situacions molt concretes, com per exemple acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, un total de 2.800 persones estan just en aquesta situació. La moció vol recolzar col·lectius com ara Ajubi 40, que és una associació de jubilats que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Han explicat des d'aquesta associació que a tot l'estat hi ha 900.000 persones afectades, a Catalunya 207.000. Han estat recollint signatures, també hi ha més, han demanat ajuda a la Unió Europea a través de demandes i de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Des de fa uns mesos busquen suport d'ajuntaments com, per exemple, el de Rubí. Precisament la moció d'En Comú Podem Rubí demana el suport al ple a aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i insta el govern d'Espanya i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat a modificar la legislació vigent en matèria de jubilació anticipada. I del cap de setmana que hem deixat enrere, hem de destacar, sens dubte, la festa major petita de Rubí, que ha omplert els carrers i les places de cultura popular. Més de 30 activitats han format part d'una programació que ha combinat foc, gegants, dansa tradicional, música i activitats familiars sense incidències destacades i amb una molt bona participació. A més, destaca també la creació d'un nou ball de bastons, es diu La Cucanya, i dissabte es va estrenar a la plaça de Sant Pere amb la participació de 7 entitats de cultura popular de la nostra ciutat. La coreografia, creada per membres de l'Escola de Sardanes Flor de Neu i l'Esbar d'Ensai de Rubí, es va plantejar com un ball senzill i visual, però que hi poguessin participar persones amb diferents nivells d'experiència.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos

0: La diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions al Papiol de Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cants al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb bones temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. 4 núvols prims, que són els que veiem al cel a hora d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja, i aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Doncs més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
3: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
4: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també a les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebebas. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada, hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya és diferent ara.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time.
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
7: But I know it's not the same.
8: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
7: The people. That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
7: To touch again. Feel the smell of my country.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. I 10, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
0: Però més enllà de la protesta hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte, aquesta seria la pregunta de fons, aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
12: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa ENA, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
12: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implementació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
0: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
12: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. És veritat que hi ha altres aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
0: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
12: Sí, segur. Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
13: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets que s'han conegut fa poques hores van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
14: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
15: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
14: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
16: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
14: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
0: 9 minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
17: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadra per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
18: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
0: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitar de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23 i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals, una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia des de Rubín. Aquest dilluns 21 de setembre parlem de política i del ple municipal que tindrà lloc aquest dijous. En Comú Podem, Rubí, presentarà una moció per donar suport a aquelles persones que porten cotitzats més de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada amb l'aplicació de coeficients reductors permanents. Parlem de situacions molt concretes, com per exemple acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, un total de 2.800 persones estan justament en aquesta situació. La moció vol recolzar col·lectius com ara Ajubi 40, que és una associació de jubilats que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Han explicat des d'aquesta associació que a tot l'estat hi ha 900.000 persones afectades, a Catalunya 207.000. Han estat recollint signatures, també, i a més, han demanat ajuda a la Unió Europea a través de demandes i de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Des de fa uns mesos busquen suport d'ajuntaments com, per exemple, el de Rubí. Precisament la moció d'En Comú Podem Rubí demana el suport al ple a aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i insta el govern d'Espanya i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat a modificar la legislació vigent en matèria de jubilació anticipada. I del cap de setmana que hem deixat enrere, hem de destacar, sens dubte, la festa major petita de Rubí, que ha omplert els carrers i les places de cultura popular. Més de 30 activitats han format part d'una programació que ha combinat foc, gegants, dansa tradicional, música i activitats familiars sense incidències destacades i amb una molt bona participació. A més, destaca també la creació d'un nou ball de bastons, es diu La Cucanya, i dissabte es va estrenar a la plaça de Sant Pere amb la participació de 7 entitats de cultura popular de la nostra ciutat. La coreografia, creada per membres de l'Escola de Sardanes Flor de Neu i l'Esbardança de Rubí, es va plantejar com un ball senzill i visual, però que hi poguessin participar persones amb diferents nivells d'experiència.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho, amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brosset.
5: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
3: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
6: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que ocupa el voral. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès i a Mollet en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada de Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a l'AV20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. La C32, l'autopista del Maresme, va carregada de Cabrera a Tallà en sentit Barcelona. A la C31 i a Quart de Badalona per anar cap a Barcelona. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona. A la 2 hi ha Cuabrera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió variat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions del Nus de Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle variat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
3: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
7: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
3: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
8: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
3: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
9: Obviously, Catalunya was different now.
10: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
9: When I quit the country. During all this time.
10: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
9: But I know it's not the same.
10: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
9: The people. That is my first.
10: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
9: To touch again, to feel, to smell my country.
3: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
4: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictibilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui, a hores d'ara, es presenti amb els models plujós, no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
3: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida, avui justament celebra a 12:15 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat al matí, va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
11: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
12: Hola, bon dia.
11: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
13: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure de la manera democràtica com fem aquí a Lleida. I per una altra banda, doncs sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
11: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
13: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tindre presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
11: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
13: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van anar a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guarda de barri passejant-se i coneixent-se a tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guarda de barri donaria, o el guarda de barri, o una presència de la policia més evident, facilita la convivència.
11: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
3: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'Interior, la consellera Parlon i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
12: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
14: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
12: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
15: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
12: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
3: Minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
16: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
17: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
3: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
18: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
16: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts quan Xavi Aragonès va fer un doblet. Elder Núñez va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apollo Georgia. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment, aquest primer títol pel Mataró.
3: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
16: Que vagi bé.
3: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove Xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
19: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
20: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
19: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
20: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
19: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
3: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de

0: dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal. Gent normal com tu.
1: Informatius de Ràdio Rubí.
2: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
3: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
4: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: 21 de setembre. Bon dia, Rubí. Començant setmana i ho farem posant-nos al dia de tot el que ha passat a la nostra ciutat durant el cap de setmana i també de les notícies que marquen aquesta jornada de dilluns.
1: I avui parlarem d'educació amb la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, Maria Antònia Rus. Ara que comença el nou curs, ja sabeu que l'EUI comença més tard les classes que les escoles, volem saber com han anat les inscripcions, si encara queden places vacants i quins projectes té l'escola per davant.
0: També estrenarem secció Senom Arquitectura Casolana i l'arquitecte rubinenc Josep Milà ens ajudarà cada mes a mirar amb uns altres ulls els espais on vivim.
1: I avui, a Rubí en dos minuts, viatgem enrere en el temps. És dilluns i toca Rubí fa història, amb un record a la primera fàbrica de la nostra ciutat.
0: I a més, la recomanació musical del Robert Fernández.
1: I després, tertúlia, Jesús Galán, Marta Casas, Jordi Margarit i Vicent Rabadán.
0: I de Rubí mirarem també cap a Barcelona, perquè s'acosten les festes de la Mercè. Conversarem amb Joan Manel Camps, programador de les festes, que ens avançarà tot el que hi troba.
1: També tindrem l'AEUR amb Rosa Maria Andrés i Eulàlia Pedrós, membres de la Junta i vocals de l'entitat, per conèixer les activitats que han preparat.
0: I acabarem fent gana amb del Mercat a la Taula, Lluïsa Aguilera, dinamitzadora del Mercat Municipal de Rubí, i Pau Barceló, del restaurant L'Artesana, triaran productes del mercat i ens proposaran una recepta.
1: Actualitat, educació, arquitectura, cultura, història i gastronomia, tot això durant les pròximes 3 hores.
0: Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia.

0: popular durant tot el cap de setmana amb més de 30 activitats i una bona participació. Entre les novetats d'enguany destaca la Cucanya, un nou ball de bastons creat per 7 entitats de la ciutat i estrenat dissabte a la plaça de Sant Pere.
1: El nou

0: CESMIC de Rubí ha millorat les instal·lacions, però les famílies i la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental reclamen més professionals i recursos. El centre ha fet gairebé 700 visites durant el primer mes de funcionament i manté demandes com reduir les llistes d'espera.
1: I Rubí amplia la programació dels seus espais escènics en la incorporació del casino al Teatre Municipal a la Sala. La nova temporada oferirà fins a la gener teatre, música, dansa i humor, amb propostes locals i artistes com l'Orquestra Simfònica del Vallès, Pep Plaza o Charlie Pitt.

0: Entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, déu-n'hi-do, la situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra, a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que a hores d'ara ja deixa els vehicles al voral, però atenció, ja provoca fins a 19 quilòmetres d'aturades, unes retencions que passen des de Sant Cugat del Vallès i arriben fins a la Roca. També tenim retencions, recordem, a la Ronda de Dalt, on hi ha un vehicle avariat que deixa 11 quilòmetres de cues. Podem dir que hi ha cues amb tota la Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit sud, des del nus de la Trinitat fins a la Diagonal. Tot plegat, també tenim circulació intensa a la C58 des de Terrassa i Sant Quirze en direcció a Barcelona. També des de Rubí hi ha un quilòmetre de cues a la C16, tot i que de poca intensitat, on també tenim retencions, són durant 2 quilòmetres intermitents pels túnels de Vallvidrera, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

0: La festa major petita de Sant Roc ha omplert aquest cap de setmana els carrers i les places de Rubí de cultura popular. Més de 30 activitats han format part d'una programació que ha combinat foc, gegants, dansa tradicional, música i activitats familiars, sense incidències destacades i amb una bona participació. Els actes van començar divendres en la glossa de Sant Roc, organitzada per Òmnium Cultural i el tradicional berenar de pa amb oli i sucre. La jornada també va incloure la 14a trobada de bèsties de foc amb una destacada participació d'infants. Però un dels moments centrals de la festa va arribar dissabte amb el Seguici no Seguici, que un any més va reunir les entitats que formen part de la taula de cultura popular i tradicional de Rubí. Centenars de persones van seguir el recorregut fins a la plaça Doctor Guardiet on totes les entitats van fer la seva entrada a plaça. Sentint la valoració de Manel Puigventós, membre del Foment de la Sartana, entitat organitzadora del Seguici d'enguany.
1: Els carrers estaven molt plens, ja a la plaça 11 de setembre ja hi havia molta gent. El seguir per Sant Isidre, Sant Pere, Sant Cugat, Pérez Mendia i a l'entrada a plaça també igualment molta gent. Alguns participant, la majoria mirant. A dintre plaça molt plena, l'entrada a plaça ha sigut molt, molt dinàmica, sense interrupcions. Crec que la gent ha disfrutat i la plaça està plena, per tant, un 10.
2: I un altre dels grans protagonistes de la tarda va ser el foc. La colla de Diables Rubeo Diablorum va oferir el seu espectacle a la plaça Doctor Guardiet, que va acabar amb una forta ovació del públic. La reaparició en escena de l'entitat Bruixes d'Arrel Dansa va perillar la continuïtat de l'espectacle que van fer Rubeo Diablorum per cobrir la seva absència. Ara hi ha dubtes sobre qui farà aquest espectacle. Hem preguntat si existiria l'opció de fer un espectacle conjunt. Sentim Max Carles, president de la colla de Diables Rubeo Diablorum.
3: Però sí que és cert que nosaltres tenim la nostra història, elles tenen la seva història, i és complicat entrelligar-les i buscar un punt comú. També són dos espectacles que són molt diferents. Aleshores, no sé fins a quin punt això seria possible, que es parlarà, per suposat que aquesta és opció, i serà sobre la taula. Ara no sé si es podrà acabar en dur a terme. No.
0: La jornada de dissabte es va completar amb els versots que van posar la mirada crítica sobre qüestions com l'habitatge, l'ús del català, el racisme, la violència masclista, el canvi climàtic o la manca de pressupost de les entitats de cultura popular. La nit va acabar amb la música dels Dalton Bank, l'ex-grup del cantant Miqui Núñez, que van omplir la plaça Doctor Guardiet fins ben entrada la nit.
2: I diumenge, els gegants van prendre el relleu. La 33a trobada de gegants i capgrossos de Rubí va reunir una vintena de colles. Els gegants de Rubí van celebrar els seus 70 anys amb el rock com a protagonista de la festa. La darrera tarda dels tocs va continuar amb els toca-tocs i la tabalada estàtica com a prèvia del correfoc infantil. Les sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i les habaneres d'Arjau van posar punt i final a un cap de setmana marcat per la cultura popular i la participació de les entitats de Rubí.
0: Però si s'ha de destacar una notícia d'aquests tocs de Sant Roc és la creació d'un nou ball de bastons. Es diu La Cucanya i aquest dissabte es va estrenar a la plaça de Sant Pere amb la participació de 7 entitats de cultura popular de Rubí. No és així, Toni?
2: Sí, la coreografia creada per membres de l'Escola de Sardanes Flor de Neu i l'Esbart d'Ensaire de Rubí es va plantejar com un ball senzill, visual, perquè hi poguessin participar persones amb diferents nivells d'experiència. L'objectiu, més que crear una coreografia complexa, era posar en escena la unió i la diversitat de les entitats de cultura popular de la ciutat. Aquestes han estat les declaracions, davant dels micròfons de Ràdio Rubí, de Laura Cara, una de les coreògrafes del ball.
4: Va sortir aquesta idea de, com que no tenim bastoners, doncs entre tots muntar un ball de bastons i poder participar totes les entitats i d'alguna manera doncs mostrar una unió entre totes les entitats, que és el que és la taula de cultura. I ja estan en procés uns nous bastons en teoria de la taula de cultura i seria superxulo que cada any poguéssim demostrar aquesta unió en els tocs de Sant Roc.
2: La música de La Cucanya és obra del compositor Marc Egea, està interpretada pel flabiol, tamborí i tenora. Des de la taula de cultura popular volen que aquesta sigui, que aquesta primera experiència tingui continuïtat i que el ball es pugui recuperar en pròximes edicions dels tocs de Sant Roc.
0: I canviant de tema, passam a salut, perquè el nou equipament del CESMIC ha millorat les condicions de l'atenció, però les famílies asseguren que encara queden mancances importants per resoldre. Clàudia Boisky, portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental, explica que el nou espai del carrer Apel·les Mestres és més ampli i adequat, però que això no garanteix per si sol una millora de l'atenció. El nou equipament va entrar en funcionament a l'agost i té prop de 730 metres quadrats. En el primer mes, els professionals del CESMIC i han fet gairebé 700 visites. Boisky explica que les places que estaven vacants s'han cobert, però denuncia que dues professionals estan actualment de baixa o de permís per maternitat i, segons la Plataforma, encara no han estat substituïdes.
5: Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible.
2: La Plataforma reclama també més grups de teràpia per a infants, famílies, més recursos de teràpia ocupacional. Pel que fa al futur dels serveis de la salut mental a Rubí, Salut planteja concentrar-los en el futur hospital. La Plataforma no qüestiona l'emplaçament, però demana que el projecte es tradueixi en més recursos i no es quedi en una promesa. Tornem a escoltar Boisky.
5: Mira, la veritat és que per nosaltres, mentre existeixi, que existeixi on hagi de ser, però que sigui una realitat, que no siguin promeses a l'aire i que no es cronifiqui, és a dir, que no se'ns estigui contínuament dient que això arribarà, i que no arribi mai.
2: Boisky també demana que el futur model garanteixi un bon accés en transport i, sobretot, que permeti reduir les llistes d'espera i augmentar la freqüència de les visites. El nou equipament del CESMIC dona servei a Rubí i Castellbisbal, mentre que el nou hospital de dia infantojuvenil també atén Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès.
0: I la Cambra de Comerç de Terrassa ha obtingut el segell Calculo Més Reduzco, atorgat pel Ministeri per a la Transició Ecològica per l'exercici del 2024. L'entitat empresarial va reduir més d'un 54% la intensitat de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en relació amb la seva activitat. És una crònica del David García.
6: En concret, l'organització va aconseguir situar en zero les emissions directes i indirectes associades al consum de combustible i electricitat corresponents als anomenats abasts 1 i 2. Segons el llistat públic del Ministeri d'aquest mes de setembre, actualment consta la petjada de carboni de 8 cambres de comerç a tot Espanya. D'aquestes 8 institucions, només 3 han aconseguit el distintiu que reconeix la reducció d'emissions, i la Cambra de Terrassa és la que presenta el percentatge de retallada més elevat. Per aconseguir aquests resultats, l'entitat va instal·lar el 2024 una planta fotovoltaica a la teulada de la seu i contracta energia d'origen renovable des del 2023. Des de la institució remarquen que apliquen a la gestió interna els mateixos criteris de sostenibilitat que promouen entre el teixit empresarial. Recordem que en aquesta línia la Cambra va posar en marxa el 2023 un servei d'assessorament per acompanyar les empreses de la demarcació a introduir criteris ambientals en la seva gestió.
0: I l'equip de govern va presentar divendres la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino al Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat per l'equipament de la plaça Catalunya, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
7: La veritat és que teníem ganes de poder presentar la programació amb un doble espai, perquè havíem presentat sempre la programació a la sala i la presentem expressament perquè crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat fa molts anys. Ara tenim dos espais per poder programar, per poder oferir.
2: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin, Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament. La proposta cultural també inclou l'espectacle Solstici de l'Esbar i les funcions familiars de la xarxa, i aquest Nadal repetirà la Marató de Contes. A més, el públic podrà assistir al concert d'El Jere, a la sessió de ball d'Esteve Llop i actuacions de grups locals en el marc del festival Ruby Sound d'aquesta casa, Ràdio Rubí. Des de fora de la ciutat també es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P, Pep Plaza, les les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton i obres, atenció, com Permagel o l'Estiuetx. No faltaran les habituals sessions de ball dels dissabtes a la tarda, tant en format orquestra per al públic més veterà com en sessions de DJ Remember de diverses dècades. I una de les cites més importants de la programació, però, serà el 22 d'octubre, quan el casino aculli la festa del desè aniversari del cicle Gaudí. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
8: Jo vol dir la importància que té Rubí dintre el marc d'aquesta programació, perquè hem sigut fidels aquests anys i han decidit poder-la fer aquí a Rubí. I després ja sabeu que el cicle Gaudí hi haurà tota una sèrie de pel·lícules catalanes que produirem a la sala perquè les puguin veure amb gran.
0: Durant la presentació de la nova programació, l'executiu va avançar algunes línies de millora en els quals està treballant pel que fa a les arts escèniques. D'una banda, un nou web que centralitzi tota la programació de manera entenedora i de l'altra, una necessària actualització del manteniment de la sala que s'anunciarà aviat. I finalment, l'equip de govern va explicar que també treballa per trobar una oferta atractiva per al públic més jove després de la marxa del festival Los 40 Primavera Pop. Tornem a escoltar l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
7: Ens havien agraït que un dia a l'any vingués una oferta macro multitudinària com era el Primavera Pop, que és veritat que pot agradar o no, però hi havia un públic jove, una part de públic jove que sí que li agradava. I en aquest sentit, trobar una oferta pública i per joves i que agradi a tothom, no l'estem acabant de trobar. No ens rendirem ni ens resistim a pensar que no trobarem alguna cosa.
0: Les entrades per a tots els espectacles de la nova programació dels espais escènics municipals es poden adquirir a la taquilla de la sala o a la plataforma de venda en línia Cubin. A radiorubí.cat trobareu tota la programació sencera.

0: I ara és moment d'esports amb el Cisco Lara García perquè comença ja, ha començat de fet, el futbol.
1: Què tal? Molt bon dia, bona setmana a tothom. Aquesta que arrenca amb la ressaca del primer cap de setmana de competicions oficials quant a les lligues, amb, per exemple, un resultat possible per cadascun dels equips de la nostra ciutat, és a dir, empat, victòria i derrota. La de la Unió Esportiva Rubí en l'estrena a Lliga Elit i al terreny de joc del Viladecans, el conjunt del Blai Martí, que en joc al mig del camp es va mostrar doncs competitiu, però les àrees, tant en defensa com en atac, no van estar tan influents i d'aquesta manera que van perdre en l'estrena de la competició. Necessiten millorar en aquests dos aspectes si volen no patir en l'actual campanya que tot just ha arrencat. L'empat va ser en primera catalana per al Joventut 25 de setembre a casa i davant del Balaguer van fer mèrits per fer-se amb la victòria els nois que entrenen el Santi Fernández, mentre que l'alegria absoluta va ser a segona catalana al grup 4 de competició i l'Olímpic de Can Fatjó que s'estrenava superant el Navàs. En contra que van haver de remuntar després del 0-1 inicial del conjunt del Bages, però al final els 3 punts amb el 2-1 que es van quedar al municipal de Can Fatjó. I en d'altres modalitats esportives, ressaltar que en categoria femenina s'estrenaven les lligues de l'Esportiu Rubí en futbol sala segona nacional i a hoquei patins en línia Liga Élite per a l'Hockey Club Rubí 100 patins. Les noies que entrenen guany el Juan Pablo Triviño van guanyar el Tres Cantos 0-7, 3 primers punts en fase regular d'aquesta Liga Élite, la qual habitualment doncs acostumen a estar a la part alta de la classificació. I en futbol sala, victòria treballada davant del Sabadell i de l'Esportiu Rubí que entrenen guany i de moment el Manel Cintas fins que arribi al mes d'octubre l'entrenador titular com serà l'Ivan Martín. Victòria, com dèiem, treballada, però tres primers punts al Sarrón, aquesta segona nacional per a l'actual temporada d'un equip que opta, com sempre, està a la part alta de la classificació.

El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: Avui mateix comença el nou curs de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. Anglès i francès són els dos idiomes que se poden estudiar i durant les darreres setmanes el centre ha fet el procés de preinscripció i matrícula per al nou curs. Per saber quina ha estat la resposta dels alumnes, si encara hi ha places disponibles i com afronta l'EOI el nou curs, avui ens acompanya la seva directora, Maria Antònia Rus. Maria Antònia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Bon
1: dia. Gràcies, gràcies.
0: Com dèiem, avui comencen les classes. En quina sensació arribau a aquest inici de curs? Com ha anat tot el procés de preinscripció i de matrícula? Com arribau?
1: Doncs, com sempre, molt bé. Hem tingut una molt bona resposta a la preinscripció. Per tant, seguim amb la mateixa línia de sempre, molta preinscripció. El que passa és que a vegades doncs, ens queda plaça vacant, sobretot a francès, que no hi ha tanta demanda com en anglès. I en el cas d'anglès, doncs a vegades molta gent es preinscriu durant la primera setmana pensant que sí que podrà fer-ho perquè demanarà permís a la feina per poder cursar i començar o sortir una miqueta abans de la feina i no els hi donen, per tant ens queden, no s'acaben matriculant o gent que es preinscriu està pendent de apuntar-se a la universitat, a algun grau, i no sap ben bé els horaris, i finalment no s'acaba matriculant, i són aquestes places que ens acaben quedant en anglès molt poquetes, i en el cas de francès ens queden una miqueta més, però bé, la resposta ha estat molt positiva.
0: Tenim la dada de quantes places queden per si la gent...
1: Ens queden, ara exactament no, perquè de fet aquest cap de setmana ja la gent s'ha estat, la llista d'espera s'ha anat preinscrivint.
0: Hi ha una
1: preinscripció, un sorteig, hi ha gent doncs, que se li adjudica una plaça i després hi ha gent que queda en llista d'espera. Per tant, encara no hem acabat de quadrar les places que ens queden vacants. En el cas de francès sí que ens queden unes quantes, no et sabria dir el nombre exacte, i en anglès, doncs, en alguns nivells segurament que ens queda alguna plaça. Però poquetes, però alguna, que la gent no es desanimi si algú a última hora doncs, demana informació doncs, que ho faci, perquè podria ser que acabés tenint una plaça.
0: Quants alumnes teniu aquest curs aproximadament i com podem comparar aquesta xifra amb la del curs passat, si és que es pot?
1: Ara, en aquests moments no sabem exactament la matrícula perquè nosaltres continuem matriculant fins a mitjans d'octubre.
0: Fins a mitjans d'octubre sí. La gent se matricula?
1: Sí,
0: ah, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Està oberta la matrícula per a aquestes persones que doncs, es preinscriuen però no s'acaben matriculant o bueno, per motius diferents. No?
0: Però aquestes persones llavors començarien tard al curs?
1: Sí. Sí. Però bueno, es posen al dia, vull dir que això no, l'atenció és molt personalitzada a l'Escola Oficial, per tant, doncs no els primers dies també és una miqueta de repàs, per tant no es perdrien moltes classes. En el cas de nosaltres, a matrícula l'any passat vam acabar el dia mitjans d'octubre vam acabar una matrícula de 448 alumnes, una cosa així, per tant no, hem estat incrementant cada any, hem anat incrementant la matrícula. I esperem que enguany doncs, torni a passar el mateix.
0: Hi ha algun nivell idioma, ja m'has dit, sobretot en el cas de francès, que la gent es matricula menys que en anglès.
1: Hi ha
0: més
1: de...
0: Exacte. Sí. Però hi ha algun nivell que detecteu que és especialment fort, que la gent vol aquell nivell?
1: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè bueno, trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs, té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot seu. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell. I els nivells més baixos, doncs, tenim gent més gran que o bé van deixar els estudis fa temps i volen tornar a fer doncs, anglès o francès perquè tenen temps lliure, gent també doncs, que està jubilada i diu doncs, vull tornar a fer alguna cosa i s'apunten a l'Escola Oficial.
0: La manera d'estudiar avui en dia ha canviat molt.
1: Sí.
0: L'alumnat que arriba a la EOI, quines principals motivacions té per venir a l'escola?
1: Doncs tenim dos tipus de perfil, no? L'alumnat jove necessita un certificat, molta gent jove doncs, que estan estudiant algun grau universitari, doncs, com que es poden convalidar per crèdits de lliure elecció que abans es deien, doncs s'apunten a l'Escola Oficial per per certificar el seu nivell. I en el cas de la gent més d'una edat més, doncs, a mitjana edat, doncs, és moltes vegades per socialitzar, per aprendre un idioma, per... Són motius diferents, la veritat, que tenim com dos perfils, no?
0: L'anglès, ja sabem que continua sent l'idioma més demandat, però no sé si en el vostre cas heu notat si el francès agafa embrancida?
1: Sembla que es va animant la cosa, no? Però costa una miqueta. L'anglès sempre és el número 1, és el top, l'idioma, però a totes les escoles oficials. Nosaltres només oferim dos idiomes, però hi ha escoles que tenen molts més, alemany, italià, i igualment en aquestes escoles també l'anglès és el que sempre s'emplenen els grups, i els altres idiomes doncs, a vegades costa una miqueta més. Però està bé oferir diferents idiomes, per tant... En el francès ja et dic que costa, però estem treballant per omplir els grups i sembla que la gent es va animant, sí.
0: Uh-huh. Ara que estem xerrant d'oferir diferents idiomes, no sé si mirant cap al futur, l'escola oficial d'idiomes de Rubí es podria ampliar més idiomes, perquè ara era el que deien, teniu anglès i francès, però n'hi ha una varietat, un ventall molt gran. No sé si... fins i tot la pròpia societat, si vos demana, els propis alumnes vos demanen, escolta, pues ens agradaria que poséssiu tal idioma.
1: Sí, sí.
0: No sé si teniu alguna previsió sobre això, si depeneu d'altres
1: Estem òrgans. Treballant, sí. Estem treballant, fa temps que treballem perquè l'escola a Rubí sigui més gran, perquè tinguem més oferta de grups, especialment a l'anglès, doncs, oferir altres modalitats, com cursos semipresencials, que només doncs, vens un dia a classe i la resta, l'altre dia doncs, fas tasques més telemàtiques, que està molt demanat també per gent que doncs, no disposa de tantes hores per venir i estar al centre, no? En idiomes també, no? Tenim doncs, demanda de català, per exemple, ho hem fet, hem demanat català, hem demanat altres idiomes, però serveis territorials hi treballa sobre això, però no depèn només de serveis territorials, depèn del Departament d'Educació, si havia gusta, i bueno, no, de moment no tenim resposta, però estem treballant, insistint en poder oferir altres idiomes, com sobretot català, no? És que hi ha molta demanda, ens truquen molt per saber si fem català, però com que s'ofereix a Terrassa i segons el departament, doncs Terrassa està molt a prop, doncs costa una miqueta, però bueno, continuarem treballant i insistint en poder ampliar el centre amb grups, amb més modalitats i també amb altres idiomes. Sí.
0: No sé si el tema de l'edifici on esteu ubicats és beneficiós o perjudicial el fet d'estar en una escola, dins d'una escola, i que no tingueu aquest edifici. Per exemple, la EOI de Terrassa té el seu edifici de la EOI de Terrassa, que és bastant gran, i el de Sabadell, a més, té un edifici molt xulo. Molt nou. Sí. Jo és que he estudiat a les dues, sí. I està molt bé. No sé si... és una altra de les demandes, que Rubí tingui el seu propi lloc.
1: Estem, bueno, batallant. De fet, aquest any farem 15 anys que estem a Rubí, i des del dia 1 vam insistir en que és molt important que l'escola tingui el seu propi edifici. Té coses positives el fet de compartir espais amb l'Institut Duc de Montblanc, que és on estem localitzats, perquè, de fet, la zona de lo que és el pati del centre a la tarda es converteix en l'aparcament, no? Per tant, tenim molts alumnes que venen d'altres poblacions i per tant troben una facilitat, no? El fet d'arribar i poder aparcar el cotxe i entrar a classe, no? Perquè la gent ve molt justa, no? Em dius, per exemple, doncs, Sabadell, que té un edifici preciós, però per aparcar a on està és horrorós. Jo havia treballat allà i tenia alumnes que donaven voltes una hora i tornaven a casa perquè no podien aparcar. Per tant, en aquest sentit, estar allà doncs, és positiu per això, no? Doncs que tenim una zona d'aparcament molt xula. L'espai també és xulo, però és cert que compartir espais doncs, no és fàcil i que ens agradaria tenir un edifici propi per poder customitzar el centre, no? I tenir sempre doncs, les decoracions penjades i posades com altres EOIs, com a Terrassa o Sabadell, quan arriba Halloween, doncs deixen les decoracions decoracions penjades tota la setmana i nosaltres les hem de treure i posar, no? Llavors, bueno, és una mica complicat a vegades, però bueno, és positiu el fet de tenir un aparcament allà, sí.
0: Uh-huh. Abans dèiem que aprendre idiomes també ha canviat molt, perquè ara tenim aplicacions, sí, traductors, eines d'intel·ligència artificial, sí. Quin sentit té avui anar a una escola oficial d'idiomes?
1: Doncs té, sí que és cert que molta gent, doncs, entrem en aquest debat, no? Ah, és que vosaltres deixareu d'existir, no? Perquè hi ha la intel·ligència artificial, la gent pot estudiar bé. No hi ha res com poder parlar amb una persona, no? No parlar amb una màquina no és el mateix que tenir una conversa amb una persona i veure't cara a cara, no? Per tant, jo no penso que no... que sí que és com una eina de suport. Per tant, totes les eines de suport benvingudes siguin, que sobretot els alumnes sàpiguen utilitzar-les correctament, però penso que venir al centre, socialitzar, veure't, parlar, no hi ha res com això, o sigui que no tinc cap mena de dubte, eh? Quan ens van tancar durant la pandèmia, la gent tenia moltes ganes de veure's, per tant, en aquest sentit, no trobo que no... que continuarem, jo crec que sí.
0: Més enllà de les classes, teniu preparada alguna activitat? Jo sé que feu coses, sí, molt divertides, sí, moltes vegades.
1: Sí.
0: Teniu alguna activitat o algun projecte especial per aquest curs que vulgueu avançar-nos o que vulgueu destacar, que es pugui?
1: Sí, de moment el Departament d'Anglès i de França estan treballant, no? És difícil al setembre concretar quines activitats tindrem, perquè de fet, doncs, han de contactar amb conferenciants, amb persones que ens puguin venir a fer la xerrada, que puguin fer-la amb determinats... dies, per tant, no et puc avançar, en aquests moments res important, però sí que fem activitats molt xules. Moltes dies les obrim a la ciutat de Rubí, per tant, les posem a l'agenda de la ciutat perquè, doncs, els ciutadans de Rubí també puguin venir al centre i gaudir d'aquestes activitats culturals. Però malauradament no et puc avançar. Sí que fem una festa Nadal molt xula, per Sant Jordi volem muntar alguna cosa especial per també, doncs, juntar-la amb el tema de que fem 15 anys que estem al centre, a Rubí, i bueno, potser farem alguna cosa més especial que altres vegades, però tampoc no en puc concretar res en aquest
0: moment. Ai, jo volia estirar-te un poquet a veure si teníem alguna. Bueno, sí que ens les explicareu quan estiguin tancades.
1: Sí,
0: i
1: tant,
0: eh?
1: I tant, i tant.
0: Sí, també volia preguntar-te quin és ara mateix el principal repte que té l'escola de cara als pròxims anys?
1: Doncs, com t'he dit abans, ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari, és a dir, encara que estiguem compartint espais amb l'Institut de Montblanc, havíem parlat amb, bueno, el regidor antic, el Víctor, havia parlat amb l'escola d'adults i ens cedien un parell d'aules al dematí per poder oferir, doncs, classes al matí, que també hi ha molta demanda perquè hi ha gent que estudia a la tarda, no? Hi ha gent jove que està fent graus universitaris a la tarda, que estan fent FP a la tarda i, per tant, no tenen aquesta possibilitat de poder estudiar a l'escola oficial. I en aquest sentit, doncs, havíem pensat d'oferir cursos al matí i tenim aquesta possibilitat. Ara només falta que el Departament d'Educació ens pugui ampliar en grups i en idiomes, però no deixarem de lluitar perquè ho puguem aconseguir en un futur, esperem, no gaire lluny.
0: Això implica també ampliar-vos el professorat.
1: Correcte, sí, i tant.
0: Millorar els
1: sí,
0: recursos.
1: Sí.
0: Acabem amb una pregunta molt senzilla. Si hi ha algú que ens està escoltant i que fa temps que diu, ostres, hauria d'aprendre anglès o francès, però sempre acaba deixant-lo per més endavant, què li diries?
1: Doncs que aprofiti l'ocasió en aquests moments, que ens queden algunes places vacants, que recordi que l'Escola Oficial d'Idiomes és una escola pública, que per tant té preus públics, que venir a l'escola oficial, doncs, els preus ronden entre 305 euros, 330, tot el curs sencer, que anar a una escola privada et costa uns 100 euros al mes i això són 330 durant tot el curs, per tant és econòmic, i que tenim doncs professor molt qualificat, l'ensenyament és de qualitat i que no dubti que s'ho passarà molt bé venint a fer francès, que el professorat fa activitats molt divertides i el professorat anglès també, vull dir que no dubti que s'apunti i que gaudirà de venir a la nostra escola.
0: Mm-hmm. Per aquestes vacants, com ho haurien de fer?
1: Doncs hem obert un formulari a la nostra pàgina web, matricular nous alumnes, hi ha un formulari en el qual et pots apuntar i llavors nosaltres anirem revisant les places vacants i anirem trucant segons doncs, aquest ordre que apareix. Igualment poden enviar un correu a l'escola, trucar-nos i els hi comentarem i els hi explicarem com ho han de fer.
0: Mm-hmm. Maria Antònia Rus, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat aquest inici de curs i com està a hores d'ara la EOI de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos a explicar-nos i a parlar de l'escola. Gràcies.
0: Adéu. Adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Hola, soy una voz generado por IA, todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
2: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
2: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
2: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.
3: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
4: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
5: Sí.
4: Ara s'ha agafat per sorpresa. Però...
3: Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
4: Tenim una edat ja,
5: humana.
4: No?
5: Humana. No, que edat? Que som...
3: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

0: Estrenam secció en aquest Rubí al dia i té per nom aquesta secció Arquitectura Casolana, un espai mensual per mirar la nostra ciutat amb uns altres ulls i entendre millor els carrers, els edificis i els espais que formen part del nostre dia a dia. Ho farem de la mà de l'arquitecte rubinenc Josep Milà, que avui ens ajudarà a entendre un poc millor per què Rubí és com és i com ha anat canviant al llarg dels anys. Josep, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Estàs preparat per fer-nos mirar Rubí
1: sí.
0: d'una altra manera?
1: Bé, des de la meva òptica, que és una òptica parcial, no vulguis que no, hi ha molta gent que s'ha mirat Rubí des de moltes òptiques. Hi ha la gent del butlletí dels centre d'estudis rubinencs que en saben quasi bé més que jo, però jo ho he fet des d'un punt de vista, diguem-ne, més arquitectònic i urbanístic que històric.
0: Bueno, que aquesta mirada també ens interessa molt, perquè en sabem poc, Els ciutadans en sabem molt poc d'això. Josep, si haguessis d'explicar el creixement de Rubí en tres o quatre grans moments, quins serien?
1: És essencial parlar d'un moment... O sigui, hi ha tres moments. La Guerra Civil, però en aquell moment tampoc és que es produïssin gaires efectes, per dir d'una manera, de créixer, perquè hi va haver moltes pèrdues i molta gent que va fugir. L'altre, hi ha un moment en què, previ a la Guerra Civil, que és quan a tot l'Estat hi ha una llei que se'n diu d'eixamplaments, en el que, similar a Barcelona, que van fer l'Eixample, però en petit, a Rubí, que ara no recordo quin, ja et diré l'edat ara de seguida, però és igual, el moment és el més important. Llavors, hi ha un altre moment que jo sempre explico a tort i a dret, que és la Rierada. La Rierada...
0: Que d'aquí pot fer anys, el divendres.
1: Sí, doncs la Rierada del 62 és la que marca una inflexió a la nostra ciutat-poble, doncs, més potent de tots. Però en tots els aspectes, no sols en l'arquitectònic, sinó també en el polític. I això també ens genera una ciutat que en aquell moment necessitava molta mà esquerra, necessitava molta ponderació a l'hora de créixer i no es va tenir. L'any 62 representa una inflexió molt potent, hi ha un canvi polític dins de lo que era aquella època, el règim també tenien canvis. I va haver un canvi polític que, diguem-ne, que va anar per pitjor. Va entrar una alcaldia que li donava molta importància a que Rubí tingués més habitants que el resta de Catalunya, volia ser de les ciutats, ell volia ser que Rubí tingués 100.000 habitants, tant sí com no. Això ara ho aconseguirem aviat. Però en aquell moment era el seu objectiu. I ens, per tant, va fer uns planejaments que permetien que Rubí creixés molt. I després de l'any de la Rierada, l'any 81, quan l'alcalde Llogany aprova el Pla General d'Ordenació, que avui és vigent encara. Mm-hmm. Vull dir que, o sigui que llavors, què podem dir? Doncs podem dir que de l'eixamplament del segle, finals del segle XIX, hi ha tot un Rubí. Podem dir que després de la Rierada hi ha tot un altre Rubí. I podem dir que després del 81, amb el PGO, hi ha un altre Rubí. I cada un té una forma diferent. I es veu. Si tu vas pel carrer, pots dir, això és de l'eixamplament del segle XIX. Això és de l'època de després de la Rierada fins a l'any 75. I això és de després del 75, o sigui, després del 81.
0: I com ho veiem, això?
1: Una de les coses que es veu més clara és les alçades dels edificis.
0: Oh!
1: Sí. Mira, tots els edificis de Rubí que tenen més de 8 plantes d'alçada, o 7, o 6, és igual, tots els que tenen més de 4, diguem-ho així,
0: vale,
1: tots aquests són els edificis fets, és l'arquitectura feta a partir del 62. A partir del 62 es comença a construir a Rubí, doncs agafen una normativa similar a la de Barcelona. No tenim una normativa molt específica. Sí que és veritat que l'any 75 hi va haver 75-77, tinc de mirar les xuletes, hi va haver un planejament, però era un planejament que no limitava les alçades. Sí que les limitava, les limitava a 7 o 8 alçades.
0: Vull dir
1: que
0: no,
1: 7 o 8 pisos. Llavors, tots els després del 62, tots aquests edificis són d'aquella època. Uh-huh. Això, la primera manera de veure-ho. La d'abans d'abans del 62, veuràs que és el Rubí Vell. El Rubí Vell, que són cases de planta baixa i dos, no gaire més, que és l'antic casc urbà, que té una característica divertida, però tots els pobles de Catalunya la tenen igual, Les parcel·les, si us hi fixeu, no arriben als 5 metres d'amplada.
0: 5 metres
1: d'amplada? Sí, no arriben. És un casal. Normalment són 4 i mig. I sabeu de què ve això? Ve de que quan es dividien, els dividien de tal manera que hi poguessin arribar... quan hi feies la divisió de 4 metres i mig o 5, volia dir que allà hi anaven les parets mitgeres. Les parets mitgeres es posaven entre si a unes distàncies que les bigues de fusta arribessin.
0: Ah!
1: Sí, les bigues de fusta no eren més llargues de 5 metres. Era excepcional trobar una biga de fusta de més de 5 metres. Per assegurar-se, la feien de 4 i mig. Llavors, veureu moltes cases encara a Rubí d'aquella època que tenen 4 metres i mig d'amplada. Llavors, això era les més senzilles. Llavors, hi havia gent que era una mica més rica i que en comptes d'un casal en tenien dos o en tenien tres. Però són de la mateixa època i les proporcions de les façanes i així es veuen igual. Això és l'època, la primera època dels carrers de Rubí. La segona és la que he dit de les alçades.
0: I la tercera?
1: I la tercera és... Hi ha una característica que jo dic que sempre la fa. Primera, no es passa de 3 o 4, de 3 plantes, màxim 4 en algun punt. Però per distingir-les, és tota la obra nova que no passa de 3 plantes. Uh-huh. Aquesta és de la tercera, és a partir del 81 cap aquí. I a més totes aquestes tenen una característica molt divertida, que en el seu moment no quedava clar què passava. O sigui, quan tu fas planta baixa i dos, i llavors amb la coberta, que és inclinada, surten les antigues golfes. Les antigues golfes, hi va haver un primer arquitecte, Rubí, que va dir, no recordo qui va ser, que va dir, escolta, les golfes aquestes també les podem aprofitar. I al començament es deia que les golfes no s'havien de declarar, encara que després les utilitzessin. Però això era una tonteria, ho feia tothom, llavors, per tant, les golfes es van legalitzar i se li van dir les sotes cobertes. Uh-huh. Llavors, tots els edificis que tenen el dúplex a dalt de tot, o sigui que les dues últimes plantes és un dúplex, aquests són d'aquesta època recent, del 80 i tants, que en cap aquí. Els dúplex comencen a aparèixer sobretot a partir dels 90. A partir dels 90 és quan es legalitza la sotacoberta. La paraula legalitzar sempre han sigut legals, el que passa és que li van donar forma, llavors hi va haver alguna modificació en el pla general i allà s'hi va introduir aquesta forma d'entendre que el sotacoberta no eren unes golfes, no era un espai es declarava la superfície construïda i, evidentment, això generava drets de llicència d'obres. I l'Ajuntament també en treia.
0: Per tant, Josep, a moda de resum, ara, quan, a partir d'ara, a partir d'avui, quan caminem per Rubí, Anem a posar-li deures als oients, eh?
1: Aviam.
0: A partir d'ara, quan caminem per Rubí, ens hem de fixar en les alçades dels edificis per saber identificar de quina època és cada zona de la ciutat, no?
1: És el que més s'identifica, sí. Hi ha altres característiques. Hi ha, per dir d'una manera... L'alçada és essencial per això, però hi ha altres coses, que és que al segle... O sigui, a principis del segle XX hi havia un cuidado molt gran a l'hora de decorar la façana, a l'hora de decorar la coberta. Això, a partir dels 60, es perd. Aquesta és una altra de les característiques, la forma que es dona a les façanes, si s'arrebossen simplement i es pinten, o se'ls fa un petit estucat, o si a les entrades de les portes hi ha algun dintell. Tot això és el més antic. Uh-huh. I això són les característiques de l'estil de la construcció d'aquell moment. Fins i tot la primera època de les que estem parlant, l'arquitectura senzilla es decorava amb un cert gust. Després, jo no diré que no sigui tenir gust fer-les tan austeres com les que estem fent ara, però possiblement allò ens hi havia una recerca una mica més de carinyo per l'arquitectura. Confesso que sóc culpable també, que s'ha perdut una mica aquest carinyo.
0: Doncs, Josep, ens fixarem en això, en les alçades i en les decoracions de les façanes per poder identificar de quina època és cada zona de la ciutat. Josep, moltíssimes gràcies per aquesta secció i per ensenyar-nos a mirar la ciutat d'una altra manera.
1: Ja anirem mirant cada cosa diferent.
0: I tant. Vinga, gràcies.
1: A vosaltres.

0: I ara és el moment de que la Mariona Jerez ens expliqui el Rubí en dos minuts, que avui xerra de la primera fàbrica.
1: Rubí en dos minuts. Rubí fa història. La primera fàbrica.
2: Quan pensem en Rubí com una ciutat industrial, probablement ens venen al cap les grans fàbriques del segle XX, les xemeneies o els polígons industrials. Però la industrialització de Rubí va començar molt abans. Hem de viatjar fins l'any 1824. Aquell any es va instal·lar Rubí la que es considera la primera fàbrica pròpiament dita de la ciutat, la Verneda d'en Carreres, també coneguda com la Llana. Es dedicava al rentat i al cardat de llana i aprofitava l'aigua de la riera. I és que durant bona part del segle XIX, l'aigua va ser fonamental per fer funcionar les activitats industrials de Rubí. La ciutat encara era petita i mantenia una economia molt vinculada al món rural, però a poc les fàbriques tèxtils van començar a instal·lar-se al costat de la riera. La indústria i l'agricultura van conviure durant dècades i aquell primer pas acabaria transformant completament Rubí. Durant el segle XIX es van anar instal·lant noves fàbriques i, ja a finals del segle, arribaria un altre canvi fonamental, l'electricitat. L'any 1897 es va inaugurar la primera fàbrica d'electricitat de Rubí i unes dècades després arribaria el tren, el 1918. I així, en menys d'un segle, Rubí passaria de ser una petita vila de masies i camps a convertir-se en una ciutat cada vegada més industrial. I tot havia començat amb una fàbrica de llana.
1: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

Era un secret de domini públic. Les xarxes anaven ben plenes. Tothom en parlava, tothom deia que era possible, però finalment ja s'ha confirmat. La gira de retorn d'Oasis aterrarà a Barcelona. Què tal? Molt bon dia, com esteu? Recomanacions musicals recuperant un gran clàssic com són els Oasis. Els germans Gallagher van anunciar que els dies 10 i 11 de juliol actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el marc d'una nova gira després del seu retorn en 2025. Tot això, el que suposa és que els enfants terribles del Britpop tornaran a Catalunya 18 anys després de la seva última visita, coincidint amb l'estrena del documental Oasis Don't Look Back in Anger, del qual, per cert, estem escoltant aquest senzill ara mateix. Doncs coincidint amb aquesta estrena, que per cert aborda l'impacte del retorn dels germans Gallagher, doncs la formació de Manchester ha confirmat el dilluns passat, fa una setmaneta, tot allò que era un secret escampat per tots els mitjans de comunicació. Oasis faran parada a la capital catalana per oferir aquests dos concerts que prometen convertir-se en un dels esdeveniments musicals més destacats de la temporada a la capital catalana. Les cites exactes tindran lloc els dies 10 i 11 de juliol, apunteu-lo bé, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Actuació única a Espanya. Per cert, en tot l'estat espanyol no hi haurà cap més actuació que la de Barcelona. Llavors, ja veig moltíssima gent mobilitzant-se per arribar a aquest gran concert. Oasis no passarà ni per Madrid ni per altra ciutat espanyola, ja ho sabeu. Ja s'han sortejat les entrades i els agraciats tindran l'opció de comprar aquestes entrades finalment doncs els dies 25, 26 i 27. Es va fer com una mena de reserva prèvia amb un sorteig i finalment, aquests dies 25, 26 i 27 de setembre d'aquest mes, doncs ja podran comprar les entrades per gaudir de temes com aquest que escoltem, o com no, del Champagne Supernova. Us deixem en companyia d'aquesta versió en Plugged que van fer, que van editar fa no gaire, per gaudir de l'univers Oasis, que vindran a Barcelona. Ja ho sabíeu, no? Doncs si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu. Tens entrades? Has pogut aconseguir-les? Oh, quina sort que tens. Ara, a gaudir d'Oasis.

0: Sonido Vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubí.cat. Sonido Vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Brago.
1: 3 minuts que passen de les 10 del matí. Continuem el programa Rubí al dia. Si començàvem doncs amb tota la informació, és el moment d'analitzar aquesta informació, d'escorxar-la en aquest escorxador que tenim aquí a la nostra taula. I què escorxarem? Doncs a Pamela Martínez, la nostra companya, doncs proposarà una sèrie de temes dels que podem parlar i que vosaltres també ens podeu proposar i podeu també ser escorxadors d'aquesta realitat a la vostra manera. Pamela Martínez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Toni. Doncs avui volem xerrar de lo que ha passat el cap de setmana a la nostra ciutat, que hem tingut la festa major petita, la de Sant Roc. A alguns no els hi agrada que li diguin la festa major petita, però...
1: Bueno, hi ha d'altres que els dius, tocs de Sant Roc, i no m'agrada, a mi m'agrada festa major petita.
2: Bueno, hi ha gustos... També, hi ha gustos per tot. Les entitats de cultura popular s'han lluït en aquest

0: Tocs de Sant Roc, i a més també ens agradaria saber l'opinió de la nou Ball de Bastons que s'ha estrenat en aquestes festes. Per una altra banda, també ha començat la nova programació, ha arrencat la nova programació del Casino i la Sala, que té 40 propostes fins a final de gener. Per primera vegada el Casino entra a formar part d'aquesta programació des de la seva inauguració l'any passat. I si ja passam a temes més de fora de Rubí, avui l'expresident valencià compareix al Congrés mentre la jutgessa Ruiz Tobarra allarga la instrucció fins al mes d'abril. Interessant, eh? Interessant, perquè el que està dient l'expresident valencià...
1: Sí, el Carles Mazón, a veure si continua amb la seva versió. Ja parlarem també una miqueta. I què més?
0: I també podem xerrar, si voleu, de Barcelona, perquè el Collboni, Comboni, va dir, ja li he canviat el nom, anuncia un supermercat assequible, que serà aparegut als que hi ha a Nova York, o fins i tot de la Festa de la Rosa d'aquest cap de setmana, que Illa i Sánchez han reivindicat el socialisme davant dels discursos de dreta, mentre que el líder del PP estava a Badalona també fent els seus diferents discursos.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs d'aquests temes parlarem i de molts més.
2: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
1: Som-hi, que començarem... és dilluns, clar, venim d'un cap de setmana esportiu i el Madrid va perdre. No miro a ningú, Vicenç Rabadà.
3: Previsible.
1: El Mourinho...
3: El Mourinho ja
4: s'ha
3: tret...
4: Mourinho va guanyar.
3: S'ha tret la pell que dissimulava una mica en aquesta nova època, però ja està, torna a ser el Mourinho de sempre. Uh-huh. El que el Guardiola va definir molt bé, que en les rodes de premsa al Bernabéu era el puto amo. Uh-huh. Doncs ja està, és Mourinho. Què es podia esperar? Uh-huh. Bueno, un altre encert de... al cert superior del Florentino Pérez.
1: Bueno, hem de dir que en clau rubinenca l'Unió Esportiva Rubí també va perdre, va començar la Lliga, va acabar perdent contra el Viladecans, però clar, és una mica com allò, desvia l'atenció una miqueta, no? Apuntar també cap al VAR, cap als àrbitres, ja fer aquesta pressió, que ja tenen una televisió per fer-la, perquè els àrbitres, suposo, no sé si es deixaran influir per quan decideixin, a lo millor, mira, decideixen una mica a favor.
3: Jo crec que és una constatació des de sempre que els àrbits, sembla mentida, però són humans, i per tant s'equivoquen, doncs ja està, i no passa res. També s'equivoquen, diguem-ne, davanters que cobren no sé quants milions i fallen gols cantats i coses d'aquestes, o gent que no apareix en els partits grans... com un tal Kylian Mbappé, ja està, s'ha d'assumir. El que passa és que sempre hi ha gent que fa servir tot això i omple molts titulars, això sí.
1: Qui omple aquesta taula? A més del Vicenç Rabadà, tenim en Jordi Margarit, bon dia.
5: Bon dia, Toni.
1: A Jesús Galán, bon dia.
6: Bon dia.
1: Marta Casas, bon dia.
7: Bon dia.
1: Al control tècnic comandant tot aquest programa des de les 9 del matí, José Malagón. Vosaltres, al telèfon del directe, truqueu-nos, participeu en aquesta àgora, formeu part d'aquesta comunitat. 93-588-59-60, 93-588-59-60. Si heu participat també, doncs en tota la festa que s'ha fet aquest cap de setmana aquí a la nostra ciutat, de les entitats de la cultura popular, doncs, que han lluit en aquests tocs de Sant Roc, doncs ja sabeu, podeu també trucar. Marta, tu ho has seguit, no?
7: Sí, sí, sí, tot. Sí. Tot el que he pogut, perquè hi ha alguna coseta que no. Abans he fet la broma de que diem festa major petita, però clar, quan l'has de cobrir dius, home, doncs tan petita no és perquè Déu-n'hi-do. No, però sí, a mi és, de fet, és una de les meves festes. M'agrada més Sant Roc que Sant Pere, quasi, perquè és més... més autèntica, no? Jo no sé qui ho comentava, que és, es fa molt de poble i molt, molta participació. Les entitats sempre, cada any et sorprèn amb alguna cosa nou, amb això del Vall de Bastons, per exemple, que em va semblar molt, molt interessant. Vull dir
1: sí,
7: que,
1: van detectar aquest buit, sí. Es va fer aquesta coreografia.
7: I, exacte, i una cosa col·laborativa, vull dir, és maco. Jo les fotos que les va fer el meu company, el Carmelo, és maco, no?, veure un casteller amb un diable, amb un no sé què, tots fent el Vall de Bastons tots junts, amb cadascú amb la seva vestimenta, no sé, és guai. És un, bueno, que es demostri que la cultura popular segueix viva, segueix volent fer coses, per molt que els hi posin dificultats, que també ho van explicar els versots, o sigui
1: sí,
7: que,
1: és veritat.
7: Que està bé, o sigui que...
1: Si no ho heu vist, doncs podeu veure el vídeo que ha fet el Tot Rubí, que està molt bé, també el David Burillo de Ràdio Rubí, que són dos vídeos en què doncs, heu recorregut doncs, la major part dels actes de la festa i que et pots fer una lleugera idea, també del que hi ha, però que és el que tu dius, és una gran festa. Del Vall de Bastons, anem a escoltar a la membre de l'Escola de Sardanes i Esbardensaire, la Laura Cara, que ha estat coreògrafa també d'aquest ball que s'ha estrenat.
4: I va sortir aquesta idea de, com que no tenim bastoners, doncs entre tots muntar un ball de bastons i poder participar totes les entitats i d'alguna manera doncs, mostrar una unió entre totes les entitats que és el que és la taula de cultura. I ja estan en procés uns nous bastons en teoria de la taula de cultura i seria superxulo que cada any poguéssim demostrar aquesta unió en els tocs de Sant Roc.
1: Per tant, la cultura, la tradició popular que agafa el protagonisme i per això, no? També recordem que comencem la festa major també el primer dia justament amb totes aquestes colles de la nostra ciutat que jo crec que és l'essència d'una festa major. No sé
7: sí,
1: vosaltres,
7: què opineu? Totalment. És que de fet ho vam comentar aquí, que la festa major a Rubí al final són les gitanes al carrer, són els castellers, els diables, no sé, després hi han d'haver altres coses, evidentment, eh? No dic que no hi hagi d'haver concerts o que no, però bàsicament qui fa la festa major són, i és on participa més el poble. O sigui, diumenge, no sé si veu estar, però és que la plaça estava a part de que hi havia molts gegants, evidentment que omplen molt, però vull dir que hi havia moltíssima gent veient els gegants. I fan una trobada molt maca, conviden moltíssima gent i ho veus que a la gent li agrada, que bueno, prefereixen, sobretot la gent que té canalla i de més, no? Els poses un concert, d'acord, però el que volen veure és cultura popular i és una de les activitats que més triomfen i jo trobo que és les que fan poble, fan mantens les tradicions vives i fan poble i la gent s'hi suma.
5: Sobretot perquè els que participen són nens, és infantil, són joves i això mou les famílies.
7: I tant.
5: I aquest és un factor que atrau i molt. A més, la cultura popular i tradicional sempre tranques i barranques i que s'ha donat per finiquitada tantes i tantes vegades està aquí i ha perviscut. Bé, jo recordo l'any 79 quan es va recuperar una festa, més que recuperar, es va treure la festa major al carrer, o sigui, es va iniciar tot aquest amb la democràcia, es va iniciar aquest esperit de la festa major que perdura, que perviu, i és des de l'any 79, no? I que allò es va muntar no només per part de l'Ajuntament, dels que hi érem en aquell moment a l'Ajuntament, sinó que el primer que va fer l'Ajuntament en aquell moment va ser convocar una taula d'associacions i d'entitats que són les que van fer néixer la nova festa major de Rubí, inspirada sobretot en el carrer, en aquell carrer que se'ns havia prohibit de sortir, no? I aquesta convivència, aquesta solidaritat de la població perviu, i que sigui per molts anys, perquè aquest és l'autèntic esperit d'una festa gran i d'una festa. Clar, aquí estem que sigui petita, que sigui gran. Els tocs de Sant Roc, a mi m'encanta que es diguin tocs de Sant Roc, precisament per la visió de la tradició. Però sobretot m'encanta perquè sigui renovada. A mi el Ball de Bastons és una activitat popular que no em fa viure allò una passió determinada, no? però el fet d'incorporar una nova coreografia, això ja li dona, això ja li dona un nou atractiu, no? El Ball de Bastons, que ve des del segle XVI, no aquí a Rubí, a Tortosa, que en va néixer, etcètera, etcètera, i que eren preparacions de guerrers i aquestes històries, i després de celebració de victòries, no? A mi em sembla que una nova coreografia vol dir que realment no només per viu, sinó que hi ha un interès de renovació, i això cal reconèixer-ho i cal aplaudir-ho totalment.
1: Clar, moment interessant també que tu deies els versots, en el que els diables doncs poden,
7: sí,
1: en forma de sàtira, en to humorístic, doncs dir públicament doncs aquells temes, no, que els hi pica, que els, els hi cou una miqueta, no? Vas viure, tu vas estar-hi?
7: Sí, hi vaig estar, i bueno, vaig, veieu que t'apuntes quatre coses perquè fan molt llargs, però és molt, o sigui, cada any, i de fet ho van dir, una de les dues colles, és que podríem agafar els versons que vam fer l'any passat i repetir-los, perquè continuen que sense el mateix, continuen a venir, evidentment parlen de coses de Rubí, però també de fora, no? De l'ús de l'extrema dreta, no sé què, i em va fer gràcia perquè és com, bueno, ens hagués agradat dir coses noves, però podem agafar els d'any passat i repetir-los.
5: Ni dura, ni dura, sempre, ni dura.
7: I dius, bueno, pues clar, és un... A veure, que és una manera de reivindicar, tampoc s'ha de dir que hi havia una persona del govern que va aguantar la xapa allà i ja està, però la resta no hi eren. Vull dir que també a vegades penses, són els versots, jo si hagués pogut els hagués gravat per dir, per tenir-los sencers i que la gent se'ls escolti, no? Però també em va fer... O sigui...
1: Parlaven d'habitatge, ús del català, racisme, sí, la manca de suport a les entitats
7: de cultura popular... Sé que van
1: canvi
7: comentar,
1: climàtic,
7: eh?
1: Racisme, violència masclista...
7: Manteniment, equipaments, temes antics cinemes, vull dir, coses així, i em va fer... O sigui, em va agradar molt que hi havia gent que se'ls escoltava a vegades, no sé, no saps si la gent està molt atenta, no està molt atenta, però hi havia aplaudiments, hi havia, no sé, reaccions, no?, de coses que... I dic, bueno, està bé, perquè com a mínim no són uns tios que estan dient coses així sense sentit, sinó que veus que la gent els respon. I clar, bueno, és una manera... o sigui, dins d'una festa, no?, també fer una reivindicació, a part de reivindicar la cultura popular com a tal i de més, doncs fer aquesta denúncia, i d'aquesta manera és molt guai, és molt divers, molt... Bueno, trobo que està molt bé.
5: És un exercici sa.
7: Correcte.
1: I al carrer, que això està molt bé, dintre del que és la festa, també, no?
5: Sí, sí, sí, els versons és un exercici sa, saníssim.
1: Clar, cada vegada necessitaran més temps, i cada vegada hi ha més temes, no?
7: I que és que mira que
5: són llars, ja. Ho diu la Marta, no? Que són reiteratius,
7: no? Sí, és
5: no?
7: Que això va fer gràcia que ho comentessin, de, bueno, és que cada any ens repetim, però és que les coses continuen igual. No. És per reflexionar-hi, també.
1: 93-588-59-60, si heu vist també doncs algun dels espectacles dels seguicis d'aquesta...
5: Escoltat segur, perquè el soroll em fa, eh? Sí. Ja veieu, no estava amb un que em deia aquest poble tot s'acaba a cop de timbal.
1: bueno, i va bé, també.
5: Sí, depèn d'alguns, sí. A mi m'agrada molt l'acompanyament dels dimonis. Després les batucades... No ho sento tan meu, no? Però clar, veig que la gent, doncs, li agrada, doncs, collonut.
1: Que aquest cap de setmana, no, abans del cap de setmana, es va presentar també la nova programació del teatre del casino, del teatre La Sala, també 40 propostes fins al gener. Per tant, tal com ho deien, que el casino s'incorpora, doncs, justament doncs, amb aquesta sèrie d'espectacles, hi haurà talent local, companyies de teatre amateur, que tindrem aquí, entrevistarem aquesta setmana, per exemple, parlarem de Metamorfosi, es representaran les obres d'Ai Carmela, de Profundis, hi hauran també espectacles de màgia, el Ruby Sound, que és aquest festival que...
5: Fantàstic.
1: Que fem, doncs, tindrà lloc, això, al casino, serà cap al novembre. Hi haurà un assaig de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que això pot estar, jo crec que és molt, molt maco.
7: Molt potent, molt potent.
1: Sí, per la gent que no vulgui anar-hi, per exemple, o pots anar a Barcelona, doncs, a l'auditori, o doncs el tindràs aquí, eh? Monòlegs també del Charlie P, de Pep Plaza, i obres de teatre bones, molt bones, per Magel, l'Estiuetx, el Bueno, el Feu i el Malo. el bueno, el feu i el mal.
5: Així, sí. Sí.
1: I després sessions de ball, els dissabtes també, amb orquestres, hi haurà DJs, i després la festa del desè aniversari del cicle Gaudí, que això es farà el dia 22 d'octubre al casino. I tinc aquí tota la programació d'aquests propers doncs, tres mesos. Anem a escoltar primer a l'Anna Maria Martínez, a l'alcaldessa de Rubí, respecte doncs, a aquesta programació.
6: La veritat és que teníem ganes de poder presentar la programació en un doble espai, perquè havíem presentat sempre la programació a la sala i la presentem expressament perquè crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat fa molts anys. Ara tenim dos espais per poder programar, per poder oferir.
1: I també hi ha un tall de l'Anna Maria Martínez que parla de que estan buscant, a veure, clar, abans els joves doncs, tenien els 40 Primavera Pop, no? I doncs estan buscant què poden oferir a aquests joves ara que no hi és aquest espectacle.
6: Ens havien agraït que un dia a l'any vingués una oferta macro multitudinària com era el Primavera Pop, que és veritat que pot agradar o no, però hi havia un públic jove, una part de públic jove que sí que li agradava. I en aquest sentit, trobar una oferta pública i per joves i que agradi a tothom, no l'estem acabant de trobar. No ens rendirem ni ens resistim a pensar que no trobarem alguna cosa.
5: Idees en RAC 105 també fa aquest tipus de programacions i no només amb grups de Catalunya, eh? Vol dir que idees n'hi ha si es volen agafar.
1: Però vols dir que fan un programa especial per anar a pobles? Estic entenent
5: sí,
1: això,
5: segur
1: no?
5: Que sí, ja ho han fet a altres ciutats. Bueno, per tant, no cal anar gaire lluny,
1: i han vingut
5: per trobar-ho.
1: També ens han tingut. Jo diria, no sé si RAC 105 o d'alguna ràdio, ara no recordo quina era.
7: Pot ser que sigui Flash.
1: Sí,
5: pot ser que sigui Flash, que també ho fa.
7: Que també ho fa.
5: Però tu agafes l'Ernest Codina, el que més matina d'aquest país, i et fot aquí un espectacle que no vegis.
1: Idees.
5: Són idees.
1: Idees.
5: Aquí tothom omple el seu cubell, eh? Vull dir, clar.
1: Idees. Què us sembla tot això, la programació, la incorporació del casino, justament tota aquesta programació?
7: Bueno, jo anava a dir, home, amb la pasta que ens ha costat ja podem començar a plorar. No, està molt bé que hi hagi una duplicació d'espais. El que passa que sí que és veritat que trobo que la sala... Fa temps ja que es comenta, no?, que falla el manteniment, que falla l'aire condicionat, que no sé, ho he anat seguint perquè ho denuncien els polítics a través dels plens i tal, i penso, clar, potser estem focalitzant molt en el casino i estem oblidant que ja tenim un teatre, no?, per... O sigui, que s'han de cuidar tots dos espais, em refereixo, no ho sé, però bueno, em sembla positiu que es faci programació cultural, que es vagi més enllà dels balls de tarda, que estan molt bé, eh? Vull dir, no...
5: Jo que sóc, però... si em permets, Marta, jo que sóc un perjudicat per... fa dos anys vaig fer un concert recuperant una de les activitats que feia quan era una miqueta més jove, i et puc dir que el que és la instal·lació de so, vam haver de llogar-ne una, i el meu amic Josep Calvet va estar tota la nit anterior refent els canals de distribució de l'escenari cap al darrere perquè no en funcionava ni un. I l'assaig que vam fer el dia abans, la tarda abans, imagina't, allò va ser per dir, bueno, ho fem o no ho fem. M'entens? Yeah. I a correcuita es va haver de fer, i el Calvet, que era el tècnic, ell, amb el suport dels dos tècnics professionals d'allà, però diuen, sí, no, és que no hi ha manteniment. No. Per tant, jo he estat un afectat, perjudicat, i et puc dir, si en aquests dos anys no s'ha fet una intervenció urgent i profunda, la sala redoleix de greus problemes. Si no s'ha fet, ho desconec. Perquè allò va ser concert únic i ja està. No està l'horno per a muchos bollos, no?
7: No, però és veritat que va coincidir també, o potser una mica més endavant, que van haver de tancar directament un espectacle, es va haver d'anul·lar el mateix dia perquè van dir, és que s'està caient el techo. Llavors dius, home, està bé aquest, que el casino, ja m'ha abocat molts diners, és un edifici emblemàtic, em sembla perfecte. Però clar, si tens dos espais i igual que s'estan també provant coses allà al centre cívic del Pinar, no? El Rubí Sound, les últimes edicions les heu fet allà i trobo que està molt bé, doncs distribueix una mica i no destinis molts recursos a una part i a l'altra no, precisament per això, perquè també ens van explicar fa no gaire els tècnics municipals que a les sales estan fent moltes residències, cosa que és també molt positiu, no? Perquè llavors fan residències i preestrenen aquí a Rubí, per tant tenim l'oportunitat de veure obres de teatre molt importants que si no hauríem d'anar a Barcelona o Sant Cugat o el que sigui. Però, clar, has de tenir un equipament muntat, no? Que, o sigui, que
5: és que és xula, això, la sala és xula.
7: Clar,
5: en principi és xula.
7: I, clar, la casino té el positiu que és molt més polivalent, no? Vull dir, la sala pot ser un determinat tipus de coses i el casino, doncs, un dia pots ballar i l'endemà fer una obra de teatre. Està molt bé. Però, no sé, cuidem els equipaments que tenim i no els deixem caure a trossos.
1: Mira, la setmana passada també en el casino, per exemple, es va fer amb motiu de l'inici de la lliga també dels 100 patins, que pujaven els dos equips que han pujat i estan jugant... Ai, perdó, dels 100 patins. No, de waterpolo, perdó. Que han pujat a la màxima categoria, estan tots dos. Bé, doncs
7: nosaltres hem fet la festa aniversari, vosaltres també fareu la presentació. Vull dir, sí, sí, és un espai que dona per molt, però clar, sí que ho penso, des de que van començar ja les obres i amb els anys que han durat, que, bueno, no fotem tot el casino, que hi ha més llocs, no?
1: Cuidem la sala, no? I cuidem el manteniment. Anem a per diversos temes, perquè una de les coses que parlàvem era que Carlos Mazón, Salomé Prades tornen a declarar a Madrid a la Comissió d'Investigació del Congrés. Mazón, de nou, doncs, sota el focus de la Dana, doncs, intentarà estratègies per intentar esquivar, no?, una miqueta les responsabilitats. La seva declaració del 17 de novembre va defensar que aquell 29 d'octubre ningú sabia que la gent s'estava ofegant, que ningú era conscient de la magnitud de la tragèdia, va fer servir la teoria de l'apagada informativa i que la seva ubicació física, en referència al dinar amb la periodista valenciana, doncs no determinava la seva capacitat per gestionar l'emergència. Llavors, Jesús, jo no sé si tu has anat seguint, doncs, una miqueta aquest cas de...
8: Ho he anat seguint. L'investigat, un dels drets constitucionals que té és no declarar i no declarar en contra seva. Vol dir que pot dir el que vulgui. Una altra cosa, sí, em dona molt pàbulo i molta credibilitat el que diu. Per sort, tenim instruments en un jutjat, parlo d'aquesta part, per poder acreditar els fets independentment del que digui l'investigat. Jo porto penal des de fa 30 anys i, bueno, doncs és un dret constitucional. Pots callar, pots dir el que vulguis. Pots dir que estaves a la Xina aquell dia i que estaves incomunicat a la muralla Xina. Cap problema. Després hi ha un desplegament de proves. Si no recordo malament, no, el segueixo per premsa. Jo en els temes que no porto només puc parlar com a extern i fer abstracció. Van treure la imputació, que ara es diu investigat, que també les paraules van evolucionant en funció dels interessos polítics. Abans es deia acusado, però com que hi havia molts acusados polítics, algú va proposar de canviar per investigat, que et dona un nom més. Ningú s'havia preocupat amb el 99,99% dels delinqüents acusats, ningú s'havia preocupat pel nom fins que algú que té de cuidar la honorabilitat d'alguns, dels altres potser no calia tant, bueno, van canviar el nom.
1: Hi ha cosa que està maca aquesta precisió, investiga.
8: Puc parlar com a usuari des d'aquest punt de vista de l'evolució de la llei que evoluciona i de els noms que utilitzen.
1: Ara crec que passat, no està investigat. Hem passat aquí d'un centre d'alta resolució a un CAIS.
8: Sí.
1: També, que és el tema de salut.
8: El nom.
1: Cada vegada va canviant.
8: En català hi ha una frase que és molt bona que diu que el nom no fa la cosa. Sí. La cosa és la cosa i li pots dir com vulguis. Al final,
1: sí. L'etiqueta és l'etiqueta.
8: És igual. Sí. Doncs que no està investigat, amb el qual a nivell penal estaria fora, desconec a dins. Jo hi crec molt en la justícia. Molt. Són humans, hem parlat d'àrbitres i la poden narrar, per sort, s'ha establert sempre una segona dimensió, que són els recursos, l'audiència provincial, quan en un jutjat el jutge s'equivoca, que no són segons judicis, sinó revisió dels anteriors, i després inclús hi ha algun tema molt determinat, pot ser en el Suprem o el Constitucional, si, bueno, tenim una gamma de... Torno, que crec molt en la justícia i en els professionals, i ho dic amb sinceritat, no... si poques vegades... Al final, els judicis són teatres qualificats perquè el jutge mai és al lloc dels fets en un tema penal i s'ha de fer una composició en funció de tot el que vagi provant per un procediment penal que és lent, una instrucció que és lenta. Per cert, també per definir la instrucció, això que crec que a nivell periodístic i amb tota bona voluntat i a nivell premsa i tal, hi ha com molt error. La instrucció té per objecte, és una primera fase un procediment penal, perdó, que aprofito,
1: no,
8: per
1: dir
8: que té com a objectiu determinar els fets, si són penals, que vol dir que la societat ha considerat que aquests fets necessiten una sanció greu, que és la presó o multes equivalents a presó i tal, i determinar els culpables. Aquesta és la fase d'instrucció. No s'està jutjant ningú, no s'està condemnant. Després tenim la segona fase, que és la oral, que és la vista, on poden absoldre algú que presumptament ha estat investigat i tal. I llavors, dic perquè no confonem mai que algú hi hagi presumpció de que ha fet algú i que està en instrucció de que després la gent ha de condemnar o no. Vale?
1: Per tant, estem en aquesta instrucció complexa que com dèiem, que s'allargarà, em sembla que 6 mesos.
8: Tornarem al el tema és que jo crec que no està, si no recordo malament, i parlo d'empresa, que no està investigat, que van dir que no reunia requisits. Crec que va ser l'audiència, perquè la jutge instructora sí el va tenir com investigat amb les acusacions que n'hi ha allà de tot tipus, tant de... En aquests macrojudicis es colen a l'hora dels afectats i la gent perjudicada, es colen pues, acusacions que tenen més interès polític i mediàtic i són, no? Bueno, total, que al final va estar investigat i està fora, amb la qual la part penal respecte a ell no estaria. Vale? Això és molt subtil, de fins a quin punt hi pots tenir responsabilitat en un fet, i no entro perquè desconec també la seva... Tot el que coneixem ho coneixem per premsa, on estava dinant, el postre que es va allargar, el que estava passant, que va ser molt greu. Vull dir que jo crec que la jutge instructora i en tot cas ara l'audiència han sigut
1: amb bisturí. No s'agafava.
8: I el Senat el que fa, jo per exemple el que com a jurista em costa una mica entendre el doble judici, en aquest cas sí que entenc que hi cap, que és el polític, el del Senat és un judici polític i social i moral i de contingut polític, però de vegades es dupliquen i llavors clar, una persona que està investigada i que s'han de preservar els seus drets i que hi ha unes proves, hi ha, de cop i volta hi van amb un sarau polític que s'acaba convertint en un sarau polític on ja saps què li preguntaran, ja condemnen, altres absolen, evidentment doncs el PP suposo que no el condemnaran molt, ni el Vox i tal, trobarem els altres que sí, però ja és com una condemna. Bueno, en tot cas, jo crec que és l'àmbit ara, si no està investigat, que pertoca.
1: Clar, però és que hi ha molts morts de pel mig.
8: Sí.
3: Sí, una altra cosa és que la tendència, òbviament, i sobretot dels mitjans, és establir, diguem-ne, blancs i negres que la realitat no existeix. És a dir, tothom entén, o gairebé tothom, que la màxima autoritat política, en aquest cas d'una comunitat autònoma, home, alguna responsabilitat hauria de tenir el que va passar.
8: Política, segur.
3: Una altra cosa és penal. És a dir, algú pot entendre de veritat, algú que entengui mínimament de com funciona la universitat, que una tal Begoña Gómez estigui, diguem-ne, a punt de ser sotmesa a un judici, a més amb Tribunal Popular. O sigui, algú pot entendre, algú que sàpiga mínimament com funcionen càtedres, concursos a la universitat, mil mandangues en què hi ha nepotisme, vull dir, és obvi, però és que n'hi ha milers i milers i milers de casos. Aquest ha arribat, diguem-ne, per la via penal, a partir, diguem-ne, de la dèria persecutòria inqualificable, diguem-ne, d'un jutge que es diu Peinado. O sigui, algú pot entendre. O, per exemple, el cas del germà, diguem-ne, del president del govern. Un cas d'endollisme. I, a més, en què acusen el germà, diguem-ne, de prevaricació. En tot cas, la prevaricació és de qui permet que aquest senyor, diguem-ne, accedeixi a un lloc de treball públic. Per això, jo entenc el plantejament que fa Jesús de... confio en la, i crec, diguem-ne, la justícia. Una altra cosa és quan arribes, diguem-ne, a les cúpules.
8: Judicials. Bueno, com tot vale? Pot tenir les seves desviacions.
3: No, jo no les nego. Pot tenir-les, no.
8: Però tens garanties.
3: Les té absolutament. Les té absolutament. Home, en el cas del procés es tenien poques garanties. És a dir, quan tu fonamentes totes les instruccions, o gairebé totes, en informes de la Guàrdia Civil, a qui més delirant, és que és una cosa absolutament brutal. És a dir, ningú s'ho creu.
8: Però més que els temes, Vicenç, jo crec que el que estàs fent no estàs parlant de temes, sinó si funciona la justícia o no, i en determinats nivells, perquè vas
3: que funciona...
8: col·locat en paral·lel de dir els altres, Begoña, Gómez...
3: Sí, sí, però que funcioni, o sigui, per començar, el fet de que funcioni tan lentament, en la majoria dels casos, no només en els casos mediàtics i tal, home, ja qüestiona que funcioni. O sigui, aquest és un principi bàsic. O sigui, una justícia que no és àgil acaba per no ser justícia. Per què? Perquè, entre altres coses, tot i que es dilucidi una cosa, diguem-ne, correcta o raonable, home, es fa després de tants anys que dius que socialment no funciona.
8: Això...
3: Una altra cosa és que no es parla d'això o que els polítics, que són els responsables, siguin de les sigles que siguin, de dotar, diguem-ne, els jutjats en general, i el personal que hi treballa de mitjans, d'això pràcticament no se'n parla. Se'n parla de tant en tant quan hi ha una cosa brutal com és una inundació d'un arxiu d'un jutjat, però no se'n parla. I el sistema judicial i els recursos que necessita estan anclats, jo diria que en el segle XX.
8: I l'accés. Perquè mireu, jo sóc una mica... Jo vaig opositar, vaig estar un temps opositar. Un jutge o una jutgessa que ha tingut una infància estudiosa, normalment, amb un batxillerat en la nostra època estudiós, una carrera normalment profitosa, amb una oposició on s'han tancat 8 hores durant 4 o 5 anys, fan període, aproven l'oposició, que és bastant memorística, o sí, pràcticament memorística, i arriben a un jutjat amb 25, 26, 27 anys, que a més, o sigui, el currículum és brutal, de dir, amb 25, 26, t'has fet una oposició i tal. I han de jutjar una separació, un divorci, un conflicte entre veïns i tal. Clar, primer, hauràs d'haver viscut la vida. I l'important no és l'article 220 i pico del Codi Civil Català, és dos nens, dos pares, una economia... Llavors, jo crec més en els sistemes, amb els seves salvatats, tipus americà, on els jutges els veiem que tenen 80 anys, perquè sabidoria. O sigui, un jutge hauria de saber equilibrar interessos, l'equitat, el veure on és el punt aquell, no? Això t'ho dona la vida. Mm. No els articles.
1: Abans parlaven del jutge Peinado.
8: Jo no vull entrar molt, com a jurista que soc, no vull entrar molt en...
9: Mireu,
8: és que ara hi ha un altre tema. Jo m'he despistat.
9: Hi ha d'altres jutges que també hi ha controvèrsia. No?
8: Recordo potser fa 30 anys, va ser després del 79, que em parlaves abans. A mi m'agrada molt veure com evolucionen les festes en funció de la societat. Es van instaurar els ajuntaments democràtics i el primer que vaig dir és que la gent sortia al carrer. Estava escoltant amb admiració de veure el que havia passat i la implicació, no? Dir-ho primer, que la gent surti, balli, digui, rigui,
5: clar.
8: I això, no? Recordo que pocs anys després hi va haver un pacte polític que va ser transversal, que van dir polític acusat, que es deia acusat, el suspenem de funcions. Vale? El deixem a part perquè pugui exercir, primer perquè en el nostre partit no empanyi tenir gent que, pues bueno, un jutge està dient cuidado aquí, i dos, perquè tingui la tranquil·litat tothom de que es podrà defensar. Bé, ara mateix hi ha un... I parlàvem una mica d'Almazón. Almazón, havia d'haver... Si la teva empresa cau i estàs de gerent, potser no tens la culpa directa, estàs dirigint un equip que s'ha ensorrat, no? Allò, hi va haver 200 i 20 morts. Jo crec que hi havia un tema de responsabilitat que no es va assumir. Però clar, és que ara està de moda no assumir-la, perquè podem parlar també d'altres on hi ha... Què ha passat també? Que hi ha hagut una pugna. Jo crec que se'ls ha tocat, i cuideu que ho diguem tot amb bisturí, s'ha tocat els nassos al poder judicial. Hi ha una llei, una modificació, on es va tocant els nassos. Són humans, no vol dir que després hagin de prevaricar i investigar gent que no, però bueno, ara mateix hi ha una lluita que no havia passat mai. Heu sentit algun dels polítics entrar en un judici assumint la culpabilitat? algú hi deu bé, que potser ha fet alguna cosa i que potser està en el Codi Penal. Llavors, parlava dels investigats, aquest, en els polítics hi tenen un doble reset, perquè a nivell investigat pots negar, però a nivell polític se t'estan demanant explicacions. Estàs gestionant interessos públics, potser s'hi toca. Com a mínim, assumir responsabilitat política quan ha passat algú gros. I ara no passa res. I tenim exemples a les dues bandes. Eh? Jo no em mullo...
3: No,
8: o sigui, aquí... Pedro Gómez està aguantant històries que fa 20 anys... O sigui, on hi ha el límit? Fins on pots aguantar el nivell de problemes transcendents que fa 20 anys o 30? I ho dic, com era? Potser haguessin fet un moviment i ara lo important és mantenir-nos. I ho dic en tots els colors, eh? Puc parlar també de Feijó. I d'altres que estan atacant una mica també els valors democràtics. Llavors, tornant una mica, jo crec que en el sistema desconec, perquè no porto temes en el... Porto recursos de cassació de gent que no és política en el Tribunal Suprem i en el... Bueno, crec que fan la feina. No vull...
3: Sí, no,
8: entrar en un debat que tampoc domino. I si estigués allà, podria parlar. Puc parlar de primera instància. En la primera instància les coses funcionen.
3: Però que és un pilar fonamental. Vull dir, tothom hauria de creure's, entre cometes, la divisió de poders. Una altra cosa és que creguis que és factible. És a dir, que tu creguis, per exemple, en aquest concepte mític que a vegades s'aplica estúpidament als mitjans de comunicació i ja cada vegada menys, però que se segueix aplicant, diguem-ne, a l'àmbit de la justícia, que és el de l'objectivitat. Els fets són els fets. No, els fets són com els construïm, sí, socialment, individualment, fins i tot la memòria no és un fidel reflex del que tu has viscut, és el que tu has construït i reconstruït. Per tant, jo del que em queixo és que en un estat de dret, o dit de dret, les responsabilitats polítiques normalment, que sempre hi ha excepcions, es paguen, diguem-ne, a les urnes, o es poden pagar a les urnes. El problema és que, clar, o sigui, per acusar i demostrar prevaricació entre els jutges, ha de ser una cosa tan, tan escandalosa, o dir-te Baltasar Garzón, que llavors sí, que llavors els excol·legues et condemnen. I a més prohibeixen que tornis a ser jutge i... Però, home, casos de prevaricació descarat, de sentit comú, bueno, n'hi ha patades. I sobretot jo del que em queixo és que, en termes generals, qui controla el controlador? O sigui, jo estic d'acord en que els jutges siguin els que controlin, diguem-ne, que les coses es facin segons el dret. Una altra cosa és el que vam viure, entre d'altres coses, per exemple, el procés... de com recargolen, diguem-ne, les lleis, perquè són interpretació.
5: Ahir va fer 9 anys de l'infaust setge institucional en la seu d'economia d'aquest país, de la Generalitat. El Jordi Sánchez i ara i el Jordi Cuixart van ser condemnats i va ser la primera ensenyada de puteta de com funcionaria tot plegat. A partir d'aquell moment, amb l'1 d'octubre en portes, etc. Bé, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart se'ls va recriminar i van rebre una xiulada collonant davant de la Conselleria d'Economia quan, enfilats de dalt d'un cotxe, que aquí ho deixaré en punts suspensius, hi havia rifles deixats per la mateixa Guàrdia Civil, van ser xiulats perquè van desconvocar la convocatòria. Sí, és a dir, sí, sí. Ja n'hi ha prou. Ja està, ja ho hem fet, ja han vingut, moltes gràcies, i ara preparem-nos pel que ha de venir. Bé, per desconvocar-la van ser atiats de provocadors, de tot el que sigui, no? en el decurs següent. I a mi m'ha agradat una cosa que ha dit el Jesús, diu que s'ha de construir un judici perquè el jutge no és en el lloc dels fets. I aquí ve el que has dit tu, Vicenç, de la construcció del relat, no? I el relat es pot construir d'una manera o d'una altra per fer caure el jutge amb el que tu vols, siguis defensa o siguis acusador, siguis fiscal. La capacitat de la defensa o del fiscal, si m'ho deixes dir entre cometes, per embaucar el jutge, serà el que s'emportarà el gat a l'aigua. Sí, a més, hi ha tot un seguit de maniobra social entorn d'una de les dues parts, passa el que passa. L'any 80, els anys 80, de les es va aconseguir neutralitzar, variar l'exèrcit. Tot l'exèrcit franquista amb els seus comandaments a base de prebendes els van fotre una sordina i l'exèrcit es va tirar endavant. Però es van deixar dos elements claus: la Guàrdia Civil i els jutjats. Els jutges són clans, són nissagues. L'avi, el rebesavi i el besavi del jutge actual i ara jutge. I normalment d'una zona concreta territorial de l'estat espanyol.
8: Ara no, perdona, Jordi, ara no.
5: Bé, tant de bo m'equivoqui.
8: Ara no. Ja fa temps que no, les noves jornades de jutges són...
5: Mira el Peinado, que sempre va despentinat, per cert. Mira el Peinado i d'altres que hi tenen darrere. Llarenes i altres espècimens dels quals no qualificaré perquè encara en sortiré molt cul més cagat, no? Bé, es van deixar de revisar i de fotre una motllura democràtica en el seu moment, cosa que s'hi va passar amb l'exèrcit.
3: Tothom pensa, diguem-ne, que això és, diguem-ne, que és molt factible i tal. Jo penso que el que és clau és posterior. Jo penso que hi ha hagut una renovació, diguem-ne, del cos judicial, segur.
8: Són gent que coneixem, tots aquests fills d'amics. Jo vaig estar opositant, vull dir, i som una... hi ha hagut una nova fornada
3: que
8: res té a veure... No dic que no hi hagi res, però hi ha una cosa que ens està passant, perdoneu, que faci una reflexió, petit parèntesi, que és el que passa últimament amb els mitjans de comunicació i la justícia. El 99,99% de la justícia no parla de tot això que parleu vosaltres. Jutgen altres el dia a dia, del 99,99% de la població. Clar. I ojo amb això, perquè quan arribes a judici amb el teu client i el contrari i tal, ens estem empapant d'això. I això, jo ho deixo aquí, és una opinió respectable a la vostra, jo puc tenir la meva, això no és la justícia. Sí, això és una part petita que té una transcendència política i mediàtica per sobre de tot l'altre. Evidentment, però parlem del 0-1.
3: Sí,
8: ojo, que això no empanyi, que això no empanyi la feina. Sí.
3: Reconeixeràs que les organitzacions són jeràrquiques. Segur. I en l'estament judicial ja ni t'explico.
8: I que hi ha corporativisme. Tant, hi ha algun col·lectiu que hi ha corporativisme?
3: Va haver algú, un senyor que ha fet un comentari de qui pugui fer, que faci, que va ser president del govern, del 96 al 2003 o 2004.
8: Que abans tenia bigoti.
3: Sí. I una...
5: Continua fotent la mateixa cara d'imbècil.
3: Llavors, aquest senyor...
8: Ojo amb el que dieu, aquest que jo com a jurista us ho puc portar després, sí, ho puc portar el tema.
3: Aquest senyor l'any 2000 ja va tenir clar, diguem-ne, que això de l'alternança en democràcia és una cosa que es dona, vale? Que tu no pots perpetuar-te tot i, diguem-ne, els teus desitjos més foscos. I per tant va maniobrar. És a dir, ningú s'ha dedicat a investigar realment com es va reestructurar el Tribunal Constitucional, el Suprem, totes les sales de el Suprem, tots els tribunals superiors, diguem-ne, de les diverses comunitats autònomes, que totes depenen òbviament de Madrid, que és un dels problemes de l'estat de les autonomies aquí, que sobre la justícia...
8: Amb els temes que porten són independents, eh? Sí, amb els que porten superior, casa, aquí...
3: Però que, a veure, hi ha una dependència claríssima. Doncs aquell senyor va tenir molt clar que s'havia d'assegurar el control, diguem-ne, de la cúpula judicial. I els fets em remeteixo. És a dir, després, quan es va enviar el pobre estatut ja escapçat en el Congrés dels Diputats, mireu el que va passar. I allò va ser l'inici, realment. I va ser l'espoleta que va fer esclatar el procés. No ens enganyem. Doncs això continua ara. Continua ara i és impossible qüestionar.
9: A veure, Jesús,
3: els processos d'instrucció.
9: Ah, el que diuen, el pes de la justícia és inversament proporcional al poder de l'investigat, ja em dic acusat.
8: Sí. No.
9: No creus en això?
8: No. Jo crec que ara tenim un exemple d'un alt milionari amb una marca de roba tal, que està investigat en un jutjat d'instrucció,
3: que
8: a més té un edifici que haurien de renovar perquè està encaixat allà entre vivendes. És un contrast de que tothom, el 99,9, al meu entendre, i m'agradaria que fos el 100, segurament, com a tot arreu hi ha desviacions, tothom a la justícia passa pel mateix forat. Entenc, entenc.
1: Però estàs parlant d'un empresari.
8: Sí, parlant d'un empresari
1: a nivell polític.
8: Molt famós. A nivell polític, jo crec que també si hagués de passar... El tema és que, clar, què passa? Hi ha el jutjat de primera instància d'instrucció, però per instrucció penal...
1: Pregunto, si qui et jutja és de la mateixa sintonia, o, com ara apuntava el Vicent Rabadán, té una sintonia, són més conservadors, té una sintonia més política amb l'investigat, creus que això influeix o no influeix?
8: Jo espero que no. Jo espero que no. M'agradaria que no. Però...
3: Està molt bé el discurs d'espero.
8: No ho sé, perquè jo no porto aquests temes. Hauria d'estar l'instrucció. Sí, jo com a advocat...
1: Però què és el que ha passat?
5: La pregunta és, un jutge quan entra a dintre la sala es deixa les seves conviccions a la porta?
8: Però la llei, però jo m'agradaria pensar que aplica la llei. M'agradaria pensar que aplica la llei. Evidentment, sí, o sigui, i això és un tema que s'ha d'anar una miqueta en compte. Si a tu el teu papa o la teva mama no t'han tractat bé de petits, si no treballes tot això i estàs de jutge, quan gestionis una separació o un divorci, no sabràs com arribes a conclusions que potser ja venen... Però incites a tu, no és que vulguis equivocar-te, és que potser entens que els homes no sé què, o entens que les dones no sé quantos, i és molt difícil en aquell moment sostreure't això. Hi ha jutges que ja els hi veus.
3: El problema és quan hi ha, diguem-ne, passats, més o menys recents, no cal tota la trajectòria, però en els últims 15-20 anys hi ha hagut jutges que ara estan, diguem-ne, perseguint. O sigui, és acoso i derribo claríssim de tot el que fa pudor a Pedro Sánchez, i que estan vinculats amb processos en què han entorpit justament instruccions quan els implicats, investigats, acusats, digue-li com vulguis, eren altres sobretot del Partit Popular. Aquest és el problema, i això està comprovadíssim. Això no és un halo de sospita. No, és que està comprovadíssim.
8: És que tenim la convicció feta. Escolta una cosa.
3: No, partim
8: de conviccions...
1: Partim de fets?
8: Jo crec que partim de conviccions, perquè ho estem dient, clar, no? Que són conviccions. Si quan arribem a un jutjat... Estem fent una cosa que per mi és una mica perillosa, que és la barreja de la política, l'interès polític, perquè fixeu-vos que tot el que esteu traient, i us dic que no és el 99,9% de la justícia, que és on jo treballo, ho esteu portant a l'altra banda, i té una connotació política. I té una altra cosa que us vull proposar notar. El dolor... No estem tenint un debat neutre, amb molt respecte l'estem tenint, però hi ha un dolor al darrere que està passant, ens afecta tot això. Està bé, però llavors... ho poso sobre la taula, perquè us veig que esteu animats.
3: Sí, però això no significa...
8: Són temes per estar animats i tal. Llavors, tindríem aquí dos persones animats pensant al contrari i ens animaríem molt, no? Jo intento ser neutre...
5: Els més desanimats són els familiars de les 200 víctimes de València.
8: Aquest tema és que jo he dit la meva opinió, aquí dono opinió.
5: Però tornant al Masson.
8: Sí, dono opinió, sí. Que políticament, si hi va haver una responsabilitat gravíssima, he posat un exemple, si l'empresa t'enfonsa, tu no pots estar en aquella empresa. Si va passar tot allò, hi ha un tema de responsabilitat política de dir... I també és històric, perquè el riu, en tot cas, estava canalitzat justament per evitar que això arribi a València. Hi ha tot un tema de construcció que hauríem de tirar enrere. Com es van posar aquells dics? Perquè ja es podia preveure que si passava això que podia passar, era abans d'arribar a València que es quedaria a l'aigua. Perquè jo he parlat amb algun tècnic d'allà i m'ha dit, clar, això no surt. Però sí que hi ha un tema de... Si a tu t'ha passat alguna cosa molt greu... Sí, a casa nostra, si passa alguna cosa greu, el primer responsable som nosaltres, no? Hem de curar de que...
3: Sí, però al sector privat hi ha hagut quantitat, diguem-ne, de casos en què el responsable d'una empresa privada s'ha anat de rositas. És a dir, no ha pagat, No ha pagat.
8: Però fins i tot la pregunta era...
3: en accidents tremendos, sí. Diguem-ne, per exemple, de l'AVE, al final, qui pringa? Diguem-ne, el pobre operari que anava a la cabina del tren i no pas els que haurien d'haver vigilat que certs revolts del traçat de l'AVE, doncs és que clavaven al cel.
8: El problema que tenim és que plantegeu dubtes de l'objectivitat dels jutges. Quan hi ha un element polític i un interès d'aquest tipus, plantegeu dubtes que jo no us puc ajudar a resoldre.
3: No.
8: Llavors, m'escudo en que la justícia que jo toco i la que afecta el 99... Sí. Llavors, en aquests temes, doncs no ho sé si hi ha jutges amb més sensibilitat. Aquí hi ha un...
3: No, segur.
8: A la jutge instructora se l'acusava de que havia posat molt carinyo en la investigació d'Almazón. A l'Audiència Provincial se l'ha acusat després de que no li ha posat el carinyo contrari. En, tal. Bueno, en tot cas, a nivell polític, i ara no parla d'advocat, parla de Jesús Galán, que hi havia una responsabilitat. A més, t'ho han demanat milers de persones quan surten allà amb aquell dolor. O sigui, on és la sensibilitat? La sensibilitat, la... i això hi ha altres líders internacionals. On és? És que jo penso que de vegades estan arribant al poder psicòpates que no tenen l'empatia.
3: Sí, a vegades estem... no, però és històric això.
8: No, no, però ja parlo de psicòpates que estem, sí, i que estem però... donant el vistiplau. No importa el número de morts, no importa tal, importa el Rufián, petroli, importa un...
1: Ostres.
8: I estem passant una mica, a mi últimament però el problema... trobo fatal una mica de marxa a popular.
3: El problema és quan les decisions com en el nazisme no depenen fonamentalment de psicòpates, sinó de simples buròcrates.
8: Sí,
3: aquest és el problema.
8: Sí, que guanyen molts diners amb tot això.
3: Sí, però no, i fins i tot n'hi havia a l'Alemanya nazi que no guanyaven diners.
8: S'ho creien
3: o feien de funcionari. I en tot cas que la gent recuperi de la lectura de la Metamorfosi de Kafka, no? O el Castillo.
8: A mi em falta en Mazón, em falta una cosa que m'agradaria molt, que arribés al Senat i digui, em sap molt de greu, potser era molt difícil anticipar-se i prendre decisions i tal. Jo no estava en el lloc que havia d'haver estat, m'agradaria, i assumeixo la meva responsabilitat, ja la vaig assumir, i em sap molt de greu i demanar disculpes. Ostres, això no... Però amb ell i amb tots els colors, que no hi ha ningú que doni la cara.
3: La va assumir mantenint-se, diguem-ne, com a diputat.
8: No hi ha ningú que doni la cara i sàpiga reconèixer algú... Tu estaves en el lloc equivocat, com a mínim, si no has participat passivament, com a mínim estàs en el lloc equivocat.
1: Ens queden, no res, ens queden 5 minutets per arribar ja a les 11 del matí. Avui la tertúlia molt més centrada en temes també de justícia, no? Aprofitant que està bé, que està el Jesús Galán. Jesús. I també hi ha diverses notícies, però aprofito ja que estàs tu per parlar justament del cas Andic.
8: Mira, jo tinc, m'he fet una teoria, m'he blindat amb una cosa, i veureu. Jo, m'he blindat amb el que us diré ara. Segueixo per premsa, com a jurista no puc opinar molt. Quan una jutge d'instrucció, una fiscal especialista en el tema, un grup de Mossos d'Esquadra, i ara està en un altre grup de Mossos d'Esquadra, prenen idea de que alguna cosa ha passat, una o dues, o s'han compinxat tots per posar la presó un ric i han dit nosaltres cobrem res i és el moment de fer justícia econòmica, bueno, posem-ho com a variable. O dos, home, crec en la justícia, però no només la justícia. Aquí parles de dos àmbits i parles de Mossos d'Esquadra, d'equips. I ara estan sortint a la premsa coses que hem de... Jo com a jurista haig de mirar... No les conec, llavors la premsa està dient... Jo soc usuari a Montserrat, soc usuari a Muntanya, vaig al Pineu, vaig a Montserrat. Allà els monjos, que el patronat, que és el propietari, no ha posat tanca perquè va dir... Això ja és d'acollida meva, va dir... que mai havia passat res i no hi ha perill que ningú caigui. Però això ja és d'acollir també, i haig de respectar la feina també l'advocat de la defensa i de més, no? Però parlo a nivell institucional, si de tants àmbits tenen coses clares, que per cert, en el jutjat, en el tema penal, un jutge, en aquest cas el jurat, i després el jutge que posa la sentència, si arriben aquí, no necessiten proves contundentíssimes, és un tema de convicció. Convicció. Sí. Si amb tot el que m'han explicat aquí ho trobo objectiu i estic convençut que allò va passar, no necessito ni mort, en aquest cas el tenim, ni necessito testimonis directes gravat en vídeo i com proves inequívoques. És un tema de convicció.
5: Deixa'm afegir del que has dit tu, Jesús, dels diferents elements que porten cap a una orientació determinada del cas, que hi ha un treball d'investigació periodística important. I d'entre aquests elements, ja que normalment comencem a escatir qui són periodistes, qui fan treball d'investigació, cosa que es fa molt poc en aquest país, i què són els sucedanis de la comunicació que no pas del periodisme. Vull dir, aquí hi ha un element que és un treball d'investigació rigorós, seriós, per un mitjà seriós. Vull dir, és un element a constatar
1: i veure.
5: Perquè
1: si vols els
5: pots
1: dir, eh? I pots dir les periodistes, la periodista...
5: No, és que abans ja he parlat de RAC 105, si ara dic La Vanguardia.
8: Comença per UB. Comença per UB.
5: No, no, La Vanguardia, La Vanguardia. Sí, home, sí, hi ha un treball... Jo ho dic en defensa del periodisme real. Bueno, real no, del periodisme d'investigació que tant trobem a faltar davant de tant i tant sucedani.
3: No, és que el que hi ha, aquí hi ha, des de fa dècades, és periodisme de filtració, no d'investigació. Hi ha periodisme de filtració. Ara, és veritat que perquè tu puguis investigar periodísticament, algú ha de filtrar coses.
8: Això és perillós, també.
5: Sí, perquè... però si es fan les comprovacions, si es fan rigorosament, si es fan les comprovacions, contrastos... Marta, que t'han ensenyat, no?
7: Sí, sí, sí.
5: No,
7: ja
5: està.
8: Jo crec

0: perquè si tu perceps que la justícia és injusta, és que no anem bé, també. Som-hi, que donarem pas ara mateix al magazín. Primer els informatius, després al magazín. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
1: Vagi bé.
2: Bon dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. La Festa Major Petita de Rubí ha omplert aquest cap de setmana els carrers i les places de cultura popular amb més de 30 activitats que van començar divendres a la tarda. D'entre tota aquesta àmplia programació, destaca, per exemple, la creació d'un nou ball de bastons. Es diu La Cucanya i es va estrenar dissabte amb la participació de 7 entitats de cultura popular de Rubí. La coreografia, creada per membres de l'Escola de Sardanes Flor de Neu i l'Esbart Dansaire de Rubí, es va plantejar com un ball senzill i visual perquè hi poguessin participar persones amb diferents nivells d'experiència. L'objectiu era posar en escena la unió i la diversitat de les entitats de cultura popular de la ciutat. La música de La Cucanya és obra del compositor Marc Egea i està interpretada per flabiol i tamborí i tenora. Des de la taula de cultura popular volen que aquesta primera experiència tingui continuïtat i que el ball es pugui recuperar en pròximes edicions dels Tocs de Sant Roc. L'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals que per primera vegada suma el casino al Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones ja han passat per aquest equipament de la plaça Catalunya, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com també de noms coneguts. Entre el talent local destaquen, per exemple, les companyies de teatre amateur, La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament. La proposta cultural també inclou l'espectacle Solstici de l'Esbart i les funcions familiars de la xarxa, que aquest Nadal repetirà la Marató de Contes. A més, el públic podrà assistir als concerts de Jere, a la sessió de ball d'Esteve Llop i a les actuacions de grups locals en el marc del festival Ruby Sound d'aquesta casa de Ràdio Rubí. Des de fora de la ciutat també es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza, les actuacions de Chris Joanico, Northern Celos o un tribut a Eric Clapton i obres com Parmagel o L'Estiueig.
3: I en esports, la Unió Esportiva Rubí estrena la Lliga Elite caient al terreny de joc del Viladecans i deixant entreveure que la influència a les àrees, tant en atac com en defensa, han de millorar en el camí de l'actual temporada. Empat en primera catalana del Juventut 25 de setembre a casa davant del Balaguer a 0, un partit que podrien haver perfectament guanyat, i l'Olímpic de Can Fatjó sí que es va fer amb els 3 punts en l'estrena de segona catalana i el grup 4 després de remuntar i superar 2-1 al Navarra.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.

0: Qui canta aquesta cançó? Com sona? Com es diu? Doncs d'aquí a uns minutets la podreu sentir sencera. Una meravella de cançó que potser ja teniu idea de qui és aquesta lletra. Al programa d'aquesta tercera hora, quan passen 6 minuts de les 11 del matí, parlarem amb Joan Manel Camps, de gegants, de castells de foc, de dansa, de tradició, que omplen Barcelona durant les festes de la Mercè. Doncs avui descobrirem com es construeix aquesta gran programació de cultura popular amb Joan Manel Camps, del president de l'Esbart Dansaire de Rubí, que s'encarrega de programar el costumari i les tradicions de la festa. Després parlarem de ciència, d'història, de música, d'art, de cinema, de salut, de sortides culturals que formen part d'aquesta nova programació de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí. Coneixerem les seves propostes amb la Rosa Maria Andrés, l'Eulàlia Pedrós, i a més tindrem una videotrucada amb una d'aquestes activitats, que és amb el doctor Estivill, especialista en medicina de la son, perquè parlarà de dormir bé per viure més anys. I acabarem, doncs com? Doncs amb un espai que estrenem avui també, que es diu Del Mercat a la Taula. A partir de... coneixerem una parada de Rubí, coneixerem els seus productes, i a partir d'aquests productes, en Pau Barceló, del restaurant L'Artesana, ens acabarà aquí, a l'estudi, un plat amb aquells ingredients. Tot això i molt més, avui, en aquesta tercera hora de Rubí al dia.
1: Rubí al dia.

0: Aquesta setmana a Barcelona viu les festes de la Mercè, però la Mercè és molt més que concerts, grans espectacles, la cultura popular hi té un paper central, gegants, bestiari, castellers, diables, sardanes, bastoners, esbars, cercaviles, tot un conjunt de rituals que formen part d'aquest costumari festiu de la ciutat. I avui, ara mateix estava veient el Joan Manel Camps, que m'està ensenyant justament per la videotrucada la festa de la Mercè del programa. Volem conèixer precisament què hi ha al darrere d'aquesta programació. Ens acompanya Joan Manel Camps, president de l'Esbar Dansaire de Rubí, però avui el coneixerem com en aquesta faceta de programador del costumari de les tradicions populars de la festa de la Mercè. Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, bé, després d'una tertúlia, després de la informació, doncs aquí, cada dia, a Rubí al dia, en aquests moments que, mira, hem començat doncs, sapiguent què ens passa a Rubí i al món, analitzant doncs, després aquesta realitat, i ara amb tu. Anem a començar per tu, perquè què significa això de programar la cultura popular d'una festa com és la Gran Festa, que és la Festa de la Mercè?
1: Doncs, mira, és la 19a Mercè que sóc el programador o el coordinador dels actes tradicionals de la Mercè. I després de 19 anys t'asseguro que vull dir que les coses han evolucionat una mica. Tot i que ser actes tradicionals vol dir que hi ha un protocol festiu que s'ha de complir, i aquest compliment del protocol festiu fa que a vegades també et limiti a no poder fer o experimentar noves coses. Però dintre de la, que m'has presentat també com el president de l'Esbar Dansaire de Rubí, aquesta és la meva gran vinculació amb la cultura popular. Però inclús a Rubí, abans de ser o col·lateralment sent el president de l'Esbar Dansaire de Rubí, va sumar part dels Diables de la Riera, va sumar part també de la colla gegantera de Rubí. Per tant, la cultura popular dintre dels diferents àmbits l'he viscut des de molts àmbits. Avui dilluns, la Mercè comença aquesta setmana, i per nosaltres és una Mercè llarga, perquè comença amb un dimecres i empalva fins diumenge. La qual vol dir que està farcida d'actes de cultura popular, i l'acte més nostrat, per dir-ho d'alguna manera, o més espectacular, és començar amb el toc d'inici. Mm. El toc d'inici és un compendi d'actes de cultura popular en el qual les figures molt vinculades a Ciutat Vella fan la demostració de les seves habilitats, tant de foc, de dansa, de cercavila, i és un espectacle que convidaria tots els rubinencs i totes les rubinenques a poder veure el dimecres a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume. Mm.
0: En aquest seguici popular hi ha gegants, bestiari, bastoners, falcons... Digue'ns una miqueta... Jo tinc una curiositat, perquè venim nosaltres del Tocs de Sant Roc, no? D'aquesta festa major petita, molt gran, podríem dir-ho així, que té molt de pes. Jo no sé quin és el pes també... quin paper juga dins de la festa tota aquesta part que programes tu dintre de la festa de la Mercè, i també, ara parlaves del seguici, què representa el seguici en aquesta festa de la Mercè?
1: Mira, la festa major de la Mercè, la festa major de Barcelona de la Mercè, té tres potes. Una pota és la música. La música, hi ha dos, diguem-ne, que hi ha dues programacions de música. El BAM, que és la Barcelona Acció Musical, que fa una demostració de les músiques emergents, i el Música Mercè, que és programar una mica més de música, diguem-ne, d'àmbit més comercial. I després hi ha les ràdios. Les ràdios també tenen un escenari, però això és música absolutament comercial. Mm. Aquesta seria una de les potes, la música. L'altra és el Mercè Arts de Carrer. Aquí hi ha cinc persones que gestionen cinc diferents espais de la ciutat de Barcelona, que són les que programen els actes de, diguem-ne, de públic familiar, oberts al públic i de manera gratuïta. És a dir, els espectacles són gratuïts, i aquí entra la dansa, el circ i els espectacles de carrer. I la tercera pota, que és la que jo programo, és la tradició. És a dir, la festa major de la Mercè té una pota que és la tradicional, que és de la que sorgeixen les altres potes, però aquesta té un àmbit absolutament col·laboratiu amb les entitats de cultura popular. Serien aquestes tres potes: el Mercè Arts de Carrer, la música i la tradicional. I aquesta seria la composició d'una festa major com la Mercè de Barcelona.
0: I quin pes té en la Mercè aquesta pota tradicional? Quin és el pes?
1: Diguem-ne que és l'origen. Vull dir, l'origen de la festa, vull dir, la llegenda de per què abans celebràvem Santa Eulàlia i després la Mercè, és perquè els mercedaris van invocar la Mercè amb una plaga de llagostes, i la Mercè la va fer fora a aquesta plaga de llagostes, i van dir, bueno, doncs ara celebrem la Mercè per les dates de setembre. Aquesta és la llegenda bonica. La realitat és que també hi havia una història comercial. Santa Eulàlia celebra el febrer i el febrer fa fred. I la Mercè se celebra al final de l'estiu o al principi de la tardor i feia una mena de... una temperatura en aquest sentit més ideal. I la pota que té és molt important. Però tot i així, pressupostàriament i econòmicament, la música i el Mercès de carrer dupliquen o tripliquen el pressupost de les festes tradicionals. Per què? Perquè són entitats de cultura popular sense afany de lucre i podem contractar o podem pagar les despeses però no paguem el catxer. És a dir, una diada castellera sí que es paguen els catxers. Però, per exemple, un correfoc que pagaríem la pólvora no pagaríem tots els participants perquè és inviable. Mira, parlant del correfoc, jo ja tiro milles, sí, sí que em vas tallant. El correfoc, aquest any estrenem la porta de l'infern.
0: Vale, espera, llavors et tallo, eh? Com hem tingut també els tocs de Sant Roc, deixa'm que vagi fent també aquestes connexions també amb Rubí. Bon. Hem tingut els Barçots, que justament doncs, denuncien diversos temes i estic relacionant una mica amb el que deies també de pressupost. No? Denunciaven també diversos temes, i són molt les entitats, i fins i tot aquí a Rubí les entitats esportives que reclamen també doncs, tenir els seus espais. No sé, tots els que són colles geganteres, que hem tingut aquí aquest cap de setmana el 70 aniversari dels gegants i que hem vingut moltes colles geganteres aquí a Rubí. Quina és la salut també d'elles, de les seves necessitats, perquè no sé si és que, com tu dius, s'inverteix molt en les altres dues potes i en el que és la tradició, tot el que són diables, geganters, castellers, les seves reclamacions poden ser ateses. Com és aquesta salut del que és l'essència de la festa, podríem dir-ho, perquè abans tu també, igual que aquí, a Rubí, ells són l'essència.
1: La salut, per exemple, de les colles geganteres es troben que actualment tenen molt poques inscripcions de gent que vulgui, de nois i noies que vulguin portar gegants. Per tant, la salut de l'entitat és una cosa. La salut econòmica, per dir d'alguna manera, des de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha intentat potenciar aquestes demandes de necessitats econòmiques que han fet que el pressupost hagi augmentat durant, potser minsament, però s'ha anat augmentant durant els anys. Per què? Perquè es detecten molt les necessitats. Per exemple, els tocs de Sant Roc. La majoria de les colles convidades el que fan és un intercanvi. És a dir, no se'ls paga un catxer, sinó que la colla de Rubí se'n va a les ciutats convidades. Però aquí, com és un àmbit absolutament local, Barcelona, amb 1,5 milió d'habitants, parlar de localitat és, diguem-ne, que no estaria comparativament com a Rubí, eh? Però sí que les colles que venen a la Cercavila o a la Cavalcada de Gegants són colles de Barcelona. Estem parlant, clar, de 55 colles. Colles locals. I aquesta sí que se'ls paga el caché del transport, de poder venir i tota la història. El caché del transport, vull dir, se'ls paguen les despeses, però no es paga un caché per poder venir. Aquesta és una mica la diferència de la financiació d'aquestes activitats de cultura popular. I insisteixo, en canvi, Rubí el que fa és... La colla de Rubí fa un intercanvi i convida a la colla convidada que, no sé, de Sant Pere de Ribes, doncs d'aquí una setmana doncs, aniran a Sant Pere de Ribes. Sí. I aquí el caché, per dir d'alguna manera, se'l paga la mateixa colla, perquè ha d'anar a les diferents ciutats convidades.
0: Que això passa també, per exemple, amb molts grups de teatre que són de poble, també. No? Que és la forma també doncs, de poder actuar en altres llocs. Tu vas a un lloc i l'altre grup de teatre d'aquella població doncs ve cap aquí, no? Són aquells intercanvis que hi ha. Parlem també, ara parlarem de foc, també que anaves a parlar, però de castells, amb les diades castelleres de la Mercè. Doncs què aporta a la tradició castellera una festa com la de la Mercè, tenint en compte el calendari?
1: Mira, fas una pregunta molt interessant, perquè enguany, o sigui, la Mercè sempre cau quan cada dos anys es fa un concurs a Tarragona molt, sí, molt important, dintre de totes les colles castelleres del món. Quan el concurs coincideix, és a dir, cada dos anys el concurs coincideix la setmana després de la Mercè. Què vol dir? Que enguany les colles, sabem que nosaltres convidem aquestes colles, les colles castelleres, aquestes sí que se'ls paga un caché, però venen a fer, diguem-ne que venen a fer el que en el món de la dansa seria un assaig general. Per tant, no s'impliquen d'una manera més bèstia, per dir-ho d'alguna manera, o fan el que ells diuen castells de gramà extra. Sí que faran castells de gramà extra perquè nosaltres els diem, home, ja que sabrà que us convidem, però, per exemple, aquest any és molt probable que els castells de gramà extra siguin menors que l'any que ve, que no hi ha concurs. hi ha dues diades, dintre de la Mercè hi ha dues diades. La diada del Dia de la Mercè, que aquest any el dia és el 24, que venen les colles barcelonines, les 8 colles barcelonines actuen, i la diada històrica que ha de caure en diumenge per convidar la gent de fora, gent de fora de Barcelona. Un dels clàssics és Minyons de Terrassa, que no participen al concurs perquè la seva idiosincràsia és que els castells no és una qüestió de competitivitat, sinó és una qüestió de cultura popular, i aquests sí que sabem que vindran a fer uns castells de gamma extras perquè no tenen res a perdre. La setmana que ve no tenen una actuació dintre del concurs. I l'altra és la jove de Xiquets de Valls, que també és una colla castellana molt potent, però que l'any que ve sí que participaran en el concurs. I aquesta seria la història dintre del món casteller, que forma part d'aquesta cultura popular. I tenint en compte que Barcelona no és una ciutat castellera dintre de l'àmbit casteller. És a dir, dintre de l'àmbit casteller és Tarragona cap a baix, i el que és Tarragona cap amunt és consideren que no és una ciutat castellera amb tota la terminologia que es consideren així. Però, en canvi, sí que són capital.
0: Aquest any hi ha novetat, que abans parlaves, la nova Porta de l'Infern, no? Com a punt de partida del Correfoc. Quina funció té aquesta novetat? Com serà?
1: Mira, la Porta de l'Infern, Barcelona és l'origen dels correfocs, de la paraula correfoc. A l'any 79 se'ls demana als comedians fer un acte de foc i s'inventen una paraula que es diu el correfoc. Tots els correfocs que surten a partir del 79 tots són embrionaris d'aquí de Barcelona. I l'any 93 Barcelona va crear una Porta de l'Infern que al final es va destruir per una sèrie de coses, no? I enguany hem pogut sol·licitar una finançació extraordinària per poder fer una nova Porta de l'Infern que aboca a l'infern de Dante, a l'infern de Dante. En principi t'has d'imaginar un semicercle que ocuparà tot el Passeig de Gràcia. Dels 8 carrils ocuparà 6 carrils i mig. Imagineu una boca de 14 metres. I des de dintre d'aquesta boca, totes les colles de Barcelona, les 60 colles de Barcelona, sortiran encenent el foc de dintre, baixant tot el Passeig de Gràcia, doncs fent un correfoc, diguem-ne, infernal, amb tots els termes que et pots imaginar.
0: Uau! Però aquesta mena d'entrada, què hi ha? O sigui, com serà això?
1: Vale, aboca a l'infern de Dante. Per tant, és un semicercle en el qual, decorativament, estarà ple de cossos, de trossos de cossos, i aquesta porta, que insisteixo que és una porta, s'ha d'obrir, hi ha un taló de fons dels germans Castells, el qual s'aixecarà a la manera, diguem-ne que la manera francesa, sí, perdó, a la manera italiana, que és com fer una mena de farfalans. Aquest taló s'obrirà i totes les colles sortiran des de darrere de la porta, començarà el correfoc amb tota la mena d'usuaris i usuàries que venen a gaudir del correfoc.
0: Que interessant que sigui justament dels germans Castells, que fan unes escenografies increïbles, per obres de teatre, que estan moltes vegades ells al darrere. Escolta, que ara tenia por jo també que aquesta Porta de l'Infern, aquest semicercle, no se'ns acabi cremant i sigui una autèntica Porta de l'Infern, que hi ha aquí.
1: Per exemple, El taló és ignifugat. El taló és ignifugat, el que vol dir que no hauria de cremar. I, evidentment, tota la porta ja està pensada perquè és una mena de fibra de vidre que no és candescent, vull dir, està pensat perquè duri molts anys. Vull dir que, a partir d'ara, tindrem una Porta a l'Infern que penso que serà una referència dintre dels actes de foc de tot Catalunya.
0: Pot ser espectacular. Anem acabant, perquè ens estem menjant el temps. També hi ha dansa tradicional, els bars, sardanes, bastoners, clar, aquí. Entrem en un terreny que coneixes tu especialment bé. Explica'm una miqueta què podem trobar de la dansa tradicional i si té el pes en les festes de la Mercè que cal que tingui.
1: Mira, aquí sí que em posaré una medalla. La dansa tradicional tenia un pes molt, molt concret, que era alguna petita aportació. Però la meva primera cap, la Marta Almirall, Premi Nacional de Dansa, va dir, hosti, tu que vens del món de la dansa, intentem fer alguna cosa amb els esbars. Els esbars barcelonins també són 8. I el que hem fet és que el dia 25, això vol dir aquest divendres, a plaça Sant Jaume, des de les 9 del vespre fins a les 12, tots els esbars barcelonins tenen el seu espai per poder ensenyar les seves danses. Però aquest any també, per celebrar l'any Gaudí, he creat un projecte especial que es diu De Costumari, en el qual l'OMAC, l'Orquestra de Músics d'Arrel de Catalunya, i l'Esbor és una companyia de dansa d'arrel tradicional que col·laborarà amb els esbars barcelonins, faran un espectacle inspirat en Gaudí. Pensa que la música és de nova composició, és atronadora, és preciosa, preciosa, i l'Esbora ha fet un treball molt important amb una selecció dels dansaires barcelonins per fer aquest espectacle de cultura popular i d'arrel dintre del Parkway. És a dir, t'has d'imaginar el Parkway, amb tota aquesta dimensió del Parkway, amb aquesta gent de l'Esbor i de l'OMAC, una orquestra de 60 músics d'arrel, vull dir, un espectacle molt xulo. Però només ho farem amb dos passes, el dia 24, si no recordo, que ja ho tinc aquí apuntat, a les 19:30 i a les 21 hores al Parkway. Vull dir que s'ha de, si veniu, espavileu, perquè només ho podem veure un dia.
0: S'ha de treure entrada?
1: No, tot és gratuït, tot és gratuït, però hi ha només dos passes i només és el dia 24 al Parkway.
0: Per tant, innovar amb la tradició sense perdre l'essència, que això, no?
1: També això és important. És... Mira, la Creu de Sant Jordi que van guanyar a les bars és això, a innovació sense perdre l'essència. Això ho has definit molt bé.
0: Doncs, escolta'm, Joan Manel, moltíssimes gràcies. Un privilegi, tenir un rubinenc com tu, el president de l'Esbart Dansaire, justament com a responsable. Quin millor responsable podria haver de tota la programació de la tradició?
1: Jo us puc dir que m'ho passo molt bé, eh? Vull dir que a sobre de ser la meva feina, a sobre em paguen! Que m'ho passo superbé, superbé.
0: Una abraçada, amic.
1: Patons, patons, rubinencs i rubinenques, patons. Adéu.

0: L'Aula d'Extensió Universitària de Rubí ja té a punt la programació del primer trimestre d'aquest curs 2026-2027, una programació variada amb conferències, seminaris, sortides culturals, música, teatre, cinema, activitats relacionades doncs, amb la història, la ciència, l'art, la salut. I avui en parlem amb dos membres de la Junta de l'EUR per descobrir doncs, què han preparat i què hi ha darrere d'aquesta programació. Dos membres que mentre anava sonant aquesta cançó de Se Puede, l'anaven així també movent el cap i ballant i deia, qui és, qui és?
1: És que és molt xula aquesta cançó.
0: Ah, que sí?
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Rosa Maria Andrés, molt bon dia. Que és molt xula, que sí?
1: Sí.
0: Una mica clar que se puede, clar que tenim les contradiccions, clar que t'agafi la mort, no?
1: Hem de poder.
0: Amb la vida buscuda.
1: Doncs toca una altra.
0: Eulàlia Pedrós, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Anem a parlar, si se puede, se puede parlar.
1: Oi, se n'ha de parlar.
0: Anem a veure. Hi ha una aposta important en aquesta programació que hi ha l'EUR per la ciència, amb el seminari Tres científics que van canviar la física, l'enginyeria del segle XX, dedicat al científic, al Tesla, no estem parlant de la marca de cotxes, Einstein, Leibniz. Per què heu volgut posar la ciència així com una part important d'aquesta programació?
1: Home, creiem que estem en un moment on la ciència és un tema de debat des de diferents punts de vista al carrer. Per tant, a veure, hi ha personatges d'aquest segle XX que hi han fet un paper primordial a com estem ara.
2: I és que penso que se'n parla poc de vegades i és important també que les persones normalment també coneguem els reptes de la ciència i de la tècnica i com s'ha arribat a on estem. En aquest cas és com s'ha arribat a on estem perquè fem una mica de història de la ciència, amb tres pinzellades.
0: Sí. Ara parlarem de ciència també perquè tindrem el doctor Estivill, justament, que és una de les activitats que es farà, ja està connectat, ara després en uns minuts, ara doncs entrarà en directe. Parlaves de la història, que hi ha molta presència d'història de cultura catalana amb la conferència de Josep Irla, la taula rodona sobre Pau Casals, la proposta també dels pessebres, la voluntat també és recuperar, divulgar patrimoni, memòria.
2: També, clar, tot és coneixement, no? Per conèixer-nos ara també hem de conèixer el passat i amb la història també va bé recordar i conèixer tot el que ens ha precedit per després tirar endavant. També fem coses que miren... El que passa és que aquesta vegada sí que és veritat que hi ha bastants records.
0: Sí.
2: Perquè ha anat així, però, bueno, l'aula té per norma, o sigui, per lema que se n'ha d'aprendre, vull dir, que l'important és aprendre.
0: I se n'ha d'aprendre també
2: de
0: fent sortides, també, que feu sortides culturals.
1: No? Normalment un cop al mes fem una sortida. A vegades és aquí a propet, n'hi ha una que és a Barcelona, que és el Palau Güell. A veure, és l'any Gaudí. Hem parlat i hem visitat el Gaudí del dret del revés, criticat sense criticar, però bueno, sempre hi ha coses a poder mostrar. I una d'elles és el Palau Güell. I a més, en aquest cas, la visita que fem al Palau Güell la fem amb una guia rubinenca, que és la Natàlia
0: Jiménez
1: de Rubí Guiem. Ella és guia diplomada i a més pot fer-ho i ens ha facilitat tota aquesta activitat. Fent un... No sé com ens anirà el passeig per la Rambla, perquè la Rambla s'està tota bastant desgavellada, però bueno, ho intentarem.
0: La Natàlia Jiménez, que ens parla, ens va parlar, la vam tenir dos o tres anys amb una periodicitat, no sé si era cada dues setmanes, doncs, parlant de la història de Rubí en aquest programa, i que ens va servir a tots els ruïnencs per conèixer millor també la nostra història. I el que trobo que està molt bé és que, a més de fer conferències, doncs, obriu, no?, per conèixer aquests espais a partir de sobre el terreny, no?, i a partir de l'experiència. No només en parlem, sinó que en sortim.
1: Sí.
0: No? I que us podeu també apuntar. També mireu cap a qüestions actuals de salut, de patrimoni, de drets humans, també. Clar, l'EUR també Jo crec que la programació vosaltres la podreu trobar al web, justament amb les hores que són. Estem centrant una miqueta, no la podem trobar?
1: Al web el tenim una mica malalt.
0: Què em dius?
2: Sí. Una mica malalt.
0: Encara li haurem de dir al doctor Estivill, que és el de la son, el tenim allà dormit, a veure si està en un mal son aquesta web. I a veure
1: bastant mal son.
0: Què
1: ens vam, a veure, l'empresa bueno, que la gestionaven, bueno, estava ubicada, no ho sé. Ens vam quedar sense, ens va deixar penjats ja abans de l'estiu. I just ara hem recuperat tota la informació i estem treballant amb una web nova.
0: Llavors, la gent que vulgui sàpiga quin és el programa, com ho ha de fer?
1: El WhatsApp és un dels mitjans, el telèfon, i repartim aquesta programació per diferents llocs.
0: Són flyers,
1: no? Sí, amb algunes botigues,
0: tríptics.
1: A la biblioteca...
2: A l'Ateneu.
1: A l'Ateneu, exacte. Un dels nostres llocs puntals és l'Ateneu. Allà fem les reunions i tenim un espai de trobada tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda.
0: Doncs mira, us dic que... I això us pot servir perquè aneu al primer espectacle, us diem l'hora i el lloc, i allà podreu agafar també informació.
1: També.
0: És una proposta diferent perquè el curs s'inaugura amb l'espectacle Nem Impoct Qua, del rubinenc Leandre Clown, perquè és interessant començar el curs amb una proposta que sigui més artística, més d'entreteniment.
1: Sí, ens agrada. Ho hem fet tant amb música... bueno, de fet, el món artístic l'hem tocat diverses vegades. Fa un parell, em sembla que fa 2 anys, va ser amb la Pepa Plana.
2: Sí.
1: I, a veure, dins del món del circ, el Leandre és un rubinenc conegut internacionalment, no sé si fa anys, fa més de 30 anys que actua, em sembla, si no m'equivoco. Vull dir que, per tant, és un nom més que consagrat i teníem ganes de portar-lo a Rubí, a casa nostra. I, a més, és una primera pinzellada, goteta, perquè aquest any 2027, o sigui, al llarg d'aquest curs... Fa 10 anys que l'aula es va muntar.
0: Hi haurà, per tant...
1: Cosetes, no sabem cosetes, quines encara.
0: Però hi haurà, però la intenció és posar-les, no?
2: Sí, fer celebració.
1: Sí. Sí.
0: Llavors, aquest acte inaugural del curs 2026-2027 de l'Aula d'Extensió Universitària de Rubí amb l'espectacle Nem Impoct Qua de Leandre Clown serà divendres 2 a les 8 al Teatre Municipal de la Sala. Torno a dir-ho, divendres 2 a les 8... al Teatre Municipal de la Sala. El dia d'abans, el dijous 1, a les 5 de la tarda al casino, hi haurà la commemoració, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, hi ha una conferència, que és El teu patrimoni, les teves decisions, i que ho farà el col·lectiu Ronda. Això serà el dijous, dia 1, a les 5 al casino, però a l'acte inaugural d'aquest curs, divendres 2, ja hi ha, probablement, doncs, trobareu també flyers, díptics, a tot el programa perquè vosaltres pugueu agafar, doncs, i sapiguer la programació. Parlàvem també d'activitats molt actuals, com pot ser salut, exercici físic. La salut, l'exercici físic segur que ajuden també a dormir molt millor. Una de les activitats que despertarà també molta curiositat, i esperem que desperti també la son després de la conferència, que serà la que farà el doctor Estivill.
1: Sí, durant la conferència no cal.
0: No,
1: però
0: seria un èxit per ell.
1: No ho sé.
0: La gent que no pot dormir va a la seva conferència i resulta que ell...
1: Ai, no sé.
0: No, mira, tu imagina't que porto un mes sense dormir, que m'estic prenent, jo què sé, l'oracepam, tal, una pastilla, no sé com, o mitja, o el que sigui, no pot, i ell fa la conferència i plas, la gent dorm. Clar, després hauria de gravar els podcasts, que segur que tindrà també.
1: No m'ho imagino, eh?
2: Potser com a conferenciant seria somnífer.
0: Anem a veure. No, doctor Estivill, especialista en medicina de la son, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Bon dia. Potser m'he passat en aquesta presentació, però jo crec que seria un èxit també, no? D'aquesta...
3: No, no. Un fracàs.
0: Seria un fracàs?
1: Jo crec que sí, eh?
2: Jo crec que sí.
1: Si t'expliquen algú que t'adors...
0: Però si no pot dormir aquella persona i tu expliques... Tu, clar, és dormir bé per viure més anys.
1: Bueno, en tot cas, segurament hi ha conferències gravades i te les pots posar.
0: Això és veritat.
1: Per exemple. Però si el tens a davant, és lleig, eh?
0: No, al final,
1: com a poc és lleig.
0: Dormir bé per viure més anys, aquest moment d'humor que hem tingut, eh? Explica'ns una miqueta en què consistirà.
3: Bé, primer de tot, mantenir la gent ben desperta. Perquè entenguin el que han de fer per dormir bé. Clar. És a dir, el que fem bàsicament és una difusió del que seria... Primer de tot, el dividem en dues parts molt importants. La primera és explicar les coses bàsiques del dormir, per exemple. Per què dormim? Quantes hores necessitem dormir? Què passa mentre dormim? I després explicarem les patologies del son, que són bàsicament tres grans grups d'alteracions. La gent que no dorm, la gent que dorm massa i la gent que no deixa dormir. Però després, molt específicament, ja parlarem del nostre son quan ens fem grans, que canvia, que és diferent, que l'hem de conèixer per poder-lo millorar i potser si el coneixem millor no ho tindríem que utilitzar tants medicaments com ara fem, perquè segurament amb més tècniques de relaxació, amb més rutines, amb més tot el que us explicaré, doncs serà més millor. La veritat és que em fa molta il·lusió. Fem moltes conferències d'aquestes, però per cert, ara jo concretament ja sóc gran i aquesta segurament serà l'última que faig, tot i que tinc molts col·laboradors que ho faran, em seguiran el camí. Però em fa molta il·lusió doncs, que potser Rubí sigui l'última on vagi a fer aquesta exposició sobre aquest tema.
0: Per tant, estàs anunciant que aquesta serà la darrera conferència teva que donaràs?
3: Sí, segurament tenim un bon equip, tal com dic, sobretot la meva filla, que fa ja temps que treballa amb nosaltres, és la CEO de les clíniques, porta i parla igual que jo, i interessa igual que jo, i n'ha fet moltíssimes. Mm. Aleshores, bueno, és la continuïtat, no? Això és com si hi ha el professor Barraquer, que era l'oftalmòleg, i ara hi ha els fills, o sigui. És una mica el mateix. La feina la seguirem fent bé, seguirem ajudant a la gent, seguirem informant a la gent i sobretot intentarem que la gent sigui més feliç dormint millor.
0: Què t'ha motivat a aquesta decisió de que sigui la darrera conferència?
3: Mira, simplement sumant les que he fet. Des de que vaig començar fins ara em porto 784. 784 conferències. Clar, arriba un moment en què penso que he de deixar pas a la gent que està al costat meu, perquè també doncs, ho fa molt bé i que d'alguna manera doncs, ja he complert un cicle de funcionament. Mm. Encara faig visites, un dia a la setmana faig visites i també faig moltes participacions a les xarxes. Això és molt útil ara, perquè tant la gent jove com la gent més gran també s'informen per el que són els podcasts i aquestes idees que donem en aquests, a Instagram, per exemple, o a TikTok, explicant coses del son, coses científiques del son. Mm. És una mica una evolució, no? A lo llarg de la vida doncs, vas fent coses, i ara aquesta és la que crec que em toca fer. Mm.
0: Aquesta darrera pregunta també, respecte a això, i després faré una més, eh? Per què has escollit Rubí per fer aquesta conferència? No sé si és casualitat, i no ho has anunciat, per exemple, amb el pes que tens tu dintre de la medicina de la son, que ets molt conegut en un gran mitjà, per exemple, com pot ser TV3, i en un programa de la tarda que porti el Xavier Graset, per exemple.
3: Perquè la gent de Rubí són molt pesats.
0: En el bon sentit.
3: Em van insistir, sí. Jo els deia que ja ho faria la meva filla, però sí. No, doctor, no sé què... I bueno, com que són tan pesades, vaig pensar, doncs mira, anirem. Total, està aquí al costat de casa, intentaré doncs, arribar d'hora perquè no pateixin, que això és el que passa.
0: I per aparcar també.
3: Ha d'un èxit perquè, mira, concretament la setmana passada en vaig fer una a Palau d'Anglesola, també per a una aula universitària.
1: Això és més lluny.
3: I em penso que el poble... Perdoneu, que estic una mica refredat. El poble són 2.000 i escaig habitants i van venir més de 300 persones. És a dir, sempre omplim, la gent en surt molt contenta i bueno, això em fa molt feliç. Mm.
0: Deixa'm una darrera pregunta. Quin consell li dones, quan parlem de la son? Has estat explicant una mica, no?, els factors, però per a aquelles persones que tenen un xoc molt gran, ja pugui ser la mort d'un amic, d'una amiga, d'una família, un divorci, un trencament de parella, que potser es veu alterada totalment la son, potser es desperten cada hora i mitja, amb el mateix pensament recurrent i potser aconsegueixen dormir 4-5 hores.
3: Això és cert, això és la conseqüència d'aquest aspecte emocional que patim durant el dia. Avui dia sabem que totes les coses que ens passen durant el dia, tant les bones com les dolentes, poden afectar el nostre son, poden fer que el nostre son no sigui prou profund o que ens despertem moltes més vegades. sempre hem de buscar quina és la causa que provoca aquest mal dormir. I és cert que n'hi ha algunes, com un dol familiar, que és impossible, perquè en realitat quasi mai es supera un dol, sí que el dolor, però mai la idea. Però, en canvi, en altres que són conseqüència doncs, de situacions d'estrès, de problemes econòmics, tot això hem de buscar la causa que provoca aquesta sobreexcitació. I tractant la causa, que no sempre es fa amb pastilles, podem aconseguir que la gent dormi millor. Mm.
0: Dormir bé per viure més anys serà una activitat que tindrà lloc a l'EUR. Ara estic buscant el dia. Tu tens
1: dilluns
0: controlat?
1: Dia 5.
0: Mira, dilluns dia 5 a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Doctor Estivill, moltíssimes gràcies.
3: Molt bé, i m'ha agradat perquè no us heu adormit, que això està bé.
0: Encara que tenim son, no ens hem dormit ni molt menys. Estàvem atents i molt, molt contents de poder-te rebre en aquesta ciutat.
3: Molt bé, una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: A reveure.
0: Molt bé, Rosa Maria Andrés. Jo crec que hi ha una cosa, ara anem llargs una altra vegada, hi ha una cosa molt important i és que la passió que li poseu en això. O sigui, el doctor Estivill ha dit... Com, jo, clar, li pregunto, com és que ho anuncies aquí? És que som pesats. És a dir, sí, volem tenir la millor programació possible i, per tant, insistirem en intentar donar els millors
1: en aquest cas vaig ser jo la pesada.
0: Exacte.
1: Ho reconec.
0: Per tant, moltíssimes gràcies a totes dues, ja sabeu.
1: És que ens fa il·lusió i a sobre ens ho passem bé.
0: Exacte. Això. Doncs divendres 2 a les 8 de la tarda, Teatre Municipal La Sala, amb aquest acte inaugural del curs 2026-2027 amb aquest espectacle de clown. Volies dir una cosa molt breu?
1: Recordar que totes les conferències són gratuïtes, tot i que hi ha una quota de soci, però el soci té descompte sobretot en les sortides. Però les conferències són totes obertes.
0: Doncs moltíssimes gràcies a l'Eulàlia Pedrós i a la Rosa Maria Andrés.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
1: Bon dia.
2: Gràcies i bon dia.

0: Avui, amb la Lluïsa Aguilera, dinamitzadora del mercat de Rubí, tornem a entrar en el mercat de la nostra ciutat per conèixer de prop una de les seves parades i les persones que hi ha al darrere. Anem fins a Rafael Ibèrics per descobrir la seva història, els seus productes. I després ja tenim aquí a la taula de l'estudi el propietari, xef, cuiner del restaurant L'Artesana, perquè tots aquells ingredients els transformarà, bueno, tots no, suposo que una part, en una proposta gastronòmica que, quan acabem de sentir l'àudio, tastarem aquí mateix, l'acabarà aquí mateix a la ràdio.
1: Bon dia, comencem aquesta secció de que farem amb els paradistes del Mercat Municipal amb el Rafael de l'Art Ibèric. Començo amb ell perquè, a més, és el president de l'Associació d'Adjudicataris del Mercat Municipal. Hola, Rafael, què tal?
2: Hola, què tal?
1: I vaig pensar, pues mira, ell és la persona ideal per començar. Rafael, quant temps fa que estàs tu aquí al mercat amb l'Art Ibèric?
2: Pues nosotros abrimos la primera tienda aquí, que era más pequeñita que la que tenemos ahora, en el año 96, en el mes de octubre. Y, o sea que llevamos pues 30 años.
1: 30 anys, eh? Sí. Molt bé. I escolta, i tu ja eres, tu ja venies del món dels mercats, de tallar xoriço i formatge, o no?
2: Que va, jo... Era, hacía cosas totalmente diferentes. Lo que pasa que me vine aquí, yo soy de Zaragoza, me vine aquí a vivir a Barcelona y como la familia de mi mujer pues tenían una charcutería y bueno, pues a raíz de eso ya metí con el grupo Pradas, que era pues una cadena de charcuteros y poquito a poco pues empezamos a ir tirando para adelante y haciéndonos un poquito más grandes.
1: Y una de las teves, dels teus, explica'ns quins són els teus productes estrella de la parada.
2: Bueno, con el paso de los años pues nos hemos ido especializando, por ejemplo, pues sobre todo el tema de ibéricos, jamones y paletas ibéricos y de bellota. Y también mucho con la carne fresca de diferentes razas de cerdo, como por ejemplo pues ahora tenemos el ibérico, el cerdo ral, el cerdo duroc, cerdo alimentado con castañas, que son carnes que son de muchísima calidad y la verdad es que tienen mucha aceptación.
1: Quan el Rafael, la seva parada, quan entres per la porta de la plaça del mercat,
2: sí,
1: el Rafael sempre el trobes tallant pernil.
2: Sí, la verdad es que me lleva bastante tiempo de mi jornada el estar ahí cortando y loncheando. Siempre el jamón requiere dedicación para tenerlo bien, sí, sí.
1: És un especialista i, a més, de vegades... Fas bolos, de tallador de pernil.
2: Bueno, ahora ya prácticamente no, pero hubo unos años que me dedicaba bastante a hacer eso, a hacer concursos, gané concursos nacionales de corte de jamón, y la verdad es que estaba... A ver, me conocían en bastantes sitios, la verdad.
1: Estaba engrascat amb el tema. Es que no es fácil, no es fácil tallar el pernil.
2: Bueno, Yo no sabía, o sea, que yo he aprendido, soy autodidacta prácticamente. Tuve así un maestro que me daba nociones, pero luego yo poco a poco fui especializándome, haciendo las cosas como a mí me parecía que estaban bien y a raíz de eso pues ya me convertí en un especialista en el mundo del jamón.
1: Molt bé. Escolta, mira, Rafael, quan acaba aquesta secció, després... un cuiner rubinenc,
2: sí,
1: que és el Pau, de l'Artesana, amb un producte dels teus, dels estrelles, de les,
2: sí,
1: parades, o el que sigui, ell elabora una recepta.
2: Aha.
1: Si tu li haguessis de dir, Pau, elabora'm una recepta especial amb aquest producte, què li diries? Quin producte li recomanaries per aquesta recepta?
2: A veure, jo soy... mucho de jamón de bellota, pero claro, para hacer una receta yo me iría más hacia las carnes buenas. Por ejemplo, hay una de las que a mí me gusta muchísimo, que son las galtas ibéricas, que haciéndolas así estofadas es un plato impresionante.
1: Vale, doncs llavors li demanarem al Pau que ens expliqui com es poden fer aquestes galtes estofades.
2: Sí, además, vale? Que seguro que le da una vuelta más.
1: Molt bé, doncs ja està. Moltes gràcies, Rafael.
2: Bueno, gràcies a vosotros.
1: I ens trobeu al Mercat Municipal de Rubí.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies a la Lluïsa Aguilera per aquesta entrevista, a Rafael Ibèric, per conèixer la història d'aquesta paradeta, i estem fent del mercat a la taula de l'estudi, perquè a l'estudi qui tenim aquí és el cuiner, el xef del restaurant L'Artesana. Pau Barceló, bon dia.
3: Bon dia, Toni.
0: Bon dia. Escolta, ell el primer que ha dit és pernil ibèric.
3: És pernil.
0: Jo, les galtes també m'encanten. Ara direm com es fan les galtes. Però clar, jo et vaig dir, escolta, amb pernil ibèric, que jo sóc de pernil ibèric, doncs acabarem aquest plat, que després el podreu veure a la nostra web de radiorubí.cat en vídeo, al Pau, doncs com està acabant aquest plat. Però teníem una petició de com es fan aquestes galtes estofades. Com les faries?
3: Perfecte. Doncs jo el que faria, el primer de tot, seria salpebrar les galtes.
0: La temperatura de la galta, de la carn, ha d'estar a temperatura ambient. Allò que diuen, que quan surt de la nevera, llavors si té massa fred, quan es fa, no queda tan tendre.
3: Exacte, perquè la carn no està com més agafada. Clar, quan està freda, llavors és que és veritat que per estofar carn, el millor és que estigui a temperatura ambient.
0: Sí, per tant, la triem que una hora abans, una hora i pico, sí, que agafi la temperatura ambient.
3: Exacte. Sí, sí, o la comprem i la portem a cara, que no estarà del tot freda tampoc.
0: Però és
3: no?
0: tu que just.
3: Bueno, res, això, no? Salpebraríem les galtes. Sí que és important fer les galtes amb os, perquè si la fem sense ol, el que fa la galta és reduir, sobretot quan la marquem, no? Llavors ens quedaria molt, molt petiteta. I amb l'os, que després un cop cuita li podem treure, el que farem és mantenir lo màxim la forma de la galta, o el volum de la galta, no? Llavors això, no? Salpebrar la galta, hi ha gent que l'enfarina o no, jo, per exemple, en el restaurant no l'enfarino. Per què? Perquè si ve un celíac, tinc el tema solucionat.
0: Clar.
3: I al final la salsa la pots reduir i se'n lligarà igual. Llavors marquem la galta a foc fort.
0: Clar, perquè quedi segellada i no perdi tots els sucs que tenen a dins, perquè si no l'estaríem coure.
3: A l'hora d'estofar no perdi tot el suc i ens quedi dura la galta. Jo la marcaria, un cop marcada tota, la traiem, la deixem repurar, i en el mateix oli li posem una brera, una mica d'all, ceba, pastanaga, porro, una miqueta de verdura, la sofregim una miqueta, tornaríem a ficar la galta a dins, un bon raig de vi negre, deixem que redueixi el vi perquè perdi l'alcohol, cobrim amb aigua, tapem, foc mig, i que vagi fent una hora i mitja, més o menys.
0: Una hora i mitja? I...
3: Sí. Llavors, el que faríem és... hi ha gent que li agrada que la salsa no tingui tropezones, a mi, en aquest cas, és bastant indiferent, però si volguéssim que la salsa fos més... com més fina, diguéssim, tornaríem a treure la galta, trituraríem la salsa, passaríem per un colador, tornaríem a ficar l'olla... galta, xup-xup, llavors li podem posar uns pèrols, unes patates, una miqueta el que nosaltres volguéssim.
0: Llavors, que això de vegades també a la gent que no li agrada, per exemple, les llenties, el tema, no?, que queden de les verdures, li pots posar també en aquest saquito que hi ha, en aquest sac, després,
3: també.
0: Quan ho tens, ho treus, sí. passes per la batedora i després ho afegeixes.
3: Exacte.
0: També.
3: Sí.
0: Que... amb pernil, què farem?
3: Amb pernil, jo avui us he portat una recepta, és molt, molt d'estiu, ja ens acaba això, però us he portat un salmorejo de remolatxa. Uah. Us he portat això perquè té diversos contrastos, eh? I el salmorejo de remolatxa, que és el tomàquet que el tenim en temporada, encara que ja se'ns acabi, llavors la remolatxa, que té un gust, un toc així com molt de terra, no?
0: Sí.
3: Llavors l'acompanyaríem amb un mango,
0: sí,
3: que ens donarà la textura i una miqueta de dolçor, i l'acabaríem amb una mica de pernil ibèric que vaig comprar el dissabte al Rafa per acabar-li de donar un toc salí al salmorejo.
0: Doncs anem, perquè ens queden 3 minutets, anem fent-ho. Has portat aquí...
3: Sí,
0: doncs...
3: us he portat el salmorejo. Jo el salmorejo de remolatxa és com un salmorejo, són receptes molt senzilles. Jo el que faig és substituir part del tomàquet per remolatxa, és a dir, dos terceres parts de tomàquet, una tercera part de remolatxa, un dent d'all, no gaire gran, una miqueta de sal, una miqueta d'oli i un raig de vinagre triturat, i ja està. I a la nevera que refredi bé. Llavors, bueno, un cop...
0: I quan ho tens a la nevera? Quant de temps?
3: Home, perquè estigui ben fred, 4 o 5 horetes hauria d'estar. Mm. A veure, també depèn minutets, de la quantitat sí. que fem,
0: no? del
3: rato que hem estat triturant... I... Sí.
0: Llavors, ja ho tenim en aquests 3 gotets.
3: Vale, posem en el gotet, llavors el que faríem és... una miqueta de mango per acompanyar-lo.
0: Sí, ara estem posant el mango aquí a la taula de l'estudi sobre
3: del salmorejo
0: de 3 potets.
3: Vale, jo el que faig, sí que li faig és sobre del mango posar-li una miqueta de sal en escames.
0: Sí, aquesta sal en escates perquè te la puguis trobar.
3: Exacte. Això ens ajudarà també al pernil, donar el que deia abans aquell toc salí. I res, acompanyar-lo una miqueta del pernil ibèric per sobre.
0: Oh, quina pinta, clar. Està el gotet amb el salmorejo aquest de remolatxa, que té aquest color vermell que contrasta.
3: És un plat amb colors.
0: Sí, amb el groc del mango que està tallat també a taquitos.
3: Exacte.
0: I amb aquest pernil ibèric. Pau Barceló, avui tindràs tu, què tens al menú avui?
3: Aquest salmorejo l'he portat perquè el vaig tenir la setmana passada en el menú, sí. I vaig guardar una part per portar-los. Aquesta setmana, per exemple, de crema tinc un gazpacho de mango.
0: Home, doncs mira...
3: A mi, durant el temps de la calor m'agrada molt fer crema freda. Cada setmana tinc una crema freda i aprofitar una miqueta per això, no? Que tenim tomàquets i encara ja tenen tomàquets bons i s'han d'aprofitar.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Ara farem fotografia. Podeu veure el vídeo d'aquest plat acabat a l'estudi del mercat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia, l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals que per primera vegada suma al casino, al Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat per l'equipament de la plaça Catalunya, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Entre el talent local, per exemple, destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament. La proposta cultural també inclou l'espectacle Solstici de l'Esbart i les funcions familiars de la xarxa que aquest Nadal repetirà la Marató de Contes. A més, el públic podrà assistir als concerts de Jere, a la sessió de ball de l'Esteve Llop i a les actuacions de grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. I de fora de la ciutat també es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Joanico i també un tribut a Eric Clapton. Els rubinencs i les rubinenques poden veure l'espai expositiu Antiga Estació a la mostra Rubí, imatges del primer terç del segle XX, produïda pel Museu Municipal Castell. L'exposició inclou prop de 50 fotografies que retraten una vila entre el món agrícola i els inicis de la industrialització. Les imatges exposades a les parets van ser realitzades pel fotògraf Besnar i han estat cedides per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, on es conserva el seu fons. La resta provenen de l'Arxiu Municipal de Rubí. Entre les fotografies hi ha imatges com la Font del Bullidor, les Basses o la fàbrica de Cal Mosques. També s'hi poden trobar instantànies de fa un segle, de llocs tan coneguts com l'ermita de Sant Mus, el castell o l'església de Sant Pere. L'exposició es podrà visitar en aquest espai de l'antiga estació fins al 25 d'octubre en l'horari habitual de l'equipament, és a dir, de dimecres a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a les 2 i també de les 5 a les 8 del vespre.
2: I en esports, victòries a domicili en l'estrena en categoria femenina d'hoquei patins en línia. 0-7 va guanyar Altres Cantos en Liga Élite femenina, mentre que en futbol sala a Sabadell 0-2 de l'Esportiu Rubí en l'estrena al grup 2 de la segona nacional del futbol sala. Pel que fa al futbol masculí, els tres resultats possibles. El Rubí va perdre en l'estrena de Liga Élite 2-1 a Viladecans, empat a 0 davant del Balaguer, primera catalana del Juventut 25 de setembre i victòria 2-1 davant del Navàs de l'Olímpic a segona catalana.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
3: Oi, què passa? Jazz Paranicta López, todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
4: Jazz Paranicta López, con Enrique Heredia.

0: La moció també serveix per recolzar a l'Associació de Jubilats Ajubi 40, que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Han explicat que a tot l'estat hi ha 900.000 persones afectades i a Catalunya 207.000. La moció d'En Comú Podem Rubí demana el suport de l'Ajuntament a aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i insta el govern d'Espanya i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat a modificar la legislació vigent en matèria de jubilació anticipada. Els rubinencs i les rubinenques poden veure l'espai expositiu Antiga Estació, la mostra Rubí, imatges del primer terç del segle XX, produïda pel Museu Municipal Castell. L'exposició inclou prop de 50 fotografies que retraten una vila entre el món agrícola i els inicis de la industrialització. Les imatges exposades a les parets van ser realitzades pel fotògraf Besnard i han estat cedides per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, on es conserva el seu fons. La resta provenen de l'Arxiu Municipal de Rubí. Entre les fotografies hi ha imatges com la Font del Bullidor, les Basses o la fàbrica de Cal Mosques. També s'hi poden trobar instantànies de fa un segle, de llocs tan coneguts com l'ermita de Sant Mus, el castell o l'església de Sant Pere. L'exposició es podrà visitar en aquest espai de l'antiga estació fins al 25 d'octubre en l'horari habitual de l'equipament, és a dir, de dimecres a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a les 2 i també de les 5 a les 8 del vespre.
1: I en esports, victòries a domicili en l'estrena en categoria femenina d'hoquei patins en línia. 0-7 va guanyar Altres Cantos en Liga Elite femenina, mentre que en futbol sala a Sabadell 0-2 de l'Esportiu Rubí en l'estrena al grup 2 de la segona nacional del futbol sala. Pel que fa al futbol masculí, els tres resultats possibles. El Rubí va perdre en l'estrena de Liga Elite 2-1 a Viladecans, empat a 0 davant del Balaguer en primera catalana del Juventut 25 de setembre i victòria 2-1 davant del Navàs de l'Olímpic a segona catalana.
0: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

Dilluns 21 de setembre, avui com sempre amb molt futbol, amb el repàs de com ha anat la jornada per als equips catalans, tant a primera divisió com a la Lliga F, com també a segona, amb una gran victòria del Sabadell d'ahir contra l'Oviedo, la nova Creu Alta, i també a primera, segona i tercera federació, fins i tot a la Lliga Elite. Però evidentment avui el dia és per parlar del títol de la penya a la Supercopa ACB, la Supercopa Endesa masculina, que va guanyar, com dèiem, el Joventut a casa, a l'Olímpic de Badalona, superant el Barça a la final catalana. Un títol de la penya que no guanyava cap títol des de feia 18 anys, amb aquella Copa del 2008 que va aixecar precisament Ricky Rubio, que també va ser, en aquest cas, protagonista ahir, com també ho va ser un altre ex-blaugrana, Nico Laprovittola, que ha tornat a la penya i, com dèiem, ja ha guanyat el primer títol. Molt futbol, però també bàsquet i també hoquei herba, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa, a l'Olímpic de Badalona, el Barça, per 101-87. L'MVP va ser una exblaugrana, Nicola Provitola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar la final amb 31 punts i 8 triples.
0: Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Aleksandr Sekulić.
1: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició de la CB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes han sumat 21 punts de 21 possibles en 31 gols a favor.

0: 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors i, en aquest cas, estan a 5 punts del conjunt blaugrana. El Madrid és quart a 6, l'altre català, l'Espanyol, és 15è, amb 7 punts.
1: En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquest dimecres el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
0: Els altres dos catalans de la Lliga F, Badalona, continua en la zona alta, és quart amb 7 punts, de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta al Madrid Club de Futbol Femení 5-1.
1: I a la segona divisió masculina, i nova victòria, la nova Creu Alta del Sabadell.
0: Els Vallès es van superar per 3 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori per lluitar a l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
1: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
0: El filial blaugrana va caure 5-3 al camp del filial de l'Atlètic Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari, després de guanyar el Samper per 4-1 i sumar així 3 victòries en 3 partits. També ahir el Barça C va empatar a 2 contra el Saragossa. Dissabte la EM va debutar a casa amb una golejada 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de la sanció per alineació indeguda de la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià. De fet, és la primera victòria del conjunt de Nani.
1: Nani Hace, exacte. I a la primera federació masculina, en aquest cas, primera derrota ahir del Nàstic.
0: Estar reunits es va veure clar més superats al Corcón, a Madrid, on va caure 3-0 amb 3 gols encaixats els primers 26 minuts. Dissabte a l'Europa, verdes a una Múrcia, amb un gol encaixat al 90 i un altre al 100 de penal, molt discutit i molta polèmica arbitral. Els graciencs sumen només un punt de 12 possibles. El Sant Andreu juga aquest dimecres a Candragó, el seu partit contra el Madrid Castilla serà a les 9 del vespre.
1: A la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
0: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima el filial blaugrana es va imposar el Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarenc va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet, que ja han sumat 2 aquesta temporada. Empat a 2 del Girona B a Logroño i primera derrota en Manresa, 2-1 a Tudela contra el Tudelano. I també han caigut per primera vegada aquesta temporada l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penya Esport de Navarra. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria 1-0 contra el Nàixera de la Rioja.
1: El Terrassa, per cert, que ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
0: Doncs sí, visitaran un camp mític, el de les Llanes. Serà el camp del Sestao, un accés a semifinals que també implica la participació a la primera ronda de la Copa del Rei, dimecres 30 de setembre, al camp del Sestao River.
1: A la tercera federació masculina, per acabar repassar els resultats en futbol, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3.
0: L'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9 punts de 9 possibles. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2 a Vilassar de Mar, al camp de Xavi Ramon. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético de Montcada 1 i el derbi lleidatà, triomf per la mínima Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
1: En waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
0: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un clar 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro per 20-12. Divendres, així, havien debutat amb derrota contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per a la Champions.
1: Tindrem dos catalans, per cert, en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
0: Tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran la fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A amb Olympiacos grec, Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi montenegrí. El Barceloneta juga al grup C. Tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del un típic, el Novi Beograd serbi.
1: I en categoria femenina també waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir revalidar ahir el títol de la Copa Catalunya.
0: Les mataronines van superar una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell per 11-9. En el partit pel tercer lloc, triomf pel Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
1: La selecció espanyola d'handbol en cadira de rodes s'ha proclamat ahir, ho va fer, campiona del món a Granollers.
0: El comitè estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar ahir la final a la final al Japó per un 7-2 en una final disputada al Palau d'Esports de la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
1: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cup tant femenina com masculina.
0: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final per un 0-2 en contra davant Portugal, gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que va decantar la final quan quedava un minut per acabar. com ja va fer a les semifinals. Per tant, marcador definitiu 3-2, remuntant aquest 0-2 inicial. Al final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
1: En motor, mal dia per Marc Márquez ahir al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
0: El Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny en Jorge Martín, que va ser segon per darrere el murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria a la categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a posició, mentre que Alex Rins va acabar 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure a 13 voltes del final, quan ocupava la 13a plaça.
1: Tot plegat, i acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
0: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha programat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial, imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicta amb 21 punts de 21 possibles, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts del conjunt blaugrana, després que ahir els matalassers s'emportessin el derbi de la capital espanyola contra el Real Madrid, i precisament el Madrid és quart a 6 punts ja del Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, és 15è amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició. La Lliga F, el Barça, que és líder invicta, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions aquest dimecres al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Evidentment, demà i dimecres sobretot en parlarem. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol, que ho havia guanyat tot fins llavors, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria de la nova Creu Alta del Sabadell, que va superar 3-1 a un equip que l'any passat estava primera i que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Valles, Óscar Sanz i Ángel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català també Estanis Pedrola. La crònica des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Tot i la baixa per lesió d'última hora a un genoll del golejador Nico Joaquini, el centre d'esports va saber trobar el camí del gol amb l'encert de tres jugadors que van estrenar el seu compte com arlequinats. Va ser el recanvi de l'estatunidenc Gastón Valles el que va avançar el conjunt arlequinat amb una gran rematada de cap. Paraules d'elogi del tècnic Ferran Costa.
2: La feina de Gastón i Obolski particularment doncs em fa sentir molt orgullós. Gastón no va estar bé a Castelló, però és que si el Vallès ho va entrenar cada dia, és un gran noi amb unes qualitats molt bones i m'ha fet molt feliç veure que la nova Creu Alta doncs, li dedicava aquell càntic.
1: També de cap, Òscar Sanz va posar el 2-0 a la sortida d'un córner encara la primera meitat. L'Oviedo va retear distàncies ja a la segona amb un xut inapel·lable d'Estanis Pedrola, però la tranquil·litat la va restablir Ángel Baena després de culminar una gran jugada col·lectiva.
2: El que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts.
1: 11 punts de 18 possibles és el botí que ha tret el Sabadell, tot i la dificultat de les 6 primeres jornades de competició. Dit d'una altra manera, el conjunt arlequinat passarà la setmana dins de les places de play-off d'ascens.
0: Gràcies, Sergi. La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran també, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2 a Cádiz dissabte i que perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. El conjunt de Quique Álvarez, que és 8è, amb 10 punts, un menys que el Sabadell, i obre la pròxima jornada rebent a Montilivi a l'Albacete, aquest divendres a 8:45. El Sabadell jugarà dissabte a 7:15 de la tarda a Galícia contra el Fillet del Celta. Més futbol, tornant a la categoria femenina, la primera federació, ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid, i a la primera federació masculina dissabte va perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, i ahir també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Escoltem a la tarda el gran Manel Royo.
3: És el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
0: El Nàstic es queda 6è amb 7 punts de 12, l'Europa, com dèiem, n'ha sumat 1 i el Sant Andreu 3, el conjunt quadribarat que jugarà aquest dimecres al partit d'aquesta quarta jornada a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla. En una categoria per sota, la segona federació masculina, ahir victòries per la mínima fora de casa del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament amb 7 punts de 9, a 2 del filial d'Osasuna, que és líder. El conjunt agrenc va superar l'Arnedo 0-1 amb gol de penal de Max Marcet, mentre que el filial Barana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer. Escoltem el tècnic del Barça Atlètic, Juliano Belletti.
4: Son tres jornadas donde buscamos sobre todo evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol. Y los cambios muy bien, los jugadores que entran en la segunda parte están siguiendo con la idea de la intensidad, de la regularidad, ayudó bastante al equipo que al final lo han hecho por merecer ganar.
0: Més resultats d'ahir dels equips catalans d'aquest grup 2 de segona federació masculina. Empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés. El filial gironí es queda 7è amb 4 punts. Primera derrota del curs del Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. El Manresa, que havia sumat el 6 de 6. Els vegencs són 5ens. I primera victòria, en canvi, del Reus Redis. Ahir, 1-0 contra el Nàxera. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
5: El Reus Futbol Club Redis ha sumat els primers 3 punts de la temporada després de superar el Nàixera per 1-0 a l'estadi municipal. Ostrell va marcar el minut 9 de cap i va avançar els rojinegres en un bon inici de partit. Els locals van dominar la primera meitat i van tenir ocasions per ampliar l'avantatge, però el Nàixera també va posar a prova Dani Parra. A la segona part, Ostrell va tornar a marcar, però el gol es va anul·lar per fora de joc. El Nàixera va pressionar en el tram final, però el Reus va resistir i va assegurar-se la victòria. Edu Albacar és l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
6: Sensació, primer, com a partit de futbol està molt bé. Crec que una altra vegada dominem a casa, tenim moltes ocasions, ens costa finalitzar, tot i que han marcat prompte, però sí que és veritat que crec que l'equip necessitava sobretot una victòria. Fos com fos, evidentment jo els demano sempre guanyar jugant bé a futbol, però jo crec que l'equip avui el que necessitava era una victòria per a llevar-se una mica el pes que portava una mica damunt, no?
5: Els reusencs tornaran a jugar diumenge vinent, en aquest cas al camp de l'Utebo.
0: Gràcies, David. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua a dir invicta amb 9 de 9, ahir 1-0 contra la Fundació Grama, també ahir Cerdanyola 1 a l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa, 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: El primer derbi lleidatà de la temporada de la tercera federació 26-27 es va quedar a la capital del Segrià després que l'Atlètic Lleida superés per la mínima 1-0-1 Mollerussa, que sense cap mena dubte es va mereixer obtenir algun punt del camp. Després del gol local el va transformar Jaume Pasqual al minut 11 i per part dels mollerussencs Kun, en el darrer sospir de la primera meitat, va errar en un penal i jugadors com Folk, Dueso o el propi Kun van tenir clares oportunitats al llarg del segon acte. La victòria pels de Juan Carlos Beltrán, entrenador, que deixava clar que la primera de la temporada ja està al sac. I aquesta és la bona notícia.
8: La primera victòria sempre cuesta mucho, muchísimo, ¿no? Y encima un equipo nuevo como somos nosotros, nuevo en la categoría, nuevo como grupo de jugadores, pues esta primera victòria ya sabíamos que iba a ser muy costosa. No era el mejor contexto posible, el mejor escenario, porque el primer día en el Camp de Sports iba a ser difícil, lo sabíamos, no habíamos podido tampoco trabajar aquí y sabíamos que iba a ser difícil. El equipo que nos tocaba enfrente no era nada fácil porque es un muy buen equipo y que nos lo ha puesto muy complicado.
7: Per la seva part, Manel Cazor, l'entrenador del Mollerussa, deixava clar que no està preocupat per la manca d'encert i que, tot i la derrota, torna a sentir-se molt satisfet del seu equip.
9: Al final, Jofre farà gols, Kun farà gols, Òscar farà gols, Alfa farà gols, Raico farà gols i Fol farà gols. Russo farà gols. Llavors, hem d'esperar. Esperar que encertin i que la fiquem dintre, perquè al final tot el demés que engloba el partit hem sigut superiors a l'Atlètic Lleida, per mi.
7: Amb dos equips tenen una setmana per endavant per preparar la propera jornada. L'Atlètic Lleida visita el Peralada diumenge a 4:45 de la tarda. El Mollerussa, per la seva part, rep el Cornellà el mateix dia a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, la penya va fer història en guanyar ahir el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant a la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a casa de l'Olímpic de Badalona contra el Barça per 101-87 en una final catalana. Un partit en què el conjunt verdinegre va anar per davant en tot moment, en què l'MVP va ser un exblaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona com a local va fer 31 punts ahir i a 8 triples. Escoltem protagonistes primer el jove neerlandès Yannick Krak, que òbviament va guanyar ahir el seu primer títol en la penya.
10: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera en frente de nuestra afición. Es un sueño, es un sueño. Y sí, y lo ves, ¿no? Tenemos la mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
0: I ara un dels nouvinguts aquest any a Badalona, l'aler extremeny Àlex Reyes, que ha fitxat aquest estiu pel Joventut procedent del Manresa.
11: La afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Pues personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, primer título si no me equivoco en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder. Creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club. Era complicado encontrar una combinación mejor.
0: Finalment, el tècnic de la penya, Dani Miret, que porta 19 anys al club i reconeixia que no s'imaginava aquest guió per aconseguir un nou títol.
12: Super especial. Porto 19 anys al club, molts més, evidentment, sent del Joventut, i això no m'ho podia haver imaginat mai. Tenim una penya que serà molt difícil que la puguem igualar en el futur a nivell de dos jugadors que han jugat a la NBA, jugadors amb un talent brutal, jugadors que en el vestuari et donen també ser un gran equip.
0: Això deia Dani Miret, triomf i títol, com dèiem, per la de sis de Joventut, un equip més fet que un Barça que ha renovat pràcticament tota la plantilla, a més de l'entrenador, Alexander Sekulić, que es queda sense Supercopa després de superar el València a semifinals i d'haver guanyat ara fa una setmana, recordem, la Lliga Catalana. En parlava un ex-vertinegre i ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
13: Donar-li la nova a la penya. La temporada comença aquesta setmana, doble jornada d'Eurolliga. Això no para. Està clar que tenim molt marge de millora, tenim que anar seguint fent passeig endavant. L'únic que ens queda ara doncs analitzar tots els errors que hem fet en aquests partits, que són molts, i preparar-nos, perquè ens ve una temporada amb molts partits, amb molta intensitat, i tenim que estar preparats tots els que estem a la plantilla.
0: La setmana vinent ja arrenca la competició a l'ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina. Ho sentíem ara amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana a la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Els ballesans van superar ahir el conjunt anfitrió d'aquesta fase, l'Apolo Georgià, per 12-22. Abans havien debutat divendres amb derrota 16-15 sobre el Brescia i l'altre equip que també s'ha classificat per la Champions, mentre que dissabte van guanyar 20-12 al Budva Montenegrí. Tindrem dos equips catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta, que avui mateix hem sabut els rivals que tindran la primera fase. El Sabella que ha enquadrat el grup A, amb l'Olympiacos grec, el Hannover alemany i el Jadran Herceg Novi Montenegrí. El Barcelonet del grup C tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi. I en categoria femenina, l'Assolim Mataró va aconseguir revalidar el títol de la Copa Catalunya, revalidant ahir a la final, una final molt ajustada, guanyant a l'Astralpul Sabadell 11-9. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
14: Final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo de màxim nivell. Tot i ser a inicis de temporada, Assolim Mataró i Astralpul Sabadell han jugat un partit molt igualat que s'ha disputat al complex Joan Serra i que finalment ha acabat amb victòria i títol per les mataronines. El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb dues dianes, però dos gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns, per l'Assolim Mataró, mantenien la igualtat una altra vegada.
15: Molt contentes en portar-los aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
14: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
6: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
4: Salut Activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un condicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia i bon dilluns, 21 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
10: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 21 de setembre, avui amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb el repàs, òbviament, de la jornada de futbol per als equips catalans des de la primera divisió masculina i la Lliga F, passant per segona divisió, primera, segona i tercera federació i acabant amb la primera jornada de la Lliga Elite, que es va completar ahir. Però també molt bàsquet, amb l'anàlisi, evidentment, de la final catalana de la Supercopa CB disputada ahir a Badalona, on va guanyar l'equip local, la Penya, contra el Barça. Bàsquet, futbol, però també waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, nit jorn d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que juga a casa a l'Olímpic de Badalona al Barça, per 101-87. L'MVP va ser un ex-laurana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar a la final. Atenció amb aquests números, Martí, 31 punts i 8 triples.
0: Molt destacat, igual que un altre ex-laurana, com és Ricky Rubio. Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: Doncs aquest cap de setmana ja arrenca la competició ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, però, el Barça debuta a Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes lideren aquesta classificació amb mà de ferro. 21 punts de 21 possibles, 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors. A 5 punts del conjunt blaugrana i el Madrid ja està a 6, quart classificat. L'altre català, l'Espanyol, 15 amb 7 punts.
0: L'Espanyol, que de fet obrirà la propera jornada, serà el 9 d'octubre, ni més ni menys que contra el Màlaga. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicta, ja té la mirada posada a l'estrena a la Champions, que serà aquest dimecres mateix, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans a la Lliga F, el Badalona, a la zona alta, 47 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs. Maneta al Madrid Club de Futbol Femení, 5-1.
0: Que fins ara ho havia guanyat tot, el Madrid Club de Futbol Femení. I a la segona divisió masculina, i nova victòria de la nova Creu Alta del Centre Esport Sabadell.
1: Els vallesans van superar per 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Pedrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure per 5-3 al camp del filial Atlètic de Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari després de guanyar el Samper per 4-1 i suma així 3 victòries en 3 partits. També hi ha el Barça C, va empatar a 2 contra el Saragossa. Dissabte, la EM va debutar a casa amb una golejada per 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de la sanció per alineació indeguda a la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià, un Europa al conjunt graciec que sumava el primer triomf de la temporada.
0: A la primera federació masculina, primera derrota ahir del Nàstic.
1: I contundent, Martí, al camp de l'Alcorcón, 3-0, i amb els 3 gols encaixats els primers 26 minuts de partit. Dissabte l'Europa va perdre en polèmica arbitral 2-1 a Múrcia. Guanyava 0-1 al minut 90, encaixa l'empat i el 100 de penal molt discutit. Els graciecs sumen només un punt de 12 possibles. Demà, el dimecres, volíem dir, Sant Andreu jugarà partit que es recupera d'aquesta jornada a Can Dragó contra el Madrid-Castilla. Serà a les 9 del vespre.
0: El filial del Real Madrid a la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa, continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima. El filial blaugrana es va imposar al Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarem va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet. Empat a 2 del Girona B a Logroño. A Logroño, volíem dir, primera derrota del Manresa 2-1 a Tudela, i també han caigut per primera vegada aquest curs l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penyasport. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria, 1-0 contra el Nàixera.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix, ho ha sabut avui, el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, sorteig matinal a Madrid amb els agarencs que jugaran el passi a semifinals, que també implicaria participació a la primera ronda de la Copa del Rei, i ho faran al camp del Sestao, al municipal de les Llanes, dimecres 30 de setembre.
0: I a la tercera federació masculina, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3, del grup 5, volíem dir.
1: Disculpa, Martí, l'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9-9. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, el Badalona 0-2, a Vilassar de Mar. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, i en el derbi lleidatà, triomf per la mínima, l'Atlètic Lleida 1-0 contra el Mollerussa.
0: En Waterpolo, el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia, després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un contundent 12-22, i dissabte el Budva de Montenegro 20-12. Divendres, això sí, va caure en derrota en el debut contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem, per tant, dos equips catalans en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Doncs tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a la fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A, Olympiacos grec, Hannover alemany i Jadra Necek Novi Montenegrí. El Barceloneta, grup C, tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd serbi.
0: I en categoria femenina, també en waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir ahir revalidar el títol de Copa Catalunya.
1: Les mataronies van superar amb una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell 11-9 en el partit pel tercer lloc, Triomf del Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: A la selecció espanyola d'handbol, en cadira de rodes, per cert, s'ha proclamat, ho va fer ahir, campiona del món a Granollers.
1: El convidat estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar la final al Japó per un 7-2 en aquesta final disputada a la capital vallesana. Portugal va completar el podi, guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat, en femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final després de remuntar un 0-2 en contra. Gols de Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. A la final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. La competició s'ha disputat al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: En motor, mal dia ahir per a Marc Márquez, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: Doncs sí, perquè el Cerverí va ser cinquè en la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrileny Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria en categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a plaça, mentre que Alex Rins va acabar en 19è. Àlex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure 13 voltes al final quan ocupava precisament la 13a posició. Un joc de malestrugança, aquest número, no, Martí?
0: Exacte, el 12 más 1 que deien. Tot plegat acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: Sí, ens expliquem. En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2 i la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial i posant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, l'egarenca Berta Bellán va sumar el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Dilluns 21 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte, amb 21 punts de 21 possibles, en solitari, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit, 31 en total n'ha fet el Barça en 7 partits. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts el conjunt blaugrana i el Madrid és quart a 6 punts ja. L'altre català, l'Espanyol, és 15 amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F. El Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquesta mateixa setmana, d'aquest dimecres, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol Femení, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria a la nova Creu Alta del Centre d'Esport Sabadell, que va superar 3-1 a un equip en principi candidat a lluitar per l'ascens com és l'Oviedo. Gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Ángel Baena per donar una gran victòria, fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre un conjunt asturià pel qual havia marcat el català Stanis Pedrola. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Per mi aquests partits són els més especials perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor.
0: La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana, 1-2 dissabte ho va fer a Cádiz, i perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Vladislav Benat i de Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i acaba la jornada en 8a posició a l'espera de rebre l'Albacete divendres, que ve a Montilivi a 9:15, això sí, condicionats per les baixes de l'aturada de seleccions.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. Tornant a la categoria femenina, a la primera federació. Ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. I a la primera federació masculina, i s'ha de perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, amb derrota polèmica, això sí, a Múrcia, i també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Els tarragonins queden 6ens amb 7 punts de 12. L'Europa, com dèiem, n'ha sumat un punt i es troba a la part baixa. I el Sant Andreu 3. El conjunt quadribarrat jugarà aquest dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla, el partit corresponent a aquesta quarta jornada. Una categoria per sota la segona federació masculina i victòries per la mínima fora de casa tots dos del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament, amb 7 punts a 2 del filial d'Osasuna, que és el líder en solitari. El filial Barona va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer, mentre que el conjunt agarenc, com dèiem, 0-1, va superar l'Arnedo, amb gol de penal de Max Mercet. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
4: Nova victòria del Terrassa Futbol Club al camp de l'Arnedo. El conjunt d'Oriol Alsina continua invicte, ha sumat 7 dels 9 punts possibles i no ha encaixat cap gol en els 270 minuts que ha disputat. També podem sumar els 240 en els dos partits de Copa Federació. Per tant, en aquests 5 partits oficials, el Terrassa encara no ha encaixat cap gol. Max Mercet transformava un penal a la primera meitat i a partir d'aquí, era el minut 19, el Terrassa ha hagut de suar de valent, sobretot a la segona part, on el conjunt agarenc no ha fet la seva millor imatge. Oriol Alsina és entrenador del Terrassa.
5: La veritat és que crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem merescut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Crec que ens hem adaptat molt bé altra vegada en un camp molt difícil de jugar. Crec que hem competit molt bé. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana.
4: I a l'espera de saber qui serà el rival en aquesta Copa Federació, el Terrassa visita el proper cap de setmana, dissabte, 17:45 de la tarda, a l'Ebro.
0: Gràcies, Miqui. De fet, fa una estona hem sabut que el Sestao River serà el rival del Terrassa en aquestes quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria que jugarà precisament a Terres Basques, al municipal de Les Llanes, i que en cas de victòria el Terrassa, a banda de classificar-se per les semifinals d'aquesta Copa Federació, també obtindria el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei. Més resultats d'ahir d'aquests equips catalans, d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, el filial gironí que es queda 7è amb 4 punts, primera derrota del curt al Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. Els vegencs són cinquens amb 6 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Els vegencs els va penalitzar una fluixa primera part en què el local Aleietó va signar un doblet en tan sols 5 minuts. El navarrès va batre Polidor, primer amb un xut creuat i després rematant de cap a la sortida d'un córner per situar el 2-0 abans del descans. El guió del partit va canviar radicalment a l'inici de la segona part quan l'expulsió d'un defensor local per una falta sobre Santi Guzmán va deixar el Tudelano amb 10 homes. Amb superioritat numèrica, el Manresa va agafar el domini absolut del joc i va tancar el rival a la seva àrea. El premi a la insistència va arribar al temps afegit quan Ángel Vera va retallar distàncies rematant amb el genoll una centrada d'Iglesias. 2 minuts després, Òscar Gómez va tenir l'empat a les seves botes, però el porter local va blocar la pilota sobre la línia per certificar el triomf navarrès. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
7: Bé, bueno, sabíem que veníem un camp molt, molt complicat, com és el del Tudelano, i bueno, ens ha costat molt adaptar-nos al seu context. Avui hem intentat, hem canviat diferents coses. La segona part sí que hem sortit molt més endollats, ells s'han quedat amb 10. Ens ha costat molt treballar aquesta circumstància, intentar fer-los anar de costat a costat, generar situacions de perill. Ho hem intentat, però bueno, no ha sigut suficient. Això és la segona ref.
6: Ara els vegencs són cinquens a la classificació amb 6 punts. El Manresa buscarà retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi del Congost. Ho farà contra el filial de la Unió Deportiva Logroñés.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, en el partit que tancava la jornada i el Reus es va sumar la primera victòria del curs, 1-0 contra el Nàixera. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua líder invicte amb 9-9. Ahir 1-0 sobre la Fundació Grama. També hi Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1, Vilastada Mar 0, Badalona 2 i en el derbi lleideta triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. D'altra banda, el dissabte també van tenir un Tona 1, Poble de Fumet 3, l'empat a 3 entre Martinenc i Europa B, i dos empats més. Primer a un entre Vilanova i Peralada i sense gols va acabar el duel entre Cornellà i Hospitalet, que encara arrossega conseqüències pels incidents que van tenir lloc a la graderia. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
8: Tot i que el Cornellà va començar dominant una primera part en què l'Hospi va haver de treballar de valent, els riberencs van saber resistir i a poc van guanyar confiança. Després del descans, el partit va canviar el guió i l'Hospi va fer un pas endavant. Els de Raúl Page fins i tot van disposar d'alguna ocasió clara per endur-se els 3 punts, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, al C, l'Hospitalet suma 5 punts de 9 possibles en un inici de temporada exigent. Raúl Page és l'entrenador del Centre d'Esports L'Hospitalet.
9: Penso que la nostra segona part ha sido mejor que la de ellos en la primera. Básicamente porque hemos estado más en su campo, porque hemos tenido 3 ocasiones muy claras, la de Rullera, de Bafo, de la de Rubén Henry para ganar el partido y bueno, al final pues bueno, te vas a casa con un punto, ¿de acuerdo? Evidentemente fuera de casa contra un equipo de tal magnitud donde creo que hemos demostrado los dos equipos claramente el potencial que tenemos y a lo que vamos a luchar toda la temporada y sobre todo pues muy feliz pues tanto por los cambios, por la gente que no ha jugado, que ha sumado y sobre todo por la imagen que hemos dado de equipo muy grande en todos los sentidos, ¿no?
8: Pel que fa a l'apartat fora de l'esportiu, el partit va acabar amb incidents a les graderies. Després d'un avís perquè els aficionats de l'Hospi es mantinguessin als seus seients, es va produir una baralla entre seguidors dels dos equips.
0: Gràcies, Pasqual. Finalment, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Elite i ho va fer amb una primera jornada en què destacava, ho hem anat parlant la setmana passada, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es va poder seguir a l'Enjoc TV i a la xarxa Més, i que va innovar la Cebre. 5 gols, 3-2 per als manlleuencs. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: L'agrupació esportiva i cultural Manlleu es va imposar ahir per 3-2 a la Unió Esportiva Vic en el derbi usonenc que encetava la temporada a la Lliga Elite amb les càmeres de la xarxa Més en directe. El partit va tenir clar color biguetà al primer temps, que no es va traduir en el marcador. El porter manlleuenc Charlie va trobar un penal a Nil Garrido als 35 minuts, però no va poder aturar un xut de Manel Martínez poc després. Tot i això, els locals, amb més de 1.600 persones al municipal, van empatar el límit del descans amb un cop de cap de Baba. La segona meitat va ser clarament local, amb més pressió, empenta i oportunitats, i amb un clar protagonista, el jove Guillem Ferrés. En només 5 minuts, del 54 al 59, Ferrés va marcar 2 gols per posar un 3-1 que semblava sentenciar el maig. La reacció dels de Ramon Carrascal va arribar ja en el descompte, amb un gol de Manel Martínez que posava el 3-2 definitiu. Marc Prat, entrenador del Manlleu, s'estrenava el primer equip per la porta gran.
11: La veritat és que poder debutar en un derbi i a més fer-ho amb victòria és un somni, no? És una cosa increïble. En primer lloc, agrair el suport de l'afició perquè sense ells no haguéssim pogut guanyar el partit. Ens van ajudar moltíssim i ens van empènyer cap a la victòria. En segon lloc, agrair el treball dels jugadors, es van buidar. I per últim, abans d'acabar, m'agradaria agrair la confiança de la Junta, perquè al final poder guanyar aquest partit és tornar-los una part de la confiança que vam mostrar en el juny.
10: Primer partit de la temporada i primers 3 punts pel Manlleu, mentre el Vic, amb treball per fer encara, haurà d'esperar la propera jornada per començar a sumar.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, la penya va fer història ahir en guanyar el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a l'Olímpic de Badalona contra el Barça, 101-87. Un partit en què el conjunt verd i negre va anar per davant en tot moment i en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona, com a local, va fer 31 punts amb 8 triples. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
12: Bon dia. La Xisa Joventut es va proclamar campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça per 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, va empènyer l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovitola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure l'argentí.
13: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
12: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
14: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
12: La sisa joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge. En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenor en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verd i Negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i es torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició. Va ser l'any 1986.
0: Gràcies, Ramon. Triomf, títol, com deien, per a la Sisa Joventut, un equip molt més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla i, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic, i que es queda, per tant, sense Supercopa després de superar el València a semifinals dissabte i d'haver guanyat, recordem, fa just una setmana la Lliga Catalana. En parlava un ex verd i negre, ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
15: Si aporto més o menys individualment, a mi personalment m'és igual. Jo el que vull és ajudar l'equip a guanyar i de moment doncs, no ho estic aconseguint. Així que ja et dic, a seguir treballar i a seguir apretant el cul. Jodidos por la derrota, jodidos por perder una final, però lo que he dicho, que esto no para, que el jueves tenemos un partido ya de Euroliga contra Efes, un gran equipo, luego nos vamos a Dubai, luego nos vamos a Coruña, bueno, muchos partidos. Hay tanto calendario que ya ni lo sé. Pero que esto no para y que tenemos que estar preparados porque un día estará uno, otro día estará otro, pero tenemos que estar todos y tenemos que aportar el nuestro 100% para que sea una temporada especial.
0: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició ACB en la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau Blaugrana contra l'Efes Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
16: Bon dia. L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga. L'Olympiacos grec, el gran favorit per cada primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat després de tancar la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. Edu Lorrio es el porter y capità de l'equip.
17: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos. Es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar una Champions.
16: A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
0: Gràcies, Pau. Tindrem dos catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, a banda del Sabadell, el vigent campió, el Barceloneta, que està enquadrat al grup C, i tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei herba. Aquest cap de setmana han arrencat les lligues a la divisió honor femenina i masculina. Bon inici del júnior de Sant Cugat, tant masculí com femení, que de fet venen tots dos de guanyar els campionats absoluts de Catalunya. El femení, de fet, va tornar a superar l'Egara. Ahir, com a la setmana passada, en aquest cas 4-1. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
18: Molt bon dia, Martí. El júnior femení ha iniciat la nova era amb Jorge Davanç a la banqueta i ho ha fet amb victòria convincent per 4-1 davant l'Egara, un partit plàcid per l'equip blau i negre, amb gols de Blanca Òrsula, Laia Vidosa, Mariona Serraima i Tere Lima. Pel bàndol agarenc va intentar retallar diferències amb l'únic gol de penal córner, en aquest cas d'Anna Borràs. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Jorge Davanç.
19: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
18: Proper partit aquest diumenge al camp del Club Deportiu Terrassa.
0: Gràcies, Joan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
0: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
2: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
3: Sí.
4: Ara les ha agafat per sorpresa.
0: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
2: Tenim una edat ja,
4: humana.
2: No?
4: Humana. No, que edat? Que som...
0: Tots els dimarts, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
5: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 21 de setembre i comencem setmana amb ressaca positiva dels tocs de Sant Roc. La festa major petita de Rubí, que una edició més ha fet sortir a la ciutadania al carrer a gaudir de més de 30 activitats de cultura tradicional catalana.

0: Rubí, amb una resposta positiva a la preinscripció i algunes places encara disponibles. Pel que fa al temps, com dèiem, tornem a patir de nou calor avui per començar setmana i la veritat és que no es preveuen canvis significatius pel que fa a la previsió del temps. Ens ho explica, com sempre, a Luismi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà a la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ho dèiem, aquesta festa major petita omplert el cap de setmana, des de divendres a la tarda, als carrers i les places de Rubí, més de 30 activitats han format part d'aquesta programació sense incidències destacades i amb una molt bona participació. Els actes començaven divendres amb la glossa de Sant Roc, organitzada per Òmnium Cultural, i el tradicional berenar de pa amb oli i sucre, com dèiem, per dia 10 aquest estiu, que sembla que no marxa, eh? La jornada també va incloure la 14a trobada de bèsties de foc, amb una destacada participació dels més petits. Però un dels moments centrals de la festa arribava dissabte, amb el Seguici no Seguici, que un any més va reunir les entitats que formen part de la taula de cultura popular i tradicional. Centenars de persones van seguir el recorregut fins a la plaça del Doctor Guardiet, on totes les entitats van fer entrada a plaça. Escoltem la valoració que en feia en Manel Puigventós, membre de Foment de la Sardana.
2: Els carrers estaven molt plens, ja a la plaça 11 de setembre ja hi havia molta gent. El seguir per Sant Isidre, Sant Pere, Sant Cugat, Peres Mendia i a l'entrada a plaça també igualment molta gent. Alguns participant, la majoria mirant. A dintre plaça molt plena, l'entrada a plaça ha sigut molt, molt dinàmica, sense interrupcions. Crec que la gent ha disfrutat i la plaça està plena, per tant, un 10.
0: Un altre dels grans protagonistes de la tarda de dissabte va ser el foc. La colla de Diables Rubeo Diablorum va oferir el seu espectacle a la plaça Doctor Guardiet, que acabava amb una forta ovació del públic. La reaparició en escena de l'entitat Bruixes d'Arrel Dansa va fer parellar la continuïtat de l'espectacle que van fer Rubeo Diablorum per cobrir la seva absència. Ara hi ha dubtes sobre qui farà aquest espectacle. Des de Ràdio Rubí li hem preguntat al president de la colla de Diables Rubeo Diablorum, Max Carles, i aquesta és la seva resposta.
3: Però sí que és cert que nosaltres tenim la nostra història, elles tenen la seva història, i és complicat entrelligar-les i buscar un punt comú. També són dos espectacles que són molt diferents. Aleshores, no sé fins a quin punt això seria possible, que es parlarà, per suposat, que aquesta és opció, i serà sobre la taula. Ara no sé si es podrà acabar en dur a terme.
0: La jornada de dissabte acabava amb els versots, que van posar la mirada crítica sobre qüestions com l'habitatge, l'ús del català, el racisme, la violència masclista, el canvi climàtic o la manca de pressupost de les entitats de cultura popular. I diumenge, els gegants van prendre el relleu. La trobada de gegants i capgrossos de Rubí va reunir una vintena de colles. Celebraven, a més, els seus 70 anys amb el rock com a protagonista de la festa, els gegants de Rubí. La darrera tarda dels tocs va continuar amb els tocatocs i la tabalada estàtica com a prèvia del correfoc infantil. Les sardanes i les habaneres posaven ahir a la tarda el punt i final a tot aquest cap de setmana, però no ens volem deixar de parlar d'aquest nou ball de bastons que s'estrenava dissabte. Es diu La Cucanya, i va comptar amb la participació de 7 entitats de cultura popular de Rubí. La coreografia, creada per membres de l'Escola de Sardanes Flor de Neu i l'Esbar d'Ensaire de Rubí, es va plantejar com un ball senzill i visual perquè hi poguessin participar persones de diferents nivells d'experiència, per dir-ho d'alguna manera. L'objectiu, més que crear una coreografia complexa, era posar en escena la unió i la diversitat a les entitats de cultura popular. Escoltem en aquest cas a Laura Cara, una de les coreògrafes d'aquest ball.
4: I va sortir aquesta idea de, com que no tenim bastoners, doncs entre tots muntar un ball de bastons i poder participar totes les entitats i d'alguna manera doncs mostrar una unió entre totes les entitats, que és la taula de cultura. I ja estan en procés uns nous bastons en teoria de la taula de cultura i seria superxulo que cada any poguéssim demostrar aquesta unió en els tocs de Sant Roc.

0: La música de la Cucanya és obra del compositor Marc Egea i està interpretada per flabiol, tamborí i tenora.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en Comú Podem, Rubí presenta aquest dijous una moció al ple del mes de setembre on demana que l'Ajuntament doni el seu suport a aquelles persones que porten cotitzats menys de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada amb l'aplicació de coeficients reductors permanents. Parlem de situacions com, per exemple, acomiadaments, deslocalitzacions o bé expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, un total de 2.800 persones estan justament en aquesta situació, per això en Comú Podem, Rubí presenta aquesta moció que a més serveix per donar també el seu suport a col·lectius com Es Jubi 40, que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Ho explicava el regidor d'En Comú Podem, Rubí, Jordi Arnaiz.
2: I el que s'està reclamant és que un acord que va arribar al Congrés dels Diputats i Diputades de que donaria recolzament a solucionar aquest problema que porta molts anys arrastrant-se, a dia d'avui no s'ha solventat. És més, l'última vegada que es va portar al Congrés per l'aprovació definitiva ha sigut tombada aquest projecte de llei per modificar la llei de la Seguretat Social i, per tant, a petició seva, donant aquest suport, que anirà al ple d'aquest pròxim dijous.
0: I a nivell econòmic, la Cambra de Comerç de Terrassa ha obtingut el segell Cálculo Más Reduzco, otorgat pel Ministeri de Transició Ecològica de cara a l'exercici 2024, del passat exercici 2024. L'entitat empresarial va reduir més d'un 54% la intensitat de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en relació amb la seva activitat. Ens ho resumeix el David García.
3: En concret, l'organització va aconseguir situar en zero les emissions directes i indirectes associades al consum de combustibles i electricitat corresponents als anomenats abasts 1 i 2. Segons el llistat públic del Ministeri d'aquest mes de setembre, actualment consta la petjada de carboni de 8 cambres de comerç a tot Espanya. D'aquestes 8 institucions, només 3 han aconseguit el distintiu que reconeix la reducció d'emissions i la Cambra de Terrassa és la que presenta el percentatge de retallada més elevat. Per aconseguir aquests resultats, l'entitat va instal·lar el 2024 una planta fotovoltaica a la teulada de la seu i contracta energia d'origen renovable des del 2023. Des de la institució remarquen que apliquen a la gestió interna els mateixos criteris de sostenibilitat que promouen entre el teixit empresarial. Recordem que en aquesta línia la Cambra va posar en marxa el 2023 un servei d'assessorament per acompanyar les empreses de la demarcació a introduir criteris ambientals en la seva gestió.
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I l'Escola Oficial d'Idiomes ha començat avui mateix el nou curs amb una resposta positiva pel que fa a la preinscripció. El centre encara disposa d'algunes places vacants, sobretot de francès, i també podria quedar alguna plaça puntual en alguns nivells d'anglès. La directora d'aquesta escola, Maria Antònia Rus, ha explicat que la demanda es manté especialment alta en anglès i que cada vegada detecten més joves que arriben amb nivells més avançats.
4: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè, bueno, trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot seu. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell.
0: L'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí ofereix actualment anglès fins al nivell C1 i francès fins al B2. El centre treballa per ampliar aquesta oferta i entre les demandes que ha traslladat al Departament d'Educació hi ha la incorporació d'altres idiomes com ara el català i també més modalitats d'estudi.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals que per primera vegada suma el casino al Teatre Municipal a Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat per l'equipament de la plaça Catalunya, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com també de noms coneguts. Escoltem a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
5: La veritat és que teníem ganes de poder presentar la programació amb un doble espai, perquè havíem presentat sempre la programació a la sala i la presentem expressament perquè crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat fa molts anys. Ara tenim dos espais per poder programar, per poder oferir.
0: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur, La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament. La proposta cultural també inclou l'espectacle Solstici de l'Esbart i les funcions familiars a la xarxa, que aquest Nadal, a més a més, repetirà la Marató de Contes. A més, el públic podrà assistir als concerts de Gere, a la sessió de ball d'Esteve Llop i a les actuacions de grups locals en el marc del Festival Ruby Sound d'aquesta casa, de Ràdio Rubí. Des de fora de la ciutat també es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie Pi i Pep Plaza o, per exemple, les actuacions de Chris Juanico. No faltaran les habituals sessions de ball dels dissabtes a la tarda, tant en format orquestra com també en sessions de DJ. I una de les cites més importants de la programació serà el 22 d'octubre, quan el casino aculli la festa del desè aniversari del cicle Gaudí. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
6: Això vol dir la importància que té Rubí dintre el marc d'aquesta programació, perquè hem sigut fidels aquests anys i han decidit poder fer aquí a Rubí. I després ja sabeu que el cicle Gaudí hi haurà tota una sèrie de pel·lícules catalanes que produirem a la sala perquè les puguin veure en gran.
0: Les entrades per a tots els espectacles de la nova programació d'aquests espais escènics municipals es poden adquirir a la taquilla del Teatre Municipal La Sala o bé a la plataforma de venda covin.cat. I a radiorubi.cat també podeu trobar tota aquesta programació sencera amb els dies i també amb qui ve actua aquí al Casino de la Plaça Catalunya. I abans d'acabar, els rubinencs i les rubinenques ja podeu veure a l'espai expositiu Antiga Estació la mostra Rubí, imatges del primer terç del segle XX, produïda pel Museu Municipal Castell. L'exposició inclou prop de 50 fotografies que retraten una vila entre el món agrícola i els inicis de la industrialització. L'exposició es podrà visitar en aquest espai, a l'espai expositiu de l'antiga estació, fins al dia 25 d'octubre, en l'horari habitual de l'equipament, de dimecres a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els dissabtes, en horari de matí, de 11 a 2, i a la tarda també en el mateix horari, de 5 a 8 del vespre. Per exemple, hi podreu veure fotografies de la Font del Bullidor, les Basses o la fàbrica de Cal Mosques, però també de l'ermita de Sant Mus, el castell o l'església de Sant Pere.

Doncs més informació als butlletins horaris, com sempre, també a radiorubi.cat i a les nostres xarxes socials. I ara us deixem, com cada dia a aquesta hora, amb la informació esportiva i el Siscolara García.

Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts, ja hi som aquí, un dia més, als esports protagonistes en aquest horari d'un quart de tres de la tarda, uns esports en dilluns que passen ressaca del que ha estat el cap de setmana. Avui ens concentrarem sobretot en el futbol de primeres categories, Lliga Elite, Primera Catalana, Segona Catalana, amb Unió Esportiva Rubí, Juventud 25 de Setembre i Olímpic de Can Fatjó. Els tres resultats possibles es van donar en l'estrena de les lligues per a l'actual campanya 26-27. També aprofundirem en el camí encetat en futbol sala femení i hoquei patins en línia femení. Tots dos partits a domicili, tots dos partits amb victòries dels equips de la nostra ciutat. Revisarem la resta dels resultats dels partits oficials al final d'aquest programa, els quals anirem ampliant durant els pròxims dies. Temes posats sobre la taula per aquest programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I ho fa parlant de la Unió Esportiva Rubí. Primer partit, visita a Viladecans, primera derrota en Lliga Elite en l'actual campanya. 2-1, potser el problema a tenir en compte, més enllà d'un resultat que resten encara doncs, 29 jornades, han de passar moltes coses. El que sí que s'ha de començar a pensar en clau de rectificar és la influència de les àrees. Ens expliquem. El Rubí, al mig del camp, va fer un bon partit davant del Viladecans, però les errades defensives i el no encert ofensiu el va acabar de condemnar davant d'un Viladecans que va saber aprofitar les seves armes. D'aquí que al final del partit el Blai Martí no pogués estar content del que havia passat a Viladecans després del 2-1. Escoltem a l'entrenador de la Unió Esportiva.
2: Crec que no hem fet un bon partit. Hi ha hagut fases en què hem anat mastegant, però en els moments importants hem comès errors greus. Ells s'han posat per davant, també narra molt tot el partit. És una cosa que aquest equip jo crec que no li convé, i menys fora de casa.
1: Doncs el primer gol el van rebre les primeres de canvi. Minut 2, Etido se n'aprofitava d'una pilota llarga mal defensada per la Unió Esportiva Rubí i col·locava l'1-0. A partir d'aquí el Rubí va anar millorant, va tenir ocasions en la primera meitat per assolir l'empat, però cap d'elles va acabar amb l'1-1 en el marcador. A la segona meitat ja no va estar tan fina, el físic també va passar una mica de factura, i poc abans del quart d'hora el 2-0 va fer molt de mal anímicament a una Unió Esportiva Rubí que ja no es va trobar còmoda en la resta de la segona meitat, només que una pena màxima gairebé fregant ja el temps afegit la transformava Àlex Ruiz i ficava de nou en el partit el conjunt rubinenc, que va tenir una última ocasió amb un xut llunyà d'Àlex Ruiz però que no va entrar a la porteria i d'aquesta manera va acabar amb derrota el partit davant del Viladecans. Amb aquesta situació a corregir ho saben dins de les files de la Unió Esportiva Rubí, però també en són conscients que s'ha de demanar calma. Tornem a escoltar el Blai Martí.
2: Ja els deia, potser sortim d'aquí amb un punt i marxarem disgustats, potser sortim d'aquí perdent i marxarem fotuts, demà costarà més anar a treballar, potser dormirem una mica menys d'hores, però el dimarts tornarà a sortir el sol de Camp Rosers i prepararem Martorell i ja està, al final. Crec que la cosa no va d'un dia, sinó d'una feina més a llarg termini. Bé, crec que això, que la feina de l'equip és bona, és de qualitat, i crec que amb el temps ho veurem.
1: És cert, sense cap mena de dubtes, que ni ha començat res ni s'ha acabat res en la primera jornada de competició. Potser començar amb bon peu és millor que no pas el que li ha passat a la Unió Esportiva Rubí, però resta tot un món per endavant de cara a rectificar-ho. El primer partit de Lliga a casa serà el pròxim cap de setmana, diumenge tarda, el faran per la xarxa televisió i l'horari d'aquest any seran a les 4:05 de la tarda. L'estrena, doncs, a Can Rosers en aquest horari poc habitual per a la Unió Esportiva Rubí. La primera jornada anem a tancar-la amb la resta dels resultats. David Burillo.
3: Atlètic Sant Just 1, Valls 1, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Martorell 0, Sabadell B 0, Manlleu 3, Vic 2, Sant Mauro 2, Argentona 2 i Prat 3, Singerlin 0.
1: La primera jornada de Lliga Elite deixa la Unió Esportiva Rubí en el tren de cua després de la derrota al capdavant i amb victòria que trobem al Prat, a l'Horta, també al Manlleu i al Viladecans. 4 equips, 4 victòries, com sempre, molts empats en aquesta categoria. Castelldefels, Argentona, Can Vidalet, Sant Mauro, Atlètic Sant Just, Baix, Martorell i Sabadell B. Vic, Rubí, Turó de Peira i Singerlin són els equips que tanquen taula després de no haver puntuat.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I pel que fa a la primera catalana, doncs inici amb un punt de tres possibles amb el titular, que també tenim a la nostra pàgina web, de doncs, tots els mèrits per a un 20 sense haver pogut sumar la victòria arran de no haver aconseguit el gol, perquè ho van fer tot. Van jugar bé, van tenir la pilota, van tenir ocasions de gol. Una pena màxima a la primera meitat, que Òscar Hidalgo no va poder transformar. A la segona meitat, una pilota al pal. El porter del Balaguer, un dels grans protagonistes de la cita, amb 2-3 aturades de mèrit i, en definitiva, un munt d'ocasions per haver pogut celebrar la victòria per part del Joventut 25 de setembre. En el futbol, si la pilota no entra, doncs tot queda en no res. I és el que li va passar a un equip que, d'altra banda, i com a lectura positiva, la trobem precisament aquí, eh? S'enfrontava a un històric, el Balaguer. Potser no serà un dels equips que estigui a la part alta de la classificació del grup 2 de primera catalana, però és un equip sempre amb nom, i els nostres van demostrar que poden plantar cara a qualsevol en aquest grup de competició. Per tant, l'inici positiu quant als ànims, potser no tant pel resultat, i és que el segon entrenador, Cristian López, ens reconeixia que marxaven una mica tristos perquè tenien la sensació que haurien d'haver guanyat.
4: Sí, la sensació és que hem deixat de guanyar 2 punts perquè ells no han xutat a porta, realment. És a dir, el treball defensiu de l'equip ha sigut excel·lent i hem perdurat molt. Hem fallat un penal, hem donat un pal, el porter d'ells ha estat molt ben encertat i hem tingut moltes ocasions molt clares per fer gol. I avui pues, no s'ha donat i no ha entrat, i per això empatem 0-0.
1: En qualsevol cas, bon inici de temporada d'un equip amb aquest projecte que té el Cristian López com a ajudant del Santi Fernández, l'entrenador d'aquest primer equip d'un Joventut 25 de setembre, que suma un punt per començar en un dia especial, perquè l'estrena de la gespa artificial marcava un nou camí amb aquestes noves instal·lacions, a les quals només li resta ja posar en acció tota la zona que hi ha de, diguem-ne, d'oficines i tot plegat, i treure'n doncs, tots els mòduls. En definitiva, unes instal·lacions que tenen molt contents a tothom. Escoltem el Cristian López.
4: Les primeres 2 setmanes de pretemporada van ser una mica complicades perquè vam tindre que anar a entrenar fora perquè encara faltava 4 coses per acabar del tema de la gespa, però la veritat, jo que he estat aquí, tu bé ho saps, tota la vida, això, perdó per l'expressió, però és una puta passada. I la gespa s'ha de terminar de sentar, però aquí això, mullat, corre la pilota, que és el que nosaltres volem, i és el més important. Sobretot que els jugadors estiguin còmodes i amb les instal·lacions que tenim. Jo penso que és un any per... Sí que és veritat que no és... Hem de ser realistes, l'objectiu és la permanència, però un any per disfrutar, sabent l'objectiu que tenim i aprofitar les instal·lacions que tenim.
1: I sobretot fer-se força a casa, que sempre és important dins del món de la competició i de les lligues. En aquest cas, el grup 2, primera catalana, empat a 0 dels nostres davant del Balaguer. La resta dels resultats...
3: Joanenc 2, Natació Terrassa 3, Alpicat 0, Pirinaica 3, Castellà 2, Ripollet 4, Gimnàstic Manresa 2, Igualada 3, Molletense 2, La Seu d'Urgell 1, Unificació Llefià 2, Balàfia 0 i Porreig 1, Fundació Terrassa 1.
1: Després d'aquesta primera jornada, el grup 2 de primera catalana i amb 3 punts queden Ripollet, Pirinaica, Unificació Llefià, Igualada, Natació Terrassa, Molletense, amb 1 punt. Després de l'empat en la primera de les jornades, Porreig, Fundació Terrassa, el 20, de moment en la 9a plaça, i el Balaguer. El seu rival no han puntuat en el primer dels partits de primera catalana grup 2, ni Joanenc, ni Gimnàstica Manresa, la Seu d'Urgell, Castellà, Balafià, ni tampoc l'Alpicat.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I pel que fa a l'Olímpic de Can Fatjó, estrena amb victòria. 2-1, va superar el Navàs en un partit molt treballat, complicat i difícil, però victòria per a un equip que la necessitava. Ho reconeixia al final del partit el tècnic, el Richard Jiménez.
5: Lo necesitamos, te lo había comentado de la pretemporada, que no teníamos ninguna victoria, pero bueno, estaba convencido de que el trabajo que hacemos semanal tiene que dar su fruto, ¿no? Hoy era un partido que era importantísimo para nosotros, para sentirnos bien, para competir, y el equipo ha dado la cara.
1: L'esperit de lluita és habitual en els equips del Richard Jiménez, i en aquesta primera jornada el grup 4 de la segona catalana, que ja es va marcar de forma clara. Venien d'aquests partits sense guanyar en pretemporada, però són proves. Quan arriba el moment clau és quan s'ha de demostrar per part d'un equip, i en aquesta ocasió els nostres, que van saber remuntar davant d'un Navàs que es va posar per davant en el marcador en el primer tram del partit. De fet, estaven sent millors els jugadors del Bages, tenien més pilota, arribades perilloses, sabien arribar molt bé per totes dues bandes, i això li va complicar molt la vida a un Olímpic de Can Fatjó que s'ho va haver de treballar. Després del primer cop rebut d'una situació que es veia s'estava complicant amb molta feina darrere, mica en mica van anar agafant, diguem-ne, que el ritme del partit, van començar a col·locar-se amb opció d'empatar fins que, abans del primer temps, doncs arribava l'empat amb una pena màxima transformada per Joel. A la segona meitat, més igualtat, ocasions per a uns i per als altres, podria haver-se decantat cap a un costat o l'altre perfectament al partit. La feina de Juanmi a la porteria de l'Olímpic va ser important fins que Ezequiel, a falta d'un quart d'hora per al final, aprofitava una jugada ràpida, transició per fer el 2-1 i atorgar la victòria a un equip que havia jugat davant d'un rival que el Richard Jiménez considera que serà dels importants enguany en aquesta categoria.
5: Imagínate que este equipo viene de perder 1-0, 2-1 contra el Purreig, un Primera Catalana compitiendo a un nivel muy alto la semana pasada. Lo veníamos siguiendo, jugó Copa Cataluña, tiene muy buen equipo. La única posibilidad que tenemos de sacarle puntos y hacernos fuerte era aquí, era en casa. Entonces pusimos toda la carne en el asador y competimos. Incluyendo todas las bajas que teníamos, competimos muy bien los chavales, la verdad que muy contento con el equipo.
1: Els partits a Can Fatjó que han de ser claus, sense cap mena de dubtes en l'actual temporada per part d'un Olímpic de Can Fatjó que vol estar a la part alta de la classificació i que de moment ha començat per aquest camí al grup 4 de segona catalana amb la primera victòria, la primera jornada de competició davant del Navàs i aquest dissabte tarda. La resta dels enfrontaments van acabar amb aquests resultats, David.
3: Sallent 2, Gironella 3, Marianao Poblet 2, Pallejà 0, Terlenca Barcelonista 2, Espluguenc 1, Corbera 1, Sector Montserratina 0, Júnior 1, Prat 6, Gavà 0, Atlètic Sant Just 1 i Planadeu 2, Molins de Rei 0.
1: La classificació queda encapçalada per aquests equips que van guanyar la primera jornada. Prat B, Marianao Poblet, Planadeu, Gironella, Terlenca Barcelonista, Corbera, Fundació Atlètic Sant Just i també l'Olímpic de Can Fatjó. Sense punts en primera jornada amb derrota, trobem el Sallent, Espluguenc, Navàs, Gavà, Sector Montserratina, Molins de Rei, Pallejà i Júnior.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM. A Ràdio Rubí, esports. 99.7 FM.
1: Per si no havia quedat clar que se'ns ha colat. Més coses. Va, parlem ara de dues disciplines en categoria femenina que han encetat el seu camí en aquesta jornada de competició amb les noies d'hoquei patins en línia Liga Elite que guanyaven el seu primer partit contundent. 0-7 a la pista del Tres Cantos. Bon camí iniciat per part d'un equip que, com sempre, se li espera la lluita pels títols. La segona jornada, primera a casa, serà el pròxim cap de setmana davant dels Tsunamis, quan s'estreni el conjunt masculí. I en futbol sala femení, també victòria, aquesta més treballada, 0-2 de l'Esportiu Rubí davant del Sabadell per estar a la part alta de la classificació i per arrencar l'actual temporada en segona nacional, grup 2 de competició. Un equip que ja ve de Copa Catalunya, de Copa de la Reina, que està rodat i que va guanyar el Sabadell en aquest camí per estar a la part alta de la classificació de la segona nacional al llarg de tota aquesta temporada.
0: A Ràdio Rubí, esports. 99.7 FM.
1: Apa, tu, que agafem el camí de sortida. Abans recordar que, pel que fa al waterpolo, estrena en divisió d'honor masculina amb derrota 9-31 del Club Natació Rubí davant del Barcelona. La setmana que ve, estrena de les noies i dos partits per al conjunt masculí. I a la tercera catalana del futbol, demà ampliarem les victòries. Hi va haver-hi tres en total, tant de l'Olímpic de Can Fatjó B, que va guanyar 4-0 la seva cita davant del Torre Romeu. B, victòria, la seva vegada 1-3 de la penya blaugrana Ramon Llorenç a Viladecavalls, mentre que guanyava 5-3 al Ventibé al Sabadell Nord. L'únic equip en perdre va ser en tercera catalana el Rubí B davant del Martorell B pel resultat final de 0-1. Amb aquesta informació, petita revisió del que demà ampliarem, nosaltres que marxem, el David Burillo i un servidor Siscolara García, us diem adeu.

0: Esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
3: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
5: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
1: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
1: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
4: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
1: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
4: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
1: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país a aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
4: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
1: Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
3: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
8: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
0: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
8: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
2: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí. S'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa 2 anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
5: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
9: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Seguim a Madrid. Avui hi ha decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
11: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, amb tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
10: i el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
12: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
10: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
14: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
13: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
15: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
16: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
15: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
16: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
15: A la roda de premsa també hi han participat 2 amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
4: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
1: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
17: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
18: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
17: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000. pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
1: 3:45, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
19: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
20: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
19: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
2: Notícies en xarxa.
1: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per a les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
21: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
22: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
21: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
1: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
4: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
1: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
23: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
24: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tindrem, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
23: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
25: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
26: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
25: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte d'Adif.
0: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Castell...

0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acollirà la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
3: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del llibre.
4: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejo es publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejo fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
6: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astròpol Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Astròpol Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions, després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
0: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
1: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc

0: Ràdio Rubí, l'emissora del Vallès. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
2: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
1: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici de l'Esbart o les funcions familiars de la Xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
3: En Comú Podem Rubí presentarà una moció al ple d'aquest dijous on demana que l'Ajuntament de Rubí doni el seu suport a aquelles persones que porten cotitzats més de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada. Parlem de situacions com ara acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, un total de 2.800 persones estan justament en aquesta situació. La moció d'En Comú Podem Rubí serveix també per donar suport a Jubi 40, que és una associació de jubilats que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Han explicat que tot l'estat hi ha 900.000 persones afectades i a Catalunya

0: Bé, a 0, un partit que podrien haver perfectament guanyat, i l'Olímpic de Can Fatjó sí que es va fer amb els 3 punts en l'estrena de segona catalana i el grup 4 després de remuntar i superar 2-1 al Navàs.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva.
2: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa vàrem poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Keral Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom. La gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical. I avui passejaré per la Rambla.
3: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
4: Francament, sí.
3: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
4: Som-hi.
3: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
5: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues, ho explica Jordi Gili d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles d'atracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per posar les tartanes i, fonamentalment, no tant per posar les tartanes, sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred, que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal, i dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després alguna cosa de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Avícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. El Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu en cases, viu en pisos, però tant el que tinc una tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixi una antiga d'allò. Per tant, el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo, sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostrejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem. Així que, però ja veiem lo final. I si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat, perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard, perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser tancada molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veremar. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mar.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
6: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
7: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
6: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
7: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
8: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram, jo quan vaig començar. Seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
6: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
7: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
8: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
6: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
7: Exacte, Anna. Tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
8: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un montón de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
6: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
7: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
8: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també. Hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?
6: Tots els badalonins sempre exhibiu amb orgull aquest tema del bàsquet, també la cremada del dimoni com a grans símbols de la vostra ciutat. Potser ara, després d'una campanya prèvia al Mundial de Futbol, també incorporareu aquest esport, al futbol, no?
7: Sí, sí, fa tota la pinta, perquè tots recordem l'anunci d'Adidas, que no sé si ho sap tothom, però si no ho explico ràpidament. El maig passat, abans del Mundial, com deies, Adidas va rodar un dels anuncis promocionals de la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
6: Una mica.
7: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
8: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només, no només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
6: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
7: Totalment, en l'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
8: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia, jo quan era petit no m'ho imaginava massa, però és quan surts del barri que diuen, no, tu eres d'ahir, però saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent.
7: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
8: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
6: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
7: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
6: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista.
7: Imagino que sí.
6: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
9: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia 4 barris.
7: Sí, sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
9: Home,
7: i volen
9: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs, que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
6: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí sí, peticions sí. De barris concrets, i no sé si fins i tot li arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova sí, i la Geltrú. Sí.
9: Aquí tots aprofitem, ja ho veus, Martí.
7: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos.
9: Sí, sí.
6: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
9: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, Exacte.
6: Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El matí, el Martí, demà no li toca.
7: No.
6: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
7: Sí, sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme. I van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
4: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
3: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
4: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes alguna cosa diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete i ahí hi sol veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest. I arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes, també. N'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos. I jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa. Perquè n'hi ha, de veritat, que hi ha molta vida. I llavors, si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
3: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
4: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés. I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim l'Open, que és el i jo recomanaria l'Advance, del PADI i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera, sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat. I llavors, per baixar a 20 metres de profunditat bussejant, ja tens que tindre una experiència i uns índexs.
3: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries, la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar i la història natural d'una estructura que després d'enfonsar-se l'any 1994 ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa, història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Pot ser que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo, de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I, a més, també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica i, a més, descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir, en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. L'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
3: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
2: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Rubí Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
4: Els rubinencs i les rubinenques poden veure l'espai expositiu Antiga Estació a la mostra Rubí, imatges del primer terç del segle XX, produïda pel Museu Municipal Castell. L'exposició inclou prop de 50 fotografies que retraten una vila entre el món agrícola i els inicis de la industrialització. Les imatges exposades a les parets van ser realitzades pel fotògraf Besnar i han estat cedides per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, on es conserva el seu fons. La resta provenen de l'Arxiu Municipal de Rubí. Entre les fotografies hi ha imatges com la Font del Bullidor, les Basses o la fàbrica de Cal Mosques. També s'hi poden trobar instantànies de fa un segle, de llocs tan coneguts com l'ermita de Sant Mus, el castell o l'església de Sant Pere. L'exposició es podrà visitar en aquest espai de l'antiga estació fins al 25 d'octubre en l'horari habitual de l'equipament, és a dir, de dimecres a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a les 2 i també de les 5 a les 8 del vespre.
5: I en esport, victòries a domicili en l'estrena en categoria femenina d'hoquei patins en línia. 0-7 va guanyar Altres Cantos en Liga Élite femenina, mentre que en futbol sala a Sabadell 0-2 de l'Esportiu Rubí en l'estrena al grup 2 de la segona nacional de

0: Bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 21 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, àrea metropolitana, zona del Vallès, per exemple, a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès. I tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. Ara ja hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, per tant, retencions de 5 quilòmetres en aquest tram de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. A la C58, sortint de Barcelona, molt a prop del Nus de la Trinitat, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha un vehicle avariat que complica ara la circulació sortint de Barcelona, aturades d'un quilòmetre entre el Nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. Això a la C58, una C58 d'entrada a Barcelona carregada, com és habitual, durant més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. I ara sí, ja acabo amb la C-17. Hi ha un petit tram de retencions d'un quilòmetre a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats obrirem la temporada de bolets parlant del tema ara que som ja pràcticament a les portes de la tardor. Des de Sabadell entrevistarem la micòloga Laia Ribas perquè ens en faci una previsió. Continuarem amb tecnologia des de Castellà del Vallès. Ho farem per descobrir la tasca que fa un mentor digital. Conversarem amb Denís Serrano, que és mentor digital 4.0 dels serveis educatius Vallès 8. I acabarem descobrint un nou espai per a infants i joves a Badalona. La llibreria Les Pomes, amb Ampar Sabater, la fundadora d'aquesta llibreria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs arriba el moment de saber què és el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats aquest dilluns i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, la terrassenca Berta Avellán ha revalidat el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya, l'últim del campionat, disputat aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó, en un frec a frec amb la seva principal adversària, la italiana Andrea Rabino. Avellán arribava a aquesta última prova amb només 11 punts d'avantatge. La primera ronda, la de dissabte, però, va ser propícia per a la garenca. Va completar una primera volta gairebé perfecta, mentre que Rabino realitzava la seva pitjor actuació de l'any amb dos fiascos i diverses penalitzacions. En acabar la jornada, Avellán ampliava l'avantatge fins als 15 punts per afrontar amb més tranquil·litat la jornada de diumenge. En les dues últimes voltes, la pilota garenc també va ser la millor, tot i patir algun ensurt a la primera volta. Finalment, Avellán va tornar a aixecar el títol amb un total de 368 punts, 19 més que la italiana Andrea Rabino. És el segon mundial consecutiu de la terrassenca, el tercer en total si sumem al Mundial Indoor d'Xtrial.
0: Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat a Sabadell un 19% durant el primer semestre de l'any, segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Entre gener i juny se n'han registrat 215,34 més que en el mateix període de l'any passat. En global, la ciutat ha registrat 5.159 delictes, un 1% més que fa un

0: un any. Els furts continuen sent els més nombrosos, amb gairebé 1.500 casos, tot i que baixen lleugerament. Entre les dades positives destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 28%. Les agressions sexuals amb penetració han passat de 25 a 15 casos. I pel que fa a la cibercriminalitat, les estafes informàtiques baixen un 4%, mentre que la resta de ciberdelictes augmenten un 10,5%.
1: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català, trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona ple a vessar, amb més de 12.000 espectadors, ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovittola va tornar a ser el millor jugador del partit, amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Precisament va ser un jove Ricky Rubio qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final.
3: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986.
1: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
4: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
5: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
6: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
4: Personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach, de Comuns, o la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona.
1: Gràcies, Luis. I del litoral, novament al Vallès, Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Més de mig miler de persones van celebrar la 24a trobada de tardor del Puig de la Creu aquest passat diumenge, en una jornada en què el repic de campanes, les sardanes i el cant coral van omplir una jornada festiva des de primera hora i fins al migdia. El Puig de la Creu és un dels espais favorits de la major part dels castellarencs i en la 24a trobada de tardor l'assistència va arribar a desbordar les expectatives dels organitzadors. En els últims anys, unes 150 persones feien acte de presència, però en aquesta ocasió, més de mig miler van omplir fins a la bandera el recinte, arribant a desbordar l'organització. La possibilitat de visitar els diferents espais del recinte, a banda de totes les activitats programades al matí, van fer omplir totes les activitats i es van repartir fins a 140 botifarres amb torrades entre els assistents. Els dos plats forts de la jornada van ser els actes organitzats pels amics del Puig de la Creu, amb les sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers i l'agrupació sardanista d'Amics de Castellà i el concert coral a càrrec del cor Sant Manat.
1: Gràcies, Albert. Ara continuem per Rubí. David García, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
9: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
8: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que a la fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
1: Gràcies, David. Acabarem aquest repàs de l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella, bona tarda.
10: Bona tarda. Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, més de 50.700 persones conviuen amb aquest diagnòstic i cada any es detecten prop de 9.000 casos nous. Darrere les xifres, però, hi ha històries personals com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer, que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim-la.
11: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
10: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva.
12: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: De mica en mica, l'estiu arriba al final i dona pas a una nova estació. Aquest dimecres, de matinada, entrarem oficialment en la tardor. I per a molts, això és sinònim d'una cosa. Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada boletaire.
1: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu i començo pel principi. Perquè hi hagi perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
2: Bàsicament necessitem que diguéssim un gradient de temperatures, cada bolet té el seu gradient. Hi ha alguns que són més termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes, altres que són que tenen un rang més estàndard, però en general el que també un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sòl, o sigui, el sòl al terra ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets es puguin desenvolupar i puguin créixer.
1: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
2: És una de les claus, evidentment, potser et diria que la més important.
1: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha assecat del tot.
2: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant. Hi ha bolets que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, que ja es comença a veure amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure. Però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
1: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
2: correcte,
1: no? Diguéssim.
2: Sí.
1: Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora?
2: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim, a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més, fos una època aquesta de precipitació, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions, ara viu una secada, una calorada, una glaçada en general, clar, s'acaba o s'atura totalment aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
1: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que, malgrat tot, poden passar-ho millor i poden ser, per tant, més presents?
2: Mira, els bolets més primerencs solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. L'ou de reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis de tardor, mentre que els darrers, no? El cep també, el cep tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgula. O sigui que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i a més fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
1: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
2: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines, això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord, doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, que, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mix, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets en una pineda tota, diguéssim, de pirroig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes amb les quals doncs, estem més avassats a anar-ne a buscar, no? El rovelló, la llanega, bolets que són els que el fredolic, bolets que són tradicionalment els que s'han recollit, mentre que si anem a un bosc d'alzina doncs ens podem trobar altres bolets que no estem tan acostumats i fins i tot ho podríem confondre. Per exemple, doncs, si anem a una zona on hi ha alzines, doncs podríem trobar el llanegall en comptes de la llanega. Ens podria semblar que és la llanega, és el llanegall. En aquest cas no seria una confusió gens perillosa perquè també és un bolet comestible, però de més baixa qualitat, diguem.
1: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
2: Sí, i tant que se sent còmode, i ja en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser doncs, les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada doncs, al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
1: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa
2: Correcte.
1: Calor encara, no?
2: Correcte.
1: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc., on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de... perquè són espais doncs, que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
2: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs, els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets doncs, que anem a buscar.
1: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar? És a dir, de xampinyons és evident que sí, perquè en trobem sempre, no? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula. Però jo, per exemple, els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
2: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura, descomposar doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen i retornar aquests nutrients al sol. O sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no existiria, diria que fins i tot la vida. Aleshores tenen una funció molt important. I hi ha altres que també són importantíssims que són necessiten establir relació amb altres organismes. O sigui que per alimentar-se, imagina't un pi, imagina't un rovelló, que diguéssim el rovelló seria com et diria, com una poma, posant un exemple així, seria la poma. I a l'arbre del rovelló estaria sota terra en forma d'uns tubets molt primets que es diuen miceli. Aleshores, aquest miceli es connectaria amb les arrels del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises, que funcionarien, anem a dir-ho senzill, com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi, on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar i el bolet en l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i sals minerals. O sigui, que és una...
1: Que vagi molt bé.
2: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, mm-hmm. Per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs, les volvarieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi, micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... clar, i realment no surt a compte.
1: Clar, no seria de cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
2: Correcte.
1: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, eh? Ah, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
2: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, i a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys doncs et surten les tòfones, que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
1: Uh-huh. Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets ho passaran malament?
2: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria... molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van mermant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlics secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món, amb tants problemes, per tants punts de vista. Però, vull dir, la micologia, tinguem-la molt present, perquè realment doncs, és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la doncs, com més millor.
1: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
2: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs, molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir com per exemple l'Erythium erinaceum, que és el bolet carner o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs, cada vegada ens costa més de trobar. I després, doncs, jo què sé, espècies relacionades amb mulleres, amb les torberes aquestes, amb les mulleres que tenim i que a vegades, moltes vegades, doncs, amb aquest canvi climàtic doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrroig també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això evidentment tots els fongs associats doncs, es poden veure doncs, afectats per aquesta pèrdua d'aquesta massa específica forestal.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Laia Ribas, micòloga, per haver-nos situat també sobre el Vallès Occidental com a bona comarca pel que fa als bolets i també, òbviament, doncs, amb aquesta part doncs, de relació també amb el canvi climàtic. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Vale, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I ara al Connectats coneixerem Denis Serrano, qui des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
4: Quina és la teva feina com a mentor digital?
5: A dia d'avui?
4: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
5: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem, sobretot, són dinamitzadors de treball en xarxa. Proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat. Fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker, i després tot el tema de documentació de centres.
4: Això... Primària, secundària?
5: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els postobligatoris no entrem.
4: No entreu, ja m'imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
5: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. Clar. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
4: El cert és que... Anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
5: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
4: lògic.
5: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats per fer demostracions. No és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant, i llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats als nens.
4: I tu veus a certes edats que hi ha... Bueno, que hi ha interès pel tema, o sigui, no sé, anem a dir, l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen coses que fins i tot a tu mateix se sorprenen.
5: I moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprenen aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció, i nens i nenes que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
4: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
5: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
4: Clar.
5: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
4: Clauers, per exemple?
5: Clauers seria el
4: bàsic, senzill, vaja,
5: que és el que intentem de fugir dels clauers, que s'acaben fent, però intentem de fugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració. I vam participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è, activament, i va ser molt, molt interessant.
4: O sigui, també coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé... jo posé un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... Mm-hmm. Que no, bueno, o volem fer un plafó o no, no.
5: A l'escola
4: però...
5: Mestre Pla, per exemple, sí. Estaven fent la rotulació de tot el centre, sí, sí, amb tall làser.
4: Sí.
5: El que passa és que també hi han diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre faig amb el qual és referent en la fabricació digital i tenen acompanyament, ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és a l'Institut Castellar, van obrir a les hores del pati,
4: mm-hmm,
5: la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual cosa fa un petit faig lab, com el que tenim al Lab Castellar,
4: uh-huh,
5: petit per estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual cosa hi ha una dinamització que està molt bé.
4: Està bé. Ara com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser,
5: a petició de cada centre, és a dir, jo diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Uh-huh. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
4: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara, que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
5: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar, sí, quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, mm-hmm, no, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la.
4: Uh-huh.
5: Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils, perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
4: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí, sí, sí.
5: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
4: Uh-huh. Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'ha introduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho? O...
5: A veure, la introducció a les aules ha estat... descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca, uh-huh, docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer
4: recomanacions.
5: Unes recomanacions, però que no eren oficials.
4: Vale.
5: Aquest any, el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen i l'alumnat comprengui el que està fent.
4: Uh-huh.
5: Llavors la idea és això. Hi ha una frase que m'agradava molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
4: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per detectar que això no ho has fet tu, l'alumne?
5: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que ara l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres i això, sí. Hi ha centres que el que fan és que davant del dubte es pot demanar la presentació oral, amb la qual el nen ha d'haver integrat tot el que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot i saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència artificial hi ha. Però sempre és el peix que es mossega la cua. Hi ha intel·ligència artificial que et permet fer això, sí. I altres que et permeten ocultar-ho més. És un peix. Aquí entra molt la coneixença de cada professor del seu alumnat. Saber com és l'alumnat, com ha anat evolucionant, saber què és capaç de fer, què no és capaç de fer, intentar. I sobretot, jo crec que hi ha d'haver-hi molt anar de la mà, molt diàleg entre alumnat i professor per entendre que és una tasca d'educació i que és conjunta i que no val la pena enganyar, sinó que la idea és intentar tenir recursos per després en sortir-te.
4: Clar, ara tot just acaba de començar el curs, però no sé si has tingut ja contacte amb algun docent o equip directiu i t'ha reflectit aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és bueno, massa d'hora encara, no?
5: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots els centres. El que sí que l'any passat la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat, i la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt previst a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual. I és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
6: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex dels Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: A Terra, a Badalona, una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Empar Sabater. Un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Empar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Empar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Empar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs, mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Mm. Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comença en telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això vols així, això ho veus allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur perquè, diguem-ne, que el comença fa, no et diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc pel que ens deies al principi que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva carrera laboral ve més vinculada, sí, al món del comerç, això sí, però sí, diguem-ne, que tota la meva carrera, diguem-ne, personal i estudiantil, no?, però, sí que ve dintre del món de les humanitats, del món literari.
1: D'acord. I pel que comentaves, és una llibreria infantil i juvenil. Què trobarem en aquest nou espai cultural?
2: Doncs mira, hem volgut fer una aposta, no tant per una qüestió de quantitat, sinó per una qüestió de qualitat. Hi ha una aposta molt important en quant a àlbum il·lustrat, que en molts sentits és prou desconegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx, de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de joguina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
1: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar en un moment amb l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
2: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres vegades parlem com a llibre, no? O com, no, i això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre per ser meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no?, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes meravellosos.
1: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
2: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats, és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no? Aquella il·lustració. En aquest cas, no, perquè diguem, el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
1: Sí, és una part important del missatge, entenc.
2: Sí.
1: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
2: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no? I que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no, gràfics en el qual comencem a composar, no? El nostre cervell, no? El cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre, i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
1: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
2: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adrén i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adrén. Llavors, és un homenatge a elles, que van ser i són, sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera, per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo soc de la ciutat de València i elles són de València.
1: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
2: Sí, correcte, sí, sí.
1: I Empar, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?
2: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem, el carrer és un carrer amb molt de trànsit, i l'acollida per les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però, francament, estem molt contents. Pensem que, a més, la nostra proposta pot encaixar, perquè, tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a la Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
1: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
2: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? o el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues multa, no? pagues segurs, tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. El llibre en si mateix no és un producte car, no és, a més existeix la xarxa de llibreries, i el llibre és un producte afortunadament molt protegit, Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran, sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que ho puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
1: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, en part, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Salta Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
2: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no? D'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no? Al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal pel seu fill, ens va dir, ostres, que bé no haver de marxar, no? a Barcelona a comprar.
1: Sí, sí.
2: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta fer vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi perquè al final són... són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no?, arribar a elles.
1: Sí, sí. Doncs, en part, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

I amb aquesta interessant iniciativa que ens arribava des de Badalona, tanquem aquesta edició de dilluns del Connectats, esperant que demà també us vingui de gust acompanyar-nos quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
2: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
1: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Rubí Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
3: En Comú Podem Rubí presentarà una moció al ple d'aquest dijous on demana que l'Ajuntament de Rubí doni el seu suport a aquelles persones que porten cotitzats més de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada. Parlem de situacions com ara acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí, un total de 2.800 persones estan justament en aquesta situació. La moció d'En Comú Podem Rubí serveix també per donar suport a Jubi 40, que és una associació de jubilats que porta 11 anys lluitant per aconseguir aquest objectiu. Han explicat que tot l'estat hi ha 900.000 persones afectades i a Catalunya 207.000. La moció d'En Comú Podem Rubí demana el suport de l'Ajuntament a aquesta reivindicació, com ja han fet altres municipis, i també insta al Govern d'Espanya i als grups parlamentaris del Congrés i també del Senat a modificar la legislació vigent en matèria de jubilació anticipada.
4: I en esports, la Unió Esportiva Rubí estrena la Lliga Elite caient al terreny de joc del Viladecans i deixant entreveure que la influència a les àrees, tant en atac com en defensa, han de millorar en el camí de l'actual temporada. Empat en primera catalana del Juventut 25 de setembre a casa davant del Balaguer a 0, un partit que podrien haver perfectament guanyat, i l'Olímpic de Can Fatjó sí que es va fer amb els 3 punts en l'estrena de segona catalana i el grup 4 després de remuntar i superar 2-1 al Naval.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, fes la teva.

0: y también en www.radiorubí.cat. Sonido Vinilo con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stay. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.
2: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
3: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
4: Sí.
5: Ara va ser una sorpresa.
2: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
3: Tenim una edat ja, no?
5: Humana. No, que edat? Que som...
2: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.
6: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
7: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
8: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música, es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys. I de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and clàssics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units, i mai millor dit, amb la banda Amèrica, que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90, quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: amb Esteve Llop.
1: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry. Estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del soul de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. When a...

0: una de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song.
2: It's

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
2: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
1: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
3: Els rubinencs i les rubinenques poden veure l'espai expositiu Antiga Estació a la mostra Rubí, imatges del primer terç del segle XX, produïda pel Museu Municipal Castell. L'exposició inclou prop de 50 fotografies que retraten una vila entre el món agrícola i els inicis de la industrialització. Les imatges exposades a les parets van ser realitzades pel fotògraf Besnar i han estat cedides per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, on es conserva el seu fons. La resta provenen de l'Arxiu Municipal de Rubí. Entre les fotografies hi ha imatges com la Font del Bullidor, les Basses o la fàbrica de Cal Mosques. També s'hi poden trobar instantànies de fa un segle, de llocs tan coneguts com l'Ermita de Sant Mus, el Castell o l'Església de Sant Pere. L'exposició es podrà visitar en aquest espai de l'antiga estació fins al 25 d'octubre en l'horari habitual de l'equipament, és a dir, de dimecres a divendres, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a les 2 i també de les 5 a les 8 del vespre.
4: I en esports, victòries a domicili en l'estrena en categoria femenina d'hoquei patins en línia. 0-7 va guanyar Altres Cantos en Liga Élite femenina, mentre que en futbol sala a Sabadell 0-2 de l'Esportiu Rubí en l'estrena al grup 2 de la segona nacional del futbol sala. Pel que fa al futbol masculí, els tres resultats possibles. El Rubí va perdre en l'estrena de Lliga Élite 2-1 a Viladecans, empat a 0 davant del Balaguer en primera catalana del Juventut 25 de setembre i victòria 2-1 davant del Navàs de l'Olímpic a segona catalana.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit a Can Roser es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres t'esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Richard Feynman deia que la primera regla és que no t'has d'enganyar a tu mateix i tu ets la persona més fàcil d'enganyar. Comencem. Nova temporada, mateixa idea. Fer-nos preguntes incòmodes. Benvinguts i benvingudes a la segona temporada de La Terra no és plana, un espai on no venim a tenir sempre la raó, però sí a no empassar-nos qualsevol cosa sense pensar-hi. Perquè vivim en una època curiosa. Tenim més coneixement científic que mai i també més capacitat per ignorar-lo. Mentre la medicina avança i entenem cada cop millor el cos humà, hi ha qui prefereix una alternativa més simple, invisible, indemostrable i molt reconfortant, el Reiki. Una pràctica que assegura que pots canalitzar una energia universal amb les mans per curar i equilibrar el cos. Sense diagnòstic, sense una evidència clara, només amb fe, i aquí és on la cosa es complica. Perquè quan alguna cosa no es pot mesurar ni replicar, però té cursos, certificats i sessions de pagament, potser no estem parlant només de salut. Potser estem parlant d'una bona història. El Reiki promet control, calma i sentit en un món incert. I això és molt més atractiu que acceptar que el cos és complex i que no sempre hi ha solucions fàcils. Però hi ha un problema. Que una cosa funcioni per algú no vol dir que sigui certa. Que una experiència sigui real no valida l'explicació. Avui obrim temporada parlant d'això, del Reiki, d'energies que ningú ha pogut mesurar i d'un cervell capaç de fer-nos sentir coses molt reals, sense que ho siguin. Benvinguts a La Terra no és plana, temporada 2, on les idees són lliures, però no impunes. I avui, més que canalitzar energia, activarem una altra cosa, el dubte.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludarem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i l'únic home capaç de detectar energies quan són tectòniques, en Jordi Vilà. Jordi?
2: Sana! Que... Sana!
1: Què fas aquí dalt?
2: Que sanis! Que... Estic intentant sanar... És que m'he trencat una cama, Sergi.
1: Ah,
2: no estic cridant perquè ho porto bé, jo, això.
1: Però ja ho veig.
2: M'estava imposant les mans a veure si se'm cura aquesta fractura. No hi ha manera. De moment me l'enveno i poso unes tablilles, si et sembla.
1: Potser sí, millor, perquè no sé si això d'aixecar les mans i canalitzar energies és el teu, la veritat. No.
2: Ara mateix.
1: Però escolta, mira de no fer-t'hi mal, baixa,
2: no,
1: seu.
2: Baixo.
1: I som-hi, va, vigila, eh?
2: Sí. És que també només tinc el nivell 1 de Reiki, per tant, potser no puc fer això.
1: Ja veig. El nivell 1, Va de nivells, nivell això? 1. No tenia ni idea.
2: Sí,
1: està molt bé.
2: De fet, això s'ho va treure de la màniga, direm així, de les mans. S'ho va inventar un japonès que es deia Mikao Usui. Dic així amb accent japonès.
1: Molt bé, molt bé. Aquesta,
2: japonès,
1: molt bé,
2: gràcies.
1: Excepcional,
2: gràcies.
1: Perfecte.
2: Gràcies. Va néixer al segle XIX, va morir cap al 1926, el tenim, i cap al 1922, aquest senyor, Mikao Usui, puja en un món, el món Kurama, al Japó, i allà s'il·lumina.
1: Té un adveniment, allà... diguem. Té
2: sí,
1: una...
2: sí,
1: ah,
2: sí,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Allà aquest senyor es va estar 21 dies meditant, amb dejuni. T'imagina't, eh? T'imagines tu 21 dies sense menjar?
1: 21 dies, però dejuni extrem, allò autèntic, eh?
2: No ho sé, suposo. Aquella època també podien fer coses d'aquest calibre, eh? Cuidado. Sí, sí.
1: Era com es diu el senyor? Pots tornar-lo a dir, perquè el dius molt bé?
2: Sí, home, i tant. Mikao Usui.
1: Oh, jo no el sabria pas dir igual.
2: No, ja, perquè jo tinc accent japonès. Ja m'ho diuen sempre.
1: Ja ho veig. Molt bé.
2: Aleshores, és un senyor...

0: molt, molt interessat en les corrents budistes, pràctiques meditatives, filosofia oriental, doncs tot això que es portava a l'època i es portava bastant, bastant bé, no? Doncs, dins d'aquests 21 dies, diu la llegenda, que hi ha moltes teories, al respecte del què realment li va passar, perquè no se sap del tot cert. Ell va escriure un relat, però aquest relat s'ha anat deformant una mica amb el temps.
1: Quin any has dit, més
0: Digue.
1: o menys,
0: Sí,
1: perquè la
0: mira,
1: gent...
0: 1922. Encara hi havia d'haver la Segona Guerra Mundial. Pearl Harbor, que saps que els avions van atacar els americans, no? Que havien de donar la volta al món, segons diuen els terraplanistes. Però, bueno, per
1: Bueno,
0: cert,
1: això...
0: això, tenim programat o no?
1: No ho sé. No,
0: Lo
1: bueno,
0: del
1: això...
0: terraplanisme.
1: Ara comencem la segona temporada.
0: Ah.
1: Ja... Sí, espera't, que és molt llarga,
0: Vale,
1: tranquil. Hi ha temps, hi ha temps, hi ha temps. Hi haurà
0: vale.
1: temps
0: Vale,
1: de sobres de parlar-ne, de tot. D'això no ho sé, però de tot.
0: Sí, no
1: Torna,
0: sé, perquè a
1: aquest senyor, com
0: mi...
1: es deia, el budista... El...
0: Mikao Utsui, es deia.
1: Molt bé.
0: Aleshores, aquest senyor va veure en el seu clímax, en el clímax d'aquest moment de revelació, va veure una llum intensa que es va acostar cap a ell. Alguns relats diuen que va entrar en pànic, inicialment, inclús, però
1: Home.
0: la llum el colpeja, l'envolta, apareixen símbols brillants davant d'ell, perd el coneixement, entra en un estat alterat. I després d'això, desperta amb una sensació de claredat i diu que ja ha adquirit la capacitat de curar amb les mans. Bé, això jo diria que després de 21 dies de dejuni, meditació extrema, en una muntanya, sol, aleshores tu, bueno, la consciència, vulguis o no, s'altera. Això ens hauria de dir una persona que sàpiga de psicologia humana i en aquests moments extrems, no? Què està passant al cos? Què li passa?
1: Pel que expliques, va ser una inspiració divina, eh? O sigui, tot plegat va ser una
0: Totalment.
1: experiència, diguem-ne, extra, no sé si sensorial, però com deia aquella cançó, una experiència religiosa, pràcticament, eh? Espiritual.
0: Exacte, exacte. Però no hi ha cap document per això que ho registri, això.
1: Directament, clar.
0: Simplement, sí, simplement
1: Una filosofia, no? Un...
0: són explicacions que s'han anat traspassant de persones en persones. Hi ha versions posteriors, sovint aquestes versions són contradictòries entre elles, i molts d'aquests elements estan com envellits, estan comportats en un lloc maco, maco, no? Aleshores, és clar, si tu mires això amb respecte, amb aquest moment de Mikau Utsui, doncs el tenim que està en un estat alterat, que probablement té visions, que té unes sensacions de revelació.
1: I què explicava ell, però en què es basava? És a dir, en què es basava? Més enllà, d'acord, m'ho ha explicat aquesta mena d'energia transcendental, però per fer què, exactament?
0: Doncs mira, ell adquireix aquest poder amb les mans. I diuen, hi ha alguna versió que diu que mentre baixava per la muntanya, ja cap a explicar tot això, va i es lesiona el peu.
1: Ah,
0: Aleshores
1: ep.
0: se'l va curar, com estava intentant fer jo, se'l va
1: Ja.
0: curar imposant-se ell mateix les mans.
1: Ara ho entenc. I li va sortir bé, entenc.
0: Segurament va
1: Clar.
0: poder baixar, almenys va baixar. També diu que immediatament després va curar altres persones. O sigui que hi ha el relat aquest una mica de magnitud, una cosa de boca orella que es traspassa fronteres. En aquell moment queda el Japó, tot aquest
1: Sí,
0: moviment.
1: això, clar, em recordo una mica com aquells que se'ls hi ha aparegut la verge, una mica. Recordo aquest tipus d'històries més occidentals, no?
0: Sí, exacte.
1: Que se'ls hi ha aparegut
0: Exacte.
1: la verge i allà, llavors, no sé si és el cas que en aquest muntanya s'hi fa o no s'hi fa un monument o no, potser hi és. Un monument o algun
0: Exacte.
1: símbol que el recorda, potser.
0: Sí. Podem parlar també de després, si vols, de fins i tot de quin és el mecanisme de curació, no, del Reiki, què fa servir, quines són aquestes energies que es mouen a través de les mans i es canalitzen cap a cossos d'altres persones, que de fet s'haurien de poder medir, no? Si són energies,
1: Clar, això és que hi
0: energia per
1: enteneu,
0: definició.
1: és que hi enteneu de ciència i que heu fet mesuraments, ho heu de poder dir, de si realment això s'ha fet o no s'ha fet. S'ha
0: Les
1: aconseguit mai mesurar
0: energies
1: aquestes
0: s'haurien de poder...
1: energies?
0: No, llàstima, no
1: No
0: s'ha
1: s'ha pogut.
0: aconseguit. No es poden medir les energies perquè és que potser no n'hi ha. L'efecte que s'aconsegueix amb el Reiki potser és diferent. Potser és simplement un efecte de plaer, de benestar, que et porta doncs al relax i potser treure't de sobre totes aquelles cabòries que tu tenies, no?
1: Llavors
0: Aleshores...
1: aquest expert, aquest mestre, diguem, va aconseguir fer gairebé com una mena de religió entorn d'això, una escola.
0: Podríem dir que és una escola, una religió, sí, té pinta pot arribar a semblar una religió, també per l'estil que es porta per aquí.
1: Ho expliques com molt dogmàtic, no?
0: Sí, a veure, el Reiki, al final, si mires en què es basa o en què ell va deixar escrit per poder arribar a poder-lo aconseguir, o sigui, poder-lo desenvolupar, doncs et donen cinc preceptes bàsics.
1: A veure.
0: Tu, per poder fer el Reiki, això és el més sòlid que podem trobar sobre el Reiki. Mira, els preceptes, saps que els japonesos fan molt de paraules curtes, eh?
1: Sí. Iam.
0: Sí, mira. Iam. Precepte, el primer precepte és només per avui, no t'enfadis. Això és la traducció simplificada. Uh-huh. Això vol dir que tinguis control emocional. Evita les reaccions impulsives.
1: Això són les cinc bases, o sigui, els cinc pilars, sí, del Reiki, diguem.
0: Sí, sí. Segon precepte. Només per avui, no et preocupis. Això és, diu que has de reduir l'ansietat i el pensament anticipatori.
1: Uh-huh.
0: Vale? O sigui, pensa en el que tens avui aquí davant, no miris a demà, que també...
1: És allò del mindfulness, això, una mica, també, no? S'assembla.
0: És que, ja veuràs.
1: Estem allà mateix.
0: Tercer precepte, sigues agraït, Sergi.
1: Agraïment.
0: Practica amb gratitud. Pràctica de gratitud, eh?
1: Uh-huh. Molt bé.
0: Quart precepte, treballa amb diligència, ètica, responsabilitat personal.
1: Vale.
0: Cinquè precepte, sigues amable amb els altres. Base de conducta social i empatia, eh?
1: Uh-huh.
0: Una mica, doncs, estem, tal com tu deies, en el mindfulness, gestió emocional, la psicologia moderna, els principis budismes, l'estoïcisme, tot això és molt comparable, tot aquesta corrent, a
1: I
0: tot
1: tant.
0: Això. I què va passar? Doncs que durant el New Age, saps que el New Age es van adoptar moltíssimes coses amb vessants orientals, curatives, màgiques.
1: Sí.
0: Aleshores, durant aquest període del New Age, doncs es va adoptar i es va transportar cap a la cultura oriental que tenim nosaltres.
1: Correcte. O
0: per
1: sigui,
0: tant, diríem...
1: Sí. Tots aquests principis...
0: Diríem, no tenen res d'esotèric, fixa-t'hi. Tots aquests principis són filosofia de vida, higiene mental, diguem-ho així.
1: Sí, sí.
0: És simplement... És gestió emocional, és mindfulness. Però aquí no hi ha màgia. No hi ha,
1: no hi ha energies, diguem.
0: No hi ha energies, exactament. El més valuós del Reiki que és, no és l'energia invisible, sinó els seus preceptes, que al final no tenen res de sobrenatural.
1: Hi ha bones vibres.
0: Ah, exacte.
1: No? Hi ha bones vibres, però que... Vale, està clar.
0: Ah, exacte, exacte.
1: Hagués estat bé que els cinc preceptes ens els haguessis dit en japonès, eh? També
0: no, tinc més coses, en japonès. Perquè després els nivells de mestre, si vols, te'ls explico més tard, els nivells de mestre els tinc en japonès.
1: Sí, home, doncs avancem i potser doncs, hauríem d'intentar, a veure, si donem pas a l'Albert Palou, que és el biòleg i divulgador del centre Beta, a veure si què ens porta aquesta setmana. Ho has provat mai, això del Reiki, Albert?
2: Hola, ostres.
1: Què tal?
2: Temporada 2, eh? Ostres.
1: Temporada 2, qui ens ho hagués dit, oi?
2: Us he trobat a faltar tot aquest temps, he estat aquí donant voltes sobre uns mapes que vas comprar, uns mapes de la Terra, molt raros, no... No sé si després...
1: Bueno, no sé
2: per què els volies. Van arribar a casa, són raros. Bueno,
1: ja en parlarem.
2: Jo això del Reiki...
1: Ho has provat o no ho has provat, això? Què et sembla? És resultant o com va? O què?
2: Jo he de dir que ho he provat un cop.
1: Mm-hmm. I com va anar? Explica'ns l'experiència una mica. Va.
2: Clar, si explico tots els detalls de l'experiència, potser la gent es preocuparà una mica. Perquè, jo tenia uns coneguts que em portaven... Van insistir moltíssim, molt de temps, que anés un dia a sopar a casa seva per fer una sessió de tarot i Reiki.
1: Ah, tot barrejat? Ostres,
2: sí, sí.
1: Això sí que és nou.
2: Era tarot,
1: no sabia,
2: Reiki...
1: Que era un mix.
2: Van invitar a sopar, també, eh? Van fer uns macarrons.
1: Vam
2: estar fent un rato al tarot. Em van dir que acabaria treballant en llocs amb moltes dones. No, crec que no anava per aquest podcast. I després em fer una sessió de Reiki. Molta estona, ulls tancats, ells anar donant voltes al voltant d'una cadira...
1: Però quins són els teus amics? Vull dir, no sé, això no m'ho hagis explicat mai, eh?
2: Bueno, mira
1: que fa anys que ens coneixem, eh?
2: De circumstàncies, a vegades, que costa...
1: La vida, a vegades...
2: Sí. Però el que em va quedar clavat és que quan vam acabar, van dir, bueno, ara... Nosaltres som grans mestres, o sigui, de les categories que després diran Jordi, eren grans mestres. Llavors tenien una capacitat que no tenen la gent que fa Reiki normal, que és fer Reiki per mail.
1: Però, com?
2: I llavors em van dir quan vaig acabar que si, ara com que jo havia fet una sessió amb ells, que si mai tornava a estar així fotut, que els hi podia escriure un mail i que ells ja m'ho arreglaven.
1: Ah, o sigui, remotament, eh? Però ja sí, ni tan sols en directe, sinó per mail. O sigui, no cal ni que sigui en temps real.
2: Sí, sols feia un mail i després ells ja quan veiessin el correu ja ho arreglaven.
1: Ostres, però això és molt innovador. Quants anys fa d'això?
2: Això deu fer els seus 14 o 15 anys.
1: Mare de Déu!
2: Però clar, llavors, ara quan preparava el programa he dit, hòstia, doncs no sé si hi ha algú que ha estudiat precisament el Reiki remot.
1: És que això del Reiki remot, o sigui, això ja és extrem... Vull dir, no sé, no he sentit a parlar mai, sincerament.
2: Evidentment he trobat un article científic publicat en una revista.
1: El meravellós món de les revistes i els
2: publicacions. El meravellós món de la revista científica, que a vegades és un coladero de coses, i ja en vam parlar, si algú vol recuperar l'últim capítol de la temporada passada, en parlem una mica.
1: Sí, sí.
2: Doncs he trobat un fantàstic article d'autors, no sé si ho hauré pronunciar, Chemil Yilmaz, Ahmad Karakuyun, Sabin Yutseven.
1: D'on són aquesta bona gent?
2: De Turquia.
1: I article del 2024,
2: article del 2024, publiquen un estudi que van fer sobre aplicar Reiki remot a gent que ha patit amputacions i que té dolor d'aquest de... Es coneix com a membre fantasma, la gent sí. que ha patit una amputació i segueix notant dolor en el membre que no té. Doncs van agafar 25 persones amputades amb problemes de dolor en membres fantasmes, al braç, a la cama, i els hi feien Reiki remot, i llavors analitzaven els resultats, i això ho van publicar.
1: I està publicat en una revista de prestigi, això?
2: Està publicat en una revista bastant prestigiosa.
1: Però...
2: Ells conclouen que sí, que funciona, els 25...
1: Sí, que cura el dolor al membre fantasma, diguem, eh?
2: Sí, sí, que aquestes 25 persones, de forma remota, els hi curaven aquesta dolència.
1: Remotament.
2: Fent servir Reiki remot.
1: O sigui, ja no parlem de que pugui estar en dubte el Reiki, sinó que ja parlem d'una evolució, el Reiki remot.
2: Clar, perquè ells, com que saben, ja han canalitzat amb tu l'energia, des de casa, diguem, de lluny, ja van a buscar aquesta canalització i la fan servir per arreglar-te. Sí, sí. El mateix que em van dir els meus coneguts, és el que es defensa en aquest article. Clar, òbviament l'article està publicat, llavors hi ha altres científics amb cert criteri que ho analitzen i assenyalen una mica els errors que en principi haurien d'haver sigut prou radicals com perquè no es publiqués l'article. Però, per exemple, no hi ha grup control. No proposa...
1: Això és greu.
2: Sí, és bastant greu. Diguem que hi ha un anàlisi estadístic. Qualsevol experiment sense grup control, bueno, falla bastant. Tampoc proposen cap mecanisme per explicar per què aquesta gent milloraven. Entre cometes, milloraven. I, de fet, quan analitzaven el benestar d'aquestes persones, també eren unes coses molt subjectives. La principal crítica que se'ls fa a aquest article i a tots els moltíssims que trobes relacionats amb Reiki en revistes científics, perquè n'hi ha moltíssims, moltíssims, és que al final el que juguen és amb el, ja n'hem parlat alguna altra vegada, amb efecte placebo.
1: Sí, sí, està clar.
2: I una cosa que apuntava abans en Jordi és a vegades el cervell humà, el sol fet de saber que hi ha algú fent alguna cosa, la que sigui, perquè tu milloris, genera una expectativa que encara activa més l'efecte placebo. I això s'explicaria, doncs, temes d'alliberament de dopamina i d'altres i endorfines que ajuden a mitigar el dolor. I sembla ser que, si et vas a mirar, ja tinc trobat moltíssims articles d'estudis fets amb Reiki, pocs amb Reiki remot, per això he seleccionat aquest, però tot va a enfocar això que... Al final, tenir una persona mitja hora en un lloc tranquil i amb altres persones que estan allà intentant cuidar-se'n genera una cascada fisiològica que ajuda molt durant un temps a mitigar un dolor, per exemple.
1: Sí, en resum, aquests tios van colar-se en una revista, entre cometes, de prestigi per acabar dient que el Reiki remot, si
2: funciona.
1: Tenia alguna palanca, era també per placebo, segons com.
2: No, això van ser les crítiques a l'article.
1: Ah, d'acord. Però en tot cas, aquests tios van aconseguir colar-se en una revista de prestigi, doncs llavors dient que el Reiki remot funciona.
2: Sí.
1: Jordi, escolta, segons tu, o sigui, el que has pogut trobar, por ahí, què cura el Reiki? O per què amb quines dolències s'aplica, diguem?
0: Si vols et dic primer com es fa, que així ens posem contents. Imaginem-nos que ara, no sé, per exemple, tenim una persona qualsevol, l'Albert. Vale, posem l'Albert. Per cert, encara continua tenint estatus de convidat resident o no?
2: Home, espero que sí.
1: L'Albert serà el convidat resident mentre vulgui ser el convidat resident.
0: Sí, sí, és que no n'hem tingut mai cap més de convidat. A mi em sorprèn aquest programa, eh? No és normal, jo ho dic, bueno. Dic que en aquella reunió ja t'ho vaig dir.
1: Bueno, la qüestió és queixar-se, ja ho veig. Va.
0: Sí.
1: Explica.
0: Hauràs d'imposar les mans tu a mi. Doncs a veure, sí, però més fort, perquè ara t'explicaré com es fa el Reiki.
1: Si hem d'imposar mans, imposem mans, escolta'm, va.
0: Mira,
1: si així se soluciona, imaginem... ho solucionem així, va.
0: Ah, exacte, ho hem de solucionar posant les mans. Doncs una persona s'estira, es pot estirar vestida, eh? No fa falta... que ens traguem coses, perquè la canalització de l'energia es pot fer amb i sense roba, és igual. La persona s'estira, el practicant, és a dir, el que fa el Reiki, posa les mans, augmenta pocs centímetres, molt pocs centímetres sobre el cos. Es treballa per zones, sessions de 30-60 minuts, en un ambient tranquil, llum suau, musiqueta, si vols, relaxant. I el practicant diu que està canalitzant energia universal.
1: Energia universal, això és molt gros, és com molta energia, també.
0: I aquesta energia que canalitza, universal, és una energia que està a l'aire, que està per aquí, ell, el practicant, la sap transmetre cap al pacient directament. El que passa, doncs, si t'han fet mai Reiki, és doncs, que tens una sensació, tu tens els ulls tancats, notes calor perquè tens les mans a pocs centímetres, tu notes calor, pots notar unes sensacions de relaxació intensa, pots arribar a dormir, vale? Per tant, el que deia l'Albert, que es genera dopamina en aquests moments. Tu quan generes dopamina generes sensacions de benestar, i una sensació de benestar al final pot arribar no a curar, però sí a treure mals lleus, és a dir, et fa mal el cap, tenia sensació mal de cap i tal, doncs la relaxació potser treu aquell mal de cap. No són les mans, és la relaxació.
1: És allò que es diu, no? El mal de cap tensional, no?
0: Sí.
1: Si baixes una mica la tensió i et calmes, doncs només per aquest principi potser ja fa efecte.
0: Exacte. Quan vas a un spa, també et relaxes, surt millor. Aquest seria el percet, això seria el físic. Però, com es pot curar? Ja ho ha dit l'Albert, a distància, això, déu-n'hi-do,
1: A distància em sembla sensacional. Per mail em sembla molt bo,
0: Per mail encara més. Saps que hi ha alguns països que els hospitals ofereixen el Reiki com a teràpia?
1: Això n'he sentit a parlar, i fins i tot algun de bastant proper,
0: Sí, és com a teràpia complementària. En cap cas l'ofereixen com un tractament mèdic.
1: Clar,
0: com
1: a dir, teràpia, no res substitutori,
0: No. Per descomptat, perquè qui digui, per exemple, que el Reiki serveix per curar el càncer o curar coses greus, compte, Compte.
1: Estem en aquella línia de la farsa, potser, no? I que s'ha de vigilar molt.
0: No ho sé, però és que potser la gent que diu això realment creu que ho fa. Clar. I no ho fa.
1: Que no només càncer és cosa del Reiki, això. Està en altres terrenys, això, Allò que se'n diu les teràpies alternatives...
0: Sí, el càncer ja no es cura estant content, sí. Per tant, això és molt seriós. Els hospitals que ofereixen això, bàsicament, ho fan per retirar tensions, fan per relaxar, i és per això que dèiem, ho fan per aquest efecte placebo, que realment sí que funciona, vale? Però no sé si heu sentit mai també que es pot fer Reiki a les mascotes que tenim a casa, els gossos
1: també,
0: i els gats.
1: També existeix,
0: Els cavalls.
1: I segurament no és barat.
0: No ho deu ser. Compte que també, a part dels gossos, gats, cavalls, això, pot ser Reiki, també a les plantes.
2: És interessant,
1: Reiki
2: això.
1: A les plantes,
0: sí.
1: També?
0: Sí, pot ser Reiki a les plantes.
1: Clar, és que jo entenc que un cop obres la porta al tema de la imposició i canalitzar energies, una mica potser sembla que tot valgui, no?
0: Sí.
1: És bastant intangible, vull dir, no saps.
0: Esclar, sí, de fet, amb gossos, gats, això, tu no sabràs mai si els has aconseguit curar aquella dolència o aquell mal de cap que tenien, perquè ells no t'ho diran, no? Però, esclar, potser també ells noten una sensació de benestar quan estàs a prop i els relaxes i els calmes. Al final es genera dopamina de la mateixa manera.
1: Està clar. És aquesta hormona, diguem, no? Aquesta substància és bastant màgica, o sigui, sembla bastant, no?
0: I tant. Però bé, aquí això només ho pot ser realment si tens certs nivells d'expertesa. I amb el Reiki hi ha 4 nivells. Nivell 1.
1: A veure.
0: Shuden!
1: Yep.
0: Ho dic així en japonès,
1: Shuden! No, molt bé, ho claves.
0: Faig bé, Sí,
1: molt bé.
0: Que això és el despertar. En el nivell 1 s'ensenya a posar les mans, a canalitzar l'energia, a tractar-se a un mateix i als altres. Tu pots fer, això? Pots canalitzar-te a tu mateix. Aquí és on t'actives, Es diuen ells que t'actives el canal energètic. I aquí és on comences a sentir l'energia, Nivell 1.
1: Nivell 1.
0: Això són cursos, Això són cursos que has de fer, evidentment,
1: que has
0: de pagar.
1: Sí, és com una merda d'universitat del Reiki, no? O un màster o una història així,
0: Sí. Són cursos que has de pagar, que no són baratos, i que, has de passar per aquests nivells. És com quan vas amb el cinturó de karate, de quin color el tens, o quan anàvem a nedar, que ens donaven uns cavallets, que jo no vaig passar del groc.
1: Ho recordo. Jo ja vaig arribar al marró,
0: Sí.
2: Ho tenies cosit allà al banyador.
1: Vaig arribar al marró, imagina't. Una cosa molt sèria.
0: Sí. Doncs els que tenien el cavallet marró com tu eren més guais. I els que tenien el cavallet groc no...
1: Cal dir que no li vaig treure mai suc al tema, però poder sí. Va, què més?
0: Doncs clar, això també va de nivells. Perquè si ets nivell 2, que ets Okuden, que és la transformació. Cuidado. Entrem ja aquí en un terreny ja més important. Aquí s'introdueixen símbols secrets. Es diu que ja es permeten enviar energia a distància, és a dir, que els que van estar amb l'Albert eren nivell 2.
1: Ah, veus? Vale?
0: Que pots treballar les emocions, que ja pots transcendir en el temps i l'espai.
1: Això és una altra lliga, ja, diguem.
0: Això és una altra lliga. Sí, sí. A veure, evidentment no hi ha cap evidència que puguis transcendir en el temps i en l'espai, això no se sap.
1: Clar, no, que el dèficit mai està aquí, que no hi ha cap comprovació, sí, sí, diguem. Sí, sí.
0: Doncs mira, amb el nivell 2 ja pots curar algú des del sofà de casa teva.
1: Mira, és còmode, és còmode.
0: Home, sí, no pagues desplaçament ni dietes. Nivell 3, mestre, ja ets el mestre, eh? Això és el Chimpident.
1: Ep.
0: Mestre, atenció.
1: Si, això ja és més sèrio.
0: Si estiguessis a la Guerra de les Galàxies, series un Jedi.
1: Home, doncs Déu-n'hi-do. Per tant, ja té una categoria, això.
0: Aquí ja pots iniciar altres persones.
1: Ah, vale? Val, ja pots ensenyar, ja pots fer el curs, sí, tu.
0: Pot venir una persona, no encara, pots més o menys, pots fer cursos petits, de grau petit, però pots captar, ja pots captar altres persones en el món del Reiki, ja et converteixes en mestre Reiki, atenció, pots, aquí ja realment ja tens el domini de l'energia universal, això ja és una cosa que ja has transcendit a tot això, eh? Però si tu vols fer cursos, hi ha el mestratge docent, que és el quart nivell. En alguns llocs, doncs, aquest quart curs... I, sí, hi ha llocs que amb el tercer nivell ja pots fer cursos, eh? Però hi ha llocs que ho pots fer amb el quart. Aquí hi ha realment aquest quart nivell ja prepara el practicant per iniciar a altra gent. Aquí per fer pràctica i teòrica, com els cotxes.
1: Val, o sigui... Aquí... Tot això em recorda altres coses, eh? Em recorda altres, per ser amables, disciplines.
0: Sí, unes disciplines que necessiten d'altra gent en un nivell superior per poder dir que ets membre i tot. Sí, que ho sembla. Bé, però bueno...
1: En tot cas, algú li surt molt, molt rendible, tot plegat, eh? Segur.
0: Sí, realment, els que fan cursos, jo diria que tenen aquí, vull dir, que tenen clientela i
1: tenen marges. Poden
0: guanyar bé la vida. Sí, sí, sí, tenen marge.
1: Marge i segurament plusvàlues i tal, en fi. Bueno. Escolta, Albert, una cosa ara, per avançar una mica, has parlat abans d'uns que van aconseguir publicar en una revista més o menys solvent, però que l'estudi era una mica... tenia dèficits, tenia buits. N'hi ha algun que consideris que sigui més o menys seriós, que sí que sigui solvent?
2: Sí, he hagut de remenar bastant, perquè dic, hi ha moltíssimes coses publicades que juguen amb un concepte. Abans, quan en Jordi ha explicat que alguns hospitals, algun de molt proper nostre, l'incorporen com a cosa complementària, molts d'aquests estudis s'agafen aquest complementari per dir el Reiki com a estratègia complementària pel dolor de genoll, el Reiki com a estratègia complementària per millorar l'estat de no sé què. I n'hi ha moltíssims estudis d'aquest tipus, tots bastant dubtosos. Però remenant, m'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que he trobat un article científic que té un rècord Guinness.
1: Un rècord Guinness, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: A veure...
2: Un article publicat l'any 1998 al Journal of the American Medical Association, això estaríem parlant a nivell bastant, bastant elevat, per un experiment portat a càrrec per una tal Emily Rosa, de Colorado. Ah. És un article bastant, bastant elegant, però que es fa servir com a referent de com analitzar això i demostrar que tot és una mica una camama.
1: Va, o sigui, realment ella va demostrar que no és una cosa fidedigna, diguem.
2: Sí, o sigui, el plantejament, la hipòtesi era molt simple. És, si aquesta gent poden detectar el camp energètic d'una altra persona, també ho han de poder fer sense veure-les.
1: Bueno, clar, sí, a priori tot faria pensar que sí, no? Està clar.
2: Sí, doncs llavors va dissenyar un experiment molt elegant, que era posar un plafó amb uns forats, en un cantó hi era ella, i a l'altra banda anaven passant terapeutes.
1: Val.
2: Va tenir fins a 21 terapeutes diferents que anaven passant per darrere aquest plafó.
1: El plantejament sembla molt bàsic.
2: Sí, sí, sí. Llavors el que feia és que el terapeuta posava les mans pels dos forats del plafó i després a l'altra banda l'Emily tirava una moneda a l'aire i en funció de si sortia cara o creu posava la seva mà dreta o la mà esquerra a 10 centímetres de la mà del terapeuta. I després el terapeuta havia d'encertar quina mà havia aixecat l'Emily.
1: I què li va sortir? Vull dir, vols que anem ja als resultats?
2: Va fer 280 intents amb els 21 terapeutes i, lamentablement, el percentatge d'encert va ser del 44%, que és pitjor que l'atzar, perquè l'atzar era 50%.
1: Perquè, o sigui, és menys de la meitat.
2: Sí, sí, sí. O sigui, menys del que...
1: O sigui, mínim, tirant una moneda no... a l'aire, tens més possibilitats d'encertar.
2: Els 21 terapeutes no van complir amb els mínims.
1: Ostres,
2: no.
1: Quin desastre. O sigui, vull dir, o quin desastre o no, o quin grau d'èxit per ella que volia demostrar que això era un...
2: Clar, aquí està el factor que determina que això sigui un rècord Guinness, perquè la Emily Rosa tenia 9 anys. Era una nena de 9 anys fent un experiment per una fira de ciències de...
1: De l'institut, del col·legi. Sí, se li va acudir en aquesta nena de 9 anys...
2: Sí, sí, sí.
1: Un plantejament experimental per demostrar que les energies aquestes canalitzades no...
2: Sí, sí, això és aquest treball d'una nena, de 9 anys de Colorado, va decidir...
1: Va passar la mà per la cara
2: Ho van transformar en un article científic i segueix sent a dia d'avui l'article científic amb l'autor més jove de la història. Clar, llavors hi va haver tot un exèrcit de crítics, clar, de gent d'aquest...
1: Ho veig a venir.
2: Que fan cursos, que també és una imatge patètica, perquè ara ja estarem parlant, suposo, d'adults anant a atacar una nena de 9 anys. Hi va haver una mítica anti que es deia Dolores Krieger, que era una mena de líder d'una associació de terapeutes d'aquests, que el seu argument va ser: tu el que passa és que no en tens ni idea. Després hi va haver tota una línia de gent que es van dedicar a atacar la seva mare, perquè la seva mare també era declaradament escèptica. Un altre dels terapeutes es va queixar de que l'aire condicionat estava massa fort. N'hi va haver uns altres que es van queixar de que hi havia càmeres i que les càmeres de fotos havien això. L'altre és que la posició del plafó no era natural, perquè, clar, era vertical i havien d'estar asseguts i que això havia afectat les energies. I també hi va haver...
1: Igualment, l'estadística, els números surten els que surten.
2: Sí, sí, sí. També hi va haver respostes del món dels terapeutes de les energies dient que les energies només es manifesten si s'ha de curar alguna cosa. Si no s'ha de curar res, no venen.
1: Ah, esclar. Val. O sigui, si està sa, no connecta res.
2: Sí. I després també hi ha tota una línia de gent que directament l'atacava ella. És que es veu que la noia aquesta que generava una energia negativa que no feia que funcionés. L'altre és que en realitat posava la mà massa lluny per enganyar-los i també li van dir que l'estadística estava mal feta, cosa que és complicada perquè l'estadística realment la podria fer algú de l'ESO, perquè al final és una probabilitat.
1: Sí, són poques variables i relativament...
2: Sí, sí. Clar, doncs aquí la trista història de com una nena de 9 anys va rebatre amb un experiment bastant simple l'activitat de 21 terapeutes energètics.
1: Clar, i això va ser publicat també en alguna revista...
2: Sí, sí, una revista top de les més importants. Que també va ser un punt de, suposo, de recochineo d'algú de transformar aquest experiment en un article. Uh-huh. I bé,
1: clar,
2: allà que... ha quedat per la història.
1: Clar, la qüestió és que és un experiment que sí que complia tots els paràmetres esperables o més o menys, diguem-ne, rigorosos, no? I en canvi, el que ens explicaves abans no tenia ni grup de control, era una cosa molt matussera, no? Encara que es fos publicat, però que les conclusions...
2: Infinitament més seriosa científicament la Emily Rosa als seus 9 anys que tota la gent que s'ha dedicat a publicar altres articles que volten per altres revistes.
1: Per tant, segons sembla, les publicacions solvents de veritat demostren que això del Reiki no... És a dir, en tot cas funciona en base a l'efecte placebo, no? Que n'hem parlat també en el de l'homeopatia i en altres, però no perquè tingui un fonament real el tema de les energies i tot això que s'invoca. No?
2: Sí, el que dèiem, l'efecte placebo és un efecte que existeix i és una cosa que s'ha de prendre seriosament. A vegades el sol, i el que deia, ho ha explicat al principi en Jordi, el sol fet d'agafar una persona que està amb una malaltia crònica en una situació d'estrès, aïllar-lo mitja hora en un espai tranquil, amb calma i amb una persona que estigui per ell i que li presti tota la seva atenció, això té un efecte positiu.
1: Encara que sigui psicològic o somàtic, no?
2: Sí, o fins i tot fisiològic. L'alliberament d'endorfines i de dopamina, doncs són coses que poden alterar.
1: Fa llavors un efecte.
2: És més, aquest fet en si de fer-ho, el que genera aquesta resposta fisiològica, no és... Ostres, pensar que hi ha una energia còsmica en algun lloc que canalitza a través del meu cos i que algú és capaç amb les seves mans d'alterar-la i que això em cura, doncs, bueno, val més no creure que et cura. De fet, et deixen fer-la als hospitals si no diagnostiques, si només complementes i si no, i està recollit específicament pels col·legis professionals, si aquesta gent no simula que són professionals de res.
1: És curiós perquè és com contraintuïtiu, és a dir, només funciona si la creus, però a la vegada explicar-la en els termes estrictes en els que alguns l'expliquen potser és molt a prop de mentir.
2: Va, sí. És una cosa que té més a veure amb l'apassionant món del cervell humà, més que no pas amb les...
1: Amb la psicologia, no?
2: amb les forces energètiques còsmiques.
0: De fet, passant a les energies, no hi ha cap màquina capaç de medir absolutament cap energia que no sigui pròpia calor del cos.
1: El que dèiem al principi, no? En fi, doncs, escolteu, no sé, avancem una mica, va, que si no se'ns tirarà el temps al damunt. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan energèticament carregada, jo crec que arriba el moment de comprovar què passa quan la ciència falla, perquè la imaginació es posa a facturar. Si hi ha algú capaç de canalitzar alguna cosa en aquest programa, no és energia universal, són idees absurdes. Ell no alinea xacres, no equilibra vibracions, però és l'únic que pot convertir qualsevol teoria estranya en un invent encara més estrany. Des de Roses, amb cobertura còsmica pròpia i sense necessitat d'iniciació Reiki nivell 3, arriba el nostre tècnic, enginyer i canalitzador oficial de Disbarats. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Bé, home, tu l'has provat, el Reiki?
3: No.
1: No tens experiència en el tema?
3: En principi no, no descarto ni no descarto res, però de moment no.
1: El tema energies i tot això, tu bueno, com ho portes, però...
3: Bueno, malament. Però com tot en general.
1: Com tot.
3: Poc.
1: Com tot. Molt sí. Bé. Bueno, doncs, què ens has de dir? Què ens vols explicar aquesta setmana? Va.
3: Jo primer fer un apunt, perquè això del Reiki que heu parlat és una, com deia, una tècnica basada en la transmissió d'energia. Això, bàsicament, amb un nom així fashion, no?, modern, seria el típica imposició de manos que feien els curanderos.
1: De tota la vida, sí, senyor.
3: Bàsicament, l'únic que li han ficat un nom modern i tot passa per...
1: S'assembla, com a mínim, i fa pensar, sí.
3: Clar, sí. Hem canviat...
1: Curanderos, hi ha moltes variables i vessants, ja en parlarem, ja en dedicarem un programa als curanderos, però sí.
3: No, canviem el tema d'això que una persona, només ho pot fer una persona en concret, no?, que té el poder, que ja ho he dit abans, eh?
1: Sí.
3: Té el poder o té la intervenció divina, o el Reiki, que ho pot fer qualsevol, perquè, clar, que és energia universal...
1: Només has de fer una mica de curs, no?, i t'ho expliquen.
3: Ah, exacte.
1: Com fer d'antena per canalitzar això,
3: ah, exacte.
1: No?
3: Doncs això és el que us volia parlar, més o menys avui, de... un cas que és real d'un senyor que va passar de fer Reiki a fer estafes i de muntar una secta.
1: Ah, veus?
3: Perquè a tots els llocs hi ha listillos.
1: Sí, sempre n'hi ha que volen fer...
3: Sí.
1: En castellà es diu allò de a río revuelto, ganancia de pescadores, eh?
3: Que jo crec que... Jo entenc que hi ha gent que potser fa Reiki de bona fe i que s'ho faci el que vulgui, però que quan ja vols estafar persones i sobretot fer-lis mal, ja potser ja no està bé.
1: No és bona idea, llavors mal assumpto. Una mica per això existeix la Terra no és plana, eh? Per intentar que tothom sigui caut i intentar evitar que es caiguin algunes trampes, també.
3: Sí, perquè imagina, jo entenc, a la vostra feina esteu estressats o no?
2: A vegades.
1: Sí, jo sí. Jo lleugerament, sí.
3: Doncs potser us aniria bé fer Reiki.
1: Tu no, eh?
3: Jo no, jo. Tot jo tinc un jefe molt bona gent, no m'estressen en cap moment, no, res, zero.
1: Em sona.
3: Doncs bueno, el Reiki, per el que ho he explicat, pot ser un placebo, no? una pràctica inofensiva de relaxació, potser, no?, com fer ioga o fer qualsevol altra cosa. I això és el que va pensar que era un cas real. Aquí no ens ficarem serios, però bueno, la cosa és sèria. És un cas real que és una dona, que la direm Raquel, perquè és un nom fictici per intentar camuflar la seva identitat, perquè aquest cas està judicialitzat i bueno, es veu que no es pot saber el nom d'aquesta senyora. Però bàsicament aquesta noia era una senyora que tenia una feina que... bueno, que la tenia estressada, no? I per relaxar-se va trobar això, que, bueno, podia fer Reiki, no? A través de la meditació, el Reiki, diferents coses budistes, doncs, la podien ajudar a desconnectar. Doncs aquesta senyora...
1: coses budistes.
3: Sí, bueno, ja saben
1: aquestes coses. Sí, en general, sí, coses, això, coses.
3: Lo típic. Doncs aquesta senyora va dir, bueno, doncs, ja que me diuen que això del Reiki pot anar bé perquè jo em relaxi, doncs ho provarem, no? Però això va ser una mala idea perquè va topar amb un senyor que durant 9 anys la va estar... no només estafant, sinó aïllant del seu entorn i acabant-li per robar 60.000 euros. Que són diners,
1: Són diners. Sí, no si els cobres una... cada setmana, tio.
3: Quasi, però no. Que tot va començar, diguem, de forma gradual. Aquestes coses com funcionen? Podem dir que quan entres a una secta, què passa? Doncs primer de tot, quan entres al grup, el gurú, no?, el mestre iniciador, és una persona molt amable, no?, que fa, doncs, bueno, allò que diuen el love bombing, no?, el bombardeig d'amor, que... intenta injectar molta autoestima, t'ofereixen...
1: que ets l'hòstia, no?
3: Que ets puta mare.
1: Imprescindible pel món.
3: I si fas això encara ho seràs més, tot gratuït, tu tranquil, no pateixis, aquí no pagaràs res, perquè aquí venim a ajudar els demés i, per tant, no ens lucrem amb el benestar de les persones. I això, doncs, aquesta noia és el que es va trobar durant uns mesos, un grup de gent que tothom la feien sentir, doncs, molt bé, i que a sobre era gratis. Hòstia, doncs la puta mare tot.
1: Tu diràs.
3: Però què passa? Que al cap d'un temps, aquest mestre, aquest gurú, aquest mestre Reiki, va començar a dir-li a la noia que notava que potser era una mica garrepa. Li va dir, Raquel, ets una tacanya, tia. I clar...
1: Paga-te algo.
3: Sí, clar, si tu vols ascendir en el camí espiritual, has de corregir els teus defectes. I ser garrepa és un defecte. Per tant, això ho pots arreglar com? A través de donacions. Per tant, aquí, i aquí,
0: aquí tens el meu número de compte.
3: Ah, exacte.
2: Sí, sempre acaba tot aquí, això, hosti.
0: Sí.
1: Aquí hi ha un altre lloc.
2: Sí, sí.
3: Ja, en aquest cas no.
1: Aquí o al llit, moltes ja. vegades acaben.
3: O els dos.
1: Sí, sí, mai. Sí, sí. Sí, sí, o els dos.
3: Doncs en aquest cas aquest senyor li va dir, a veure, ets una mica garrepa i per solucionar-ho què millor que donar-me... Que... en el grup que t'ha acollit també, com doncs que home. Fer regals, no? I jo, mira, jo vull una creu d'or, perquè necessito una creu d'or que val tant diners i si ens la regalessis, no a mi, al grup, doncs seria perfecte. I la noia diu, bueno, va, que sóc una garrepa, doncs ho faré. Però clar, la cosa, diguem, que es va anar tornant cada vegada més complicat, perquè cada vegada les donacions aquesta noia havia de fer eren cada vegada més grans. Quan ella deia que no podia fer-ho, el que feia aquest líder era qüestionar-li les seves bones intencions i dir-li que no estava actuant bé. I amb el temps, doncs, bàsicament, el que va ser fer un control psicològic total de la seva manera d'actuar. I a més, com ho feia aquest senyor? Perquè feia servir una sèrie de confessions en grup, a part de fer les teràpies de Reiki. Feien sessions de grup on parlaven, no?, de les seves coses. Uh-huh. I què
1: teràpia
3: passa?
1: De grup, diguem.
3: Exacte, però què passa quan tu fas una teràpia de grup? Que expliques coses que no expliques a tothom.
1: Clar.
3: Aquest senyor sabia d'aquestes coses i després els hi feia xantatge. Per què? Doncs per debilitar-los psicològicament. A part...
1: En fi...
3: de privar-los, de bueno, cansar-los molt a les sessions, fer-los llegir molts llibres que a ells els interessin. És més, aquesta noia va arribar a llegir fins a 500 llibres, el qual el gurú el portaven cap a la seva teoria, per tant, li va menjar molt al cap.
1: Un rentat de cervell, no?
3: Sí.
1: En tota regla, no?
3: Però el pitjor va ser quan va arribar l'aïllament social, que ja és l'última fase de qualsevol secta, clar, diguem, que és quan a través d'unes... que tampoc té gaire a veure, però a través d'unes ensenyances budistes, aquest home la va convèncer dient que l'amor real no era l'amor de la família i que no calia estimar tothom per igual. O sigui, has d'estimar primer els que t'ajuden, i jo t'estic ajudant molt. Per això m'has de donar diners, i no cal que ni estimis a la teva mare ni als teus fills.
1: No fa falta, tot això
3: no cal,
1: sobra.
3: No cal.
1: I aquesta noia... pas tant d'amor, no en tens tant.
3: I te'l dono jo, a canvi de diners, clar.
1: Sí.
3: Clar. I aquesta noia, doncs, bueno, va... picar, diguem, i la va aconseguir separar de la seva mare i dels seus fills, i li va començar a demanar cada vegada més donacions, amb l'excusa de que havien d'arreglar uns monestirs que tenien allà per l'Àsia per després anar a meditar. I, com he explicat al principi, li va acabar traient 60.000 euros. I clar, la noia al final...
1: Déu-n'hi-do, eh?
3: Clar, la noia al final va dir, escolta'm una cosa, no, jo no puc seguir pagant, això, jo no puc seguir pagant a tu, gurú. Si cobro 2.000, no et puc pagar, no et puc donar 1.900, perquè he de viure. I sabeu què va fer aquest gurú?
1: A veure.
3: Li va dir, si no pagues, el karma actuarà en contra teva i la teva mare morirà. Però per culpa teva, perquè no m'estàs donant diners.
1: Uf.
3: Ja. Clar, quan va arribar aquest vincle, la noia va, diguem, que va despertar, va veure la llum, va dir, aquest tio és un timador. Va denunciar...
1: I l'home està enganyant.
3: Sí. Exacte, va denunciar el cas, i bueno, aquest cas està judicialitzat, però què passa? Que hi ha un problema. Que un cas com aquest té diferents problemes legals, i un d'ells és en l'àmbit en què s'han fet les donacions, perquè tu les donacions les has fet de manera voluntària,
1: clar,
3: i no es pot demostrar que hagi estat fruit de cap coacció, i per tant el Codi Penal què diu? Doncs que com que no hi ha coacció i tu ho has donat perquè has volgut, doncs els diners aquests estan ben donats. I com que a més aquestes entitats o aquesta gent no se'ls pot considerar una associació il·lícita, perquè bueno, és un grup de voluntaris que van allà, doncs, segons han dit alguns experts, diuen que això seria comparable amb la situació que vivien les víctimes de violència de gènere als anys 50, que, tot i que sí que es veia que era un acte que no estava ben fet, com que no hi havia consciència social, hi havia un buit legal que pogués denunciar el que estava passant allà, doncs, en aquest cas, de gent captada per sectes que no es pot demostrar que hagin fet coses en contra de la seva voluntat, no es pot judicialitzar d'una manera...
1: Ah, al final, hi ha una impunitat.
3: A mitja, sí.
1: És cert, que un dia podem dedicar una Terra No És Plana sencer a les sectes, però és veritat que l'estat espanyol és un estat en el que l'ordenament jurídic no les persegueix ni les pena, les sectes, això és veritat. També perquè hi ha aquest punt que deies de la llibertat d'associacionisme, que és difícil, no? També és veritat que Espanya reconeix moltes més religions que d'altres països, que en llocs on ordres religioses a Espanya són considerades com a tal, a d'altres llocs són perseguides com a secta, no? Vull dir, sí, és un terreny una mica complicat.
3: Sí, sí. Per tant, aquesta vegada, ens hem fet, no gaire més serios, però sí una miqueta més serios, no,
1: Sí, home,
3: no cal tant un fracàs, sinó un èxit de l'estafador, tot i que segurament acabarà, esperant que acabi pagant, per dir el que dèiem al principi. Potser això del reiki és una pràctica que pot ser inofensiva per molta gent, o no farà mal a ningú si t'ho prens des del punt de vista com a placebo o sabent el que fas, però que sapigueu que darrere d'aquestes pràctiques sempre hi ha gent dolenta que es vol enriquir al costa vostra.
1: S'ha de vigilar.
3: Sí, estigueu al loro. Nosaltres no, perquè no us demanarem diners. I si ho fem, tampoc que ens en doneu, però...
1: Exacte.
2: No, això és tot barato.
1: I si no voleu, no ens en dongueu. No passa res. Nosaltres no matarem a ningú, ni farem que el karma s'augiri en contra, ni res de tot això, eh? No patiu. Doncs ja està, va. Jo crec que avui ens toca tancar ja aquest episodi que hem dedicat al Reiki. Gràcies, Jordi, per mantenir-nos connectats, però amb la realitat, a l'Albert per posar el cervell en marxa i al Xavi per demostrar que la creativitat humana, sens dubte, l'energia més inesgotable. Recordeu, el benestar és important, la relaxació és necessària, però la salut necessita evidències. Si alguna cosa no es pot mesurar, estudiar o reproduir, potser no és energia universal. Potser és només una bona història. Nosaltres continuarem buscant no energies ocultes, sinó explicacions sòlides. Això és La Terra no és plana. Fins aviat.

0: David García.
1: Bon vespre, els tocs de Sant Roc han fet lluir la cultura popular rubinenca. Un any més, la festa major petita de la ciutat ha omplert el centre de foc, tabals, música, diables i tradició catalana en una edició participativa, sense incidències destacables i amb una gran novetat, l'estrena d'un ball de bastons propi de la ciutat de Rubí. De seguida us ho explicarem. Aquest dijous tindrà lloc el ple municipal del mes de setembre i ja anem coneixent quines mocions debatran els nostres representants polítics. Avui us parlarem del text d'En Comú Podem que demanarà que l'Ajuntament faci pressió perquè el govern espanyol protegeixi les pensions de les persones amb més de 40 anys de cotització. Molts de vosaltres segur que coneixeu el doctor Estivill, un referent en la medicina del son i l'amo d'un conjunt de clíniques sobre el descans i la salut. Fa temps que està deixant el timó de la companyia a la seva filla i ara aparcarà també les conferències presencials per dedicar-se a la divulgació a les xarxes, però no sense abans, atenció, fer la seva última xerrada en persona aquí a Rubí. Abans d'entrar en matèria, hi ha dos dies que acabi oficialment l'estiu, ens posem al dia amb el nostre meteoròleg de referència, Luismi Pérez, des de la xarxa, per conèixer la previsió del temps.
2: Bona tarda, una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau i ja molt d'hora el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa?
1: La festa major petita de Rubí, els Tocs de Sant Roc, ha omplert aquest cap de setmana els carrers i les places de cultura popular. Més de 30 activitats s'han format part d'una programació que ha combinat foc, gegants, dansa, música i activitats familiars sense incidències destacades i amb una bona participació. Els actes van començar divendres amb la glosa de Sant Roc, organitzada per Òmnium, i el tradicional berenar amb pa, d'oli i sucre. La jornada també va incloure la 14a trobada de bèsties de foc amb una destacada participació d'infants. Però un dels moments centrals de la festa va arribar dissabte amb el Seguici no Seguici, que un any més va reunir les entitats que formen part de la taula de cultura popular i tradicional. Centenars de persones van seguir el recorregut fins a la plaça del Doctor Guardiet, on totes les entitats van fer la seva entrada a plaça. Sentim la valoració de Manel Puigventós, membre de Foment de la Sardana, entitat organitzadora del Seguici d'enguany.
3: Els carrers estaven molt plens, ja a la plaça 11 de setembre ja hi havia molta gent. El seguir per Sant Isidre, Sant Pere, Sant Cugat, Pérez Mendia i a l'entrada a plaça també igualment molta gent. Alguns participant, la majoria mirant. A dintre plaça molt plena, l'entrada a plaça ha sigut molt dinàmica, sense interrupcions. Crec que la gent ha disfrutat i la plaça està plena, per tant, 10.
1: I un altre dels grans protagonistes de la tarda va ser el foc. La colla de diables Rubeo Diablorum va oferir el seu espectacle a la plaça Guardiet, que va acabar amb una forta ovació del públic. La reaparició en escena de l'entitat Bruixes d'Arrel Dansa fa perillar la continuïtat de l'espectacle que va fer Rubeo Diablorum per cobrir la seva absència. Ara hi ha dubtes sobre qui farà l'espectacle. Hem preguntat si existiria l'opció de fer un espectacle conjunt i sentim el que ens deia el Max Carles, president de la colla de diables Rubeo Diablorum.
4: Però sí que és cert que nosaltres tenim la nostra història, elles tenen la seva història, i és complicat entrar

0: van celebrar els seus 70 anys amb el rock com a protagonista de la festa. La darrera tarda dels tocs va continuar amb els toca-tocs i la tabalada estàtica com a prèvia del correfoc infantil. Les sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i les habaneres d'Arjau van posar punt final a un cap de setmana marcat per la cultura popular i la participació de les entitats. Però si s'ha de destacar una notícia d'aquests tocs de Sant Roc és la creació d'un nou ball de bastons. Es diu La Cucanya i aquest dissabte es va estrenar a la plaça Sant Pere amb la participació de 7 entitats de cultura popular de Rubí. La coreografia, creada per membres de l'Escola de Sardana Flor de Neu i l'Espart Dansaire, es va plantejar com un ball senzill i visual perquè hi poguessin participar persones amb diferents nivells d'experiència. L'objectiu, més que crear una coreografia complexa, era posar en escena la unió i diversitat de les entitats de cultura popular de la ciutat. Aquestes han estat les declaracions davant els micròfons de Ràdio Rubí de Laura Cara, una de les coreògrafs del nou ball.
1: I va sortir aquesta idea de, com que no tenim bastoners, doncs entre tots muntar un ball de bastons i poder participar totes les entitats i d'alguna manera doncs mostrar una unió entre totes les entitats, que és el que és la taula de cultura. I ja estan en procés uns nous bastons en teoria de la taula de cultura i seria superxulo que cada any poguéssim demostrar aquesta unió en els tocs de Sant Roc.
0: La música de La Cucanya és obra del compositor Marc Egea i està interpretada per flabiol, tamborí i tenora. Des de la Taula de Cultura Popular volen que aquesta primera experiència tingui continuïtat i que el ball es pugui recuperar en les pròximes edicions dels Tocs de Sant Roc. En Comú Podem presentarà una moció al ple d'aquest dijous on demana que l'Ajuntament doni el seu suport a aquelles persones que porten cotitzats més de 40 anys i que es veuen obligats a jubilar-se de forma anticipada amb l'aplicació de coeficients reductors permanents. Parlem de situacions com acomiadaments, deslocalitzacions o expedients de regulació d'ocupació. A Rubí es calcula que prop de 3.000 persones estan justament en aquesta situació. Cal explicar que els coeficients reductors poden retallar la pensió quan la jubilació s'avança respecte a l'edat ordinària. La reducció varia segons els mesos d'avançament i els anys cotitzats. Un sistema que fa planificar el moment de la jubilació sigui clau per la futura pensió i que, doncs, òbviament provoca injustícies en segons quines situacions. Segons detalla la moció, el Congrés va aprovar una moció el passat 13 de novembre que insta el govern espanyol a impulsar canvis legals necessaris per retirar aquests coeficients. La mesura, però, no es va traduir en l'eliminació immediata de les penalitzacions, cosa que tampoc va passar el juny d'aquest any que, de nou, no es va aprovar el canvi. I és que el que demanen col·lectius com ara ASJ Jubi 40, que ha estat present amb els regidors d'En Comú Podem durant la presentació de la sala Neus Català, és que això tiri endavant definitivament. Sentim Jordi Arnaiz, regidor d'En Comú Podem.
2: I el que s'està reclamant és que un acord que va arribar al Congrés dels Diputats i Diputades de que tornaria recolzament a solucionar aquest problema que porta molts anys arrastrant, a dia d'avui no s'ha solventat. És més, l'última vegada que es va portar al Congrés per l'aprovació definitiva ha sigut tombada aquest projecte de llei per modificar la llei de la Seguretat Social i, per tant, a petició seva, donant aquest suport, que anirà al ple d'aquest pròxim dijous.
0: La moció demana el suport de l'Ajuntament a aquesta reivindicació, com han fet altres municipis, i insta el govern espanyol i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat a modificar la legislació vigent en matèria de jubilació anticipada.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El conegut especialista en medicina de la son, el doctor Eduard Estivill, oferirà a Rubí la que, molt possiblement, sigui l'última conferència de la seva trajectòria professional. El metge ha deixat en mans de la seva filla, Clara Estivill, la direcció de les seves clíniques i el gruix de la seva vessant divulgativa, però ha acceptat fer aquesta última xerrada. Serà dilluns vinent a la biblioteca com a part del nou curs de l'aula d'extensió universitària. Després d'haver impartit exactament 784 conferències al llarg de la seva vida, Estivill ha decidit tancar aquesta etapa per donar pas als membres del seu equip i la seva filla, que actualment dirigeix les seves clíniques. El doctor ha explicat aquest matí al magazín Rubí al Dia que continuarà actiu en la consulta mèdica i en la divulgació a les xarxes i podcast, però que posa punt final a les seves aparicions en ponències personals.
4: Jo, concretament, ja soc gran i aquesta segurament serà l'última que faig, tot i que tinc molts col·laboradors que ho faran, seguiran el camí. Però em fa molta il·lusió, doncs, que potser Rubí sigui l'última on vagi a fer aquesta exposició sobre aquest tema.
0: Pel que fa a la raó per escollir concretament la nostra ciutat, el metge no ha dubtat en assenyalar la insistència dels organitzadors de l'aula d'extensió universitària.
4: Perquè la gent de Rubí són molt pesats, aquesta.
5: En el bon sentit.
4: Em van insistir, sí. Jo els deia que ja ho faria la meva filla, però ells, no, sí. Doctor, no sé què. què, i bueno,

0: perquè són tan pesades, vaig pensar, doncs mira, ja anirem, total, està aquí al costat de casa.
1: Durant la conferència, titulada Dormir bé per viure més anys, Estivill abordarà els conceptes clau del descans i les diferents patologies del son. També oferirà eines i rutines pràctiques per millorar la qualitat de vida de la gent gran sense que hagin de recórrer excessivament a medicaments i somnífers. Com totes les xerrades dels cursos de l'aula d'extensió universitària, l'entrada serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Recordem que serà dilluns vinent, 5 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, com a part del nou curs de l'aula d'extensió universitària. I parlant de nous cursos, l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí ha començat avui el nou curs amb una resposta positiva a la preinscripció. El centre encara disposa d'algunes places vacants, sobretot de francès, i també podria quedar alguna plaça puntual en alguns nivells d'anglès. La directora de l'escola, Maria Antònia Rus, explica que la demanda es manté especialment alta en anglès i que cada vegada detecten més joves que arriben amb nivells avançats.
2: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres, el nostre centre, només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè, bueno, trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot C1. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell.
1: El curs passat, l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí va acabar amb uns 448 alumnes, segons les dades facilitades per la directora, que apunta que la matrícula ha anat creixent any rere any. La xifra definitiva d'aquest curs encara no està tancada, perquè el centre manté obert el procés de matrícula fins a mitjans d'octubre. L'Escola Oficial de Rubí ofereix actualment anglès fins al nivell C1 i francès fins al B2. El centre treballa per ampliar aquesta oferta, i entre les demandes que ha traslladat el Departament d'Educació hi ha la incorporació d'altres idiomes, com el català, i també més modalitats d'estudi. Un dels objectius és poder oferir cursos semipresencials i classes al matí, una opció que permetria arribar a persones que actualment no poden assistir a les classes que únicament es fan de tarda. La directora explica que per fer-ho necessitarien més grups i professorat.
2: Ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari.
1: L'Escola Oficial d'Idiomes funciona actualment dins de l'Institut Duc de Montblanc. Maria Antònia Rus explica que el centre fa 15 anys que és a Rubí i que continua reclamant poder disposar d'un edifici propi per créixer i adaptar millor els espais a les seves necessitats. Les persones interessades a ocupar alguna de les places vacants poden deixar les seves dades al formulari habitat al web de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. El centre les contactarà si es produeixen vacants. La informació oficial confirma que el formulari pel nou alumnat està disponible a partir d'avui mateix, 21 de setembre.
3: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: I acabem amb un apunt econòmic, perquè la Cambra de Comerç de Terrassa ha obtingut el segell Calculo y Reduzco, atorgat pel Ministeri per la Transició Ecològica pel seu exercici de 2024. I és que l'entitat va reduir més d'un 54% la intensitat de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle en relació amb la seva activitat. En concret, l'ENS va aconseguir situar en zero les emissions directes i indirectes associades al consum de combustibles i d'electricitat, que són les corresponents als anomenats abasts 1 i 2. Segons el llistat públic del Ministeri d'aquest mes de setembre, actualment consta la petjada de carboni de 8 cambres de comerç d'Espanya. D'aquestes, només 3 han aconseguit el distintiu que reconeix la reducció d'emissions, i la Cambra de Terrassa és la que presenta el percentatge de retallada més elevat. Per aconseguir aquests resultats, l'entitat va instal·lar el 2024 una planta fotovoltaica a la teulada de la seva seu i contractar energia d'origen renovable des del 2023. Des de la institució remarquen que, aplicant a la gestió interna els mateixos criteris de sostenibilitat que promouen entre les empreses. Recordem que en aquesta línia la Cambra va posar en marxa el 2023 un servei d'assessorament per acompanyar les empreses de la demarcació a introduir criteris ambientals en la seva gestió. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 21 de setembre. Teniu més informació al nostre web radiorubí.cat i als nostres perfils a les xarxes. Ara la programació de la Ràdio Municipal continua amb el Siscular García i els esports. No els el perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts, ja hi som aquí, un dia més, als esports protagonistes en aquest horari d'un quart de tres de la tarda, uns esports en dilluns que passen ressaca del que ha estat el cap de setmana. Avui ens concentrarem sobretot en el futbol de primeres categories, Lliga Elite, Primera Catalana, Segona Catalana, amb Unió Esportiva Rubí, Juventud 25 de setembre i Olímpic de Can Fatjó. Els tres resultats possibles es van donar en l'estrena de les lligues per a l'actual campanya 26-27. També aprofundirem en el camí encetat en futbol sala femení i hoquei patins en línia femení. Tots dos partits a domicili, tots dos partits amb victòries dels equips de la nostra ciutat. Revisarem la resta dels resultats dels partits oficials al final d'aquest programa, els quals anirem ampliant durant els pròxims dies. Temes posats sobre la taula per aquest programa que arrenca ara mateix.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I ho fa parlant de la Unió Esportiva Rubí. Primer partit, visita a Viladecans, primera derrota en Lliga Elite en l'actual campanya. 2-1, potser el problema a tenir en compte, més enllà d'un resultat, que resten encara doncs 29 jornades, han de passar moltes coses. El que sí que s'ha de començar a pensar en clau de rectificar és la influència de les àrees. Ens expliquem. El Rubí, al mig del camp, va fer un bon partit davant del Viladecans, però les errades defensives i el no encert ofensiu el va acabar de condemnar davant d'un Viladecans que va saber aprofitar les seves armes. D'aquí que al final del partit el Blai Martí no pogués estar content del que havia passat a Viladecans després del 2-1. Escoltem a l'entrenador de la Unió Esportiva.
2: Crec que no hem fet un bon partit. Hi ha hagut fases en què hem anat mastegant, però en els moments importants hem comès errors greus. Ells s'han posat per davant, també narra molt tot el partit. És una cosa que aquest equip jo crec que no li convé, i menys fora de casa.
1: Doncs el primer gol el van rebre les primeres de canvi. Minut 2, Etido se n'aprofitava d'una pilota llarga mal defensada per la Unió Esportiva Rubí i col·locava l'1-0. A partir d'aquí el Rubí va anar millorant, va tenir ocasions en la primera meitat per assolir l'empat, però cap d'elles va acabar amb l'1-1 en el marcador. A la segona meitat ja no va estar tan fina, el físic també va passar una mica de factura, i poc abans del quart d'hora el 2-0 va fer molt de mal anímicament a una Unió Esportiva Rubí que ja no es va trobar còmoda en la resta de la segona meitat, només que una pena màxima gairebé fregant ja el temps afegit la transformava Àlex Ruiz i ficava de nou en el partit el conjunt rubinenc, que va tenir una última ocasió amb un xut llunyà d'Àlex Ruiz però que no va entrar a la porteria i d'aquesta manera va acabar amb derrota el partit davant del Viladecans. Amb aquesta situació a corregir ho saben dins de les files de la Unió Esportiva Rubí, però també en són conscients que s'ha de demanar calma. Tornem a escoltar el Blai Martí.
2: Ja els deia, potser sortim d'aquí amb un punt i marxarem disgustats, potser sortim d'aquí perdent i marxarem fotuts, demà costarà més anar a treballar, potser dormirem una mica menys d'hores, però el dimarts tornarà a sortir al sol de Camp Rosers i prepararem Martorell i ja està, al final. Crec que la cosa no va d'un dia, sinó d'una feina més a llarg termini. Bé, crec que això, que la feina de l'equip és bona, és de qualitat, i crec que amb el temps ho veurem.
1: És cert, sense cap mena de dubtes, que ni ha començat res ni s'ha acabat res en la primera jornada de competició. Potser començar amb bon peu és millor que no pas el que li ha passat a la Unió Esportiva Rubí, però resta tot un món per endavant de cara a rectificar-ho. El primer partit de Lliga a casa serà el pròxim cap de setmana, diumenge tarda, el faran per la xarxa, televisió, i l'horari d'aquest any seran a les 4:05 de la tarda. L'estrena, doncs, a Can Rosers en aquest horari poc habitual per a la Unió Esportiva Rubí. La primera jornada anem a tancar-la amb la resta dels resultats. David Burillo.
3: Atlètic Sant Just 1, Valls 1, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Martorell 0, Sabadell B 0, Manlleu 3, Vic 2, Sant Mauro 2, Argentona 2 i Prat 3, Singerlin 0.
1: La primera jornada de Lliga Elite deixa la Unió Esportiva Rubí en el tren de cua després de la derrota. Al capdavant i amb victòria que trobem al Prat, a l'Horta, també al Manlleu i al Viladecans. Quatre equips, quatre victòries, com sempre. Molts empats en aquesta categoria. Castelldefels, Argentona, Can Vidalet, Sant Mauro, Atlètic Sant Just, Baix, Martorell i Sabadell. Bé, Vic, Rubí, Turó de Peira i Singerlin són els equips que tanquen taula després de no haver puntuat.
4: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I pel que fa a la primera catalana, doncs inici amb un punt de tres possibles amb el titular, que també tenim a la nostra pàgina web, de doncs, tots els mèrits per a un 20 sense haver pogut sumar la victòria arran de no haver aconseguit el gol, perquè ho van fer tot, van jugar bé, van tenir la pilota, van tenir ocasions de gol, una pena màxima a la primera meitat que Òscar Hidalgo no va poder transformar, a la segona meitat una pilota al pal, el porter del Balaguer, un dels grans protagonistes de la cita, amb dos, tres aturades de mèrit i, en definitiva, un munt d'ocasions per haver pogut celebrar la victòria per part del Joventut 25 de Septiembre. En el futbol, si la pilota no entra, doncs tot queda en no res. I és el que li va passar a un equip que, d'altra banda, i com a lectura positiva, la trobem precisament aquí, eh? S'enfrontava a un històric, el Balaguer. Potser no serà un dels equips que estigui a la part alta de la classificació del grup 2 de Primera Catalana, però és un equip sempre amb nom, i els nostres van demostrar que poden plantar cara a qualsevol en aquest grup de competició. Per tant, l'inici positiu quant als ànims, potser no tant pel resultat, i és que el segon entrenador, el Cristian López, ens reconeixia que marxaven una mica tristos perquè tenien la sensació que haurien d'haver guanyat.
5: Sí, la sensació és que hem deixat de guanyar dos punts perquè ells no han xutat a porta, realment. És a dir, el treball defensiu de l'equip ha sigut excel·lent i hem perdurat molt. Hem fallat un penal, hem donat un pal, el porter d'ells ha estat molt ben encertat i hem tingut moltes ocasions molt clares per fer gol. I avui pues, no s'ha donat i no ha entrat, i per això empatem 0-0.
1: En qualsevol cas, bon inici de temporada d'un equip amb aquest projecte que té el Cristian López com a ajudant del Santi Fernández, l'entrenador d'aquest primer equip d'un Joventut 25 de Septiembre, que suma un punt per començar en un dia especial, perquè l'estrena de la gespa artificial marcava un nou camí amb aquestes noves instal·lacions a les quals només li resta ja posar en acció tota la zona que hi ha de, diguem-ne, d'oficines i tot plegat, i treure'n doncs, tots els mòduls. En definitiva, unes instal·lacions que tenen molt contents a tothom. Escoltem el Cristian López.
5: Les primeres dues setmanes de pretemporada van ser una mica complicades perquè vam tindre que anar a entrenar fora perquè encara faltava quatre coses per acabar del tema de la gespa, però la veritat, jo que he estat aquí, tu bé ho saps, tota la vida, això, perdó per l'expressió, però és una puta passada. I la gespa s'ha de terminar de sentar, però aquí això, mullat, corre la pilota, que és el que nosaltres volem, i és el més important. Sobretot que els jugadors estiguin còmodes i amb les instal·lacions que tenim. Jo penso que és un any per... Sí que és veritat que no és... Hem de ser realistes, l'objectiu és la permanència, però un any per disfrutar, sabent l'objectiu que tenim i aprofitar les instal·lacions que tenim.
1: I sobretot fer-se força a casa, que sempre és important dins del món de la competició i de les lligues. En aquest cas, el grup 2, Primera Catalana, empat a 0 dels nostres davant del Balaguer. La resta dels resultats...
3: Joanenc 2, Natació Terrassa 3, Alpicat 0, Pirinaica 3, Castellà 2, Ripollet 4, Gimnàstic Manresa 2, Igualada 3, Molletense 2, La Seu d'Urgell 1, Unificació Llefià 2, Balàfia 0 i Porreig 1, Fundació Terrassa 1.
1: Després d'aquesta primera jornada, el grup 2 de Primera Catalana i amb 3 punts queden Ripollet, Pirinaica, Unificació, Llefià, Igualada, Natació, Terrassa, Molletense. Amb un punt, després de l'empat en la primera de les jornades, Porreig, Fundació, Terrassa, el 20, de moment en la novena plaça, i el Balaguer. El seu rival no han puntuat en el primer dels partits de Primera Catalana grup 2 ni Joanenc, ni Gimnàstica Manresa, La Seu d'Urgell, Castellà, Balafià, ni tampoc l'Alpicat.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I pel que fa a l'Olímpic de Can Fatjó, estrena amb victòria 2-1, va superar el Navàs en un partit molt treballat, complicat i difícil, però victòria per a un equip que la necessitava, ho reconeixia al final del partit el tècnic, el Richard Jiménez.
6: Lo necesitamos, te lo había comentado de la pretemporada que no teníamos ninguna victoria, pero bueno, estaba convencido de que el trabajo que hacemos semanal tiene que dar su fruto, ¿no? Hoy era un partido que era importantísimo para nosotros, para sentirnos bien, para competir, y el equipo ha dado la cara.
1: L'esperit de lluita és habitual en els equips del Richard Jiménez, i en aquesta primera jornada el grup 4 de la segona catalana que ja es va marcar de forma clara. Venien d'aquests partits sense guanyar en pretemporada, però són proves. Quan arriba el moment clau és quan s'ha de demostrar per part d'un equip, i en aquesta ocasió els nostres que van saber remuntar davant d'un Navàs que es va posar per davant tant el marcador en el primer tram del partit. De fet, estaven sent millors els jugadors del Bages, tenien més pilota, arribades perilloses, sabien arribar molt bé per totes dues bandes, i això li va complicar molt la vida a un Olímpic de Can Fatjó que s'ho va haver de treballar. Després del primer cop rebut d'una situació que es veia s'estava complicant amb molta feina darrere, mica en mica van anar agafant, diguem-ne, que el ritme del partit, van començar a col·locar-se amb opció d'empatar, fins que abans del primer temps doncs arribava l'empat amb una pena màxima transformada per Joel. A la segona meitat, més igualtat, ocasions per a uns i per als altres. Podria haver-se decantat cap a un costat o l'altre perfectament al partit. La feina de Juanmi a la porteria de l'Olímpic va ser important, fins que Ezequiel, a falta d'un quart d'hora per al final, aprofitava una jugada ràpida, transició per fer el 2-1 i atorgar la victòria a un equip que havia jugat davant d'un rival que el Richard Jiménez considera que será de los importantes en guanya en esta categoría.
6: Imagínate que este equipo viene de perder 1-0, 2-1 contra el Purreig, un Primera Catalana compitiendo a un nivel muy alto la semana pasada. Lo veníamos siguiendo, jugó Copa Cataluña, tiene muy buen equipo, la única posibilidad que tenemos de sacarle puntos y hacernos fuerte era aquí, era en casa. Entonces pusimos toda la carne en el asador y competimos. Incluyendo todas las bajas que teníamos, competimos muy bien los chavales, la verdad que muy contento con el equipo.
1: Els partits a Can Fatjó que han de ser claus, sense cap mena de dubtes en l'actual temporada per part d'un Olímpic de Can Fatjó que vol estar a la part alta de la classificació i que de moment ha començat per aquest camí al grup 4 de segona catalana amb la primera victòria, la primera jornada de competició davant del Navàs i aquest dissabte tarda. La resta dels enfrontaments van acabar amb aquests resultats, David.
3: Sallent 2, Gironella 3, Marianao Poblet 2, Pallejà 0, Terlenca Barcelonista 2, Espluguenc 1, Corbera 1, Sector Montserratina 0, Júnior 1, Prat 6, Gavà 0, Atlètic Sant Just 1 i Planadeu 2, Molins de Rei 0.
1: La classificació queda encapçalada per aquests equips que van guanyar la primera jornada. Prat B, Marianao Poblet, Planadeu, Gironella, Terlenca Barcelonista, Corbera, Fundació Atlètic Sant Just i també l'Olímpic de Can Fatjó. Sense punts en primera jornada amb derrota, trobem el Sallent, Espluguenc, Navàs, Gavà, Sector Montserratina, Molins de Rei, Pallejà i Júnior.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM. A Ràdio Rubí, esports. 99.7 FM.
1: Per si no havia quedat clar, que se'ns ha colat. Més coses. Va, parlem ara de dues disciplines en categoria femenina que han encetat el seu camí en aquesta jornada de competició amb les noies d'hoquei patins en línia Liga Elite, que guanyaven el seu primer partit contundent. 0-7 a la pista del Tres Cantos, bon camí iniciat per part d'un equip que, com sempre, se li espera la lluita pels títols. La segona jornada, primera a casa, serà el pròxim cap de setmana davant dels Tsunamis, quan s'estreni el conjunt masculí. I en futbol sala femení, també victòria, aquesta més treballada, 0-2 de l'Esportiu Rubí davant del Sabadell, per estar a la part alta de la classificació i per arrencar l'actual temporada en segona nacional, grup 2 de competició, un equip que ja ve de Copa Catalunya, de Copa de la Reina, que està rodat i que va guanyar el Sabadell en aquest camí per estar a la part alta de la classificació de la segona nacional al llarg de tota aquesta temporada.
4: A Ràdio Rubí, esports. 99.7 FM.
1: Apa, tu, que agafem el camí de sortida. Abans recordar que, pel que fa al waterpolo, estrena en divisió d'honor masculina amb derrota 9-31 del Club Natació Rubí davant del Barcelona. La setmana que ve, estrena de les noies i dos partits per al conjunt masculí. I a la tercera catalana del futbol, demà ampliarem les victòries. Hi va haver-hi tres en total, tant de l'Olímpic de Can Fatjó B, que va guanyar 4-0 la seva cita davant del Torre Romeu B, victòria, la seva vegada 1-3 de la penya blaugrana Ramon Llorenç a Viladecavalls, mentre que guanyava 5-3 al Ventiver. El Sabadell Nord, l'únic equip en perdre, va ser en tercera catalana el Rubí B davant del Martorell B pel resultat final de 0-1. Amb aquesta informació, petita revisió del que demà ampliarem, nosaltres que marxem, el David Burillo i un servidor Siscolara García, us diem adeu.

0: Continguts en xarxa. Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa on parlem d'intel·ligència artificial i més concretament de l'impacte que té la intel·ligència artificial a la societat. Avui parlarem sobre un tema que està guanyant cada vegada més rellevància: la intel·ligència artificial local. Aquesta és la gran diferència, la intel·ligència artificial local. Amb nosaltres, per parlar del tema, comptem amb l'Enzo Lugobuco. Ell ha passat ja més d'un cop al programa. És un científic de dades, apassionat per les tecnologies disruptives i professor a diverses universitats en aquest camp. La IA local ofereix avantatges com una major privacitat, una reducció de la latència, però també presenta reptes i oportunitats interessants per a particulars i per a petites empreses. L'Enzo avui ens ajudarà a entendre com aquesta tecnologia pot transformar la manera en què interactuem amb la tecnologia cada dia. Quins són els beneficis reals, com podem aplicar-la al nostre dia a dia, i us recomano que no us perdeu aquesta conversa fascinant que tindrem a l'Enzo, amb l'Enzo vull dir, i on desvetllarem els secrets de la intel·ligència artificial local, que potser ja està molt més a prop del que penseu.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, Enzo, doncs benvingut un cop més al programa. Avui parlarem, com no pot ser d'una altra manera, d'intel·ligència artificial, però avui ens allunyarem, evidentment, del xat GPT típic i clàssic de fer preguntes, inclús de la intel·ligència artificial tradicional. Tradicional, imagina't, fa 4 anys que la tenim aquí. Anem a parlar d'un tema molt concret, que és la intel·ligència artificial local. I, bueno, d'aquest és el tema. Què és la IA local i com es diferencia de l'altra, de la tradicional? I, en fi, a partir d'aquí, doncs, anirem fent preguntes. Endavant.
3: Bé, doncs, la intel·ligència artificial local, per posar-ho en poques paraules, és una forma de fer servir la intel·ligència artificial, però que es fa en un entorn controlat. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc control i accés al sistema on estan els models i les aplicacions que fan servir els models d'intel·ligència artificial. A diferència de la IA que no és local, la IA que se'n diu privada o el núvol privat, la intel·ligència artificial en local és una intel·ligència artificial que es depèn de models públics, models que jo em puc descarregar, igual que em descarregaria qualsevol arxiu, i que faig servir en diferents aplicacions. I això és important perquè de cara a com la faig servir canvia molt la cosa. Normalment, quan fem servir la IA privada, al núvol, nosaltres paguem per ús, o hem de compartir dades, o hem d'iniciar sessió en una aplicació. Amb la intel·ligència artificial en local és diferent. Com jo tinc control del sistema, jo l'únic que pago és l'electricitat que faig servir o el ferro que compro per poder executar el model. Però més enllà d'això, no hi ha una subscripció o una llicència que he de pagar de forma recurrent. El que he de fer és treballar amb aquest model amb les meves dades al meu sistema. Aleshores, jo soc responsable de com es configura el sistema.
1: Sí, a veure, el primer que em costa entendre. Llegim cada dia que la IA està pentinant totes les biblioteques, ha pentinat tot internet, ha pentinat el món mundial, tot el YouTube. Clar, tot aquest coneixement que té la IA al núvol és el que serveix perquè després ens resolgui problemes i ens contesti o ens ajudi a programar. Com és possible que tota aquesta infinita informació la tinguem localment al nostre ordinador, com i cap?
3: Perquè, en realitat, el que nosaltres estem fent no és descarregar-nos totes aquestes dades, és canviar el com accedim a elles. M'explico. Imagina't que estàs a un bosc, ¿vale? I vas amb doncs, una persona que fa moltes rutes per muntanya. És una persona que està entrenada per caminar per llocs doncs, on la major part de gent no hi va. Tu vas tranquil perquè aquesta persona t'aconsella. Bé, doncs un model és el mateix. S'entrena per poder donar respostes bones. Però això no vol dir que aquesta persona, en el cas del bosc, hagi estat a tots els boscs del món. No, vol dir que simplement sap diferenciar un tipus d'arbre de l'altre o un tipus de muntanya de l'altre, i amb el model passa el mateix. Nosaltres el que fem és que li donem un accés a un repositori, que pot ser, per exemple, a internet. Jo a la meva IA local, igual que a la IA un núvol, li dono accés a internet. I si el model és bo, igual que el muntanyista que sap què fer, és igual al bosc on vagi. Aleshores, és igual a quin repositori vagi el model. Sabrà com, bueno, sabrà, calcularà correctament com treure les dades que m'interessen. Jo no tinc tot internet al meu ordinador. Això no es pot fer. Però el que sí que tinc és l'equivalent a un buscador molt bo, que és el model. O sigui que si jo sóc capaç de connectar el meu ordinador amb diferents repositoris, al igual que ChatGPT pot buscar coses a diferents pàgines web, el meu model local també ho pot fer. I aquí és on canvia el paradigma. Com jo no m'he descarregat tot internet per poder tenir respostes bones, l'únic que necessito és un bon model, que és l'equivalent a me'n vaig a una muntanya on no he estat mai, vaig anar acompanyat d'algú amb experiència. M'explico?
1: Sí, sí. Llavors, a veure si entenc, imaginem dos pimes. Una es dedica a un tema industrial i l'altra es dedica, imagina't, a programar. Cada una ha sentit aquest programa i diu, hòstia, jo em baixo a la local perquè d'entrada no pago, tinc control de dades, que ara ens ho explicaràs. Però, clar, cada una es baixarà un model diferent segons per què la vol aplicar?
3: Sí, hi ha molta varietat. Sí que és veritat que hi ha alguns models que estan més a l'avantguàrdia que altres. Per exemple, els d'Alibaba, Quen, la família Quen és molt bona. També els de Jifu AI, no? Química 2, tots aquests hi han de molt bons. I no només hi han de xinesos que siguin molt bons. Ara em sembla que l'empresa de Mia Murati ha tret un que es diu Inkling, que també està prou bé. I fins a no massa els de Mistral estaven molt bé, ara s'han quedat una mica enrere. És a dir, és un ecosistema bastant variat. Això no vol dir que tots fessin servir el mateix model, doncs vol dir que farem servir el model que ens interessi per la tasca que hem de dur a terme. Per exemple, si la PIME en qüestió pot generar imatges de qualitat per poder fer publicitat, doncs farà servir un model de generació d'imatges. O si a la PIME li interessa transcriure una reunió que estigui en català, doncs haurà d'agafar un model que pugui processar el català en àudio. No? Aleshores, tot això es fa molt més a mesura per cada cas d'ús. Tot i així, hi ha bases que són comunes. Hi ha models que són genèrics, que també són públics, com el cas de Quen que parlàvem abans, que sí que s'han transformat en estàndards de la IA local.
1: Llavors, el que també veig és que així és com un Windows ja ve preinstal·lat, si jo vull instal·lar-me IA local, tindré que, si més no, el primer dia tirar d'un especialista, d'algú que m'aconselli quin model instal·lar. Perquè, no? I posem aquests dos exemples. Un és una indústria de fàbrica de sabates i el vol fer servir per màrqueting. I l'altra és una consultora que fa programació. Què s'instal·laria cada una d'elles?
3: En el cas de l'empresa de sabates que vol generar imatges o fer servir el model per màrqueting, aquí he de pensar en quin tipus de contingut és el que vol generar. Si aquesta empresa vol generar vídeos, necessitarà models que generin vídeos o que generin moltes imatges molt ràpid. Si vol afegir-li un àudio, doncs també models que generin àudio. Però no necessitarà potser un model que sigui capaç de fer una traducció d'un llenguatge a l'altre. O no necessitarà un model que sigui capaç, per exemple, de programar. No? Necessitarà models per al seu cas d'ús. En l'altre cas, de la consultora de programació, aquesta empresa el que buscarà és un model que generi text, perquè al final codi és text, però que no sigui qualsevol text, sinó que buscarà un model que estigui més a prop del codi. Hi ha models locals que el que fan és que es refinen i s'especialitzen en tasques concretes. Poso un exemple. Tu pots tenir models de generació de text per sanitat o per salut. O pots tenir models de generació de text per legal i també, per suposat, pots tenir models de generació de text per codi. Aleshores, aquesta empresa s'ha de preocupar d'anar al repositori on estan els models, buscar aquell que sigui per generació de codi i provar-lo abans d'implementar-lo.
1: I una altra cosa que que no entenc del que estàs dient és que la IA, quan la vols utilitzar una mica bé, estàs pagant una subscripció de 20 euros o de 200 euros o de 2.000 euros, depèn del nivell que vulguis. Tu estàs parlant que la IA local és gratis. I llavors, què fan els constructors? Què fan Gemini, OpenAI, Claude? Ens ho regalen? Són tontos? No ho entenc.
3: No, és... A veure, jo crec que la seva estratègia, i aquí parlo des del coneixement que tinc, la seva estratègia passa per crear una relació de dependència molt forta amb el seu usuari. Imaginem el cas de Google. Google té un ecosistema brutal d'aplicacions que fem servir quasi cada dia. El Drive, el cercador, YouTube, etcètera, etcètera. Si a tot això a sobre li afegeixen intel·ligència artificial i amb això aconsegueixen millorar els seus serveis, la gent s'enganxa encara més i esdevé consumidors fidels a l'ecosistema de Google. No passaran pas a Microsoft. Però imagina't que no és el cas. Imagina't que ara ets Anthropic i no tens aquest ecosistema. Quina és l'aposta que pots fer aleshores? Doncs tenir el millor model possible que es pugui integrar amb més aplicacions com sigui possible. Tu pots fer servir Claude dins de moltes aplicacions envoltori. Hi ha aplicacions de legal que per sota fan servir Claude o aplicacions de fins i tot psicologia que per sota fan servir Claude. És a dir, tu el que vols és ser l'avantguàrdia dels models, però no necessàriament de tenir tot un ecosistema d'eines. El que t'interessa és poder integrar-te amb aquestes eines. Aleshores, està Anthropic, que té el model molt bo, i està Google, que té l'ecosistema molt bo. I no és gens raro que, en el món de la IA, Google acabi fent servir els models d'Anthropic.
1: Sí, però torno a lo mateix i ara ja acabo amb el tema aquest del pagar o no pagar. L'altre dia, un company que ara es dedica a programar, està utilitzant Claude. I està pagant 20 euros, però inclús és un model que, segons si se t'acaba el crèdit, t'afegeix uns quants euros i pots continuar, etc. Si aquesta persona s'instal·la a local d'Anthropic, el Claude, podrà fer el mateix i estalviar-se aquests diners?
3: El potencial existeix, és a dir, depèn del que estiguem parlant, perquè hi ha tasques que són molt complexes que avui dia no es poden fer en local, sobretot per una qüestió de capacitat de còmput. Les màquines que tenim tenen la potència que tenen. El meu portàtil no és un centre de dades. Però potser la potència de càlcul que té és suficient per al que vull fer. Aleshores, depèn del que vulgui fer. Ara, quina seria l'equivalència de la IA local amb el núvol? Doncs mira, els models més populars ara mateix, que són el Qwen 3.8, que acaba de sortir fa poc, tenen una equivalència del Claude Opus 4.7, 4.6. Això què vol dir? Doncs que és l'equivalent a un model que teníem fa menys de 6 mesos amb una llicència de pagament. És a dir, la IA local no està ni un any enrere de la IA privada. I això és molt interessant perquè, vale, jo ara no tinc l'Astra de OpenAI a casa, però tinc el model que l'any passat ja em feia les tasques prou bé a casa. Aleshores, potser vull pagar pel model més bo de tots per anar a l'avantguàrdia avantguardíssima o potser el que vull és poder fer servir el que feia servir l'any passat o ni l'any passat, fa 3 mesos, sense haver de pagar. Això depèn de l'estratègia de cadascú. Ara, dic que no has de pagar llicència, però això no vol dir que no has de fer una inversió en ferro. És a dir, sí, pots provar amb el teu portàtil, però ràpidament et donaràs compte de que la IA local requereix d'una petita inversió en un ordinador que estigui dedicat a executar el model.
1: Val, sí, 5 cèntims. Què vol dir un ordinador dedicat? Ja no ens serveix un portàtil qualsevol, suposo que necessitem una GPU. Fes-nos 5 cèntims de l'equip mínim que necessitaríem per començar a treballar en local.
3: Doncs un equip mínim seria quasi el mateix que el típic ordinador que es fa servir per jugar a videojocs. És un ordinador que és una torre que es fica a sobre de la taula, que té tarja gràfica preferentment, no cal que tingui més d'una, amb una bona ne tens prou, una 3090, per exemple, és més que suficient, que té memòria RAM, que avui dia és el component més car, però paga la pena tenir-ne, i que, a ser possible, com és un servidor, sí, pot estar en Windows, però val la pena passar a Linux per aprofitar-lo bé. Aquest és el meu consell. Que voleu començar en Windows? Tampoc és impossible fer servir el local en Windows.
1: Vinga, canvi de terç. Parlem ara d'una altra de les avantatges de la IA local, que és la privacitat, que a molta gent no li importa, però en molts casos sí és important, la garantia de privacitat.
3: Sí, en la IA local et garanteix la privacitat perquè les dades no surten del teu sistema. Quan puges un document l'estàs pujant al teu ordinador, no al núvol d'un tercer. Aleshores, la seguretat està acotada a com controlis tu el teu ordinador i el viatge que fan les dades són de la teva interfície a l'ordinador d'IA i tornada. No hi ha res que surti a cap servidor de fora. I això no només et dona privacitat, sinó que també et garanteix que preservis la propietat dels teus actius digitals, que són els documents amb els que treballes. Aquesta propietat intel·lectual, el teu modus operandi que està establert a la documentació que fas servir, es preserva perquè no surt del teu ecosistema ni del teu control.
1: Com la mantenim actualitzada, la nostra IA local? Perquè, clar, ens desconnectem del fabricant que normalment si treballes al núvol sempre tens l'última versió o tens la possibilitat perquè t'avisen. Ja m'ho he instal·lat local, m'ho poso a casa meva, em desconnecto, estic aïllat. I com em mantinc actualitzat? O no sé si hi ha forma d'automatitzar-ho.
3: Bé, això és el mateix que es feia fa temps amb els fòrums. Hi ha moltíssims fòrums de publicació de models nous, ara les xarxes socials també, els laboratoris d'IA publiquen contingut quan surt un model nou anunciant-lo i explicant per què es pot fer servir, però aquí és on ve la labor de consultoria que comentaven abans. No? Tu pots estar al dia amb l'ecosistema, estar amb la sessió iniciada a tots els fòrums, llegint els butlletins que toquen, estant a que sigui el pa de cada dia, o pots parlar amb algú que estigui al dia del tema i que t'aconselli. Epa, mira, ha sortit aquest model nou, potser t'interessa per a aquesta tasca, etc etc.
1: Jo no sé si aquesta pregunta ja es deia local o de dia general. Què necessiten els nostres directius de la nostra PYME realment per posar-se al dia treballant en via local? Ara sí que la pregunta ja és més àmplia, o en via. Perquè, clar, quan va sortir l'Excel fa mil anys, bueno, el vam aprendre, però no és el mateix, la IA és més complexa. I crec que la gent es pensa que tot és el chat GPT i fer-li preguntes. Quins consells o què... Com hem de preparar els directius per fer servir la IA adequadament?
3: Doncs jo crec que el primer passa per una formació. És a dir, no pots implementar intel·ligència artificial local si no saps el que és. I aquí t'has de formar. Més enllà d'això, s'ha d'alinear amb la teva estratègia de l'empresa. Sí, tenir IA és molt xulo, però ha de ser útil. Aleshores, ha de tenir molt clar per què la vols fer servir. I això és el pas posterior a la formació, on te queda realment clar per què val la pena implementar-la. Un cop ja saps el que has de fer i per què ho vols fer, el següent és sortir de la zona de confort i fer-ho. És a dir, t'has de tirar a la piscina. Sí que és veritat que estem molt acostumats a estar en aquesta bombolla de Microsoft, Google, les grans tecnològiques que ens ho facin tot, però avui dia el món ha canviat. I si pots permetre't pagar la IA al núvol per tota l'empresa, genial. Estaràs perdent dades, però genial. Ara, tard o d'hora, la factura arriba. I hi ha gent que diu, si això m'ho puc estalviar i tinc el mateix resultat en local, potser no paga la pena. O sigui, és una qüestió d'estratègia, sobretot. Però, primer, formació.
1: De fet, aquesta pregunta ja te l'he fet abans. Ens podem llançar, ale, vinc, anem a posar la IA local o núvol a l'empresa, o realment val la pena tenir un consultor, si més no al principi, que ens orienti. Precisament acabes de dir, per què la vol fer servir? És que molta gent no sap quins actius que té que són susceptibles de millorar en via. Com veus la figura aquesta d'un assessorament? Perquè molta gent comença en ells sols i, evidentment, doncs comets errors que després és molt difícil de canviar.
3: Jo crec que la figura del consultor aquí és fonamental. Cada cop que fem un pivot tecnològic, ha d'haver-hi algú que ens ajudi una miqueta a caure on volem caure. Tot i així, tothom pot aprendre ja local, crec jo. És un dels recursos més populars a internet avui dia, almenys en el món en el que jo em moc, i hi ha moltíssima gent compartint coneixement que és completament gratuït, està públic a internet. Sí, és veritat que cal seure i estudiar-s'ho, però, ostres, val molt la pena. És com qui vol aprendre un sistema operatiu diferent. Ostres, porto tota la vida treballant amb Windows, ja vull canviar a Mac. Bueno, doncs el primer que hauràs de fer és aprendre com funciona un Mac, no? Aleshores, és el mateix amb la IA local. Pot transformar-se en consultor qualsevol? Jo crec que amb el degut temps i esforç, sí. És una àrea de la intel·ligència artificial que, per sort, com estem parlant de models locals públics, també és pública. És a dir, el coneixement per implementar IA local, ara mateix, és públic i es pot accedir a ell a internet. Si volem, també podem fer formacions sobre IA local que ens ho ajudin, que ens ho deixin molt més explicat en un temps molt més curt. Això també existeix. Però el que està clar és que si volem estalviar temps, hem de parlar amb un consultor perquè ens orienti bé en l'esforç que hem de fer.
1: Una pregunta ja particular. Hem parlat ja dues vegades de l'assessor, del consultor. Tu, Enzo, ets, podem acudir a tu? Tu fas aquest servei? No, ara ens estàs sentint algú i diu, hòstia, tu, jo això realment vull implementar-ho, però no sé a qui adreçar-me. Estàs sentint un programa de ràdio, hi ha un tio que sembla que sap de què va, que es diu Enzo Longobuco, i jo et pregunto, ens podem adreçar a tu?
3: Sí, jo soc en part consultor en l'intel·ligència artificial, però el meu rol és més de responsable d'investigació i desenvolupament de l'empresa. Fem consultoria nosaltres, no som els únics, però el que fem és ajudar sobretot a dimensionar la inversió que s'ha de fer en base al problema que té l'empresa. És a dir, a nosaltres ens ve un client i ens diu, mira, jo vull solucionar aquest problema. I en base al tipus de problema i les dades de les que disposa, fem tot un procés de consultoria en el que esbrinem quins models i de quina manera són els que li poden ajudar a resoldre aquest problema. Un cop això està clar, també és important que el client dimensioni la inversió que ha de fer en fer-lo, perquè l'ordinador s'ha de comprar, el servidor s'ha de muntar, i és important que entengui com està l'ecosistema, perquè hi ha vegades que ens diuen, ostres, doncs això m'interessaria comprar-ho ja o m'interessaria comprar-ho aquest mes, que sé que és quan baixarà de preu. No? Aleshores, tot això forma part de la consultoria que nosaltres fem. Més enllà d'això, hi ha un seguiment del projecte, hi ha un manteniment que també podem arribar a fer nosaltres si el client no vol fer el manteniment ell, però també hi ha un seguiment de dir, epa, durant els propers 6 mesos, si surt un model nou, com parlàvem abans, jo et puc parlar d'aquest model, et puc explicar com funciona i si t'interessa, ajudar-te a ficar-lo al sistema perquè puguis mantenir-te actualitzat.
1: Llavors, si per acabar ja quasi... realment no és tan fàcil, no vull espantar ningú, però jo crec, ja t'ho he preguntat més d'una vegada, però que realment si volem, des d'una empresa, començar a treballar en sèrio amb IA, hem de passar per que algú ens assessori, siguis tu o sigui qui sigui, però no és allò de dir, me'n vaig a una botiga, em compro un ordinador de videojocs i començo, és molt millor passar, per no dir és obligació, passar per la figura d'un especialista. No, però
3: sí,
1: vull
3: que
1: abundis amb el projecte, no?
3: Sí. Avui dia sí, perquè tot i que l'ecosistema evoluciona molt ràpid, encara no està lo suficientment madur perquè tinguem alguna cosa que sigui següent i ja està.
1: Val, tenim un minut que te'l deixo perquè ja donguis el consell final a aquest empresari d'una pime que ens està sentint i vol entrar de debò a la IA, local o núvol.
3: Vale, jo el que aconsellaria a la gent que vulgui començar o que potser només vol trastejar és, primer de tot, a no tenir por. És a dir, això s'ha de provar i val la pena provar-ho i no cal un ordinador d'última generació per fer-ho. Podeu fer amb el portàtil. Sí que hi ha aplicacions de següent i instal·lar, però no són aplicacions que es puguin escalar. És a dir, jo puc provar a títol personal, però si després ho vull ficar en el departament, és una altra història. Vale? Aleshores, paga molt la pena provar a fer-ho primer a casa, veure si m'és útil a mi i després, si m'interessa, escalar-ho. Anar pas a pas.
1: Bé, ara ja no podem fer més passos perquè se'ns acaba el programa i la ràdio té això, que té un forat molt, molt concret. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres. Tornarem a demanar-te que passis per aquí perquè realment crec que és una gran ajuda sentir a persones com tu amb un tema tan importantíssim com és avui la intel·ligència artificial. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs.
1: Avui hem après de la mà de l'Enzo Longobuco que la intel·ligència artificial local no és només una realitat emergent, sinó també que ofereix múltiples i grans avantatges per a particulars i per a empreses. Hem explorat com aquesta tecnologia pot transformar sectors diversos, millorant l'eficiència i canviant la manera en què interactuem amb les tecnologies del dia a dia. Tot i els desafiaments tècnics, el potencial de la IA local per redefinir la nostra relació amb la tecnologia hem vist que és immens. Esperem que aquesta conversa d'avui us hagi inspirat a considerar com la IA local pot influir positivament en la vostra vida i en els vostres negocis. Ja només em queda donar-vos les gràcies per escoltar-nos un cop més i acomiadar-me fins la propera edició, on continuarem explorant el fascinant món de la tecnologia, de la intel·ligència artificial i de l'impacte que té sobre les nostres vides.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
0: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital. Continguts en xarxa.

0: Són les 9 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns toca Musical Express. El millor pop rock dels 70 i 80, amb el millor country music i la millor americana music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música. Francesc Vila. Avui comencem Musical Express amb música dels Derek Clowns i també amb la contribució de Drake Milligan, aquest noi que es va donar a conèixer amb un d'aquells programes de Got Talent. Això es diu Honky Tonk About. Comencem avui amb la country music. Benvinguts a Musical Express.

Temps de country aquí, a Ràdio Rubí. Temps de country que posem aquí des de Musical Express. És música de Sam Storm. Això es diu Evan, Cowgirls Get the Blues. The only way she's ever been. Ens anem cap a la música de Kenny Whitmire. Això es diu Me, Being Me.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Jack Daniels, yeah, Jack Daniels, Johnny Walker, Johnny Walker, Josh Deckel i Jim Beam. Quatre whiskies, quatre bourbons. No sé si tots estaran dintre de l'estat de Kentucky, però alguns d'ells ja t'asseguro jo que sí. Des de Denver, des de l'estat de Colorado, ells són els Rain Benders, això es diu Drinking Buddies. Ell és Cole Phillips, això es diu Heart.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache. Nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Què tindran els Turnpike en trobadors que estan ens agrada en aquest programa? Des de l'estat d'Oklahoma. Això es diu Searching for a Light. Segueixes Musical Express els dilluns a 9 o 10 de la vespre aquí a Ràdio Rubí 99.7 FM i també a través de radiorubí.cat. Des de l'estat d'Oklahoma ens anem cap a l'estat de Carolina del Sur per sentir música que es porta Mac Leffert. Això es diu That Train.

0: des d'un dels més grans estats d'Estats Units, des de Texas, des de la ciutat de San Benito, ens arriba el nostre company, Charlie Crockett. Això es diu Honest Fight. Segueixes o no, Sintonia Musical Express. Segueixes Sintonia Ràdio Rubí.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música. Música.

Segona part de Musical Express, dedicada al millor pop-rock dels 70s i 80s. No cal presentació, és el quartet de Suècia, són els ABBA. Això es diu Ring, Ring. T'agrada el blues? Doncs estàs de sort. Això es diu Johnny Johnson. La cançó es diu Honky Tonk Woman.

el millor pop rock dels 70s i 80s, com que es porta John Michael Osborne, més conegut per Ozzy Osborne, nascut un 3 de desembre de l'any 1948 i que es va deixar un 22 de juliol de l'any 2025. Vocalista i líder dels Black Sabbath. Estem recordant a Ozzy amb aquesta gran peça anomenada Crazy Train. No afluixem el ritme de la música. Des d'Irlanda ens arriben els grans Thin Lizzy. Això es diu The Boys Back in Town.

Els nois tornen a la ciutat. The Boys Are In Back In Town. Thin Lizzy, banda irlandesa de rock, formada a Dublín. L'any 1969, pel bateria Brian Donwey i el cantant i liderista Phil Lynott. Banda, però han passat un dels grans guitarristes, com per sempre, Scott Horcom, Eric Bell i el mismíssim Gary Moore. Van ser tres guitarristes que van formar aquesta banda, els Thin Lizzy. Sabeu si és com no? Sintonia Musical Express, el millor pop-rock dels 70s i 80s. Ho estem demostrant i ho seguirem fent amb la banda que va formar Michael Schenker, el germà del vocalista dels Scorpions. Això es diu UFO i la cançó es diu Doctor, Doctor, música dels UFO.

Un Identifier Flying Object és les sigles de UFO, que en espanyol podien traduir-ho com OVNI. És el nom que van demanar, que van agafar ells per fer-se el grup. Liderada per Michael Schenker. Doctor, Doctor. Segueixes, com no, sintonies musicals express amb millor pop rock dels 70s i 80s. Quart treball dels Police. Des del Ghost in the Machine, Spirits in the Material World.

són de les grans bandes dels anys 70. Ells són els The Band, amb aquesta peça anomenada The Wait. I amb la música dels Police, amb la peça Every Little Thing She Does Is Magic, ja em despediré de tots vosaltres fins al proper programa. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila, i que passeu una bona setmana. Us deixo amb els Police.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: És mitjanit.

0: 21 de setembre. Bon dia, Rubí. Començant setmana i ho farem posant-nos al dia de tot el que ha passat a la nostra ciutat durant el cap de setmana i també de les notícies que marquen aquesta jornada de dilluns.
1: I avui parlarem d'educació amb la directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, Maria Antònia Rus. Ara que comença el nou curs, ja sabeu que l'EUI comença més tard les classes que les escoles, volem saber com han anat les inscripcions, si encara queden places vacants i quins projectes té l'escola per davant.
0: També estrenarem secció Senom Arquitectura Casolana i l'arquitecte rubinenc Josep Milà ens ajudarà cada mes a mirar amb uns altres ulls els espais on vivim.
1: I avui, a Rubí en 2 minuts, viatgem enrere en el temps. És dilluns i toca Rubí fa història, amb un record a la primera fàbrica de la nostra ciutat.
0: I a més, la recomanació musical del Robert Fernández.
1: I després, tertúlia, Jesús Galán, Marta Casas, Jordi Margarit i Vicent Rabadán.
0: I de Rubí mirarem també cap a Barcelona, perquè s'acosten les festes de la Mercè. Conversarem amb Joan Manel Camps, programador de les festes, que ens avançarà tot el que hi trobarem.
1: També tindrem l'EUR amb Rosa Maria Andrés i Eulàlia Pedrós, membres de la Junta i vocals de l'entitat, per conèixer les activitats que han preparat.
0: I acabarem fent gana amb del Mercat a la Taula, Lluïsa Aguilera, dinamitzadora del Mercat Municipal de Rubí, i Pau Barceló, del restaurant L'Artesana. Triaran productes del mercat i ens proposaran una recepta.
1: Actualitat, educació, arquitectura, cultura, història i gastronomia, tot això durant les pròximes 3 hores.
0: Comença el Rubí al dia.
2: Rubí al dia.

0: popular durant tot el cap de setmana amb més de 30 activitats i una bona participació. Entre les novetats d'enguany destaca la Cucanya, un nou ball de bastons creat per 7 entitats de la ciutat i estrenat dissabte a la plaça de Sant Pere.
1: El nou CESMIC de Rubí ha millorat les instal·lacions, però les famílies i la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental reclamen més professionals i recursos. El centre ha fet gairebé 700 visites durant el primer mes de funcionament. Manté demandes com reduir les llistes d'espera.
0: I Rubí amplia la programació dels seus espais escènics en la incorporació del casino al Teatre Municipal a la Sala. La nova temporada oferirà fins a la gener teatre, música, dansa i humor amb propostes locals i artistes com l'Orquestra Simfònica del Vallès, Pep Plaza o Charlie Pitt.

0: abans d'entrar en matèria, com sempre, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, déu-n'hi-do. La situació totalment estancada, sense pluja i de calor per les dates que ens espera per les properes hores i també per tota aquesta setmana a l'àmbit metropolità. En alguns moments parlarem de temperatures escandaloses. Per ser ja gairebé la tardor, recordem que comença aquest dimecres de matinada. De moment avui ja tindrem moltes temperatures de 32, 33 graus a l'ombra, a moltes viles del Vallès, a prop del mar, cap als 29-30 graus, per tant, temps de platja. I sempre amb un domini clar i absolut del sol. Tindrem alguns nuvolets, però tan i tan finets, tan primets i tan esfilagarsats que ni tan sols faran ombra al sol. Per tant, una situació molt tranquil·la, que ja diem s'ha d'anar repetint les properes jornades. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que a hores d'ara ja deixa els vehicles al voral, però atenció, ja provoca fins a 19 quilòmetres d'aturades, unes retencions que passen des de Sant Cugat del Vallès i arriben fins a la Roca. També tenim retencions, recordem, a la Ronda de Dalt, on hi ha un vehicle avariat que deixa 11 quilòmetres de cues. Podem dir que hi ha cues amb tota la Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit sud, des del nus de la Trinitat fins a la Diagonal. Tot plegat, també tenim circulació intensa a la C58 des de Terrassa i Sant Quirze en direcció a Barcelona. També des de Rubí hi ha un quilòmetre de cues a la C16, tot i que de poca intensitat. On també tenim retencions són durant 2 quilòmetres intermitents pels túnels de Vallvidrera, també en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!

La festa major petita de Sant Roc ha omplert aquest cap de setmana els carrers i les places de Rubí de cultura popular. Més de 30 activitats han format part d'una programació que ha combinat foc, gegants, dansa tradicional, música i activitats familiars, sense incidències destacades i amb una bona participació. Els actes van començar divendres en la glossa de Sant Roc, organitzada per Òmnium Cultural, i el tradicional berenar de pa amb oli i sucre. La jornada també va incloure la 14a trobada de bèsties de foc amb una destacada participació.

0: i a l'entrada plaça també igualment molta gent, alguns participant, la majoria mirant, a dintre plaça molt plena, l'entrada plaça ha sigut molt, molt dinàmica, sense interrupcions, crec que la gent ha disfrutat i la plaça està plena, per tant, un 10.
1: I un
2: altre dels grans protagonistes de la tarda va ser el foc. La colla de Diables Rubeo Diablorum va oferir el seu espectacle a la plaça Doctor Guardiet, que va acabar amb una forta ovació del públic. La reaparició en escena de l'entitat Bruixes d'Arrel Dansa va perillar la continuïtat de l'espectacle que van fer Rubeo Diablorum per cobrir la seva absència. Ara hi ha dubtes sobre qui farà aquest espectacle. Hem preguntat si existiria l'opció de fer un espectacle conjunt. Sentim Max Carles, president de la colla de Diables Rubeo Diablorum.
3: Però sí que és cert que nosaltres tenim la nostra història, elles tenen la seva història, i és complicat entrelligar-les i buscar un punt comú. També són dos espectacles que són molt diferents. Aleshores, no sé fins a quin punt això seria possible, que es parlarà, per suposat que aquesta és opció, i serà sobre la taula. Ara no sé si es podrà acabar en dur a terme. No.
4: La jornada de dissabte es va completar amb els versots que van posar la mirada crítica sobre qüestions com l'habitatge, l'ús del català, el racisme, la violència masclista, el canvi climàtic o la manca de pressupost de les entitats de cultura popular. La nit va acabar amb la música dels Dalton Bank, l'ex grup del cantant Miqui Núñez, que van omplir la plaça Doctor Guardiet fins ben entrada la nit.
2: I diumenge, els gegants van prendre el relleu. La 33a trobada de gegants i capgrossos de Rubí va reunir una vintena de colles. Els gegants de Rubí van celebrar els seus 70 anys amb el rock com a protagonista de la festa. La darrera tarda dels tocs va continuar amb els toca-tocs i la tabalada estàtica com a prèvia del correfoc infantil. Les sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà i les habaneres d'Arjau van posar punt i final a un cap de setmana marcat per la cultura popular i la participació de les entitats de Rubí.
4: Però si s'ha de destacar una notícia d'aquests tocs de Sant Roc és la creació d'un nou ball de bastons. Es diu La Cucanya i aquest dissabte es va estrenar a la plaça de Sant Pere amb la participació de 7 entitats de cultura popular de Rubí. No és així, Toni?
2: Sí, la coreografia creada per membres de l'Escola de Sardanes Flor de Neu i l'Esbar d'Ensaire de Rubí es va plantejar com un ball senzill, visual, perquè hi poguessin participar persones amb diferents nivells d'experiència. L'objectiu, més que crear una coreografia complexa, era posar en escena la unió i la diversitat de les entitats de cultura popular de la ciutat. Aquestes han estat les declaracions, davant dels micròfons de Ràdio Rubí, de Laura Cara, una de les coreògrafes del ball.
5: Va sortir aquesta idea de, com que no tenim bastoners, doncs entre tots muntar un ball de bastons i poder participar totes les entitats i d'alguna manera doncs mostrar una unió entre totes les entitats, que és el que és la taula de cultura. I ja estan en procés uns nous bastons en teoria de la taula de cultura i seria superxulo que cada any poguéssim demostrar aquesta unió en els tocs de Sant Roc.
2: La música de La Cucanya és obra del compositor Marc Egea, està interpretada pel flabiol, tamborí i tenora. Des de la taula de cultura popular volen que aquesta sigui, que aquesta primera experiència tingui continuïtat i que el ball es pugui recuperar en pròximes edicions dels tocs de Sant Roc.
4: I canviant de tema, passam a salut, perquè el nou equipament del CESMIG ha millorat les condicions de l'atenció, però les famílies asseguren que encara queden mancances importants per resoldre. Clàudia Boisky, portaveu de la Plataforma per la Defensa de la Salut Mental, explica que el nou espai del carrer Apel·les Mestres és més ampli i adequat, però que això no garanteix per si sol una millora de l'atenció. El nou equipament va entrar en funcionament a l'agost i té prop de 730 metres quadrats. En el primer més, els professionals del CESMIG i han fet gairebé 700 visites. Boisky explica que les places que estaven vacants s'han cobert, però denuncia que dues professionals estan actualment de baixa o de permís per maternitat i, segons la Plataforma, encara no han estat substituïdes.
6: Sí que és veritat que l'espai era un espai molt necessari, però no cobreix totes les necessitats que tenen. No ens podem oblidar de totes les criatures que segueixen, criatures i adolescents que segueixen en llista d'espera sense rebre una atenció adequada. I les que sí que estan rebent l'atenció, tampoc l'estan rebent de la manera més idònia possible.
2: La Plataforma reclama també més grups de teràpia per a infants, famílies, més recursos de teràpia ocupacional. Pel que fa al futur dels serveis de la salut mental a Rubí, Salut planteja concentrar-los en el futur hospital. La Plataforma no qüestiona l'emplaçament, però demana que el projecte es tradueixi en més recursos i no es quedi en una promesa. Tornem a escoltar Boisky.
6: Mira, la veritat és que per nosaltres, mentre existeixi, que existeixi,

0: existeixi on hagi de ser, però que sigui una realitat, que no siguin promeses a l'aire i que no es cronifiqui, és a dir, que no se'ns estigui contínuament dient que això arribarà i que no arribi mai.
1: Wesky també demana que el futur model garanteixi un bon accés en transport i, sobretot, que permeti reduir les llistes d'espera i augmentar la freqüència de les visites. El nou equipament del CESMIC dona servei a Rubí i Castellbisbal, mentre que el nou hospital de dia, infantojuvenil, també atén Sant Cugat i Sant Quirze del Vallès.
2: I la Cambra de Comerç de Terrassa ha obtingut el segell Calculo Més Reduzco, atorgat pel Ministeri per a la Transició Ecològica per l'exercici del 2024. L'entitat empresarial va reduir més d'un 54% la intensitat de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en relació amb la seva activitat. És una crònica del David García.
3: En concret, l'organització va aconseguir situar en zero les emissions directes i indirectes associades al consum de combustible i electricitat corresponents als anomenats abasts 1 i 2. Segons el llistat públic del Ministeri d'aquest mes de setembre, actualment consta la petjada de carboni de 8 cambres de comerç a tot Espanya. D'aquestes 8 institucions, només 3 han aconseguit el distintiu que reconeix la reducció d'emissions, i la Cambra de Terrassa és la que presenta el percentatge de retallada més elevat. Per aconseguir aquests resultats, l'entitat va instal·lar el 2024 una planta fotovoltaica a la teulada de la seu i contracta energia d'origen renovable des del 2023. Des de la institució remarquen que apliquen a la gestió interna els mateixos criteris de sostenibilitat que promouen entre el teixit empresarial. Recordem que en aquesta línia la Cambra va posar en marxa el 2023 un servei d'assessorament per acompanyar les empreses de la demarcació a introduir criteris ambientals en la seva gestió.
2: I l'equip de govern va presentar divendres la nova programació dels espais escènics municipals que per primera vegada suma el casino al Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat per l'equipament de la plaça Catalunya, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
4: La veritat és que teníem ganes de poder presentar la programació amb un doble espai, perquè havíem presentat sempre la programació a la sala i la presentem expressament perquè crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat fa molts anys. Ara tenim dos espais per poder programar, per poder oferir.
1: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin, Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament. La proposta cultural també inclou l'espectacle Solstici de l'Esbar i les funcions familiars de la xarxa, i aquest Nadal repetirà la Marató de Contes. A més, el públic podrà assistir al concert d'El Jere, a la sessió de ball d'Esteve Llop i actuacions de grups locals en el marc del festival Ruby Sound d'aquesta casa, Ràdio Rubí. Des de fora de la ciutat també es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P, Pep Plaza, les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos, o un tribut a Eric Clapton i obres, atenció, com Permagel o l'Estiuetx. No faltaran les habituals sessions de ball dels dissabtes a la tarda, tant en format orquestra per al públic més veterà com en sessions de DJ Remember de diverses dècades. I una de les cites més importants de la programació, però, serà el 22 d'octubre, quan el casino aculli la festa del desè aniversari del cicle Gaudí. Marta Oliva és la regidora de Cultura.
5: Jo vol dir la importància que té Rubí dintre el marc d'aquesta programació, perquè hem sigut fidels aquests anys i han decidit poder-la fer aquí a Rubí. I després ja sabeu que el cicle Gaudí hi haurà tota una sèrie de pel·lícules catalanes que produirem a la sala perquè les puguin veure amb gran.
2: Durant la presentació de la nova programació, l'executiu va avançar algunes línies de millora en els quals està treballant pel que fa a les arts escèniques. D'una banda, un nou web que centralitzi tota la programació de manera entenedora i de l'altra, una necessària actualització del manteniment de la sala que s'anunciarà aviat. I finalment, l'equip de govern va explicar que també treballa per trobar una oferta atractiva per al públic més jove després de la marxa del festival Los 40 Primavera Pop. Tornem a escoltar l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
4: Ens havien agraït que un dia a l'any vingués una oferta macro multitudinària com era el Primavera Pop, que és veritat que pot agradar o no, però hi havia un públic jove, una part de públic jove que sí que li agradava. I en aquest sentit, trobar una oferta pública i per joves i que agradi a tothom, no l'estem acabant de trobar. No ens rendirem ni ens resistim a pensar que no trobarem alguna cosa.
2: Les entrades per a tots els espectacles de la nova programació dels espais escènics municipals es poden adquirir a la taquilla de la sala o a la plataforma de venda en línia Cubin. A radiorubí.cat trobareu tota la programació sencera.

0: I ara és moment d'esports amb el Cisco Lara García perquè comença ja, ha començat, de fet, el futbol.
1: Què tal? Molt bon dia, bona setmana a tothom. Aquesta que arrenca amb la ressaca del primer cap de setmana de competicions oficials quant a les lligues, amb, per exemple, un resultat possible per cadascun dels equips de la nostra ciutat, és a dir, empat, victòria i derrota. La de la Unió Esportiva Rubí en l'estrena a Lliga Elit i al terreny de joc del Viladecans, el conjunt del Blai i Martí, que en joc al mig del camp es va mostrar doncs competitiu, però les àrees, tant en defensa com en atac, no van estar tan influents i d'aquesta manera que van perdre en l'estrena de la competició. Necessiten millorar en aquests dos aspectes si volen no patir en l'actual campanya que tot just ha arrencat. L'empat va ser en primera catalana per al Joventut 25 de setembre a casa i davant del Balaguer van fer mèrits per fer-se amb la victòria els nois que entrenen el Santi Fernández, mentre que l'alegria absoluta va ser a segona catalana al grup 4 de competició i l'Olímpic de Can Fatjó que s'estrenava superant el Navàs. En contra que van haver de remuntar després del 0-1 inicial del conjunt del Bages, però al final els 3 punts amb el 2-1 que es van quedar al municipal de Can Fatjó. I en d'altres modalitats esportives, ressaltar que en categoria femenina s'estrenaven les lligues de l'Esportiu Rubí en futbol sala segona nacional i a hoquei patins en línia Liga Élite per a l'Hockey Club Rubí 100 patins. Les noies que entrenen guany el Juan Pablo Triviño van guanyar el Tres Cantos 0-7, 3 primers punts en fase regular d'aquesta Liga Élite, la qual habitualment doncs acostumen a estar a la part alta de la classificació. I en futbol sala, victòria treballada davant del Sabadell i de l'Esportiu Rubí que entrenen en guany i de moment el Manel Cintas fins que arribi al mes d'octubre l'entrenador titular com serà l'Ivan Martín. Victòria, com dèiem, treballada, però 3 primers punts al Sarró en aquesta segona nacional per a l'actual temporada d'un equip que opta, com sempre, està a la part alta de la classificació.

El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.

0: avui mateix comença el nou curs de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí. Anglès i francès són els dos idiomes que se poden estudiar i durant les darreres setmanes el centre ha fet el procés de preinscripció i matrícula per al nou curs. Per saber quina ha estat la resposta dels alumnes, si encara hi ha places disponibles i com afronta l'EOI el nou curs, avui ens acompanya la seva directora, Maria Antònia Rus. Maria Antònia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Com dèiem, avui comencen les classes. En quina sensació arribau a aquest inici de curs? Com ha anat tot el procés de preinscripció i de matrícula? Com arribau?
1: Doncs, com sempre, molt bé. Hem tingut una molt bona resposta a la preinscripció. Per tant, seguim amb la mateixa línia de sempre, molta preinscripció. El que passa és que a vegades ens queda plaça vacant, sobretot a francès, que no hi ha tanta demanda com en anglès. I en el cas d'anglès, doncs a vegades molta gent es preinscriu durant la primera setmana pensant que sí que podrà fer-ho perquè demanarà permís a la feina per poder cursar i començar a sortir una miqueta abans de la feina i no els hi donen, per tant ens queden, no s'acaben matriculant, o gent que es preinscriu està pendent de apuntar-se a la universitat, a algun grau, i no sap ben bé els horaris, i finalment no s'acaba matriculant, i són aquestes places que ens acaben quedant en anglès molt poquetes, i en el cas de francès ens queden una miqueta més, però bé, la resposta ha estat molt positiva.
0: Tenim la dada de quantes places queden, per si la gent...
1: Ens queden, ara exactament no, perquè de fet aquest cap de setmana ja la gent s'ha estat, la llista d'espera s'ha anat preinscrivint.
0: Hi ha una
1: preinscripció, un sorteig, hi ha gent doncs, que se li adjudica una plaça i després hi ha gent que queda en llista d'espera. Per tant, encara no hem acabat de quadrar les places que ens queden vacants. En el cas de francès sí que ens queden unes quantes, no et sabria dir el nombre exacte, i en anglès, doncs, en alguns nivells segurament que ens queda alguna plaça. Però poquetes, però alguna, que la gent no es desanimi si algú a última hora doncs, demana informació doncs, que ho faci, perquè podria ser que acabés tenint una plaça.
0: Quants alumnes teniu aquest curs aproximadament i com podem comparar aquesta xifra amb la del curs passat, si és que es pot?
1: Ara, en aquests moments no sabem exactament la matrícula perquè nosaltres continuem matriculant fins a mitjans d'octubre.
0: Fins a mitjans d'octubre sí. La gent se matricula?
1: Sí,
0: ah, molt
1: sí.
0: Bé.
1: Està oberta la matrícula per a aquestes persones que doncs, es preinscriuen però no s'acaben matriculant o bueno, per motius diferents. No?
0: Però aquestes persones llavors començarien tard al curs?
1: Sí. Però bueno, es posen al dia, vull dir que això no, l'atenció és molt personalitzada a l'Escola Oficial, per tant, doncs no. Els primers dies també és una miqueta de repàs, per tant no es perdrien moltes classes. En el cas de nosaltres, a matrícula l'any passat vam acabar el dia mitjans d'octubre vam acabar una matrícula de 448 alumnes, una cosa així, per tant no, hem estat incrementant, cada any hem anat incrementant la matrícula. I esperem que enguany doncs, torni a passar el mateix.
0: Hi ha algun nivell idioma, ja m'has dit, sobretot en el cas de francès, que la gent es matricula menys que en anglès.
1: Hi ha
0: més
1: de...
0: Exacte. Sí. Però hi ha algun nivell que detecteu que és especialment fort, que la gent vol aquell nivell?
1: Doncs els nivells alts, especialment seu, per exemple, que nosaltres al nostre centre només oferim un grup, doncs sí que hi ha una forta demanda, no? Perquè bueno, trobem que molts alumnes joves, el jovent, doncs, té més nivell, per tant, quan fa el test de nivell se li acaba adjudicant un nivell de B2-1, B2-2, fins i tot C1. Per tant, tenim cada vegada més gent jove amb més nivell. I els nivells més baixos, doncs, tenim gent més gran que o bé van deixar els estudis fa temps i volen tornar a fer doncs, anglès o francès perquè tenen temps lliure, gent també doncs, que està jubilada i diu doncs, vull tornar a fer alguna cosa i s'apunten a l'Escola Oficial.
0: La manera d'estudiar avui en dia ha canviat molt.
1: Sí.
0: L'alumnat que arriba a la EOI, quines principals motivacions té per venir a l'escola?
1: Doncs tenim dos tipus de perfil, no? L'alumnat jove necessita un certificat, molta gent jove doncs, que estan estudiant algun grau universitari, doncs, com que es poden convalidar per crèdits de lliure elecció que abans es deien, doncs s'apunten a l'Escola Oficial per per certificar el seu nivell. I en el cas de la gent més d'una edat més, doncs, a mitjana edat, doncs, és moltes vegades per socialitzar, per aprendre un idioma, per... Són motius diferents, la veritat, que tenim com dos perfils, no?
0: L'anglès, ja sabem que continua sent l'idioma més demandat, però no sé si en el vostre cas heu notat si el francès agafa embrancida?
1: Sembla que es va animant la cosa, no? Però costa una miqueta. L'anglès sempre és el número 1, és el top, l'idioma, però a totes les escoles oficials. Nosaltres només oferem dos idiomes, però hi ha escoles que tenen molts més, alemany, italià, i igualment en aquestes escoles també l'anglès és el que sempre s'emplenen els grups, i els altres idiomes, doncs, a vegades costa una miqueta més. Però està bé oferir diferents idiomes, per tant... En el francès ja et dic que costa, però estem treballant per omplir els grups i sembla que la gent es va animant, sí.
0: Uh-huh. Ara que estem xerrant d'oferir diferents idiomes, no sé si mirant cap al futur, l'escola oficial d'idiomes de Rubí es podria ampliar més idiomes, perquè ara era el que deien, teniu anglès i francès, però n'hi ha una varietat, un ventall molt gran. No sé si... fins i tot la pròpia societat, si vos demana, els propis alumnes vos demanen, escolta, pues ens agradaria que poséssiu tal idioma.
1: Sí, sí.
0: No sé si teniu alguna previsió sobre això, si depeneu d'altres
1: Estem òrgans. Treballant, sí. Estem treballant, fa temps que treballem perquè l'escola a Rubí sigui més gran, perquè tinguem més oferta de grups, especialment a l'anglès, doncs, oferir altres modalitats, com cursos semipresencials, que només, doncs, vens un dia a classe i la resta, l'altre dia, doncs, fas tasques més telemàtiques, que està molt demanat també per gent que, doncs, no disposa de tantes hores per venir i estar al centre, no? En idiomes també, no? Tenim, doncs, demanda de català, per exemple. Ho hem fet, hem demanat català, hem demanat altres idiomes, però serveis territorials hi treballa sobre això, però no depèn només de serveis territorials, depèn del Departament d'Educació, si havia gusta, i bueno, no, de moment no tenim resposta, però estem treballant, insistint en poder oferir altres idiomes, com sobretot català, no? És que hi ha molta demanda, ens truquen molt per saber si fem català, però com que s'ofereix a Terrassa i segons el departament, doncs Terrassa està molt a prop, doncs costa una miqueta, però bueno, continuarem treballant i insistint en poder ampliar el centre amb grups, amb més modalitats i també amb altres idiomes. Sí.
0: No sé si el tema de l'edifici on esteu ubicats és beneficiós o perjudicial el fet d'estar en una escola, dins d'una escola, i que no tingueu aquest edifici. Per exemple, a la EOI de Terrassa té el seu edifici de la EOI de Terrassa, que és bastant gran, i el de Sabadell, a més, té un edifici molt xulo. Molt nou. Jo és que he estudiat a les dues, i està molt bé. No sé si és una altra de les demandes, que Rubí tingui el seu propi lloc.
1: Estem, bueno, batallant. De fet, aquest any farem 15 anys que estem a Rubí, i des del dia 1 vam insistir en que és molt important que l'escola tingui el seu propi edifici. Té coses positives el fet de compartir espais amb l'Institut Duc de Montblanc, que és on estem localitzats, perquè, de fet, la zona del que és el pati del centre a la tarda es converteix en l'aparcament, no? Per tant, tenim molts alumnes que venen d'altres poblacions i, per tant, troben una facilitat, no? El fet d'arribar i poder aparcar el cotxe i entrar a classe, no? Perquè la gent ve molt justa, no? Em dius, per exemple, doncs, Sabadell, que té un edifici preciós, però per aparcar a on està és horrorós. Jo havia treballat allà i tenia alumnes que donaven voltes una hora i tornaven a casa perquè no podien aparcar. Per tant, en aquest sentit, estar allà, doncs, és positiu per això, no? Doncs que tenim una zona d'aparcament molt xula. L'espai també és xulo, però és cert que compartir espais, doncs, no és fàcil, i que ens agradaria tenir un edifici propi per poder customitzar el centre, no? I tenir sempre, doncs, les decoracions penjades i posades com altres EOIs, com a Terrassa o Sabadell, quan arriba Halloween, doncs deixen les decoracions decoracions penjades tota la setmana i nosaltres les hem de treure i posar, no? Llavors, bueno, és una mica complicat a vegades, però bueno, és positiu el fet de tenir un aparcament allà, sí.
0: Uh-huh. Abans dèiem que aprendre idiomes també ha canviat molt, perquè ara tenim aplicacions, sí, traductors, eines d'intel·ligència artificial, sí. Quin sentit té avui anar a una escola oficial d'idiomes?
1: Doncs té, sí que és cert que molta gent, doncs, entrem en aquest debat, no? Ah, és que vosaltres deixareu d'existir, no? Perquè hi ha la intel·ligència artificial, la gent pot estudiar bé. No hi ha res com poder parlar amb una persona, no? No parlar amb una màquina no és el mateix que tenir una conversa amb una persona i veure't cara a cara, no? Per tant, jo no penso que no... Que sí que és com una eina de suport, per tant, totes les eines de suport benvingudes siguin, que sobretot els alumnes sàpiguen utilitzar-les correctament, però penso que venir al centre a socialitzar, veure't, parlar, no hi ha res com això, o sigui que no tinc cap mena de dubte, eh? Quan ens van tancar durant la pandèmia, la gent tenia moltes ganes de veure's, per tant, en aquest sentit no trobo que no... que continuarem, jo crec que sí.
0: Més enllà de les classes, teniu preparada alguna activitat? Jo sé que feu coses, sí, molt divertides, sí, moltes vegades.
1: Sí.
0: Teniu alguna activitat o algun projecte especial per aquest curs que vulgueu avançar-nos o que vulgueu destacar, que es pugui?
1: Sí, de moment el Departament d'Anglès i de França estan treballant, no? És difícil al setembre concretar quines activitats tindrem, perquè de fet, doncs, han de contactar amb conferenciants, amb persones que ens puguin venir a fer la xerrada, que puguin fer-la amb determinats... dies, per tant, no et puc avançar, en aquests moments res important, però sí que fem activitats molt xules. Moltes dies les obrim a la ciutat de Rubí, per tant, les posem a l'agenda de la ciutat perquè, doncs, els ciutadans de Rubí també puguin venir al centre i gaudir d'aquestes activitats culturals. Però malauradament no et puc avançar. Sí que fem una festa Nadal molt xula, per Sant Jordi tenim muntat, volem muntar alguna cosa especial per també, doncs, juntar-la amb el tema de que fem 15 anys que estem al centre, a Rubí, i bueno, potser farem alguna cosa més especial que altres vegades, però tampoc no et puc concretar res en aquest
0: moment. Ai, jo volia estirar-te un poquet a veure si teníem alguna. Bueno, sí que ens les explicareu quan estiguin tancades.
1: Sí,
0: eh?
1: Tant.
0: També volia preguntar-te quin és ara mateix el principal repte que té l'escola de cara als pròxims anys?
1: Doncs, com t'he dit abans, ampliar grups, poder tenir una oferta més gran, poder oferir cursos semipresencials, ampliar idiomes i també poder ampliar en horari, és a dir, encara que estiguem compartint espais amb l'Institut de Montblanc, havíem parlat amb, bueno, el regidor antic, el Víctor, havia parlat amb l'escola d'adults i ens cedien un parell d'aules al dematí per poder oferir, doncs, classes al matí, que també hi ha molta demanda perquè hi ha gent que estudia a la tarda, no? Hi ha gent jove que està fent graus universitaris a la tarda, que estan fent FP a la tarda i, per tant, no tenen aquesta possibilitat de poder estudiar a l'escola oficial. I en aquest sentit, doncs, havíem pensat d'oferir cursos al matí i tenim aquesta possibilitat. Ara només falta que el Departament d'Educació ens pugui ampliar en grups i en idiomes, però no deixarem de lluitar perquè ho puguem aconseguir en un futur, esperem, no gaire lluny.
0: Això implica també ampliar-vos el professorat.
1: Correcte, sí, i tant.
0: Millorar els sí, recursos.
1: Sí.
0: Acabem amb una pregunta molt senzilla. Si hi ha algú que ens està escoltant i que fa temps que diu, ostres, hauria d'aprendre anglès o francès, però sempre acaba deixant-lo per més endavant, què li diries?
1: Doncs que aprofiti l'ocasió en aquests moments, que ens queden algunes places vacants, que recordi que l'Escola Oficial d'Idiomes és una escola pública, que per tant té preus públics, que venir a l'escola oficial, doncs, els preus ronden entre 305 euros, 330, tot el curs sencer, que anar a una escola privada et costa uns 100 euros al mes i això són 330 durant tot el curs, per tant és econòmic, i que tenim doncs professor molt qualificat, l'ensenyament és de qualitat i que no dubti que s'ho passarà molt bé venint a fer francès, que el professorat fa activitats molt divertides i el professorat anglès també, vull dir que no dubti que s'apunti i que gaudirà de venir a la nostra escola.
0: Mm-hmm. Per aquestes vacants, com ho haurien de fer?
1: Doncs hem obert un formulari a la nostra pàgina web, matricula nous alumnes, hi ha un formulari en el qual et pots apuntar i llavors nosaltres anirem revisant les places vacants i anirem trucant segons doncs, aquest ordre que apareix. Igualment poden enviar un correu a l'escola o trucar-nos i els hi comentarem i els hi explicarem com ho han de fer.
0: Mm-hmm. Maria Antònia Rus, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Rubí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat aquest inici de curs i com està a hores d'ara la EOI de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos a explicar-nos i a parlar de l'escola. Gràcies.
0: Adéu. Adéu.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Hola, soy una voz generado por IA, todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound, un programa presentado por Robert Fernández, un tipo muy natural, de verdad, 100% real, no como yo. Jejejeje.
2: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
2: Sí, sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
2: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.
3: A Ràdio Rubí tenim les nostres Telma i Lluís particulars.
4: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
5: Sí.
6: Ara és una sorpresa.
3: Però... Cinquena temporada de l'Inspira't. Amb Carmen Moreno i Cuca Fernández descobrirem nous projectes i persones.
4: Tenim una edat ja, no?
6: Humana. No, que edat? Que som...
3: Tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Rubí, a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Inspira't.

0: Clara, estrenant secció en aquest Rubí al dia i té per nom aquesta secció Arquitectura Casolana, un espai mensual per mirar la nostra ciutat amb uns altres ulls i entendre millor els carrers, els edificis i els espais que formen part del nostre dia a dia. Ho farem de la mà de l'arquitecte rubinenc Josep Milà, que avui ens ajudarà a entendre un poc millor per què Rubí és com és i com ha anat canviant al llarg dels anys. Josep, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Estàs preparat per fer-nos mirar Rubí d'una altra manera?
1: Bé, des de la meva òptica, que és una òptica parcial, no vulguis que no, hi ha molta gent que s'ha mirat Rubí des de moltes òptiques. Hi ha la gent del butlletí dels centre d'estudis rubinencs que en saben quasi bé més que jo, però jo ho he fet des d'un punt de vista, diguem-ne, més arquitectònic i urbanístic que històric.
0: Bueno, que aquesta mirada també ens interessa molt, perquè en sabem poc, Els ciutadans en sabem molt poc d'això. Josep, si haguessis d'explicar el creixement de Rubí en tres o quatre grans moments, quins serien?
1: És essencial parlar d'un moment... O sigui, hi ha tres moments. La Guerra Civil, però en aquell moment tampoc és que es produïssin gaires efectes, per dir d'una manera, de créixer, perquè hi va haver moltes pèrdues i molta gent que va fugir. L'altre, hi ha un moment en què, previ a la Guerra Civil, que és quan a tot l'Estat hi ha una llei que se'n diu d'eixamplaments, en el que, similar a Barcelona, que van fer l'Eixample, però en petit, a Rubí, que ara no recordo quin, ja et diré l'edat ara de seguida, però és igual, el moment és el més important. Llavors, hi ha un altre moment que jo sempre explico a tort i a dret, que és la Rierada. La Rierada...
0: Que d'aquí pot fer anys, el divendres.
1: Sí, doncs la Rierada del 62 és la que marca una inflexió a la nostra ciutat-poble, doncs, més potent de tots. Però en tots els aspectes, no sols en l'arquitectònic, sinó també en el polític. I això també ens genera una ciutat que en aquell moment necessitava molta mà esquerra, necessitava molta ponderació a l'hora de créixer i no es va tenir. L'any 62 representa una inflexió molt potent, hi ha un canvi polític dins de lo que era aquella època, el règim també tenien canvis. I va haver un canvi polític que, diguem-ne, que va anar per pitjor. Va entrar una alcaldia que li donava molta importància a que Rubí tingués més habitants que el resta de Catalunya, volia ser de les ciutats, ell volia ser que Rubí tingués 100.000 habitants, tant sí com no. Això ara ho aconseguirem aviat. Però en aquell moment era el seu objectiu. I ens, per tant, va fer uns planejaments que permetien que Rubí creixés molt. I després de l'any de la Rierada, l'any 81, quan l'alcalde Llogany aprova el Pla General d'Ordenació, que avui és vigent encara. Mm-hmm. Vull dir que, o sigui que llavors, què podem dir? Doncs podem dir que de l'eixamplament del segle, finals del segle XIX, hi ha tot un Rubí. Podem dir que després de la Rierada hi ha tot un altre Rubí. I podem dir que després del 81, amb el PGO, hi ha un altre Rubí. I cada un té una forma diferent. I es veu. Si tu vas pel carrer, pots dir, això és de l'eixamplament del segle XIX. Això és de l'època de després de la Rierada fins a l'any 75. I això és de després del 75, o sigui, després del 81.
0: I com ho veiem, això?
1: Una de les coses que es veu més clara és les alçades dels edificis.
0: Oh!
1: Sí. Mira, tots els edificis de Rubí que tenen més de 8 plantes d'alçada, o 7, o 6, és igual, tots els que tenen més de 4, diguem-ho així,
0: vale,
1: tots aquests són els edificis fets, és l'arquitectura feta a partir del 62. A partir del 62 es comença a construir a Rubí, doncs agafen una normativa similar a la de Barcelona. No tenim una normativa molt específica. Sí que és veritat que l'any 75 hi va haver 75-77, tinc de mirar a les xuletes, hi va haver un planejament, però era un planejament que no limitava les alçades. Sí que les limitava, les limitava a 7 o 8 alçades.
0: Vull dir
1: que
0: no,
1: 7 o 8 pisos. Llavors, tots els després del 62, tots aquests edificis són d'aquella època. Uh-huh. Això, la primera manera de veure-ho. La d'abans d'abans del 62, veuràs que és el Rubí Vell. El Rubí Vell, que són cases de planta baixa i dos, no gaire més, que és l'antic casc urbà, que té una característica divertida, però tots els pobles de Catalunya la tenen igual, Les parcel·les, si us hi fixeu, no arriben als 5 metres d'amplada.
0: 5 metres
1: d'amplada? Sí, no arriben. És un casal. Normalment són 4 i mig. I sabeu de què ve això? Ve de que quan es dividien, els dividien de tal manera que hi poguessin arribar... quan hi feies la divisió de 4 metres i mig o 5, volia dir que allà hi anaven les parets mitgeres. Les parets mitgeres es posaven entre si a unes distàncies que les bigues de fusta arribessin.
0: Ah!
1: Sí, les bigues de fusta no eren més llargues de 5 metres. Era excepcional trobar una biga de fusta de més de 5 metres. Per assegurar-se, la feien de 4 i mig. Llavors, veureu moltes cases encara a Rubí d'aquella època que tenen 4 metres i mig d'amplada. Llavors, això era les més senzilles. Llavors, hi havia gent que era una mica més rica i que en comptes d'un casal en tenien dos o en tenien tres. Però són de la mateixa època i les proporcions de les façanes i així es veuen igual. Això és la primera època dels carrers de Rubí. La segona és la que he dit de les alçades.
0: I la tercera?
1: I la tercera és hi ha una característica que jo dic que sempre la fa. Primera, no es passa de 3 o 4, de 3 plantes, màxim 4 en algun punt, però per distingir-les és tota la obra nova que no passa de 3 plantes. Uh-huh. Aquesta és de la tercera, és a partir del 81 cap aquí. I a més totes aquestes tenen una característica molt divertida, que en el seu moment no quedava clar què passava. O sigui, quan tu fas planta baixa i dos, i llavors amb la coberta, que és inclinada, surten les antigues golfes. Les antigues golfes, hi va haver un primer arquitecte, Rubí, que va dir, no recordo qui va ser, que va dir, escolta, les golfes aquestes també les podem aprofitar. I al començament es deia que les golfes no s'havien de declarar, encara que després les utilitzessin. Però això era una tonteria, ho feia tothom, llavors, per tant, les golfes es van legalitzar i se li van dir les sotes cobertes. Uh-huh. Llavors, tots els edificis que tenen el dúplex a dalt de tot, o sigui que les dues últimes plantes és un dúplex, aquests són d'aquesta època recent, del 80 i tants, que en cap aquí. Els dúplex comencen a aparèixer sobretot a partir dels 90. A partir dels 90 és quan es legalitza la sotacoberta. La paraula legalitzar sempre han sigut legals, el que passa és que li van donar forma, llavors hi va haver alguna modificació en el pla general i allà s'hi va introduir aquesta forma d'entendre que el sotacoberta no eren unes golfes, no era un espai es declarava la superfície construïda i, evidentment, això generava drets de llicència d'obres. I l'Ajuntament també en treia.
0: Per tant, Josep, a moda de resum, ara, quan, a partir d'ara, a partir d'avui, quan caminem per Rubí, Anem a posar-li deures als oients, eh?
1: Aviam.
0: A partir d'ara, quan caminem per Rubí, ens hem de fixar en les alçades dels edificis per saber i identificar de quina època és cada zona de la ciutat, no?
1: És el que més s'identifica, sí. Hi ha altres característiques. Hi ha, per dir d'una manera... L'alçada és essencial per això, però hi ha altres coses, que és que al segle... O sigui, a principis del segle XX hi havia un cuidado molt gran a l'hora de decorar la façana, a l'hora de decorar la coberta. Això, a partir dels 60, es perd. Aquesta és una altra de les característiques, la forma que es dona a les façanes, si s'arrebossen simplement i es pinten, o se'ls fa un petit estucat, o si a les entrades de les portes hi ha algun dintell. Tot això és el més antic. Uh-huh. I això són les característiques de l'estil de la construcció d'aquell moment. Fins i tot la primera època de les que estem parlant, l'arquitectura senzilla es decorava amb un cert gust. Després, jo no diré que no sigui tenir gust fer-les tan austeres com les que estem fent ara, però possiblement allò ens hi havia una recerca una mica més de carinyo per l'arquitectura. Confesso que sóc culpable també, que s'ha perdut una mica aquest carinyo.
0: Doncs, Josep, ens fixarem en això, en les alçades i en les decoracions de les façanes per poder identificar de quina època és cada zona de la ciutat. Josep, moltíssimes gràcies per aquesta secció i per ensenyar-nos a mirar la ciutat d'una altra manera.
1: Ja anirem mirant cada cosa diferent.
0: I tant. Vinga, gràcies.
1: A vosaltres.

0: I ara és el moment de que la Mariona Jerez ens expliqui el Rubí en dos minuts, que avui xerra de la primera fàbrica.
1: Rubí en dos minuts. Rubí fa història. La primera fàbrica.
2: Quan pensem en Rubí com una ciutat industrial, probablement ens venen al cap les grans fàbriques del segle XX, les xemeneies o els polígons industrials. Però la industrialització de Rubí va començar molt abans. Hem de viatjar fins l'any 1824. Aquell any es va instal·lar Rubí la que es considera la primera fàbrica pròpiament dita de la ciutat, la Verneda d'en Carreres, també coneguda com la Llana. Es dedicava al rentat i al cardat de llana i aprofitava l'aigua de la riera. I és que durant bona part del segle XIX, l'aigua va ser fonamental per fer funcionar les activitats industrials de Rubí. La ciutat encara era petita i mantenia una economia molt vinculada al món rural, però a poc les fàbriques tèxtils van començar a instal·lar-se al costat de la riera. La indústria i l'agricultura van conviure durant dècades i aquell primer pas acabaria transformant completament Rubí. Durant el segle XIX es van anar instal·lant noves fàbriques i, ja a finals del segle, arribaria un altre canvi fonamental, l'electricitat. L'any 1897 es va inaugurar la primera fàbrica d'electricitat de Rubí i unes dècades després arribaria el tren, el 1918. I així, en menys d'un segle, Rubí passaria de ser una petita vila de masies i camps a convertir-se en una ciutat cada vegada més industrial. I tot havia començat amb una fàbrica de llana.
1: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.

Era un secret de domini públic. Les xarxes anaven ben plenes. Tothom en parlava, tothom deia que era possible, però finalment ja s'ha confirmat. La gira de retorn d'Oasis aterrarà a Barcelona. Què tal? Molt bon dia, com esteu? Recomanacions musicals recuperant un gran clàssic com són els Oasis. Els germans Gallagher van anunciar que els dies 10 i 11 de juliol actuaran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el marc d'una nova gira després del seu retorn en 2025. Tot això, el que suposa és que els enfants terribles del Britpop tornaran a Catalunya 18 anys després de la seva última visita. Coincidint amb l'estrena del documental Oasis Don't Look Back in Anger, del qual, per cert, estem escoltant aquest senzill ara mateix, doncs coincidint amb aquesta estrena, que, per cert, aborda l'impacte del retorn dels germans Gallagher, doncs la formació de Manchester ha confirmat el dilluns passat, fa una setmaneta, tot allò que era un secret escampat per tots els mitjans de comunicació. Oasis faran parada a la capital catalana per oferir aquests dos concerts que prometen convertir-se en un dels esdeveniments musicals més destacats de la temporada a la capital catalana. Les cites exactes tindran lloc els dies 10 i 11 de juliol, apunteu-lo bé. A l'Estadi Olímpic Lluís Companys, actuació única a Espanya. Per cert, en tot l'estat espanyol no hi haurà cap més actuació que la de Barcelona. Llavors, ja veig moltíssima gent mobilitzant-se per arribar a aquest gran concert. Oasis no passarà ni per Madrid ni per altra ciutat espanyola, ja ho sabeu. Ja s'han sortejat les entrades i els agraciats tindran l'opció de comprar aquestes entrades finalment doncs els dies 25, 26 i 27. Es va fer com una mena de reserva prèvia amb un sorteig i finalment, aquests dies 25, 26 i 27 de setembre d'aquest mes, doncs ja podran comprar les entrades per gaudir de temes com aquest que escoltem, o com no, del Champagne Supernova. Us deixem en companyia d'aquesta versió en Plugged que van fer, que van editar fa no gaire, per gaudir de l'univers Oasis, que vindran a Barcelona. Ja ho sabíeu, no? Doncs si no ho sabíeu, ara ja ho sabeu. Tens entrades? Has pogut aconseguir-les? Oh, quina sort que tens! Ara, a gaudir d'Oasis!

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: L'estrena a casa de la Unió Esportiva Rubí serà diumenge. El primer partit de Can Rosés es disputarà a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí no faltarà. Reben el Martorell i nosaltres esperem al 99.7 de la FM i a la nostra web.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport. Informatius de Ràdio Rubí.
2: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
3: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
4: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí.
1: És la una de la matinada.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units, directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. I've gone. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

0: La tertúlia de Rubí al dia amb Toni Bragó.
1: 3 minuts que passen de les 10 del matí. Continuem el programa Rubí al dia. Si començàvem doncs amb tota la informació, és el moment d'analitzar aquesta informació, d'escorxar-la en aquest escorxador que tenim aquí a la nostra taula. I què escorxarem? Doncs a Pamela Martínez, la nostra companya, doncs proposarà una sèrie de temes dels que podem parlar i que vosaltres també ens podeu proposar i podeu també ser escorxadors d'aquesta realitat a la vostra manera. Pamela Martínez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Toni. Doncs avui volem xerrar de lo que ha passat el cap de setmana a la nostra ciutat, que hem tingut la festa major petita, la de Sant Roc. A alguns no els hi agrada que li diguin la festa major petita, però...
1: Bueno, hi ha d'altres que els dius, tocs de Sant Roc, i no m'agrada, a mi m'agrada festa major petita.
2: Bueno, hi ha gustos... També, hi ha gustos per tot. Les entitats de cultura popular s'han lluït en aquest Tocs de Sant Roc i, a més, també ens agradaria saber l'opinió del nou Ball de Bastons que s'ha estrenat en aquestes festes. Per una altra banda, també ha començat la nova programació, ha arrencat la nova programació del Casino i la Sala, que té 40 propostes fins a final de gener. Per primera vegada el casino entra a formar part d'aquesta programació des de la seva inauguració l'any passat. I si ja passam a temes més de fora de Rubí, avui l'expresident valencià compareix al Congrés mentre la jutgessa Ruiz Tobarra allarga la instrucció fins al mes d'abril. Interessant, eh? Interessant, perquè el que està dient l'expresident valencià...
1: Sí, el Carles Mazón, a veure si continua amb la seva versió. Ja parlarem també una miqueta. I què més?
2: I també podem xerrar, si voleu, de Barcelona, perquè el Collboni, Comboni, va dir, ja li he canviat el nom, anuncia un supermercat assequible, que serà aparegut als que hi ha a Nova York, o fins i tot de la Festa de la Rosa d'aquest cap de setmana, que Illa i Sánchez han reivindicat el socialisme davant dels discursos de dreta, mentre... que el líder del PP estava a Badalona també fent els seus diferents discursos.
1: Moltíssimes gràcies. Doncs d'aquests temes parlarem i de molts més.
3: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
1: Som-hi, que començarem... és dilluns, clar, venim d'un cap de setmana esportiu i el Madrid va perdre. No miro a ningú, Vicenç Rabadán.
4: Previsible.
1: El Mourinho...
4: El Mourinho ja
5: s'ha
4: tret...
5: Mourinho va guanyar.
4: S'ha tret la pell que dissimulava una mica en aquesta nova època, però ja està, torna a ser el Mourinho de sempre. El que el Guardiola va definir molt bé, que en les rodes de premsa al Bernabéu era el puto amo. Doncs ja està, és Mourinho. Què es podia esperar? Un altre encert de... al cert superior de Don Florentino Pérez.
1: Bueno, hem de dir que en clau rubinenca l'Unió Esportiva Rubí també va perdre, va començar la Lliga, va acabar perdent contra el Viladecans, però clar, és una mica com allò, desviar l'atenció una miqueta, no? Apuntar també cap al VAR, cap als àrbitres, ja fer aquesta pressió, que ja tenen una televisió per fer-la, perquè els àrbitres, suposo, no sé si es deixaran influir per quan decideixin, a lo millor, mira, decideixen una mica a favor.
4: Jo crec que és una constatació des de sempre que els àrbits, sembla mentida, però són humans, i per tant s'equivoquen, doncs ja està, i no passa res. També s'equivoquen, diguem-ne, davanters que cobren no sé quants milions i fallen gols cantats i coses d'aquestes, o gent que no apareix en els partits grans... com un tal Kylian Mbappé, doncs ja està. S'ha d'assumir. El que passa és que sempre hi ha gent que fa servir tot això i omple molts titulars, això sí.
1: Qui omple aquesta taula? A més del Vicenç Rabada, en tenim en Jordi Margarit, bon dia.
5: Bon dia, Toni.
1: A Jesús Galán, bon dia.
6: Bon dia.
1: Marta Casas, bon dia.
7: Bon dia.
1: Al control tècnic comandant tot aquest programa des de les 9 del matí, José Malagón. Vosaltres, al telèfon del directe, truqueu-nos, participeu en aquesta àgora, formeu part d'aquesta comunitat. 93-588-59-60, 93-588-59-60. Si heu participat també, doncs en

0: no? No sé qui ho comentava, que és, es fa molt de poble i molt, molta participació. Les entitats sempre cada any et sorprèn amb algú nou, com això del Vall de Bastons, per exemple, que em va semblar molt, molt interessant. Vull dir
1: sí,
0: que,
1: vam detectar aquest buit, sí. Es va fer aquesta coreografia.
0: I, exacte, i una cosa col·laborativa, vull dir, és maco. Jo les fotos que les va fer el meu company, el Carmelo, és maco, no?, veure un casteller amb un diable, amb un no sé què, tots fent el Vall de Bastons tots junts, amb cadascú amb la seva vestimenta, no sé, és guai. És un, bueno, que es demostri que la cultura popular segueix viva, segueix volent fer coses, per molt que els hi posin dificultats, que també ho van explicar els versots, o sigui
1: sí,
0: que,
1: és veritat.
0: Que està bé, o sigui que...
1: Si no ho heu vist, doncs podeu veure el vídeo que ha fet el Tot Rubí, que està molt bé, també el David Burillo de Ràdio Rubí, que són dos vídeos en què doncs, heu recorregut doncs, la major part dels actes de la festa i que et pots fer una lleugera idea també del que hi ha, però que és el que tu dius, és una gran festa. Del Vall de Bastons, anem a escoltar a la membre de l'Escola de Sardanes i Esbart d'Ensaire, la Laura Cara, que ha estat coreògrafa també d'aquest ball que s'ha estrenat.
2: I va sortir aquesta idea de, com que no tenim bastoners, doncs entre tots muntar un ball de bastons i poder participar totes les entitats i d'alguna manera doncs, mostrar una unió entre totes les entitats, que és el que és la taula de cultura. I ja estan en procés uns nous bastons en teoria de la taula de cultura i seria superxulo que cada any poguéssim demostrar aquesta unió en els tocs de Sant Roc.
1: Per tant, la cultura, la tradició popular que agafa el protagonisme, i per això no? També recordem que comencem la festa major també el primer dia justament amb totes aquestes colles de la nostra ciutat, que jo crec que és l'essència d'una festa major. No sé
0: sí,
1: vosaltres,
0: sí.
1: Què opineu?
0: Totalment. És que de fet ho vam comentar aquí, que la festa major de Rubí al final són les gitanes al carrer, són els castellers, els diables, no sé, després hi han d'haver altres coses, evidentment, no dic que no hi hagi d'haver concerts o que no... Però bàsicament qui fa la festa major són, i és on participa més el poble. O sigui, diumenge, no sé si veu estar, però és que la plaça estava a part de que hi havia molts gegants, evidentment que omplen molt, però vull dir que hi havia moltíssima gent veient els gegants. I fan una trobada molt maca, convida moltíssima gent i ho veus que a la gent li agrada, que bueno, prefereixen sobretot la gent que té canalla i de més, no? Els poses un concert, d'acord, però el que volen veure és cultura popular i és una de les activitats que més triomfen i jo trobo que és les que fan poble, fan mantens les tradicions vives i fan poble i la gent s'hi suma.
3: Clar, sobretot perquè els que participen són nens, és infantil, són joves i això mou les famílies.
0: I
3: aquest és un factor que atrau i molt. A més, la cultura popular i tradicional sempre tranques i barranques i que s'ha donat per finiquitada tantes i tantes vegades està aquí i ha perviscut. Bé, jo recordo l'any 79 quan es va recuperar una festa, més que recuperar, es va treure la festa major al carrer, o sigui que es va iniciar tot aquest amb la democràcia, es va iniciar aquest esperit de la festa major que perdura, que perviu, i és des de l'any 79, no? I que allò es va muntar no només per part de l'Ajuntament, dels que hi érem en aquell moment a l'Ajuntament, sinó que el primer que va fer l'Ajuntament en aquell moment va ser convocar una taula d'associacions i d'entitats que són les que van fer néixer la nova festa major de Rubí, inspirada sobretot en el carrer, en aquell carrer que se'ns havia prohibit de sortir, no? I aquesta convivència, aquesta solidaritat de la població perviu, i que sigui per molts anys, perquè aquest és l'autèntic esperit d'una festa gran i d'una festa... Clar, aquí estem que sigui petita, que sigui gran. Els tocs de Sant Roc, a mi m'encanta que es diguin tocs de Sant Roc, precisament per la visió de la tradició. Però sobretot m'encanta perquè sigui renovada. A mi el Vall de Bastons és una activitat popular que no em fa viure allò una passió determinada, no? Però el fet d'incorporar una nova coreografia, això ja li dona un nou atractiu, no? El Vall de Bastons, que ve des del segle XVI, no aquí a Rubí, a Tortosa, que en va néixer, etc, i que eren preparacions de guerrers i aquestes històries, i després de celebració de victòries, no? A mi em sembla que amb una nova coreografia vol dir

0: que realment no només per viu, sinó que hi ha un interès de renovació, i això cal reconèixer-ho i cal aplaudir-ho totalment.
1: Mm-hmm. Clar, un moment interessant també que tu deies els versots, en el que els diables doncs poden,
2: sí,
1: en forma de sàtira, en to humorístic, doncs dir públicament doncs aquells temes, no, que els hi pica, que els, uh-huh, els hi cou una miqueta, no? Vas viure, tu vas estar-hi?
2: Sí, hi vaig estar, i bueno, vaig, allò que t'apuntes quatre coses perquè es fan molt llargs, però és molt, o sigui, cada any, i de fet ho van dir, una de les dues colles, diu, és que podríem agafar els versons que hem fet l'any passat i repetir-los, perquè continuen que sense el mateix, continuen a venir, evidentment parlen de coses de Rubí, però també de fora, no? De l'ús de l'extrema dreta, no sé què, i em va fer gràcia perquè és com, bueno, ens hagués agradat dir coses noves, però podem agafar els d'any passat i repetir-los.
0: I duren.
2: I dius, bueno, doncs pues, clar, és un... A veure, que és una manera de reivindicar, tampoc s'ha de dir que hi havia una persona del govern que va aguantar la xapa allà i ja està, però la resta no hi eren. Vull dir que també a vegades penses, són els versots, jo sí que he pogut, els hagués gravat per tenir-los sencers i que la gent se'ls escolti, no? Però també em va fer... O sigui...
1: Parlaven d'habitatge, ús del català, racisme,
2: sí,
1: la manca de suport
2: a les entitats,
1: de cultura
2: popular... Sé que van comentar,
1: canvi climàtic, racisme, violència masclista...
2: Manteniment, equipaments, els antics cinemes, vull dir, coses així, i em va fer... O sigui, em va agradar molt que hi havia gent que se'ls escoltava a vegades, no sé, no saps si la gent està molt atenta o no està molt atenta, però hi havia aplaudiments, hi havia, no sé, reaccions, no?, de coses que... I dic, bueno, està bé, perquè com a mínim no són uns tios que estan dient coses així sense sentit, sinó que veus que la gent els respon. I clar, bueno, és una manera... dins d'una festa, no?, també fer una reivindicació, a part de reivindicar la cultura popular com a tal i de més, doncs fer aquesta denúncia, i d'aquesta manera és molt guai, és molt divers, molt... Bueno, trobo que està molt bé.
0: Mm. És un exercici sa.
2: Correcte.
1: I al carrer, que això està molt bé, dintre del que és la festa, també, no?
0: Sí, els versots és un exercici sa, saníssim.
1: Clar, cada vegada necessitaran més temps. Cada vegada hi ha més temes.
2: I que és que mira que són llargs.
0: Ho diu la Marta, no? Que són reiteratius.
2: Sí, és que... Això va fer gràcia que ho comentessin. Bueno, és que cada any ens repetim, però és que les coses continuen igual. Mm. Bueno, és per reflexionar-hi, també.
1: 93-588-59-60. Si heu vist també doncs algun dels espectacles dels seguicis d'aquesta...
0: Escoltat segur, perquè el soroll em fa, eh? Sí. Ja veieu, no estava amb un que em deia a aquest poble tot s'acaba a cop de timbal.
1: bueno, i va bé, també.
0: Sí, depèn d'alguns, sí. A mi m'agrada molt l'acompanyament dels dimonis. Després les batucades... No ho sento tan meu, no? Però clar, veig que la gent, doncs, li agrada, doncs, collonut.
1: Que aquest cap de setmana, no, abans del cap de setmana, es va presentar també la nova programació del teatre del casino, del teatre La Sala, també 40 propostes fins al gener. Per tant, tal com ho deien, que el casino s'incorpora, doncs, justament doncs, amb aquesta sèrie d'espectacles, hi haurà talent local, companyies de teatre amateur que tindrem aquí, entrevistarem aquesta setmana, per exemple, parlarem de Metamorfosi, es representaran les obres d'Ai Carmela, de Profundis, hi hauran també espectacles de màgia, el Ruby Sound, que és aquest festival que...
0: Fantàstic.
1: Que fem, doncs, tindrà lloc, això, al casino, serà cap al novembre. Hi haurà un assaig de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que això pot estar, jo crec que és molt
2: maco. Molt potent.
1: Sí, per la gent que no vulgui anar-hi, per exemple, o pots anar a Barcelona, doncs, a l'auditori, o... Doncs el tindràs aquí, eh? Monòlegs, també, del Charlie P, de Pep Plaza, i obres de teatre bones, molt bones. Per Magel, l'Estiueig, el Bueno, el Feu i el Malo. El Bueno, el Feu i el Malo.
0: Així, sí. Abú.
1: I després sessions de ball, els dissabtes també, amb orquestres, hi haurà DJs, i després la festa del desè aniversari del cicle Gaudí, que això es farà el dia 22 d'octubre al casino. I tinc aquí tota la programació d'aquests propers doncs, tres mesos. Anem a escoltar primer l'Anna Maria Martínez, l'alcaldessa de Rubí, respecte doncs, a aquesta programació.
3: La veritat és que teníem ganes de poder presentar la programació amb un doble espai, perquè havíem presentat sempre la programació a la sala i la presentem expressament perquè crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat fa molts anys. Ara tenim dos espais per poder programar, per poder oferir.
1: I també hi ha un tall de l'Anna Maria Martínez que parla de que estan buscant, a veure, clar, abans els joves doncs, tenien els 40 Primavera Pop, no? I doncs estan buscant què poden oferir a aquests joves ara que no hi és, aquest espectacle.
3: Ens havien agraït que un dia a l'any vingués una oferta macro multitudinària com era el Primavera Pop, que és veritat que pot agradar o no, però hi havia un públic jove, una part de públic jove que sí que li agradava. I en aquest sentit, trobar una oferta pública i per joves i que agradi a tothom, no l'estem acabant de trobar. No ens rendirem ni ens resistim a pensar que no trobarem alguna cosa.
0: Idees en RAC 105, que no fa aquest tipus de programacions i no només en grups de Catalunya, eh? Vol dir que idees n'hi ha, si es volen agafar.
1: Però vols dir que fan un programa especial per anar a pobles? Estic entenent
0: sí,
1: això,
0: segur
1: no?
0: Segur que sí. Ja ho han fet a d'altres ciutats. Bueno, per tant, no cal anar gaire lluny per trobar-ho.
1: I han vingut aquí, també ens han tingut. Jo diria, no sé si RAC 105 o d'alguna ràdio, ara no recordo quina era.
2: Pot ser que sigui Flash.
1: Sí,
0: pot ser que sigui Flash, que també ho fa.
2: Que també ho fa.
0: Però tu agafes l'Ernest Codina, el que més matina d'aquest país, i et fot aquí un espectacle que no vegis.
1: Idees.
0: Són idees.
1: Idees.
0: Aquí tothom omple el seu cubell, eh? Vull dir, clar.
1: Idees. Què us sembla tot això, la programació, la incorporació del casino, justament tota aquesta programació?
2: Bueno, jo anava a dir, home, amb la pasta que ens ha costat ja poden començar a programar. No, està molt bé que hi hagi una duplicació d'espais. El que passa que sí que és veritat que trobo que la sala... Fa temps ja que es comenta, no?, que falla el manteniment, que falla l'aire condicionat, que no sé, ho he anat seguint perquè ho denuncien els polítics a través dels plens i tal, i penso, clar, potser estem focalitzant molt en el casino i estem oblidant que ja tenim un teatre, no?, per... O sigui, que s'han de cuidar tots dos espais, em refereixo, no ho sé, però bueno, em sembla positiu que es faci programació cultural, que es faci més enllà dels balls de tarda, que estan molt bé, eh? Vull dir, no...
0: Jo que sóc, si em permets, Marta, jo que sóc un perjudicat per... fa dos anys vaig fer un concert recuperant una de les activitats que feia quan era una miqueta més jove, i et puc dir que el que és la instal·lació de so, vam haver de llogar-ne una, i el meu amic Josep Calvet va estar tota la nit anterior refent els canals de distribució de l'escenari cap al darrere perquè no en funcionava ni un. I l'assaig que vam fer el dia abans, la tarda abans, imagina't, allò va ser per dir, bueno, ho fem o no ho fem. M'entens? Yeah. I a corre-cuita es va haver de fer, i el Calvet, que era el tècnic, ell, amb el suport dels dos tècnics professionals d'allà, però diuen, sí, no, és que no hi ha manteniment. No. Per tant, jo he estat un afectat, perjudicat, i ja puc dir, si en aquests dos anys no s'ha fet una intervenció urgent i profunda, la sala adoleix de greus problemes. Si no s'ha fet, ho desconec. Perquè allò va ser concert único i ja està. No està l'horno per a muchos bollos, no?
2: No, però és veritat que va coincidir també, o potser una mica més endavant, que van haver de tancar directament un espectacle, es va haver d'anul·lar el mateix dia perquè van dir, es que se está cayendo el techo. Llavors dius, home, està bé que el casino, ja m'ha abocat molts diners, és un edifici emblemàtic, em sembla perfecte. Però clar, si tens dos espais i igual que s'estan també provant coses allà al centre cívic del Pinar, no? El Rubí Sound, les últimes edicions les heu fet allà i trobo que està molt bé, doncs distribueix una mica i no destinis molts recursos a una part i a l'altra no, per això, perquè també ens van explicar fa no gaire els tècnics municipals que a les sales estan fent moltes residències, cosa que és també molt positiu, no? Perquè llavors fan residències i preestrenen aquí a Rubí, per tant tenim l'oportunitat de veure obres de teatre molt importants que si no hauríem d'anar a Barcelona o Sant Cugat o el que sigui. Però, clar, has de tenir un equipament muntat, no? Que, o sigui, que
0: és que és xula, això, la sala és xula.
2: Clar,
0: en principi
2: més capacitat xula. I, clar, el casino té el positiu que és molt més polivalent, no? Vull dir, la sala pot ser un determinat tipus de coses i el casino, doncs, un dia pots ballar i l'endemà fer una obra de teatre. Està molt bé. Però, no sé, cuidem els equipaments que tenim i no els deixem caure a trossos.
1: Ah. Mira, la setmana passada també en el casino, per exemple, es va fer amb motiu de l'inici de la Lliga, també dels 100 patins, de que pujaven els dos equips que han pujat i estan jugant... Ai, perdó, dels 100 patins.
2: No,
1: de waterpolo,
2: sí,
1: de waterpolo. Que han pujat a la màxima categoria, estan tots dos. Doncs
2: nosaltres
1: van provar...
2: hem fet la festa aniversari, vosaltres també fareu la presentació. Vull dir, sí, sí, és un espai que dona per molt, però clar, sí que ho penso, des de que van començar ja les obres i amb els anys que han durat... que, bueno, no fotem tot el casino, que hi ha més llocs, no?
1: Cuidem la sala, no?, i cuidem el manteniment. Anem a per diversos temes, perquè una de les coses que parlàvem era que Carlos Mazón, Salomé Prades tornen a declarar a Madrid a la Comissió d'Investigació del Congrés. Mazón, de nou, doncs, sota el focus de la Dana, doncs, intentarà estratègies per intentar esquivar, no?, una miqueta les responsabilitats. La seva declaració del 17 de novembre va defensar que aquell 29 d'octubre ningú sabia que la gent s'estava ofegant, que ningú era conscient de la magnitud de la tragèdia, va fer servir la teoria de l'apagada informativa i que la seva ubicació física, en referència al dinar amb la periodista valenciana, doncs no determinava la seva capacitat per gestionar l'emergència. Llavors, Jesús, jo no sé si tu has anat seguint, doncs, una miqueta aquest cas de...
4: Ho he anat seguint. L'investigat, un dels drets constitucionals que té és no declarar i no declarar en contra seva. Vol dir que pot dir el que vulgui. Una altra cosa, sí, em dona molt pavolor i molta credibilitat a el que diu. Per sort, tenim instruments en un jutjat, parlo d'aquesta part, per poder acreditar els fets independentment del que digui l'investigat. Jo porto penal des de fa 30 anys i, bueno, doncs és un dret constitucional. Pots callar, pots dir el que vulguis. Pots dir que estaves a la Xina aquell dia i que estaves incomunicat a la muralla Xina. Cap problema. Després hi ha un desplegament de proves. Si no recordo malament, no, el segueixo per premsa. Jo en els temes que no porto només puc parlar com a extern i fer abstracció. Van treure la imputació, que ara es diu investigat, que també les paraules van evolucionant en funció dels interessos polítics. Abans es deia acusado, però com que hi havia molts acusados polítics, algú va proposar de canviar per investigat, que et dona un nom més. Ningú s'havia preocupat. Amb el 99,99% dels delinqüents acusats, ningú s'havia preocupat pel nom, fins que algú que té de cuidar la honorabilitat d'alguns, dels altres potser no calia tant, bueno, van canviar el nom.
1: Està maca aquesta precisió, investigat.
4: Puc parlar com a usuari des d'aquest punt de vista de l'evolució de la llei que evoluciona i de els noms que utilitzem.
1: Crec que no està investigat. Hem passat aquí d'un centre d'alta resolució a un CAIS.
4: Sí.
1: També, que és el tema de salut.
4: El nom.
1: Cada vegada va canviant.
4: En català hi ha una frase que és molt bona, que diu que el nom no fa la cosa. Sí. La cosa és la cosa i li pots dir com vulguis. Al final,
1: l'etiqueta és l'etiqueta.
4: És igual. Doncs que no està investigat, amb el qual a nivell penal estaria fora, desconec el a dins. Jo hi crec molt en la justícia. Molt. Són humans, hem parlat d'àrbitres i la poden narrar, per sort, s'ha establert sempre una segona dimensió, que són els recursos, l'audiència provincial, quan en un jutjat el jutge s'equivoca, que no són segons judicis, sinó revisió dels anteriors, i després inclús hi ha algun tema molt determinat, pot ser en el Suprem o el Constitucional, si, bueno, tenim una gamma de... Torno, que crec molt en la justícia i en els professionals, i ho dic amb sinceritat, si, poques vegades... Al final, judicis... Són teatres qualificats perquè el jutge mai és al lloc dels fets en un tema penal i s'ha de fer una composició en funció de tot el que vagi provant per un procediment penal que és lent, una instrucció que és lenta. Per cert, també per definir la instrucció, això que crec que a nivell periodístic i amb tota bona voluntat i a nivell premsa i tal, hi ha com molt error. La instrucció té per objecte una primera fase, un procediment penal. Perdó, que aprofito.
1: No,
4: per
1: aprofita,
4: dir que
1: aprofita,
4: té com a objectiu determinar els fets, si són penals, que vol dir que la societat ha considerat que aquests fets necessiten una sanció greu, que és la presó o multes equivalents a presó i tal, i determinar els culpables. Aquesta és la fase d'instrucció. No s'està jutjant ningú, no s'està condemnant. Després tenim la segona fase, que és la oral, que és la vista, on poden absoldre algú que presumptament ha estat investigat i tal, i llavors dic perquè no confonem mai que algú hi hagi presumpció de que ha fet algú i que està en instrucció de que després la gent ha de condemnar o no. Vale?
1: Per tant, estem en aquesta instrucció complexa que com dèiem, que s'allargarà, em sembla que 6 mesos.
4: Tornarem a fer-ho. El tema és que jo crec que no està, si no recordo malament, i parlo amb empresa, que no està investigat, que van dir que no reunia requisits. Crec que va ser l'audiència, perquè la jutge instructora sí el va tenir com investigat amb les acusacions que n'hi ha allà de tot tipus. Tant de... En aquests macrojudicis es colen a l'hora dels afectats i la gent perjudicada, es colen pues, acusacions que tenen més interès polític i mediàtic i són, no? Bueno, total, que al final va estar investigat i està fora, amb la qual la part penal respecte a ell no estaria. Vale? Això és molt subtil, de fins a quin punt hi pots tenir responsabilitat en un fet i no entro perquè desconec també la seva... Tot el que coneixem ho coneixem per premsa, on estava dinant, el postre que es va allargar, el que estava passant, que va ser molt greu... Vull dir que jo crec que la jutge instructora i en tot cas ara l'audiència han sigut
1: amb bisturí. No,
4: i el Senat el que fa, jo per exemple el que, com a jurista em costa una mica entendre el doble judici, en aquest cas sí que entenc que hi cap, que és el polític, el del Senat és un judici polític i social i moral i de contingut polític, però de vegades es dupliquen i llavors clar, una persona que està investigada i que s'han de preservar els seus drets i que hi ha unes proves, hi ha, de cop i volta hi van amb un sarau polític que s'acaba convertint en un sarau polític on ja saps què li preguntaran, ja condemnen, altres absolen, evidentment, doncs el PP suposo que no el condemnaran molt, ni els Vox i tal, trobarem els altres que sí, però ja és com una condemna. Bueno, en tot cas, jo crec que és l'àmbit ara, si no està investigat, que pertoca.
1: Clar, però és que hi ha molts morts de pel mig.
4: Sí.
5: Sí, una altra cosa és que... La tendència, òbviament, i sobretot dels mitjans, és establir, diguem-ne, blancs i negres que la realitat no existeix. És a dir, tothom entén, o gairebé tothom, que la màxima autoritat política, en aquest cas d'una comunitat autònoma, home, alguna responsabilitat hauria de tenir el que va passar.
4: Política, segur.
5: Una altra cosa és penal. És a dir, algú pot entendre de veritat, algú que entengui mínimament de com funciona la universitat, que una tal Begoña Gómez estigui, diguem-ne, a punt de ser sotmès a un judici, a més amb Tribunal Popular. O sigui, algú pot entendre, algú que sàpiga mínimament com funcionen càtedres, concursos a la universitat, mil mandangues en què hi ha nepotisme, és obvi, però és que n'hi ha milers i milers i milers de casos. Aquest ha arribat, diguem-ne, per la via penal, a partir, diguem-ne, de la dèria persecutòria inqualificable, diguem-ne, d'un jutge que es diu Peinado. O sigui, algú ho pot entendre. O, per exemple, el cas del germà, diguem-ne, del president del govern. Un cas d'endollisme. I, a més, en què acusen el germà, diguem-ne, de prevaricació. En tot cas, la prevaricació és de qui permet que aquest senyor, diguem-ne, accedeixi a un lloc de treball públic. Per això, jo entenc el plantejament que fa Jesús de... confio en la... i crec, diguem-ne, la justícia. Una altra cosa és quan arribes, diguem-ne, a les cúpules judicials.
4: Bueno, com tot vale? Pot tenir les seves desviacions.
5: No, jo no les nego. Pot tenir-les, no.
4: Però tens garanties.
5: Les té absolutament. Home, en el cas del procés es tenien poques garanties. És a dir, quan tu fonamentes totes les instruccions... o gairebé totes, en informes de la Guàrdia Civil, a qui més deliran? És que és una cosa absolutament brutal. És a dir, ningú s'ho creu.
4: Però més que els temes, Vicenç, jo crec que el que estàs fent no estàs parlant de temes, sinó si funciona la justícia o no, i en determinats nivells,
5: no,
4: perquè
5: que
4: vas
5: funciona...
4: col·locat en paral·lel de dir als no, altres, perquè... Begoña, Gómez...
5: Sí, sí, però procés, que funcioni... O sigui, per començar, el fet de que funcioni tan lentament, en la majoria dels casos, no només en els casos mediàtics i tal, home, ja qüestiona que funcioni. O sigui, aquest és un principi bàsic. O sigui, una justícia que no és àgil acaba per no ser justícia. Per què? Perquè, entre altres coses, tot i que es dilucidi una cosa, diguem-ne, correcta o raonable, home, es fa després de tants anys que dius que socialment no funciona.
4: Això.
5: Una altra cosa és que no es parla d'això o que els polítics, que són els responsables, siguin de les sigles que siguin, de dotar, diguem-ne, els jutjats en general, i el personal que hi treballa de mitjans, d'això pràcticament no se'n parla. Se'n parla de tant en tant quan hi ha una cosa brutal com és una inundació d'un arxiu d'un jutjat, però no se'n parla. I el sistema judicial i els recursos que necessita estan anclats, diguem-ne, jo diria que en el segle XX.
4: I l'accés. Perquè mireu, jo sóc una mica... Jo vaig opositar, vaig estar un temps opositar. Un jutge o una jutgessa que ha tingut una infància estudiosa, normalment, amb un batxillerat en la nostra època estudiós, una carrera normalment profitosa, amb una oposició on s'han tancat 8 hores durant 4 o 5 anys, fan període, aproven l'oposició, que és bastant memorística, o sí, pràcticament memorística, i arriben a un jutjat amb 25, 26, 27 anys, que a més, o sigui, el currículum és brutal, de dir, amb 25, 26, t'has fet una oposició i tal. I han de jutjar una separació, un divorci, un conflicte entre veïns i tal. Clar, primer, hauràs d'haver viscut la vida. I l'important no és l'article 220 i pico del Codi Civil Català, és dos nens, dos pares, una economia... Llavors, jo crec més en els sistemes, amb els seves salvatats, tipus americà, on els jutges els veiem que tenen 80 anys, perquè és sabidoria. O sigui, un jutge hauria de saber equilibrar interessos, l'equitat, el veure on és el punt aquell, no? Això t'ho dona la vida. No els articles.
1: Abans parlaven del jutge Peinado.
4: Jo no vull entrar molt com a bon, com a jurista que sóc, no vull entrar molt en...
6: Mireu,
4: és que ara, i ara hi ha un altre tema, jo m'he despistat.
6: Hi ha altres jutges que també doncs, hi ha controvèrsia, no?
4: Recordo fa... potser fa 30 anys, va ser després, el 79 que em parlaves abans, és, a mi m'agrada molt veure com evolucionen les festes en funció de la societat. Es van instaurar els ajuntaments democràtics i el primer que vaig dir és que la gent sortia al carrer. Estava escoltant amb admiració de veure el que havia passat i la implicació, no? Dir el primer, que la gent surti, balli, digui, rigui,
5: clar.
4: I això, no? Recordo que pocs anys després hi va haver un pacte polític que va ser transversal, que van dir polític acusat, que es deia acusat, el suspenem de funcions. Vale? El deixem a part perquè pugui exercir, primer perquè en el nostre partit no empanyi tenir gent que, pues bueno, un jutge està dient cuidado aquí, i dos, perquè tingui la tranquil·litat tothom de que es podrà defensar. Bé, ara mateix hi ha un... o sigui, i parlàvem una mica d'Almazón. Almazón, havia d'haver... Si la teva empresa cau i estàs de gerent, potser no tens la culpa directa, estàs dirigint un equip que s'ha ensorrat, no? Allò, hi va haver 200 i escaig morts. Jo crec que hi havia un tema de responsabilitat que no es va assumir. Però clar, és que ara està de moda no assumir-la, perquè podem parlar també d'altres on hi ha... Què ha passat també? Que hi ha hagut una pugna. Jo crec que se'ls ha tocat, i cuideu que ho diguem tot amb bisturí, s'ha tocat els nassos al poder judicial, hi ha una llei, una modificació, on es va tocant els nassos, són humans, no vol dir que després hagin de prevaricar i investigar gent que no, però bueno, ha, ara mateix hi ha una lluita que no havia passat mai. Heu sentit algun dels polítics entrar en un judici assumint la culpabilitat? Algú hi deu bé, que potser ha fet alguna cosa no, i que potser està en el Codi Penal. Llavors, parlava dels investigats, aquest, en els polítics hi tenen un doble reset, perquè a nivell investigat pots negar, però a nivell polític se t'estan demanant explicacions. Estàs gestionant interessos públics, potser s'hi toca. Com a mínim, assumir responsabilitat política quan ha passat alguna cosa gros I ara no passa res. I tenim exemples a les dues bandes, eh? Jo no em mullo...
5: No, o sigui,
4: aquí Pedro Gómez està aguantant històries que fa 20 anys... O sigui, on hi ha el límit? Fins on pots aguantar el nivell de problemes transcendents que fa 20 anys o 30? I dic, com era? Potser haguessin fet un moviment i ara lo important és mantenir-nos. I ho dic en tots els colors, eh? Puc parlar també de Feijó i d'altres que estan atacant una mica també els valors democràtics. Llavors, tornant una mica, jo crec que en el sistema desconec, perquè no porto temes en el... Porto recursos de cassació de gent que no és política en el Tribunal Suprem i en el... Bueno, crec que fan la feina. No vull...
5: Sí, no, això és indubtable.
4: Entrar en un debat que tampoc domino. Si estigués allà, podria parlar. Puc parlar de primera instància. En la primera instància les coses funcionen.
5: Però que és un pilar fonamental. Tothom hauria de creure's, entre cometes, la divisió de poders. Una altra cosa és que creguis que és factible. És a dir, que tu creguis, per exemple, en aquest concepte mític que a vegades s'aplica estúpidament als mitjans de comunicació i ja cada vegada menys, però que se segueix aplicant, diguem-ne, a l'àmbit de la justícia, que és el de la objectivitat. Els fets són els fets. No, els fets són com els construïm, sí. Socialment, individualment, fins i tot la memòria no és un fidel reflex del que tu has viscut, és el que tu has construït i reconstruït. Per tant, jo del que em queixo és que en un estat de dret, o dit de dret, les responsabilitats polítiques normalment, que sempre hi ha excepcions, es paguen, diguem-ne, a les urnes, o es poden pagar a les urnes. El problema és que, clar, o sigui, per acusar i demostrar prevaricació entre els jutges, ha de ser una cosa tan, tan escandalosa, o dir-te Baltasar Garzón, que llavors sí, que llavors els excol·legues et condemnen. I a més prohibeixen que tornis a ser jutge i... Però, home, casos de prevaricació descarat, de sentit comú, bueno, n'hi ha patades. I sobretot jo del que em queixo és que, en termes generals, qui controla el controlador? O sigui, jo estic d'acord en que els jutges siguin els que controlin, diguem-ne, que les coses es facin segons el dret. Una altra cosa és el que vam viure, entre d'altres coses, per exemple, el procés... de com recargolen, diguem-ne, les lleis, perquè són interpretació.
0: Ahir va fer 9 anys de l'infaust setge institucional en la seu d'economia d'aquest país, sí. de la Generalitat. El Jordi Sánchez i ara i el Jordi Cuixart van ser condemnats i va ser la primera ensenyada de puteta de com funcionaria tot plegat. A partir d'aquell moment, amb l'1 d'octubre en portes, etc, etc, etc. Bé, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart se'ls va recriminar i van rebre una xiulada collonant davant de la Conselleria d'Economia quan, enfilats de dalt d'un cotxe, que aquí ho deixaré amb punts suspensius, hi havia rifles deixats per la mateixa Guàrdia Civil, van ser xiulats perquè van desconvocar la convocatòria. Sí, és a dir, sí. Ja n'hi ha prou. Ja està, ja ho hem fet. Ja han vingut, moltes gràcies, i ara preparem-nos pel que ha de venir. Bé, per desconvocar-la van ser atiats de provocadors, de tot el que sigui, no? en el decurs següent. I a mi m'ha agradat una cosa que ha dit el Jesús, diu que s'ha de construir un judici perquè el jutge no és en el lloc dels fets. I aquí ve el que has dit tu, Vicenç, de la construcció del relat, no? I el relat es pot construir d'una manera o d'una altra per fer caure el jutge amb el que tu vols, siguis defensa o siguis acusador, siguis fiscal. La capacitat de la defensa o del fiscal, si m'ho deixes dir entre cometes, per embaucar el jutge, serà el que s'emportarà el gat a l'aigua. Sí, a més, hi ha tot un seguit de maniobra social entorn d'una de les dues parts, passa el que passa. L'any 80, els anys 80, es va aconseguir neutralitzar, variar l'exèrcit. Tot l'exèrcit franquista amb els seus comandaments, a base de prebendes, els van fotre una sordina i l'exèrcit es va tirar endavant. però es van deixar dos elements claus: la Guàrdia Civil i els jutjats. Els jutges són clans, són nissagues. L'avi, el rebesavi i el besavi del jutge actual ja era jutge. I normalment d'una zona concreta territorial de l'estat espanyol.
4: Ara no, perdona, Jordi, ara no.
0: Bé, tant de bo m'equivoqui.
4: No. Ja fa temps que no, les noves jornades de jutges són...
0: Mira el Peinado, que sempre va despentinat, per cert. Mira el Peinado i d'altres que hi tenen darrere. Llarenes i altres espècimens dels quals no qualificaré perquè encara en sortiré molt cul més cagat, no? Bé, es van deixar de revisar i de fotre una motllura democràtica en el seu moment, cosa que s'hi va passar amb l'exèrcit.
5: Tothom pensa, diguem-ne, que això és, diguem-ne, que és molt factible i tal. Jo penso que el que és clau és posterior. Jo penso que hi ha hagut una renovació, diguem-ne, del cos judicial, segur.
4: Són gent que coneixem, tots aquests fills d'amics, jo vaig estar opositant, vull dir, i som una, hi ha hagut una nova fornada
5: que sí.
4: Que resta a veure, no dic que no hi hagi res, però hi ha una cosa que ens està passant, perdoneu que faci una reflexió, petit parèntesi, que és el que passa últimament amb els mitjans de comunicació i la justícia. El 99,99% de la justícia no parla de tot això que parleu vosaltres, jutgen altres el dia a dia,
5: sí,
4: del 99,99%
5: sí,
4: de la població. Clar. I ojo amb això, perquè quan arribes a judici amb el teu client i el contrari i tal, ens estem empapant d'això. I això, jo ho deixo aquí, és una opinió respectable a la vostra, jo puc tenir la meva, això no és la justícia. Sí, això és una part petita, que té una transcendència política i mediàtica per sobre de tot l'altre. Evidentment, però parlem del 0-1.
5: Sí,
4: ojo, però que això no empanyi, la feina
5: reconeixeràs que les organitzacions són jeràrquiques, segur. I en l'estament judicial ja ni t'explico.
4: I que hi ha corporativisme, tant, hi ha algun col·lectiu que hi hagi corporativisme.
5: Va haver algú, un senyor que ha fet un comentari de qui pugui fer, que faci, que va ser president del govern, del 96 al 2003 o 2004.
4: Abans tenia bigoti.
5: Sí,
0: continua fotent la mateixa cara d'imbècil.
5: Llavors, aquest senyor...
4: Ojo amb el que dieu, que jo com a jurista us ho puc portar després, ho puc portar el tema.
5: Aquest senyor l'any 2000 ja va tenir clar, diguem-ne, que això de l'alternança en democràcia és una cosa que es dona, vale? Que tu no pots perpetuar-te tot i, diguem-ne, els teus desitjos més foscos. I per tant va maniobrar. És a dir, ningú s'ha dedicat a investigar realment com es va reestructurar el Tribunal Constitucional, el Suprem, totes les sales de el Suprem, tots els tribunals superiors, diguem-ne, de les diverses comunitats autònomes, que totes depenen òbviament de Madrid, que és un dels problemes de l'estat de les autonomies aquí, que sobre la justícia...
4: Amb els temes que porten són independents, eh?
5: Sí, sí.
4: Amb els que porten superior, sí, casa, aquí...
5: Però que, a veure, hi ha una dependència claríssima. Doncs aquell senyor va tenir molt clar que s'havia d'assegurar el control, diguem-ne, de la cúpula judicial. I els fets em remeteixo. És a dir, després, quan es va enviar el pobre estatut ja escapçat en el Congrés dels Diputats, mireu el que va passar. I allò va ser l'inici, realment. I va ser l'espoleta que va fer esclatar el procés. No ens enganyem. Doncs això continua ara. Continua ara i és impossible qüestionar.
1: A veure, Jesús...
5: En els processos d'instrucció.
1: Ah, el que diuen, el pes de la justícia és inversament proporcional al poder de l'investigat, ja em dic acusat.
4: Sí. No, jo no crec que...
1: No creus en això?
4: No. Jo crec que ara tenim un exemple d'un alt milionari amb una marca de roba tal, que està investigat en un jutjat d'instrucció,
5: que
4: a més té un edifici que haurien de renovar perquè està encaixat allà entre vivendes. És un contrast de que tothom... el 99,9, al meu entendre, i m'agradaria que fos el 100, segurament, com a tot arreu hi ha desviacions, tothom a la justícia passa pel mateix forat. Entenc, entenc.
1: Però estàs parlant d'un empresari.
4: Sí, parlant d'un empresari
1: a nivell
4: molt
1: polític.
4: Molt famós. A nivell polític, jo crec que també si hagués de passar... El tema és que, clar, què passa? Hi ha el jutjat de primera instància d'instrucció, o instrucció penal...
1: Pregunto, si qui et jutja és de la mateixa sintonia o com ara apuntava el Vicent Rabadán. Té una sintonia, són més conservadors, té una sintonia més política amb l'investigat. Creus que això influeix o no influeix?
4: Jo espero que no. M'agradaria que no.
5: Està molt bé el discurs, no ho sé,
4: perquè jo no porto aquests temes. Hauria d'estar l'instrucció. Sí, jo com a advocat...
1: Però què és el que ha passat?
0: La pregunta és, un jutge quan entra a dintre la sala es deixa les seves conviccions a la porta?
4: M'agradaria pensar que aplica la llei. Evidentment, sí, o sigui, i això és un tema que s'ha d'anar una miqueta en compte. Si a tu el teu papa o la teva mama no t'han tractat bé de petits, si no treballes tot això i estàs de jutge, quan gestionis una separació o un divorci, no sabràs com arribes a conclusions que potser ja venen... Però incites a tu, no és que vulguis equivocar-te, és que potser entens que els homes no sé què, o entens que les dones no sé quant, i és molt difícil en aquell moment sostreure't això. Hi ha jutges que ja els hi veus.
5: El problema és quan hi ha, diguem-ne, passats, més o menys recents, no cal tota la trajectòria, però en els últims 15 a 20 anys, hi ha hagut jutges que ara estan, diguem-ne, perseguint. O sigui, és acoso i derribo claríssim de tot el que fa pudor a Pedro Sánchez i que estan vinculats amb processos en què han entorpit justament instruccions quan els implicats, investigats, acusats, digue-li com vulguis, eren altres sobretot del Partit Popular. Aquest és el problema i això està comprovadíssim. Això no és un halo de sospita. No, és que està comprovadíssim.
4: És que tenim la convicció feta. Escolta una cosa.
5: No, partim
4: de conviccions...
1: Partim de fets?
4: Jo crec que partim de conviccions, perquè ho estem dient, no? Que som conviccions. Si quan arribem a un jutjat de
1: justícia...
4: Estem fent una cosa que per mi és una mica perillosa, que és la barreja de la política, l'interès polític, perquè fixeu-vos que tot el que esteu traient, i us dic que no és el 99,99% de la justícia, que és on jo treballo, ho esteu portant a l'altra banda i té una connotació política. I té una altra cosa que us faig... Vull proposar notar. El dolor... No estem tenint un debat neutre, amb molt respecte l'estem tenint, però hi ha un dolor al darrere que està passant, ens afecta tot això. Està bé, però llavors...
5: Bueno.
4: No, ho poso sobre la taula, perquè us veig que esteu animats.
5: Són temes per estar animats i tal, llavors
4: tindríem aquí dos persones animats pensant al contrari i ens animaríem molt, no?
0: Jo intento
4: ser neutre.
0: Els més desanimats són els familiars de les 200 víctimes de València.
4: Aquest tema és que jo he dit la meva opinió, aquí dono opinió.
0: Tornant al Masson.
4: Dono opinió que políticament sí hi va haver una responsabilitat gravíssima. He posat un exemple, si l'empresa t'enfonsa, tu no pots estar en aquella empresa. Si va passar tot allò, hi ha un tema de responsabilitat política de dir... I també és històric, perquè el riu, en tot cas, estava canalitzat justament per evitar que això arribi a València. Hi ha tot un tema de construcció que hauríem de tirar enrere. Com es van posar aquells dics? Perquè ja es podia preveure que si passava això que podia passar, era abans d'arribar a València que es quedaria a l'aigua. Perquè jo he parlat amb algun tècnic d'allà i m'ha dit, clar, això no surt. Però sí que hi ha un tema de... Si a tu t'ha passat alguna cosa molt greu... O sigui, a casa nostra, si passa alguna cosa greu, el primer responsable som nosaltres, no? Hem de curar de que...
5: Sí, però al sector privat hi ha hagut quantitat, diguem-ne, de casos en què el responsable d'una empresa privada s'ha anat de rositas. És a dir, no ha pagat.
4: Però la pregunta era...
5: En accidents tremendos, diguem-ne, per exemple, de l'AVE, al final, qui pringa? Diguem-ne, el pobre operari que anava a la cabina del tren i no pas... Els que haurien d'haver vigilat que certs revolts del traçat de l'AVE, doncs és que clavaven al cel.
4: El problema que tenim és que plantegeu dubtes de l'objectivitat dels jutges quan hi ha un element polític i un interès d'aquest tipus, plantegeu dubtes que jo no us puc ajudar a resoldre.
5: No.
4: Llavors, m'escudo en que la justícia que jo toco i la que afecta el 99... Sí. Llavors, en aquests temes, doncs no ho sé si hi ha jutges amb més sensibilitat. Aquí hi ha un...
5: Segur.
4: A la jutge instructora se l'acusava de que havia posat molt carinyo en la investigació d'Amazon. A l'Audiència Provincial se l'ha acusat després de que no li ha posat el carinyo contrari. En tot cas, a nivell polític, i ara no parla d'advocat, parla de Jesús Galán, té que hi havia una responsabilitat. A més, t'ho han demanat milers de persones quan surten allà amb aquell dolor. O sigui, on és la sensibilitat? La sensibilitat, i això hi ha altres líders internacionals. On és? És que jo penso que de vegades estan rebent el poder psicòpates, que no tenen l'empatia.
5: Sí, a vegades estan... és històric, això.
4: No, però ja parlo de psicòpates, que estem, sí, i que estem donant el vistiplau. Clar. No importa el número de morts, no importa tal, importa el petroli, importa un... Ostres. I estem passant una mica, a mi últimament trobo fatal una mica de marxa popular.
5: El problema és quan les decisions, com en el nazisme, no depèn fonamentalment de psicòpates, sinó de simples buròcrates.
4: Sí,
5: aquest és el problema.
4: Sí, que guanyen molts diners amb tot això.
5: Sí, però no, i fins i tot n'hi havia a l'Alemanya nazi que no guanyaven diners.
4: S'ho creien
5: o feien de funcionari. I en tot cas que la gent recuperi la lectura de la Metamorfosi de Kafka, no? O el Castillo.
4: A mi em falta, en Mazón, em falta una cosa que m'agradaria molt, que arribés al Senat i digui, em sap molt de greu, potser era molt difícil anticipar-se i prendre decisions i tal. Jo no estava en el lloc que havia d'haver estat, m'agradaria, i assumeixo la meva responsabilitat, ja la vaig assumir, i em sap molt de greu i demano disculpes. Ostres, això no... Però amb ell i amb tots els colors, que no hi ha ningú que doni la cara.
5: La va assumir mantenint-se, diguem-ne, com a diputat.
4: No hi ha ningú que doni la cara i sàpiga reconèixer algú... Tu estaves en el lloc equivocat, com a mínim, si no has participat passivament, com a mínim estàs en el lloc equivocat.
1: Ens queden, no res, ens queden 5 minutets per arribar ja a les 11 del matí. Avui la tertúlia molt més centrada en temes també de justícia, no? Aprofitant que també que està el Jesús Galán. Jesús. I també hi havia diverses notícies, però aprofito ja que estàs tu per parlar justament del cas Andic.
4: Mira, jo m'he fet una teoria... M'he blindat amb una cosa, i veureu. M'he blindat amb el que us diré ara. Segueixo per premsa, com a jurista no puc opinar molt. Quan una jutge d'instrucció, una fiscal especialista en el tema, un grup de Mossos d'Esquadra, i ara està amb un altre grup de Mossos d'Esquadra, prenen idea de que alguna cosa ha passat, una o dues, o s'han compinxat tots, per posar la presó un ric, i han dit, nosaltres cobrem res, si és el moment de fer justícia econòmica, bueno, posem-ho com a variable, o dos, home, crec en la justícia, però no només la justícia, aquí parles de dos àmbits, i parles de Mossos d'Esquadra, d'equips, i ara estan sortint a la premsa coses que hem de, jo com a jurista haig de mirar, no les conec, llavors la premsa està dient, jo soc usuari a Montserrat, soc usuari a Muntanya, vaig al Pineu, vaig a Montserrat, allà els monjos, que el patronat, que és el propietari, no ha posat tanca, perquè va dir, això ja és d'acollida meva, va dir que mai havia passat res i no hi ha perill que ningú caigui. Però això ja és d'acollida meva i haig de respectar la feina també l'advocat de la defensa i de més, no? Però parlo a nivell institucional, si de tants àmbits tenen coses clares, que per cert, en el jutjat, en el tema penal, un jutge, en aquest cas el jurat, i després el jutge que posa la sentència, si arriben aquí, no necessiten proves contundentíssimes, és un tema de convicció. Sí, sí, sí. Si amb tot el que m'han explicat aquí ho trobo objectiu i estic convençut que allò va passar, no necessito ni mort, en aquest cas el tenim, ni necessito testimonis directes gravat en vídeo i com proves inequívoques, és un tema de convicció.
0: Deixa'm afegir del que has dit tu, Jesús, dels diferents elements que porten cap a una orientació determinada del cas, que hi ha un treball d'investigació periodística important. Mm-hmm. I d'entre aquests elements, ja que normalment comencem a escatir qui són periodistes, qui fan treball d'investigació, cosa que es fa molt poc en aquest país, i que són els sucedanis de la comunicació que no pas del periodisme. Vull dir, aquí hi ha un element que és un treball d'investigació rigorós, seriós, per un mitjà seriós. Vull dir, és un element a constatar
1: i veure.
0: Si vols,
1: els pots dir, I pots dir les periodistes, la periodista...
0: No, és que abans ja he parlat de RAC 105, si ara dic la
4: Vanguardia. Comença per UB.
0: La Vanguardia, sí, home, sí. Hi ha un treball... Jo ho dic en defensa del periodisme, real. Bueno, real no, del periodisme d'investigació que tant trobem a faltar davant de tant i tant sucedani.
5: No, és que el que hi ha, aquí hi ha, des de fa dècades, és periodisme de filtració, no d'investigació. Hi ha periodisme de filtració. Ara, és veritat que perquè tu puguis investigar periodísticament, algú ha de filtrar coses.
4: Això és perillós també.
0: Sí, però si, si fa les comprovacions, si es fan rigorosament, si es fan les comprovacions, contrastos, Marta, que t'han ensenyat, no?
2: Sí. No,
0: ja està.
4: Jo crec que als jutges els diuen una cosa que és molt interessant durant aquests processos, igual que el jurat. No miris la premsa, no escoltis la ràdio, no miris la tele.
5: Però això és impossible.
4: Sí, doncs t'hauries d'aïllar i tenir només el que tens al davant.
0: No, mira el mòbil, les xarxes socials. I així anem.
5: Sí.
1: Doncs, quina tertúlia avui, centrada això, sobretot en la justícia, no? I el dolor, també, perquè implica, clar, els fets que fa un jutge implica també, doncs, presó, multes, etc. Per tant, hi ha pes, no? I a més, si hi ha morts al darrere, no? I si percebem, perquè si tu perceps que la justícia és injusta, és que no anem bé, també. Som-hi, que donarem pas ara mateix al magazín. Primer els informatius, després al magazín. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
5: Vagi bé.
0: Bon dia.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Són les 2 de la matinada.

Qui canta aquesta cançó? Com sona? Com es diu? Doncs d'aquí a uns minutets la podreu sentir sencera. Una meravella de cançó que potser ja teniu idea de qui és aquesta lletra. Al programa d'aquesta tercera hora, quan passen 6 minuts de les 11 del matí, parlarem amb Joan Manel Camps, de Gegants de Castells de